0: medicalitzats, un helicòpter dels bombers, tres ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers juntament amb cinc dotacions es van desplaçar fins al lloc de l'accident. Els ferits crítics van ser traslladats als hospitals Pau Taulí de Sabadell, Arnau de Vilanova de Lleida i la Seu d'Urgell.
1: I els Mossos continuen buscant un dels implicats en l'accident múltiple a l'AP7. Anava en un cotxe que fugia de la policia en contradirecció i va provocar això i a la tarda un accident amb 9 ferits, de fet, un d'ells crític.
0: L'accident va passar a l'altura del Papiol i la policia catalana va detenir el conductor que havia quedat atrapat a l'interior del turisme i també un altre dels passatgers. En canvi, la tercera persona que viatjava al mateix vehicle va poder fugir i es troba en cerca i captura. L'accident va produir-se a l'enllaç del Papiol entre l'AP7 i la B23 amb tres cotxes implicats i 9 persones ferides. Una d'elles està en estat crític, com deies, ingressat a l'Hospital Pau Taulí de Sabadell.
1: I l'Hospital de Bellvitge lidera una recerca d'àmbit estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu-compulsiu, el TOC, de forma precoç, quan apareixen els primers símptomes. El problema, Susana, és que de totes les malalties mentals, aquesta és una de la que els afectats més triguen a demanar ajuda, fins a 10 anys.
0: Sí, els malalts de TOC tenen pensaments intrusius i molestos que es converteixen en obsessions i fan actes repetitius, accions o rituals que reprodueixen infinitat de cops per reduir l'ansietat que les obsessions els generen. Quan abans rebin tractament, més probabilitats hi ha que puguin fer vida normal.
2: Quan tu tens una conducta que repeteixes moltes vegades, això produeix uns canvis en els circuits cerebrals. Llavors, quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans de que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
0: La doctora Pino Alonso, cap de psiquiatria de l'Hospital de Bellvitge, és la investigadora principal de l'estudi.
1: I centenars de passatgers de l'alta velocitat entre Barcelona, Girona i França es van veure afectats durant bona part de diumenge per una incidència a l'estació de la Sagrera.
3: Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información, solo que está demorado.
4: Nuestro tren ha sido cancelado, no tenemos solución.
1: Les vies i va obligar a aturar la circulació durant més de 10 hores del matí al vespre.
0: L'avaria va afectar tant els usuaris de la línia Barcelona-Figueres com també viatgers que anaven a Marsella o París. Els passatgers entre Girona i Barcelona van reubicar-se a la línia R11 de Rodalies amb combois que anaven plens fins a la bandera, mentre que pels trajectes internacionals es van habilitar autobusos.
5: I missed the correspondence to Madrid and all the trains are fully booked.
0: Amb viatgers que en alguns casos, com aquest que sentim, anava de París a Madrid i que no van poder arribar a la seva destinació i, per tant, han hagut de fer nit a Barcelona.
1: I ho dèiem només començar. A Ser Catalunya avui estrenem nova temporada amb algunes novetats. Des d'avui tenim més hores de programació en català i també hem reforçat les retransmissions del Barça, tot plegat mantenint els espais consolidats de la casa. Martí Oliver.
6: Una de les novetats és que l'Aquí Catalunya, presentat per Marina Fernández, guanya una hora de programa i s'allargarà des de les 7 del matí fins a les 12 del migdia.
7: Aquest matí des del centre de comandament.
6: D'aquesta manera, Ser Catalunya ja ofereix programació pròpia en català des de les 7 del matí a les 4 de la tarda sense interrupcions. L'altra novetat és la renovació de les transmissions del Quet i Juga't Barça. Amb Sique Rodríguez com a director, Albert Bermúdez com a narrador.
8: Boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón.
6: I amb l'equip habitual de col·laboradors del Quet i Jugues Barça. I més enllà de les novetats, es mantenen les cares conegudes de la casa. Sique Rodríguez i Lluís Flaquer, el Quet i Jugues, Jordi Manau, el Llapis de Memòria, Ana Puigvoltes al balcó i Màxim Castillo, el Tot és Comèdia, en la cita cultural dels caps de setmana. I pel que fa als informatius, Gisela Rodríguez continua a l'Hoy por Hoy Catalunya, Joan Bofill a l'informatiu del migdia, hora 14, i Gemma Alegria en l'edició del cap de setmana.
1: Són les 6:57. Tercer partit de Lliga aquest vespre al Camp Nou, el Barça rep el Rayo Vallecano. Bon dia.
9: Bon dia, sense novetats a la convocatòria, ja que Gavi i Frenkie de Jong continuen al marge. El Barça afronta avui el tercer partit de la Lliga al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. S'espera un 11 amb algunes rotacions de Hansi Flick. Per exemple, pot entrar a l'eix de defensa Andreas Christensen de nou i al mig del camp veure per primer cop aquesta temporada titular un campió del món com és Dani Olmo. Al partit el podreu seguir des d'una hora abans, a partir de 2:15 de 9 del vespre, al Quet i Jugues Barça de Ser Catalunya.
1: Partit que podreu seguir a Ser Catalunya, al Quet i Jugues. Jugues Barça, com deia ara el Santi Valle, sota la direcció del Sique Rodríguez i amb la narració

0: te han hablado de nosotros. ¿A que sí? ¡Loco Mía!
1: Doncs Loco Mía, ho sentíem, ha actuat a l'Acústica de Figueres i han tancat aquesta 23a edició amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música.
2: El punt final l'ha posat el grup Dance Loco Mía, que es va fer popular als 80 pels ventalls i les espatlleres que duien els seus integrants, també l'orquestra Diversiones.
1: Doncs al ritme de Loco Mía saludem a la Marina Fernández. Marina, què tal? Bon dia.
3: Hola, què tal? Bon dia. Tenim els banus a punt.
1: Ja, sí, home, i tant. Ui, aquí la Susana i jo tot el dia amb el ventall.
3: I tenim Diversiones també.
1: Home,
3: programa, que recuperem la Maria Nicolau i ens fa molta il·lusió.
1: Home.
3: Que farà tàndem amb el Francino al Racó de Pensar dels dilluns i avui s'estrenen, això serà a partir de les 10 del matí, però avui el plat fort pel que pivotarà tot és l'entrevista a Pedro Sánchez. Mm. S'hi enganxaran tots els mitjans i, òbviament, nosaltres també la fan els companys de l'Oi por Oi. L'escoltarem en directe, però anirem fent l'anàlisi per sobre. És la gràcia que tenim aquí, que clar, podem anar escoltant i analitzant a la vegada amb el Pablo Tallón, amb el Joan Serra, i tindrem el Junqueras per reaccionar les primeres reaccions en aquesta entrevista de Pedro Sánchez. Serem a Ceuta. Tenim tertúlia esportiva també, amb el Sique Rodríguez, ara el mencionàveu, amb ell, amb el Roncero, amb la Danai Brunat, perquè arriba carregada també aquesta nova temporada del Barça. Vaja, això i algunes sorpreses que anirem desvetllant sobre la marxa.
1: Doncs escolta, no ens perdrem l'Aquí Catalunya. Tu suposo que amb energies, forces renovades...
3: Quin remei,
1: sí, no?
3: Escolta.
1: Quin remei. I tornar a posar el despertador ben d'hora, ben d'hora.
3: Així és, això ha costat.
1: Això ha costat, molt bé. Ens ha costat a tots, Marina. Que vagi molt bé el programa.
3: Igualment, noies.
1: I ja sabeu que a partir d'aquesta hora comença la doble programació. L'Aquí Catalunya, a Ser Catalunya, amb la Marina Fernández al capdavant. I l'Oi por Oi, a la cadena Ser, que també estrena temporada amb l'Aimar Bretos.
3: Són les 7 del matí. Bon dia a tothom i benvinguts a l'Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
3: És dilluns 31 d'agost, tornen a sonar els despertadors i aquí ens teniu per acompanyar-vos ja des de primera hora. Aquesta temporada, que ara mateix destapem, ens hi llancem amb més ambició encara. Anem fins les 12 i empalmem ja amb els del Queti Jugues, amb el Sique i companyia. Més ambició, us deia, per un curs que serà de tot menys plàcid, venen eleccions, vàries, i ens toca aturejar l'agitació creixent que s'ha instal·lat al país. Pedro Sánchez encara als últims compassos d'una legislatura encara més agònica després d'aquest estiu, després del drama migratori a Ceuta. Mireu que vam marxar amb la corrupció com a gran soga al coll del govern socialista i ara ens trobem en un canvi de rasant, una crisi desbordant que està deixant al descobert la pitjor cara de l'espècie humana. Homo homini lupus, deien en llatí. Doncs això, gent capaç de negar un trismos i un glob d'aigua a menors adolescents que no tenen on caure morts. Però que alguns s'entesten encara a convertir en amenaça. Una bomba de rellotgeria, vaja. Disseccionarem l'actualitat per fer-la comestible, buscarem els millors analistes i testimonis, els protagonistes. Avui Pedro Sánchez de la SER, sense anar més lluny, l'escoltarem en directe, l'analitzarem, buscarem les reaccions, tindrem l'Oriol Junqueras també, però tampoc venim a passar-nos el dia remugant, també venim a passar-ho bé, a compartir-ho amb tots vosaltres. Hem fitxat cares noves, hem fitxat el Gerard Quintana, el Manel Delgado, l'Enric González, la Maria Nicolau, la Charlie Pilot, Bo, el Tian Riba, la Neus Tomàs, la Gemma Martínez i un llarg etcètera, i segueixen els imprescindibles, el Francino, el Miqui Puig, la Mariola Cubells, la Lorena Vázquez, el David Fernández, el Roncero. A Ser Catalunya aquesta temporada tindreu més hores en català, amb programació pròpia ininterrompuda des de les 7 i fins les 4 de la tarda i unes transmissions del Barça renovades. A la 1 avui presentem nova temporada, així que no m'enrotllo més, comencem ja amb quin dia tindrem avui. No s'hi farà calor, sinó fins a quin punt serà insuportable. Jordi Carbó, què tal? Bon dia.
5: Com estem? Bon dia.
3: Ha estat una de les converses més recurrents d'aquest estiu, però què és aquesta calor? Avui finiquitem l'agost, li queden 3 setmanes aquest estiu sucarrimador. El mantindrem a ratlla ja amb el que queden aquestes 3 setmanes o encara ens ha de venir una calorada?
5: ens ha de venir, no el mantindrem a ratlla. De fet, avui, 31 d'agost, és el que es considera el final de l'estiu climatològic. Recordem, climatològic vol dir que es compten els mesos de juny, juliol i agost, per temes estadístics. És molt més pràctic que no si anéssim del 21 de setembre, del 21 de juny. Això seria el canvi astronòmic. I el meteorològic és el temps que acabem vivint. Doncs bé, avui acabem el climatològic, temperatures ja més altes que el cap de setmana, i els pròxims dies l'estiu meteorològic guanyarà força i no arribarem als extrems que hem tingut durant aquest etern estiu, però ens hi aproparem. Ara donarem algunes dades perquè es feu una idea més clara. Ja ha canviat alguna cosa, això sí, les nits es van allargant i la temperatura durant les nits pot baixar. Des de fa 2-3 nits que, per exemple, a la ciutat de Barcelona baixem dels 25 graus, que això no ha passat massa durant l'estiu. Ja és un petit canvi, però bé, tampoc és la panacea, no? Podríem dir. Ara mateix tenim, per exemple, 23 graus de mitjana a la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 18 a Lleida i a Girona. I és que sí que a l'interior les temperatures ja són clarament més baixes, fins i tot fa una mica de fred al Pirineu, però el dia d'avui es presenta solar. Hi haurà estones alguns núvols, sobretot a la costa i per litoral, que com a molt deixaran alguna gota, igualment amb moltes estones de sol. I la presència del sol de manera quasi constant arreu de Catalunya és el que animarà a pujar ràpidament la temperatura amb màximes a la major part de poblacions entre els 30 i 35 graus. Les més baixes, a prop dels 30, als Pirineus i arran de costa, aquí arran del litoral amb més sensació d'aixafogor, i on més pujarà la temperatura a l'interior a prop dels 35, els podríem arribar a superar el Pla de Lleida i també a l'interior de la Vall de l'Ebre. Altres aspectes, durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, el vent de marinada bufarà de moderat a fort, fort sobretot a l'interior, sobretot cap al sud de Lleida, interior de Tarragona, i els pròxims dies, doncs més calor. De fet, cada dia que passi notarem més calor i és molt probable que a partir de dimecres, dijous, tinguem ja màximes de 9 per sobre dels 35 graus a gran part de Catalunya.
3: Doncs, Carbó, seguirem amb tu, segur, parlant de calor. Que vagi
5: espero
3: bé.
5: Fins... que amb més bones notícies de no tanta calor alguns dies, i sobretot de pluja, que fa falta molta.
3: Que vagi bé. Fins ara, Carbó. Ara són les 7 i 5 minuts.
4: Aquí, Catalunya.
3: I aquest és el so de l'última hora que ens porta al Pròxim Orient. Els Estats Units han llançat aquesta nit el seu primer atac contra l'Iran des de fa un mes. Sergi López, què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia, Marina.
3: L'administració de Donald Trump continua estancada allà, a l'Orient Mitjà.
6: És el primer bombardeig des del mes de juliol i arriba gairebé una setmana després d'haver anunciat una renovada ofensiva econòmica contra Teheran. L'exèrcit dels Estats Units han atacat l'estratègica illa de l'Arek, una illa iraniana que està a Hormuz. Amb aquest atac han matat dues persones i hi ha hagut una resposta per part del règim dels ayatollahs. La Guàrdia Revolucionària ha llançat atacs contra posicions nord-americanes a Jordània.
3: Judit Caselles, què tal? Bon dia.
7: Molt bon dia, Marina.
3: A Catalunya, d'aquí a poc més de 3 hores, sabrem alguns detalls més sobre l'inici del curs escolar que comença d'aquí a 8 dies. Avui encara n'hi ha qui se les ha hagut d'empescar amb gincàmenes per tornar a la feina, però tenir les criatures acompanyades. Hi ha moltes incògnites obertes. Escoltarem la consellera d'Educació en roda de premsa. Té un repte principal, que és fer una oferta que permeti desconvocar la vaga prevista ja pel primer dia de curs.
7: Un curs que començarà amb menys alumnes, més professors i rècord d'aules acollides. Seran 500 més que les que hi havia a finals de l'any passat. Són les tres línies bàsiques que dibuixen com serà el curs 2026-2027. Com deies, és un curs on els sindicats han anunciat una tardor calenta amb diverses convocatòries de vaga. La primera, dimarts 8 de setembre, és a dir, el primer dia de curs. I no oblidem que és també el curs al qual Catalunya hi arriba exclosa del pròxim informe PISA.
3: Ens amplia tots els detalls la nostra companya Soledad Domínguez. Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: La consellera explicarà aquest matí les línies mestres del nou curs. Serà a 11:15, per tant, hi tindrem també la banya posada. Hi haurà una xifra rècord d'aules d'acollida.
8: seran d'entrada 2.141 aules per atendre els alumnes que acaben d'arribar al sistema educatiu i que ni parlen ni escriuen català. Són 500 més de les que estaven funcionant a finals de juny. També es doblen les aules d'acollida intensiva que estan pensades per alumnes estrangers a partir de secundària i que durant uns mesos destinen tota la jornada escolar a aprendre la llengua. En total funcionaran 45. A més, demà començaran a treballar 1.830 professionals més que el curs passat. La majoria dels reforços són 1.100 professors. Hi ha també 531 nous educadors i integradors i gairebé 200 administratius més.
3: Clar, i recordareu als que ens esteu escoltant que el curs passat va ser el de la prohibició total dels mòbils. Aquest any el que vol Educació és posar límits a les eines d'intel·ligència artificial, eh?
8: En les properes setmanes, Educació enviarà un document amb recomanacions als centres educatius, als professors i les famílies, per tal que els menors de 14 anys no utilitzin eines com ChatGPT o Gemini sense supervisió. Educació s'hi entén que aquestes poden ser eines de treball per als alumnes més grans d'entre 14 i 18 anys, però amb autorització prèvia. El departament, a més, diu que oferirà formació als professors i als centres perquè cadascú estableixi el seu propi full de ruta de com i quan s'ha de fer servir la intel·ligència artificial.
3: Però hi ha un elefant a l'habitació, que és el que té a veure amb el fiasco de les proves PISA, i s'espera que avui la consellera expliqui si ja ha trobat els responsables que han fet que Catalunya quedi exclosa de la mostra i que faci una valoració de la convocatòria de vaga, ho dèiem ara fa un moment, que vostè, la CGT i la Intersindical mantenen pel primer dia de curs. Tot això a Catalunya, a Ceuta, centenars de ciutadans han tornat a sortir al carrer.
6: Ha estat una manifestació pacífica que ha recorregut el centre de la ciutat. Un mes després comença a ser cada cop més evident que algunes coses s'han trencat en la convivència entre comunitats en una ciutat que fins ara estava molt acostumada a la coexistència.
3: D'aquí a un moment anirem cap allà, cap a Ceuta, amb el nostre company perquè ens expliqui l'última hora sobre el terreny. Parlarem també a partir de quarts de nou amb el Nico Castellano, el corresponsal de la SER allà, l'enviat especial en aquella zona. Tot això després que en les últimes hores la Guàrdia Civil hagi detingut tres homes de nacionalitat marroquina per haver llançat ampolles amb líquid corrosiu contra diversos militars.
7: Cap membre de la Guàrdia Civil ha resultat ferit. Des del cos han tornat a demanar que reconegui els membres de l'exèrcit com agents de l'autoritat.
3: A més, el govern de la ciutat autònoma, i això us ho expliquem aquí a la SER, s'ha compromès a allotjar en els pròxims dos dies les gairebé 300 nenes que continuen malvivint als carrers o a les platges de la ciutat, sense cap mena de protecció. És una informació que avancem en aquesta antena.
6: Des de les organitzacions a favor dels drets humans fa dies que demanaven al govern espanyol que protegeixi les nenes que encara són a Ceuta per evitar que siguin víctimes d'agressions sexuals. De fet, el govern espanyol treballa perquè les nenes menors d'edat siguin les primeres a ser traslladades a la península.
3: Aquesta crisi, aquest drama de Ceuta, aquest drama migratori, és la gran pedra a la sabata a partir d'ara per Pedro Sánchez. Us ho deia fa un moment, eh? Van marxar de vacances parlant de la corrupció, del cas Zapatero. Ara el gran tema és aquest. Així encara, els últims compassos de la legislatura, una legislatura agònica, i el que volem és escoltar com ho encaren des de la Moncloa. Ens ho explica el cap de política de la SER, el Guillermo Lerma. Bon dia, què tal?
9: ¿Qué tal? Buenos días. El gobierno había dejado para este inicio de curso la aprobación de medidas en materia de vivienda o el debate sobre el modelo de financiación, pero todo eso tendrá que esperar algo más porque la orden dada por Sánchez al Consejo de Ministros es concentrar todos los esfuerzos en una crisis cuya dimensión la Moncloa no calibró en un primer momento y que ahora asumen que puede tener unos efectos políticos más profundos de lo inicialmente esperado. El Consejo de Ministros va a aprobar esta semana el primer paquete de ayudas fiscales, laborales y económicas para intentar paliar los efectos de esa entrada extraordinaria de migrantes, algo que servirá a Sánchez para contrarrestar las críticas que va a recibir de buena parte de los grupos parlamentarios este jueves, que es cuando tiene previsto comparecer en el Congreso. Todo para intentar atajar el enésimo frente que se le abre al Ejecutivo, aunque esta vez la inquietud es mayor por cómo pueda condicionar la recta final de la legislatura y por la cercanía del nuevo ciclo electoral.
3: Clar, 2020. 2027 és any electoral, any d'eleccions generals, importantíssim, perquè s'alvira o tot apunta, totes les enquestes assenyalen que hi pot haver un canvi de govern, que arribi la dreta i l'extrema dreta, però també hi haurà municipals abans, al maig, i de ben segur que aniran molt marcades pel debat de la seguretat. Doncs atenció, perquè aquí a casa nostra hi ha hagut nou tiroteig a Salt, això és al Gironès. Gemma Parellada.
10: No hi ha morts, però sí un ferit, un home que va rebre un tret a la cama quan era en ple carrer a Salt. Els fets van passar dissabte al vespre, cap a les 8, després d'un altercat dins d'un pis en el que hi estarien implicats 3 homes, segons les informacions dels Mossos d'Esquadra. El ferit va ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona. No està crític, no estem per la seva vida, mentre que els altres dos implicats van poder fugir.
3: Les eleccions també estaran amb el debat de la crisi de mobilitat. Ha estat un estiu on han tornat a fallar els trens i, a més, si ens situem ahir mateix, hi va haver una nova afectació durant pràcticament tot el dia a l'AVE entre Barcelona, Girona i França.
11: Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información, solo que está demorado.
12: Nuestro tren ha sido cancelado, no tenemos soluciones para ir a París o en Francia.
3: És una avaria que va afectar centenars de passatgers per una incidència a l'estació de la Sagrera, una avaria a la catenària. Martí Oliver.
13: L'avaria va afectar tant els usuaris de la línia Barcelona-Figueres com també a viatgers que anaven a Marsella o París. Els passatgers entre Girona i Barcelona es van reubicar a la línia R11 de Rodalies, amb combois que anaven plens fins a la bandera, mentre que pels trajectes internacionals es van habilitar autobusos.
14: I missed the correspondence to Madrid.
13: Viatgers que en alguns casos, com la Mauri, que anava de París a Madrid, no van poder arribar a la seva destinació i han hagut de dormir a Barcelona.
3: Que escolteu, la setmana que ve serà 11 de setembre, per tant, la diada que aquest any es trasllada a Extremadura, així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la intenció, diu, que cada any es faci en una comunitat autònoma diferent.
7: Illa assegura que la voluntat del govern és fer-se entendre i reforçar els vincles que Catalunya té amb els extremenys. L'acte es farà els dies 16 i 17 de setembre.
3: I si obrim finestra al món, hem de tornar a parlar de Donald Trump i de com putineja la geopolítica. I ara ens toca mencionar Nicolás Maduro, que resulta que ha reaparegut, Sergi.
6: Sí, se'l pot veure a la presó de Nova York 8 mesos després de l'operació dels Estats Units que va acabar amb la seva detenció. Les fotografies són del passat mes de juny, però s'han difós ara just quan el govern de Delcy Rodríguez ha decidit posar en mans dels Estats Units bona part del petroli de Venezuela. És el 22% de tot el petroli del país, uns 65.000 milions de barrils. Rodríguez ha assegurat que l'acord amb els Estats Units els donarà grans beneficis als propers 25 anys.
15: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria duramente golpeada por sanciones.
6: Tant Venezuela com Washington ho veuen com una victòria per als dos països i continuen sense parlar de canvi de govern.
3: I cop important a la Unió Europea pel no d'Islàndia a la seva incorporació en aquesta Unió.
7: Els islandesos han votat en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. Els màxims representants europeus han mantingut silenci després d'aquest resultat.
3: D'aquest resultat, un 53% de vots contraris, 47% a favor, ens ho explica el nostre corresponsal a Brussel·les, l'Enrique García Pozo. Bon dia.
16: Buenos días. Desde el Consejo Europeo, la portavoz del presidente traslada que la Unión respeta plenamente el resultado del referéndum y que Islandia seguirá siendo uno de los socios más cercanos y de mayor confianza del bloque comunitario. Un mensaje similar al que trasladan desde el equipo de la presidenta von der Leyen, aunque no ha habido ninguna declaración pública de los líderes comunitarios. Lo cierto es que Bruselas ha tenido un perfil bajo durante toda la campaña, pero los argumentos no han convencido y el no supone un revés para un bloque que busca la ampliación, con especial interés en el entorno del Ártico tras las amenazas de Donald Trump. En la práctica, Islandia seguirá siendo miembro del Espacio Económico Europeo y del Espacio Schengen, pero el rechazo a la reapertura de las negociaciones permite una lectura a las fuerzas más ultras, como manifestaba ayer Marine Le Pen en un mensaje en el que defendía que el resultado del referéndum permite concluir que otra Europa es posible, la de naciones soberanas que cooperan voluntariamente.
3: Passant un parell de minuts d'un quart de vuit del matí, és temps pels esports. Hola, Arnau Montserrat, què tal?
17: Què tal, Marina? Bon dia.
3: Bon dia. El Barça, que avui rep el Rayo Vallecano en el tercer partit
17: de
3: Lliga.
17: A 2:15 de la nit, al Camp Nou, en busca de la tercera victòria consecutiva.
3: I amb tots els detalls, el Santi Ovalle, bon dia.
18: Bon dia, sense novetats a la convocatòria, ja que Gavi i Frenkie de Jong continuen al marge. El Barça afronta avui el tercer partit de la Lliga al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. S'espera un 11 amb algunes rotacions de Hansi Flick, per exemple, pot entrar a l'eix de defensa Andreas Christensen de nou i al mig del camp veure per primer cop aquesta temporada titular un campió del món com és Dani Olmo. Al partit el podreu seguir des d'una hora abans, a partir de 8:45 del vespre, al Que t'hi jugues, Barça, de Ser Catalunya.
3: I ho analitzarem en temps de tertúlia esportiva. L'Aquí Catalunya serà cap a 9:15 amb el Sique, amb el Roncero, amb la Danae Boronat. La novetat de cara a aquest partit és que el Barça ultima el fitxatge de Gabriel Jesús per reforçar la davantera.
17: El brasiler de 29 anys arribaria a canvi de 10 milions d'euros procedent de l'Arsenal. El Barça, tot i aquest fitxatge, no s'oblida de Julián Álvarez, ja sigui per aquest o pels propers mercats de fitxatges. De fet, ahir es vivia aquest moment precisament a pregunta de Santi Ovalle amb el Hansi Flick.
19: Julián Álvarez o no?
3: Ai.
17: No li deixava ni preguntar, ja li deia Julián Álvarez. En fi, la previsió és que Gabriel Jesús passi avui revisió mèdica.
20: La va a poner con pierna izquierda. Ahí está Güler, buena bola, corazón del área, remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
3: i això passava ahir. El Madrid feia els deures golejant el Màlaga.
17: 4-0 amb els gols de Bellingham, Mbappé, Güler i del porter del Màlaga en pròpia porteria. Els de Mourinho són líders amb 9 punts. Ahir també Deportivo 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2.
3: Que les dones del Barça han arrencat la Lliga també amb golejada.
17: Com sempre, 5-0 amb, contra el Tenerife, el Johan Cruyff, Graham Hansen, Pina Pajor, Van Asten i Paredes van ser les golejadores. El Madrid es va endur el derbi contra l'Atlético per 3-2 i derrota del Badalona 3-1 contra l'Atlètic Club.
3: Què és l'Indicar?
17: L'Indicar la podríem definir com la Fórmula 1 dels Estats Units, vaja, el campionat per excel·lència dels Estats Units.
3: I ha guanyat un català?
17: Àlex Palou, per cinquena vegada, s'ha proclamat campió del món, la quarta de manera consecutiva. I així ho celebrava el pilot català, que és ja el tercer pilot de la història més mundials de l'IndyCar, com dèiem, la Fórmula 1 estatunidenca.
3: Marc Márquez fa doblet al Gran Premi de l'Aragó.
17: Triomf dissabte i ahir també, que el col·loquen segon del Mundial a només 19 punts de Jorge Martín, que només va poder ser cinquè.
21: Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo, entonces va y viene.
17: Pedro Acosta va ser segon i Marco Bezzecchi tercer.
3: Torna Carlos Alcaraz.
17: Torna a competir en solitari, ho va fer amb Serena Williams fa uns dies, 140 dies després, en el seu debut avui al US Open. Ho farà no abans de les 7 del vespre contra el rus Safiulin.
3: Com està Pogacar?
17: Doncs ha de ser operat aquí a Barcelona en els propers dies.
3: Déu-n'hi-do la caiguda, les imatges de la caiguda d'aquest cap de setmana del gran líder indiscutible, sí, del
17: fet,
3: ciclisme.
17: A Carrusel Deportivo tenien el maillot vermell de Pogacar signat i la manera de guanyar-lo era dir quants minuts de diferència tindria al final Pogacar a la classificació general.
3: Doncs
17: el
3: pobre
17: després
3: s'ha trinxat per tot arreu, clavícula, sí, vèrtebra, commoció cerebral.
17: Sí, va abandonar directament.
3: I a la vuelta, el cop sobre la taula ha estat d'Enric Mas.
17: Es va endur la victòria d'etapa i, com bé explicàvem ara, després de l'abandonament de Pogacar, és més líder encara a la classificació general.
3: I Espanya s'ha quedat amb un pam de manes a les portes de la glòria al Mundial d'Hockey Herba.
17: Va perdre la final contra Alemanya per 0-1.
3: I escoltem ara la firma que ens posa avui el Carlos Cué, el nostre company del País.
22: Hola, bon dia. El president Pedro Sánchez comença el curs polític més decisiu, el que porta a les eleccions de 2027, en la pitjor situació possible, amb una crisi de Ceuta oberta completament en canal, sense solució visible, i amb una oposició convençuda d'aquesta és la crisi final de Sánchez i que portarà a la seva desfeta a les eleccions. Però bueno, Sánchez, sabem com és un resistent i està intentant sortir-ne d'aquesta crisi també i donar-li la volta, i està preparant una compareixença dijous al Congrés, que serà molt difícil, però en la que ell intentarà demostrar que no va ser Marroc el que va crear aquesta crisi, sinó les xarxes socials, i detrás d'aquestes xarxes ell posarà els grans, la dreta internacional de Donald Trump i d'Elon Musk, que estan intentant destruir Espanya i destruir el govern espanyol i la gran esperança de dels progressistes europeus. I això és el que tratarà de donar la volta amb aquesta orientació, però és molt, molt, molt difícil sortir-ne perquè tots els dies arriben informacions de Ceuta delicades i fins que Sánchez no acabi amb la crisi de Ceuta, crec que és molt, molt, molt difícil fer política a Espanya i Sánchez continua desgastant-se.
3: 7:22.
0: Bon dia, nois. Sí, molts ja diuen que és la sèrie de l'any i que l'haurien de veure en totes les escoles. Us parlo d'una història de només 5 episodis. Es diu Tip to A, de puntetes, en català. És una minissèrie de televisió britànica, de comèdia negra i thriller, escrita i creada per Russell Davies per la cadena de televisió Channel 4. Ha estat tot un fenomen a Anglaterra i ara aquí també.
1: So, this morning, I'm locked out of my own house, so I go next door. There's the neighbor's son, fresh out of the shower.
2: Dripping.
0: A Tip to A, de puntetes, Leo, l'amo d'un bar de Canal Street, a Manchester, electricista, amb fills adolescents, veuen com les seves vides s'enfonsen a mesura que augmenten les tensions socials. Els desacords més simples es converteixen en una perillosa hostilitat en el seu barri de Manchester. Tip to A, de puntetes, val molt la pena i ja la teniu disponible als 5 episodis a l'HBO Max.
3: Vaja, que diu la Cristina García, que és la sèrie, no només de l'estiu, sinó la sèrie del moment. Xavier Carmeniu, què tal? Com estàs? Bon dia.
23: Molt bon dia, Marina, com estàs? Molt content.
3: Historiador i presentador del Tren de la Història. Que avui vens a parlar-nos de Ceuta, precisament, amb aquesta nova crisi migratòria que ha marcat l'estiu polític, que ha tornat a posar aquesta ciutat al mapa de l'actualitat. Més enllà dels titulars, hi ha una història de molts segles que ens ajuda a entendre per què Ceuta és espanyola, tot i estar geogràficament a l'Àfrica. Això és el que ens vols explicar.
23: Sí, exacte, perquè, esclar, pot cridar l'atenció, però, vaja, la història sempre ens dona pistes per entendre les coses i en aquest cas, doncs, ens pot sorprendre i potser podem partir d'algun apriorisme, algun cliché, i avui mirem a veure si ho expliquem d'entrada. Primer de tot, primera cosa superimportant, quan parlem de fronteres hem de tenir claríssim que són molt volàtils, és a dir, nosaltres ens sembla que això de les fronteres són com molt rotundes i eternes, però en realitat és de les coses més dèbils que s'ha inventat mai la humanitat, i precisament per això s'hi posen tantes barreres i tantes coses i veiem que hi ha molts salts a tot arreu. I en el cas de l'Àfrica, a més, és claríssim que són volàtils. Fa res. Si no hagués estat per Ceuta, segurament potser encara parlaríem de l'eclipsi. I recordo que el dia aquest estiu amb la Laura Estrada vam recordar què passava el 1912. I una de les coses que vam fer va ser mirar el mapa d'Àfrica. Doncs bé, a l'Àfrica del 1912 no hi havia ni un sol país dels que hi ha avui en dia perquè tot eren colònies europees. I Ceuta també formava part d'aquest mapa, evidentment, però d'una manera una mica diferent del que ens podem pensar. Per què? Doncs perquè el 1415 va ser conquerida per Portugal. Ceuta era una zona que havia estat allò dominada per totes les èpoques, tots els imperis anteriors, fenicis, cartaginesos, romans, etc. Arriben els musulmans, també ho ocupen, i a l'edat mitjana l'imperi portuguès ho ocupa perquè és un punt estratègic, ho estem veient avui mateix, 600 anys després encara ho és, perquè és un punt amb la península ibèrica, i el que passa és que el 1580 la corona portuguesa i la hispànica s'uneixen, queden sota el mateix rei. Això dura fins al 1640, que és un any que aquí el coneixem bé, perquè és el de la revolta dels segadors de Catalunya, i de fet, el conflicte que hi ha a Catalunya explica en part per què Portugal se separa d'Espanya. Això sí, Ceuta decideix quedar sota la monarquia hispànica, i de fet Lisboa al cap d'un temps, el 1668, ho acaba reconeixent, i per tant Portugal és independent, però Ceuta queda sota domini de la corona espanyola, i des de llavors aquí està sota domini espanyol.
3: I escolta'm una cosa, amb Melilla passa més o menys el mateix? La història és similar?
23: Clar. A més, quan ho estudiem, i nosaltres des de la distància, des de Catalunya, Ceuta i Melilla gairebé els diem seguits, oi que sí? Que ens sembla que siguin el mateix. Tenen una història molt semblant fins a això, fins al 1500 aproximadament, que és quan Ceuta passa a ser propietat de Portugal. En canvi, Melilla no. Melilla és conquerida per un senyor d'aquests que surt a vegades fins i tot a alguns carrers, places d'alguns llocs, el duque de Medina Sidònia, que segurament us sona, doncs el 1497 ocupa aquest enclavament sota l'auspici dels reis catòlics, amb la idea de convertir-ho en una fortalesa militar que serveix precisament com de punt de defensa de la costa militar i base per controlar el Mediterrani Occidental. Repeteixo, continua tenint aquesta funció encara avui en dia. Al segle XIX el que passa és que va ampliant la seva activitat i el seu domini, a part de ser un port militar, també és un enclavament comercial que cada vegada és més important, i de fet cada vegada hi ha més diversitat. Sentia la crònica que ens feia ara, o la informació que ens feia ara fa un moment en Sergi, que explicava que alguna cosa s'ha trencat a Ceuta. És unes zones sempre molt tensionades pel que fa convivència, no només ara. A Melilla, per exemple, hi ha població espanyola, però també n'hi havia de jueva sefardita durant el segle XIX. A Masics també, que són més o menys aquella zona. Per tant, és una zona que sempre hi ha hagut, doncs, molta tensió i molta barreja en aquest sentit.
3: No? Saps què em crida l'atenció?
23: El què?
3: Que encara no ha sortit al Marroc, encara no has mencionat el Marroc.
23: Tens tota la raó. I a més, és que és el que primer ens ve al cap, no? Que què hi fa Ceuta i Melilla al mig, envoltats de Marroc? Doncs bé, a veure, el Marroc actual existeix des de fa molt poc temps, no fa ni un segle. En realitat, el regne del Marroc té origen medieval, però l'època moderna i contemporània, igual que passava amb això que dèiem ara de Ceuta i Melilla, doncs era una zona que volia ser controlada per les potències i les colònies europees. Pensa que Marroc va estar trinxat i dividit no només per Portugal i Espanya, sinó també per França, qui té una gran ascendència. I, de fet, el nord del Marroc és un protectorat espanyol des del 1912 fins al 1956, que és quan Marroc, aquest Marroc contemporani que coneixem avui en dia, és reconegut per les Nacions Unides, però com que Ceuta i Melilla mai havien estat part d'aquest protectorat, sinó que havien actuat com a territori espanyol de ple dret, doncs Espanya diu, això no ha estat mai territori marroquí, per tant, encara que el reclameu, no us pertany a vosaltres. I el que passa ara és que aquestes dues ciutats, com sabem molt bé, no només és una font de tensió i de debat geoestratègic i polític entre Espanya i Marroc, sinó entre la Unió Europea i aquest estat africà, i de fet és un dels problemes i les tensions que tenim, i que em fa l'efecte que això continuarà per força temps, perquè vaja, ja ho veieu que estem parlant del 1400, 1500 i encara som aquí. Imagina't. Són dos llocs molt petitons, però vaja, que quan parlem de geopolítica, de migracions i de relacions internacionals, són un resum de moltes de les coses que passen al món, i en el qual la història sempre ens ajuda a entendre-la una mica millor.
3: Sí, que sigui un lloc petit no vol dir que no sigui pou de conflictes. Mira què passa amb el Perejil.
23: I tant. Sí, de fet, el Perejil és un d'aquests exemples d'intent de reivindicació que van voler fer els marroquins en aquell moment. Com que no estava evitant, no hi va haver-hi problemes. Fixa't que aquí la tensió hi és, però tampoc no acaben de fer el pas, perquè, evidentment, això seria un problema a escala internacional que jo crec que tampoc no els acaba d'interessar.
3: Xavier Carmeniu, gràcies.
23: A vosaltres, bon dia i bon inici de temporada.
3: Adéu.
23: Adéu.
3: Hem arribat a 8:15 del matí. Laura Estrada, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia.
3: De què es parlarà avui?
2: Doncs de la tornada a la normalitat, perquè no només en aquest programa arrenquem temporada, ho fan tots els mitjans, ajuntaments, supermercats. Escolta, s'acaba l'horari d'estiu de la majoria d'establiments. Tu, de moment, per això com portes la tornada a la rutina?
3: M'ha costat, això del despertador. Mira, sí? que me'n vaig anar a dormir relativament d'hora, però...
2: Vas fer bondat, però no m'ha servit de res.
3: Ha costat. Més allò de... Quan saps que et sona el despertador una hora que últimament no la tenies, et vas despertant cada tant, sí, per dir que no m'hagi adormit, que no m'hagi adormit.
2: Veritat. Doncs bé, ara que deia que aquí tornem a arrencar temporada. Saps com arrenca temporada política el president del govern?
3: Home, amb una entrevista.
2: Doncs sí, Pedro Sánchez d'avui a 8:45 és entrevistat per Aymar Bretos, una de les noves veus dels matins, a l'Hoy por Hoy. Nosaltres us explicarem el més destacat que en surti, per tant, no cal que marxeu d'aquesta antena. I el curs polític també arrenca amb la vista posada a Ceuta. El govern d'allà i altres col·lectius i també organitzacions continuen reclamant l'expulsió dels milers de migrants que encara es troben a la ciutat, un mes després de l'entrada de més de 70.000 persones per la frontera amb el Marroc. Marroc. Mentrestant, el govern espanyol prepara noves ajudes econòmiques per Ceuta. Les ministres d'Igualtat, Ana Redondo, també de Joventut i Infància, Cira Rego, compareixen avui al Congrés per explicar la gestió dels seus departaments a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants al mes de juliol. A casa nostra, l'atenció la tindrem sobretot volcada sobre la consellera d'Educació, que a 11:15 compareix en roda de premsa sobre l'inici del curs escolar.
3: I que seguirem en directe.
2: Seguirem en directe, ja sabeu que comença carregat amb una convocatòria de vaga. Més coses que us interessa saber. La factura de la llum d'aquest agost pels consumidors amb tarifa regulada s'enfilarà fins a nivells que no es veien des de l'hivern del 2025. Serà la més cara de l'any. L'encariment es deu a la pujada de preu del gas i també dels futurs de l'electricitat. Aquesta mitjanit acaba l'operació tornada de l'estiu de la Direcció General de Trànsit, que aquest diumenge ja ha provocat retencions a les entrades de les principals ciutats.
3: Doncs ja que hi som, fem un cop d'ull a l'estat del trànsit. Ara mateix, per saber com va la cosa, aquesta rentre, connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, doncs. Comencem la setmana amb un accident a la AP7 en direcció Barcelona, a l'altura de Borrassà, que obliga a tallar la sortida número 4 i provoca un quilòmetre de retencions. També tenim un vehicle avariat al voral de la C58 a Badia del Vallès, en sentit nord, que provoca un quilòmetre de cues. Per altra banda, també cap a Barcelona tenim algunes congestions habituals, sobretot a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Al B20, lentitud des de la Trinitat fins a la Vall d'Hebron i a la B10 des del Fòrum fins la Barceloneta.
3: I l'agost...
4: De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
3: Gràcies, Ferran. L'agost s'acomiada avui amb temps típic d'estiu. Jordi Carbó, què tal?
5: Bon dia. Sol i calor pròpia de l'estiu és el temps que ens espera per avui, però també la resta de la setmana. Ara tenim 23 graus a Barcelona, 21 a Tarragona, 18 a Lleida i Girona. Farà sol la major part d'hores, amb estones de núvols a la costa i per litoral, sobretot ara al matí. No deixarà més que algunes gotes, igualment en molts moments de sol. I les temperatures màximes durant la tarda se situaran entre els 30 i 35 graus, a prop dels 35 a gran part de l'interior. Durant la tarda i fins que arribi la nit, el vent de marinada bufarà moderat.
3: Va tornant la rutina, qui ho fa també, i ja ho ha fet fa uns dies, ells van començar abans, és el Barça.
2: Doncs sí, perquè juga aquesta nit contra el Rayo, serà 10:15, que us donaré una dada sobre aquest partit. Es veu que dels últims 10 enfrontaments entre el Barça i el Rayo, els culers només n'han guanyat 4.
3: Vaja.
2: En clau internacional, sabeu que estem pendents també de les novetats que ens arriben del Nepal, després de la tragèdia arran de la riuada que es van dur vides, pobles i carreteres al seu pas. Itàlia decideix avui si manté o aixeca els controls fronterers amb Espanya. Roma va reintroduir aquests controls després de la crisi migratòria de Ceuta i de moment Espanya ha respost amb mesures similars. En clau barcelonina, l'estació de Verdaguer recupera la normalitat a partir d'avui, es reobre l'L4 i el passadís d'enllaç amb l'L5, però a les obres de la L9 i L10 Nord del metro de Barcelona entren en la seva segona fase, la qual cosa vol dir que deixarà sense circulació el metro entre la Sagrera i Bon Pastor fins diumenge.
3: De tot això es parlarà al llarg del dia d'avui. Del que potser no tant és d'una notícia que té a veure amb el consum de cervesa.
2: Perquè resulta que el consum de cervesa entre els espanyols ha caigut un 16% des del 2022, seguint la tendència a la baixa d'altres begudes fredes. Tot i això, el sector confia que el turisme estranger i l'oferta de cervesa sense alcohol pot remuntar aquestes xifres.
3: I la banda sonora del dia, qui la posa?
2: Doncs avui la Laura Andrés i el seu piano. Això que sona és Stardust, pols d'estrelles. Ens va bé per explicar-vos que ja tenim rondant per l'espai el telescopi que vol canviar la nostra manera de mirar l'univers. La NASA ha posat en òrbita el Nancy Grace Roman, que és el nou telescopi espacial, que promet obrir una finestra gegantina a l'univers. La seva càmera podrà captar d'un sol cop una zona del cel fins a 100 vegades més gran que la que es pot observar amb el telescopi Hubble. Roman estudiarà milers de milions de galàxies, buscarà nous exoplanetes, però un dels seus grans objectius és ajudar a entendre dos dels grans misteris de l'univers, que són la matèria fosca i l'energia fosca.
3: Nancy Grace Roman. Seria meravellós poder mirar per aquest telescopi. Vinga, que en un parell de minuts obrim els diaris.
8: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. Ser Catalunya a Barcelona.
9: Ja estic nerviós.
24: Si tens nervis com nosaltres, treu-te'ls respirant, prenent una tila o escoltant el Què t'hi jugues.
25: Dilluns vinent, que és 31 d'agost, a la 1, en horari Què t'hi jugues, presentarem oficialment la temporada Ser Catalunya.
26: Ah, vale.
25: I així ja dilluns anem amb tot.
24: Coneix totes les novetats de la programació de la Ser Catalunya aquest dilluns a partir de la 1 amb Sique Rodríguez i amb Marina Fernández, Jordi Manau, Anna Puigvoltes, Joan Bufill, Gisela Rodríguez...
27: Perquè tots els que feu programes
28: gairebé coincidiuen el mateix dia.
27: Ho poso jo
26: i, evidentment, tothom em segueix.
24: Nova temporada a Ser Catalunya. Un curs més, referents amb tu.
6: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
7: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
11: Empezamos fuerte la temporada.
10: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
12: Doncs sí, n'anaré jo.
10: I Sique Rodríguez al capdavant.
12: Exacte.
10: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
13: Què t'hi jugues?
14: Barça!
15: Amb el patrocini de Murprotec i CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
16: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
3: Ara passant 7 minuts de 8:15 del matí, és moment d'agafar els diaris. Ceuta, l'educació, Nicolás Maduro en xandall, aquestes són els grans temes del dia. Joan Tejedor, què tal, com estàs?
29: Bon dia.
3: Arnau Montserrat, hola de nou.
30: Hola, Marina.
3: La imatge de l'expresident de Venezuela a la presó de Nova York és a la majoria de les portades.
29: Dret, somriure amb dents, xandall gris clar, fent el gest de la victòria amb les dues mans com si hagués guanyat el torneig de petanca del càmping, amb reminiscències de premsa esportiva, en algun cas els titulars, el País, Maduro se reivindica. Des de la càrcel, a l'avantguàrdia, declaracions curtes entre cometes, estamos firmes, l'Ara i el Mundo coincideixen, primeres imatges des de la presó després de l'acord pel petroli entre els Estats Units i Venezuela, a l'Ara, el periòdico, i una mica més petit a l'avantguàrdia, Maduro comparteix protagonisme amb l'altra foto del dia, el Pilar de nou inèdit dels castellers de Vilafranca.
3: Poc s'ho devien imaginar els castellers de Vilafranca que els hi tocaria compartir portada amb el Maduro. Els diaris que s'editen aquí a Catalunya, el tema principal és pel nou curs escolar.
29: Amb gol a la tecnologia, el llibre guanya terreny a la pantalla, les escoles catalanes tornen progressivament al paper, escull per titular El Periódico, tot i que en pàgines interiors hi ha la peça complementària, prohibits a l'institut, normalitzats a casa, perquè de mitjana l'edat de tenir el primer mòbil és primer d'ESO, 12 anys. Vas comunicant amb La Vanguardia, que destaca que el curs començarà amb 1.100 docents més i restriccions a la intel·ligència artificial i les aules d'acollida. La capçalera de Godó recull el subtítol Les 500 noves aules d'acollida i el reforç a l'escola inclusiva, que és l'aposta de l'Ara pel titular. Educació posa el focus en l'acollida i el suport als directors.
3: No sé si goso preguntar-te quina edat tenies quan vas tenir el primer mòbil, tu.
29: Segon d'ESO, 13 cap a 14.
3: Ah, va ser prematur.
29: Vaig ser dels últims, ja.
3: Ah, sí?
29: El que passa és que no eren aquests...
3: En aquella època.
29: No eren smartphones, no eren intel·ligents, eren...
3: Zapatòfonos, que se li deia.
29: Eres del jugar a la SERP.
3: Però tornant als diaris, el denominador comú continua sent Ceuta.
29: Lectura electoralista a La Razón i al Mundo. La crisi rompe el gobierno, segons La Razón. Cada ministre intenta salvar-se per si mateix. El nucli de Sánchez passa l'atac contra Robles, contra la ministra de Defensa. El desastre aguditza l'enfonsament de Sánchez al Mundo amb resultats d'enquesta amb Sigma 2 que l'allunyen 8 punts del Partit Popular en intenció de vot. El País i l'ABC tiren per l'informe d'intel·ligència. Avisen de noves accions contra Ceuta i Melilla i descarten que el Marroc planegés l'atac. Titula El País, viatge contra contrari a l'ABC, intel·ligència insta el govern a replantejar la relació amb Rabat. La Vanguardia recull el guant i titula que aquesta relació amb el Marroc serveix a sumar per marcar distància amb el PSOE. L'Ara destaca que la radicalització genera inquietud tirant per la vessant social.
3: I espai també als diaris de paper pel referèndum en el qual Islàndia ha rebutjat entrar a la Unió Europea.
29: Amb molta presència a les portades. Islàndia diu que no, com la gallineta, el diari Ara, furta a la Unió Europea un ingrés que l'hauria reforçat davant Donald Trump, el titular de La Vanguardia, assesta un altre cop a la Unió Europea el del País, que en pàgines interiors afegeix que el no debilita la Unió Europea no només davant Trump, sinó també davant les forces eurofobes, ara o mai i massa mai. Un cop de porta amb què aparca l'adhesió durant anys, afegeix La Razón i el Mundo remata que el relat emocional derrota la Unió Europea. Ho farem nosaltres sols, van dir els islandesos.
3: I el Catarné també torna a treure el cap. És el cas en Dic, en parlen a La Vanguardia avui.
29: La Maica Navarro i el Toni Muñoz expliquen que els Mossos reconstrueixen de manera científica el camí que van fer la terapeuta dels en Dic, Maria Júlia Luderwald, amb la seva col·laboradora Johanna, aquell testimoni inesperat que va aparèixer en escena al juliol. Els Mossos tenen sospites fundades que van recórrer el mateix camí que 13 dies més tard van fer pare i fill el dia en què el fundador de Mango es va precipitar per un barranc de 100 metres. La nova testimoni sap que aviat la cridaran a declarar i la defensa es planteja sol·licitar també una nova declaració de Jonathan en Dic per resoldre els dubtes que pugui deixar aquesta nova testimoni que no va esmentar l'acusat a la seva primera declaració.
3: I l'opinió que destaquem avui ens parla d'habitatge.
29: És l'editorial del Periódico, que reflexiona sobre el tema del dia del diari, que són les alternatives de vivenda, conceptes nous que apareixen com el flex living, és com un pis amb servei per treballadors desplaçats, una mena d'aparta d'hotel, o el senior living, per gent gran que viu sola amb assistència puntual, i d'altres que ja coneixem, com per exemple les residències d'estudiants. Mm-hmm. Avisa l'editorial que l'expansió d'aquestes fórmules noves no s'han d'interpretar com una moda ni com una substitució de l'habitatge convencional, sinó que tenen noves demandes específiques, però cap d'elles pot resoldre el problema estructural d'accés a l'habitatge i la capacitat econòmica d'una part significativa de les llars. I remata que, mentre el sector privat detecta noves necessitats i se les empesca per adaptar-s'hi, el sector públic ha de garantir l'accés assequible amb ingressos ordinaris.
3: I això ara mateix sembla una autèntica quimera. I els diaris esportius? Gabriel Jesús, el nom propi.
1: L'Esport qualifica el fitxatge del brasiler pel Barça de sorpresa en una operació express. A Mundo Deportivo consideren que només costarà 10 milions d'euros i que és una rateta d'àrea, tot i que Guardiola, que el va tenir al Manchester City, es queda amb la seva pressió. Pel Periódico, un consol. Gabriel Jesús, consol del Barça per la posició del nou.
3: Una rateta d'àrea.
1: Una rateta d'àrea, sí.
3: I la victòria del Real Madrid.
1: 4-0 contra el Màlaga. L'As parla de recital, mentre que el Marc afirma que el Bernabéu es diverteix i que aquest Madrid de Mourinho va a més.
3: El focus en Bellingham.
1: Tomás Roncero li posa la corona a l'As. King Jude titula avui la seva columna. En parlem amb ell després a la tertúlia esportiva a partir de 9:45. Diu que Bellingham és el jugador que millor representa aquesta esperançadora nova etapa del conjunt blanc. Manuel Javois també parla del britànic al País. Diu, esta vez sí, Jude está de sí, i especifica, está de sí, és important a la vida, és aixecar-se del llit havent decidit que les coses les acceptaràs amb bon ànim.
3: Clar, que els madrilenys ja es van fer seu el Hey Jude dels Beatles i ara amb el Bellingham encara ho tenen més fàcil. Qui ha fet història és l'Àlex Palou.
1: Fa tot just unes hores, ja és 5 vegades campió del món de la IndyCar, la Fórmula 1 estatunidenca, no en paper, però sí en versions web, a l'esport, per exemple. Palou torna a fer història, pentacampió o a l'As rei d'Amèrica.
3: Amb quin titular del dia ens quedem avui?
1: Aquest estava cantat, mai m'hi ho he dit.

Ahí al final d'etapa de la Vuelta era a Alto d'Aitana, a Alacant. Va guanyar Enric Mas. Doncs Mundo Deportivo titula Superestrella Mas en Aitana i l'esport Mas es converteix en la superestrella d'Aitana.

0: que escolta'm, relacionat amb els esports, la Federació Espanyola facilitarà a les futbolistes de la selecció que congelin els seus òvuls.
1: Ho llegim avui al País, després que hi donés una pista a Alexia Putellas a l'entrevista que li feien al País Setmanal. La Federació és a punt de tancar un acord amb una clínica de fertilitat per facilitar el procés a les futbolistes. És una petició de les jugadores, que veuen en aquesta solució el fet de poder compaginar el no interrompre les seves carreres de manera momentània per la maternitat en el moment de màxima fertilitat biològica. Falta tancar la lletra petita d'aquest acord, què cobreix, quines jugadores se'n poden beneficiar, si n'hi ha prou amb una sola convocatòria amb la selecció, o quant de temps podran conservar els òvuls congelats. El Chelsea, Anglaterra, ha assolit un acord semblant aquest estiu per les seves futbolistes. El sindicat de jugadores FootPro també en té un, amb una clínica, però de moment ni la FIFA ni la UEFA han regulat el respecte. L'única referència internacional és de l'Agència Mundial Antidopatge, perquè hi ha algunes substàncies necessàries en aquest procés que podrien donar positiu als controls antidoping.
0: I avui coneixem la història del Pau, la porten a les pàgines de Societat del País.
1: És un nen de 6 anys que pateix una malaltia rara que li encén i li apaga el cervell. És una encefalia molt poc freqüent i sense cura, que li provoca epilèpsia, autisme i dèficit cognitiu. Després d'episodis de convulsions freqüents i que els metges diguessin als pares que era el pacient d'epilèpsia més difícil de controlar en 20 anys, quan la criatura només en tenia 2, van trobar el diagnòstic i una nova teràpia que va canviar la vida de la família. Però encara no hi ha cura per aquesta mutació que distorsiona els impulsos que encenen i apaguen les neurones i li dificulten el desenvolupament cognitiu i motor. Les dificultats comunicatives és un dels aspectes que el seu pare porta pitjor. La família ha creat una associació a nivell estatal. Es calcula que hi ha una 20ena de casos a Espanya per donar-se suport.
0: I d'entre totes les que hi havia, amb quina carta el director acabem? Amb quina ens quedem avui?
1: Amb una que signa la Maria Pombo, de Sant Boi, a La Vanguardia, recordant-nos que hem de...
0: Maria Pombo és la famosa. Crec que es diu Marta, aquesta, no?
1: Marta? T'ho he dit malament, eh? Marta Pombo.
0: Clar. Bueno, sí, si fos la Maria Pombo, també podria expressar-se via cartes del director.
1: M'ha traït el subconscient. Tens raó, tens tota la raó. Fa uns dies, diu la Marta Pombo, de Sant Boi a La Vanguardia, el meu marit i jo anàvem amb els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Vam sentir un mòbil a tot volum. Ai. El meu marit va demanar educadament a la persona causant del soroll que baixés el volum i aquesta li va contestar de molt mala manera fent cas omís. Jo li vaig mostrar uns auriculars i la persona va dir que no en tenia. Ningú que seia al nostre voltant ens va fer costat. Això va ser pitjor que el fet en si. Vam canviar de lloc. Malauradament, aquestes situacions passen cada vegada més. I això és perquè hi ha una total impunitat. Com és que no es posen multes? A Portugal són 250 euros per reproduir l'àudio del mòbil al transport públic.
0: És que és constant, eh? És veritat que això passa, clar, tot depèn de com t'enganxi del dia que tinguis i si t'has aixecat amb mal peu, segurament és quan t'expresses i dius, escolta'm, per favor...
1: I de què soni?
0: Sí, clar.
1: Hi ha músiques que entren pitjor al canal auditiu que d'altres.
0: Però jo tinc una teoria, que és que no hi ha una sola música, una sola cançó, per meravellosa que sigui, que des de l'altaveu del mòbil soni bé. És impossible. Em posa nerviós a mi escoltar fins i tot la música que més m'agrada, eh?
2: Però el que ja hem arribat ja no és que la gent es posi la música a tot volum, sinó que és el que m'hi posa nerviós és escoltar els TikToks, els reels d'Instagram de tota la gent. Vull dir,
0: perquè més et van saltant les neurones.
2: Clar, per això.
0: Sí,
2: ja estàs més pendent, ja estàs escoltant el TikTok i ja t'hi porta tu, eh, a buscar-la.
0: Com a mínim que ens posin una conversa, una discussió amb la parella, el que sigui, que com a mínim així, mira, distreuen una mica més.
1: No, però a mi sí que em deixa la reflexió de fins a quin punt, quan persones al teu voltant et diuen que allò els provoca una molèstia, no has de fer marxar enrere i recular. Aquest imposar tota l'estona, voler imposar tota l'estona la llei del més fort i el malic propi, a mi és el que em fa reflexionar.
0: Que això passa també a la platja, eh? Que tu te'n vas allà a buscar un moment idíl·lic i venen allà amb els altaveus. A més, segurament les persones que van allà amb l'altaveu pensen vaig a compartir la meva música amb tota aquesta gent, sense saber que igual la seva música ens importa un pet.
2: Els de la platja, no sé si és una teoria meva, els de la platja normalment la música sí que sol ser molt dolenta.
0: Gràcies, nois.
1: Fins ara.
0: Arribarem a les 8 del matí amb la cançó del dia.
3: Aquí Catalunya.
4: Aquí Catalunya.
3: Amb Marina Fernández.
0: La cançó del dia amb nou fitxatge. Connectem abans de la tertúlia d'esports amb un expert en el mercat de fitxatges, però no de futbolistes, sinó de periodistes esportius, que també és a punt de tancar-se, es diu Robert Redford, això passarà d'aquí una estona, però abans a qui vull saludar ara mateix és a l'Òscar Nin. Òscar, què tal, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia, Marina, què tal? Encantat d'aquí estar aquí a Catalunya, de ser Catalunya, i començar avui el 31 d'agost, que se m'està fent ja com una etapa de la Vuelta, Molt, amb molta pujada, Marina. Escolta, avui us he escollit dues cançons. La primera, per celebrar els 81 anys que avui, 31 d'agost, fa el senyor Van Morrison, el Lleó de Belfast, que l'any 1970, va treure aquest clàssic que es diu Caravan, que escoltem avui en la versió en directe que va fer amb The Band, la banda de Robbie Robertson, que va acompanyar a Dylan al Premi Nobel de Literatura cap a terrenys més rock, entès el rock com el so americà que va fer fortuna a principis dels anys 80. Sona Caravan, de l'àlbum Moondance, per començar aquest dilluns 31 d'agost aquí a Catalunya, de Ser Catalunya.

ara mentre, bueno, pues, si té sort passa el tren de Rodalies, o ja està dins i hi ha algú que té el mòbil com si fos un amplificador Marshall d'un concert de Megadeth compartint la seva fastigosa música, no? Escolta, molta gent ha de passar... Ha passat d'estar semidespullat tot el dia a la platja, a patir els menys 35 graus de l'aire condicionat de l'oficina, a tota la gent que ho està passant malament avui, que creieu que avui, 31 d'agost, és la fi del món, teniu raó. Tal dia com avui, del 1987, es publica aquesta cançó, que es diu It's the end of the world as we know it and I feel fine, és a dir, és la fi del món tal com l'hem conegut i jo em sento bé, eh? I tal dia com avui, Michael Stipe i uns amics de la ciutat d'Athens, a Geòrgia, van treure aquest disco que es diu Document, que és una obra maestra i que portava aquesta cançó, que continua sent un himne d'aquell rock americà que ha desaparegut i que podríem posar al mateix sac en importància artística que els Pixies, Nirvana o Sonic Youth. Per mi, Marina, i per tota la gent de l'aquí Catalunya, aquest xute d'adrenalina que sona el REM amb aquesta fantàstica cançó del 87 per començar aquest 31 d'agost a ser Catalunya.

0: It's the end of the world as we know it. Em quedo amb la part del I feel fine.
1: Sí.
0: Al final, millor sentir-se fine encara que tot se'n vagi la merda, perquè és que si no, no aixequem cap, no?
1: Correcte. És aquell meme, Marina, del gosset, mentre tota l'habitació s'està cremant, ell està prenent un cafè.
0: I tant. Que si s'hagués d'acabar el món, què t'agradaria estar fent a tu, si fos l'últim dia del planeta Terra?
1: Segur que vols que ho digui?
0: Sí, home, vaja, pensa que són les 7:56, que,
1: doncs
0: que potser hi ha criatures
1: si
0: que
1: mateix...
0: s'estan llevant perquè avui no hi ha escola, potser estan amb els pares que estan trampejant.
1: Què m'agradaria fer ara mateix si d'aquí 2 minuts estigués acabant el món? Doncs estar abraçat a la meva companya Marta.
0: Que bonic, que bonic. Sona molt a Titanic, eh? Aquella escena del Titanic dels
1: sí.
0: dos avis abraçats
1: sí,
0: del camarot.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Que em recorda ara la Laura Estrada, que hi ha una sèrie que es diu The End of the Fucking World, que si no l'heu vist sí. és una minissèrie boníssima i també una pel·li sobre la fi del món...
2: És que, de fet, sobre la fi del món, excepte la pel·li, és Bugònia, del Yorgos, el mateix de Pobres Criatures. Tu l'has vist, Òscar? Bugònia?
1: No.
2: Bugònia, al
1: aquesta
2: final,
1: no l'he vist.
2: No us vull fer molt spoiler, però al final de la pel·lícula el que et fa la crítica és que la fi del món en realitat et pot enganxar en qualsevol moment. Literalment,
1: clar.
2: Al lavabo.
1: Clar.
2: Literalment, estant al llit amb la teva parella. Pots
1: clar.
2: Estar a punt de caure adormit fent una comitziada, fent-te
1: sí.
2: escalfant-te un plat al microones.
1: Sí.
0: Per tant, moraleja, en català, en castellà, aprofiteu cada segon perquè no saps si t'enganxarà. Clar, és que em sembla graciós, començar parlant de la fi del món per arrencar temporada, clar que sí. Això és el que venim
1: sí.
0: a fer,
1: bueno,
0: això és el que ve a fer Òscar Nin a partir d'ara
1: sí.
0: a l'Aquí Catalunya.
1: Animar-vos els dilluns, aquests dilluns, si em permets, de merda, que a tots ens costen moltíssim, doncs donar aquest puntet una miqueta. I avui ho hem celebrat amb un senyor que està fet un xaval i fa 81 anys, i amb el disco aquest del 87 del Rem, que m'agrada molt, i escolteu. Estimeu-vos, abraceu a les vostres parelles, als vostres amics, a la gent que passi pel carrer, perquè el món és una merda i teniu raó i podem desaparèixer ara mateix.
0: I amb això arribarem a les 8. Òscar Nin, un plaer i una abraçada.
1: Una abraçada, gràcies, bon
0: Adéu.
1: Dia.

0: aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: Bon dia a tothom. Són les 8 i Sant Tornem-hi.
0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.

0: Per bé o per mal, va tornar la rutina. No serà completa aquesta rutina fins que d'avui en 8, dimarts de la setmana que ve, les criatures tornin a l'escola. La pega és que estrenaran curs amb les aules incandescents encara. Avui compareix la consellera d'Educació, té moltes explicacions a donar, l'escoltarem en directe, però vaja, que us deia que per bé o per mal, i encara que no sigui completa, va tornant la rutina. I quin hàbit hi ha més costumista que el de sintonitzar la ràdio i tornar-t'hi a trobar la família que esculls per fer-te companyia, per despertar-te, per marcar-te el compàs del dia, per sentir que no parles sol quan renegues perquè te'n fas creus d'allò que sents que t'expliquen, o quan et trenques de riure amb un comentari agut o amb una broma barroera. Els de l'Aquí Catalunya encetem temporada amb il·lusió, que deia aquell, incombustibles, i amb nervis, també amb nervis, clar, i que durin sempre la vida amb nervi. És dilluns, és l'últim dia d'agost, la calor encara apreta, però no ofega del tot. S'alvira flaire de tardor. Ara, ja sí, ventilem el darrer alè d'un estiu que ha deixat al descobert les vergonyes del sistema, del nostre sistema, les vergonyes d'aquesta democràcia imperfecta que uns voldrien morta i que els altres no atinen a arreglar. Aquesta temporada ens hi llancem amb més ambició, anem fins les 12 del migdia, empalmem ja amb els del Quet i Jugues, amb el Sique i companyia. Més ambició per un curs que serà de tot menys plàcid, venen eleccions, vàries eleccions, i ens tocarà torejar l'agitació creixent que s'ha instal·lat al país. Pedro Sánchez encara als últims compassos d'una legislatura encara més agònica després d'aquest estiu, després del drama migratori a Ceuta. Fixeu-vos que van marxar amb la corrupció com a gran soga al coll del govern socialista i ara ens trobem en un canvi de rasant, una crisi desbordant que està deixant al descobert la pitjor cara de l'espècie humana. Homo homini lupus, deien en llatí, doncs això, gent capaç de negar un trismós o un glob d'aigua a menors adolescents que no tenen on caure's morts, però que alguns s'entesten encara en convertir en amenaça. Una autèntica bomba de rellotgeria. Pinten bastos, és veritat, però tampoc venim a passar-nos el dia remugant. Venim també a passar-ho bé i a compartir-ho amb tots vosaltres. Hem fitxat cares noves, hem fitxat el Gerard Quintana, el Manel Delgado, l'Enric González, l'Òscar Nin, l'heu escoltat fa un moment, la Maria Nicolau, la Charlie Pilot, Bou, el Tian Riba, la Neus Tomàs, la Gemma Martínez, i segueixen els imprescindibles de sempre, el Francino, el Miqui Puig, la Mariola Cubells, la Lorena Vázquez, el Santi Jiménez, el Rontero, el David Fernández i molts d'altres que anireu descobrint a partir d'avui. A Ser Catalunya ja hi som tots i a partir d'ara hi som més. Estirem fins a les 12 el programa, de 7 a 12, us deia, per oferir-vos més hores de programació en català des de les 7 i fins les 4 de la tarda ininterrompudament. Ara són les 8 i 3 minuts i esteu escoltant l'Aquí Catalunya. Vuit i tres minuts del matí. Pedro Sánchez torna a escena amb la crisi de Ceuta oberta de bat a bat. Guillem Favo, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Marina? Bon
0: dia. I aquest matí concedeix la primera entrevista en un mes a l'Hoy por Hoy.
1: Sí, hi ha moltes preguntes sense respondre sobre els motius de l'arribada de migrants, de la qual es compleix un mes. Dijous, Sánchez donarà explicacions davant del Congrés.
0: Just després del que hagi dit el president, el Pedro Sánchez, a l'Aquí Catalunya, en aquest programa conversarem amb l'Oriol Junqueras, amb el president d'Esquerra Republicana, ja ho sabeu, aliat de Pedro Sánchez, malgrat tot, en aquesta legislatura. I el curs també comença amb corbes, per la Conselleria d'Educació i per la seva consellera, per l'Esther Niubó.
1: Avui presenta les novetats del curs que arrenca el dia 8. El departament posarà l'accent en el nombre menor d'alumnes, el nombre superior de professors i el rècord d'aules d'acollida. Els elefants a l'habitació seran la vaga dels mestres ja pel primer dia i l'exclusió de Catalunya del pròxim informe PISA.
0: I qui torna a fitxar en aquesta arrencada de temporada és Donald Trump. Aquesta matinada els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
1: I la República Islàmica s'hi ha tornat. Primer l'exèrcit nord-americà ha atacat l'illa de l'Arak a Hormuz, després Teheran ha respost amb atacs a bases americanes als Emirats Àrabs i Jordània. L'atac nord-americà ha deixat com a mínim 2 morts.
0: Si avui torneu a la feina us queda el consol del metro.
1: Perquè avui l'estació de Verdaguer recupera la normalitat a partir d'avui amb la reobertura de la parada de la L4 i el passadís de l'enllaç amb la L5. En els últims 2 mesos s'hi han fet obres.
0: En esports el nom propi és Gabriel Jesús, és el nou del Barça.
1: El davanter de l'Arsenal, sí, de 29 anys, era el cop amagat de Deco, l'alternativa a Julián Álvarez, vindria per uns 10 milions d'euros. Flick aspira a recuperar un jugador maltractat en els últims anys per les lesions.
0: Serà un dels temes del dia, la tertúlia esportiva, si és una bona opció per Flick i pel conjunt blaugrana, ho parlarem amb la Danai Boronat, amb el Tomàs Roncero i amb el Sique Rodríguez. I avui, últim dia de l'estiu meteorològic, l'acomiadem amb calor, no podia ser d'una altra manera. Jordi Carbó, què tal?
2: Bon dia. L'estiu no s'ha acabat i aquesta setmana farà molt de sol i cada cop més calor. Ara ambient agradable. Tenim 23 graus de mitjana a Barcelona, 22 a Tarragona, 19 a Lleida i a Girona. Farà sol la major part d'avui dilluns, a estones alguns núvols, sobretot a la costa i per litoral. Quan siguin més compactes només deixaran alguna gotellada, igualment en molts moments de sol. I la presència quasi constant del sol és el que farà pujar ràpidament les temperatures màximes de 30 a 35 graus arreu de Catalunya. Les més baixes al litoral i als Pirineus, arran de costa amb marcada sensació de xafogor, les més altes a l'interior, a Ponent fins i tot podríem arribar a superar els 35 graus. Durant la tarda i fins a primeres hores de la nit, el vent de marinada bufarà moderat, sobretot a l'interior.
0: És dilluns. I a partir de les 10...

0: El racó de pensar, el Carles Francino i la Maria Nicolau seran a partir d'ara la nostra parella de ball dels dilluns. Avui ella, la Maria Nicolau, vol convèncer-nos que potser faríem bé d'aplaudir quan aterra el nostre avió, allò que a vegades fa tanta ràbia. Ens preguntarà per què no tolerem l'alegria dels altres. Després, el Benja Villegas i el Quico Amat amb les seves morts de merda. I a partir de les 11, l'entrevista al guionista Oriol Grau. Ens podeu seguir des d'ara fins a les 12 o ens recupereu després a l'app de la SER o a la nostra pàgina web, acercatalunya.cat. Set minuts passen ara a les 8. Després d'un mes de crisi a Ceuta, ahir va fer un mes exacte, poden arribar ja les primeres explicacions de Pedro Sánchez. D'aquí a menys de mitja hora, l'entrevista l'Aimar Bretos a l'Hoy por Hoy, el punxarem en directe, l'analitzarem també. I dijous, per tant, d'aquí a 4 dies és quan compareixerà el Congrés dels Diputats.
1: Així d'agitat arrencarà, sí, el curs polític. A més, el dia abans que comparegui Sánchez, el dimecres, que és el dia de Ceuta, el PP vol posar-se al capdavant de concentracions de suport a la ciutat autònoma, manifestacions convocades arreu d'Espanya.
0: Sobre aquesta crisi a Ceuta, la novetat avui és que hem sabut que el govern d'allà s'ha compromès a donar allotjament temporal a unes 300 nenes que malviuen a la ciutat autònoma.
1: I es compromet a fer-ho en un termini de 2 dies. Nenes, prop de 300, que continuen malvivint als seus carrers i platges. Dels 70.000 migrants que van creuar la frontera els dies 30 i 31 d'agost, 5.000 romanen a la ciutat autònoma, segons els càlculs del Ministeri de l'Interior.
0: I serà demà quan el Consell de Ministres ha d'aprovar un paquet d'ajuts per valor de 165 milions per allà, per Ceuta.
1: Mentre Brussel·les ja estudia la petició del govern central perquè Europa mobilitzi agents de Frontex, de la seva agència a les fronteres, per ajudar en el triatge dels migrants. Avui, per cert, mentrestant, el País explica que els serveis d'intel·ligència avisen de noves accions encobertes contra Ceuta i també contra Melilla.
0: I mentrestant, sobre el terreny. Els ànims continuen així d'encesos i hi ha hagut una nova protesta davant la delegació del govern espanyol i la Guàrdia Civil investiga el llançament de líquid corrosiu a un grup de militars. Anem a treure el nas a Ceuta, a Ràdio Ceuta, amb el Miguel Ángel Mendoza.
2: Buenos días. La protesta va a continuar este lunes. Desde el mediodía, los servidores públicos de diversos colectivos, hasta 15, se van a concentrar frente a las puertas de la delegación del gobierno. Bajo el lema, los servicios de primera línea exigen soluciones, pretenden ser tenidos en cuenta. Con un grito que se repite por parte de los manifestantes. Precisamente uno de los colectivos en la calle prestando servicios, los militares fueron objeto de un nuevo ataque. 3 marroquíes han sido detenidos por la Guardia Civil después de lanzarles una botella con agua ras en su interior. Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales.
0: Al Partit Popular tiben la corda, en això en saben i tenen traça. I des d'Itàlia també ho fa la Giorgia Meloni. Aquesta setmana han de decidir si mantenen els controls de viatgers procedents d'Espanya en vigor des de l'arribada de migrants a Ceuta. Ja sabeu que va córrer el govern de Meloni a impulsar aquesta mesura. Anem amb el corresponsal a Roma, amb el Joan Solés. Què tal? Bon dia.
3: Bon dia. El govern italià haurà de decidir en les properes hores si suspèn o manté els controls de passatgers procedents d'Espanya a ports i aeroports. Tanmateix, el ministre italià de l'Interior, Piantedosi, ha deixat pocs dubtes sobre el que passarà.
4: La situació si ha tutt'altro que migliorat a Ceuta.
3: La situació no ha millorat a Ceuta, al contrari. Hi ha entre 5.000 i 10.000 persones presents allà, ha dit el ministre italià, políticament vinculat a la dretana lliga.
4: Tra le 5 e le 10.000 persone ancora presenti lì.
3: Cal recordar què va fer realment Itàlia, perquè no és exactament el que s'ha dit. No va suspendre Schengen, com van afirmar els càrrecs del govern. Cap país de la Unió Europea ho pot fer. Va restablir controls temporals a ports i aeroports i només per a ciutadans de fora de la Unió, per mostreig. És a dir, hi ha una diferència entre el que Roma va fer i el que Roma va deixar que semblés que feia.
0: En fi, per qui també fa pujada la tornada de vacances és per la Conselleria d'Educació, de fet, també per totes les famílies i per tots els alumnes, per tots els mestres que arrenquen curs d'aquí una setmana. En mig minut en parlem.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
6: Torna a la rutina amb la tranquil·litat i la seguretat de comptar amb un cuidador contractat legalment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: D'aquí a un parell d'hores llargues, cap a 2:15 del matí, la consellera d'Educació, l'Esther Niubó, explicarà les novetats per aquest curs que arrenca d'aquí 8 dies i que arrenca com va acabar el passat amb els professors en peu de guerra. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Se suma a la convocatòria de vaga dels mestres al fiasco d'haver quedat exclosos del proper informe PISA, que al final és el que avalua el nivell que tenen els nostres alumnes. Per aquest curs, el departament posa l'accent en les 500 aules d'acollida per a alumnes nouvinguts.
8: Seran d'entrada 2.141 aules per atendre els alumnes que acaben d'arribar al sistema educatiu i que ni parlen ni escriuen català. Són 500 més de les que estaven funcionant a finals de juny. També es doblen les aules d'acollida intensiva que estan pensades per alumnes estrangers a partir de secundària i que durant uns mesos destinen tota la jornada escolar a aprendre la llengua. En total funcionaran 45. A més, demà començaran a treballar 1.830 professionals més que el curs passat. La majoria dels reforços són 1.100 professors. Hi ha també 531 nous educadors i integradors i gairebé 200 administratius més.
0: I ja sabeu que el curs passat va ser el de la prohibició total dels mòbils a les aules. Aquesta vegada, aquest any, aquest curs, Educació vol posar límits a les eines d'intel·ligència artificial.
8: En les properes setmanes, Educació enviarà un document amb recomanacions als centres educatius, als professors i les famílies, per tal que els menors de 14 anys no utilitzin eines com ChatGPT o Gemini sense supervisió. Educació s'hi entén que aquestes poden ser eines de treball per als alumnes més grans, d'entre 14 i 18 anys, però amb autorització prèvia. El departament, a més, diu que oferirà formació als professors i als centres perquè cadascú estableixi el seu propi full de ruta de com i quan s'ha de fer servir la intel·ligència artificial.
0: Clar, en aquestes dades que ara us desgranàvem és en el que ha volgut posar l'accent la Conselleria d'Educació, però hi ha un gran elefant a l'habitació amb el qual hauran de lidiar la roda de premsa d'avui. D'una banda la vaga, però no només, també i sobretot el fiasco de les proves PISA.
1: Sí, de fet s'espera que la consellera expliqui també avui si ja ha trobat els responsables d'aquest desajustament que no permetrà fer la comparativa a través d'aquest informe amb anys anteriors, aquest desajustament que ha fet que Catalunya quedi exclosa de la mostra i que faci també, s'espera, la consellera una valoració de la convocatòria de vaga que USTEC, CGT o la intersindical mantenen per al primer dia de curs.
0: Que escolteu, hi ha una altra carpeta calenta encara pel govern de Catalunya, pel govern de Salvador Illa, en aquesta reentré. Són els trens.
9: Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información, solo que está demorado.
10: Nuestro tren ha sido cancelado. No tenemos soluciones para ir a París o en Francia.
0: Aquesta vegada no ha estat Rodalies. Ahir el que va fallar és l'alta velocitat entre Barcelona, Girona i França. Una avaria a la catenària a l'estació de la Sagrera va deixar a l'estacada centenars de viatgers durant més de 10 hores. Martí Oliver.
11: L'avaria va afectar tant els usuaris de la línia Barcelona-Figueres com també a viatgers que anaven a Marsella o París. Els passatgers entre Girona i Barcelona es van reubicar a la línia R11 de Rodalies, amb combois que anaven plens fins a la bandera, mentre que pels trajectes internacionals es van habilitar autobusos.
12: I missed the correspondence to Madrid.
11: Viatgers que en alguns casos, com la Mauri, que anava de París a Madrid, no van poder arribar a la seva destinació i han hagut de dormir a Barcelona.
0: I un apunt més relacionat amb la política. Sabeu que la setmana que ve és 11 de setembre, la diada enceta el curs polític aquí a casa nostra, a Catalunya, i ja sabeu que fa temps, al cap d'uns dies, se celebra un acte de la diada a Madrid. Això és tradició des de fa molts i molts anys, i a partir d'aquest any hi ha un canvi.
1: Sí, l'acte del govern de la diada a Madrid no serà la capital espanyola, sinó que serà itinerant per Espanya i aquest any es trasllada a Extremadura. La idea és que els actes que fins ara se celebraven a Madrid es facin cada any en una comunitat autònoma diferent, segons va explicar el mateix Illa ahir en una entrevista periódico.
0: Són les 8:15 i és notícia d'aquesta matinada. Primer atac dels Estats Units contra l'Iran. Feia un mes que això no passava. Sergi López, què tal?
13: Bon dia, Marina. El bombardeig arriba gairebé una setmana després d'haver anunciat una renovada ofensiva econòmica contra Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat una illa iraniana, que està Hormuz, la guàrdia del règim dels ayatolàs, ha respost llançant atacs contra posicions nord-americanes a Jordània.
0: I s'han fet públiques imatges de Nicolás Maduro a la presó de Nova York 8 mesos després de la seva detenció.
13: Les fotografies són del passat mes de juny, però s'han difós ara, just quan el govern de Delcy Rodríguez ha decidit posar en mans dels Estats Units bona part del petroli de Venezuela. Rodríguez ha assegurat que l'acord amb els Estats Units els donarà grans beneficis als propers 25 anys.
14: Hay algo que debe quedar absolutamente claro. Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos, mientras utiliza capital, tecnología, capacidad operativa para apalancar la recuperación de una industria duramente golpeada por sanciones.
13: Tant Venezuela com Washington ho veuen com una victòria per als dos països i continuen sense parlar de canvi de règim.
0: I cop important a la Unió Europea, pel no d'Islàndia, a la seva incorporació en aquest grup, en aquesta comunitat, a la Unió Europea.
13: Sí, els islandesos han votat en contra de reprendre les negociacions d'adhesió. Els màxims representants europeus han mantingut silenci. Després d'aquest resultat, recordem, un 53% de vots contraris i el 47% a favor.
0: I no hi ha una posició formal de les autoritats europees, però la pregunta és què en diu la portaveu del president del Consell Europeu. Ens ho explica el nostre eurocorresponsal, Enrique García Pozo. Bon dia.
15: Buenos días. Desde el Consejo Europeo, la portavoz del presidente traslada que la Unión respeta plenamente el resultado del referéndum y que Islandia seguirá siendo uno de los socios más cercanos y de mayor confianza del bloque comunitario. Un mensaje similar al que trasladan desde el equipo de la presidenta von der Leyen, aunque no ha habido ninguna declaración pública de los líderes comunitarios. Lo cierto es que Bruselas ha tenido un perfil bajo durante toda la campaña, pero los argumentos no han convencido y el no supone un revés para un bloque que busca la ampliación, con especial interés en el entorno del Ártico tras las amenazas de Donald Trump. En la práctica, Islandia seguirá siendo miembro del Espacio Económico Europeo y del Espacio Schengen, pero el rechazo a la reapertura de las negociaciones permite una lectura a las fuerzas más ultras, como manifestaba ayer Marine Le Pen en un mensaje en el que defendía que el resultado del referéndum permite concluir que otra Europa es posible, la de naciones soberanas que cooperan voluntariamente.
0: I quedem-nos a Europa perquè les costes de Xipre, almenys 8 persones han mort i 17 més han desaparegut després del naufragi d'un ferri.
13: És el so de la desesperació de les 267 persones que viatjaven al ferri quan van veure que es produïa el naufragi. Va passar al nord de Xipre. Les primeres investigacions apunten que el sinistre va ser conseqüència de les males condicions de la mar. Les autoritats turco-xipriotes han detingut el capità i els 7 tripulants del vaixell.
0: I ja són més de 800 els morts per l'arribada i la tromba d'aigua que hi va haver de roques a l'Himàlaia entre Nepal i el Tibet.
13: Els serveis de rescat creuen que a les galeries de diverses obres hi poden haver encara persones vives.
0: Informa per la SER des d'allà, l'Adrián Foncillas.
16: Los helicópteros despegan con fardos, colgando con ropa, fideos instantáneos, galletas y arroz y aterrizan con algún superviviente si ha habido suerte. En Nuakchot siguen a contrarreloj las labores de rescate cuando se cumplen 4 días de la riada mortal, un umbral de tiempo que hace de cada superviviente un milagro. Llegan hasta aquí excavadoras y otras maquinarias pesadas a través de carreteras parcheadas, mientras jóvenes ingenieros aeronáuticos hacen volar sus drones con cámaras térmicas para detectar supervivientes en las viviendas enterradas bajo toneladas de barro. En los centros de acogida, centenares de personas que lo perdieron todo escriben los nombres de sus familiares en folios colgados en las paredes y esperan noticias cada vez con menos esperanza. Nepal ha rechazado por ahora el auxilio internacional en las labores de rescate. Dice que puede gestionarlas por su cuenta. Sí que necesita, en cambio, tecnología de comunicaciones para las zonas aisladas y para conservar refrigerados los cadáveres y extraer muestras de ADN para una futura identificación.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández. Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo. Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara són les 8 i 20. Si avui us reincorporeu a la feina, no esteu sols i teniu bona notícia, sobretot si agafeu el metro. L'estació de Verdaguer recupera la normalitat a partir d'avui amb la reobertura de la parada de l'L4 i aquell mític passadís d'enllaçar amb l'L5.
1: S'han fet millores en les andanes, s'han eixamplat les escales fixes i s'ha modificat el forjat al vestíbul de la línia groga. Segons ha explicat TMB, els treballs adapten l'estació a persones amb mobilitat reduïda amb nous ascensors, escales mecàniques i rampes. L'estació de Verdaguer de la L4 ha estat tancada entre el 6 de juliol i el el dia d'avui.
0: I els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle kamikaze interceptat a la P7.
1: Anaven en un cotxe que fugia dels Mossos en contradirecció, va provocar ahir a la tarda un accident amb 9 ferits, un d'ells crític. L'accident va passar a l'altura del Papiol i la policia catalana en va detenir el conductor, que havia quedat atrapat a l'interior del turisme, i a un altre dels passatgers. En canvi, la tercera persona que viatjava va poder fugir-ne i és la que es troba ara mateix en cerca i captura.
0: Abans hem parlat de Pedro Sánchez, de com encara aquest final agònic de legislatura amb la crisi a Ceuta. Hi haurà eleccions generals el 2017, però el que hi haurà abans són les municipals, les eleccions municipals del mes de maig, i estaran marcades segur pel debat de la seguretat. Doncs mireu, en relació a això, hi ha hagut un nou tiroteig aquest cap de setmana a Salt, al Gironès.
1: No hi ha persones mortes, però sí un ferit, un home que va rebre un tret a la cama quan era en ple carrer en aquesta localitat. Els fets van passar dissabte al vespre cap a les 8, després d'un incident dins un pis en el que hi estarien implicats 3 homes, segons les informacions dels Mossos d'Esquadra.
0: Mossos d'Esquadra que revisen la ruta per Montserrat de la terapeuta d'Andic, del fill del fundador de Mango, el d'ell i el d'una col·laboradora seva. Ho llegim a La Vanguardia.
1: Els Mossos sospiten que totes dues van fer juntes la ruta en la que 13 dies més tard va morir el fundador de Mango quan anava amb el seu fill Jonathan. La nova testimoni sap que aviat la cridaran a declarar i la defensa es planteja sol·licitar una nova declaració de Jonathan per resoldre els dubtes que pugui deixar aquesta nova testimoni que no va esmentar a la seva primera declaració.
0: I ara parlem de seguretat i de tecnologia. Perquè cada vegada més ajuntaments catalans encarreguen càmeres de seguretat amb intel·ligència artificial per poder analitzar les imatges i detectar possibles situacions que són conflictives. Pau Puig, què tal? Bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Quan una càmera detecta una conducta sospitosa, un element que pot generar més risc, envia una alerta directament a la policia.
18: Són sistemes que van més enllà dels selectors de matrícules i que, entre d'altres coses, quan detecten una conducta sospitosa o un element que pot generar cert risc, envien una alerta a la policia.
19: Si abans hi havia 3 o 4 o 5 agents davant d'unes pantalles mirant unes càmeres, ara potser n'hi ha un, però els altres 4 estan al carrer.
18: És Eduard Galí, el director tècnic d'Alfanet, una empresa catalana que està incorporant la tecnologia en diversos ajuntaments catalans. Qui valida si aquesta sospita és efectivament una conducta irregular són els propis agents. Lleida, el Vendrell, Mataró o Badalona són algunes ciutats pioneres que ho volen implementar.
0: L'alcalde de Badalona, el Xavier García Albiol, va ser qui fa unes setmanes va anunciar que se sumaven a aquesta tendència, que instal·larien 600 càmeres perquè els permetria d'aquesta manera tenir més mà dura contra delictes que ara costen de perseguir.
18: En un vídeo a les xarxes socials, fins i tot va assegurar que faria servir eines de reconeixement per poder seguir les persones que delinqueixin en temps real.
20: Una càmera d'intel·ligència artificial que si comete algun delito les pueda estar siguiendo por todo el recorrido, por todas las calles que pase.
18: Per poder fer aquest seguiment, els ajuntaments han de tenir permís d'interior i han de regir-se per la normativa europea. La professora de Dret Públic, Cristina Blasi, assenyala una altra línia vermella.
21: La línia vermella és el reconeixement facial en temps real per part de la policia.
18: Fonts de l'Ajuntament de Badalona consultades per CERC Catalunya afirmen que les càmeres que s'instal·laran incorporaran tecnologia capaç de diferenciar el gènere o l'edat estimada de la persona, però que hauran de limitar-se a les finalitats que els autoritzin.
0: I Catalunya va reciclar l'any passat el 100% dels olis industrials que va fer servir. Parlem de més de 19.000 tones que s'han pogut reutilitzar gràcies a una cadena amb tots els actors implicats que permet que aquest residu tòxic es pugui valoritzar, se li pugui treure un rendiment. Oriol Soler.
22: L'oli industrial no només es fa servir a cotxes, fàbriques o maquinària pesada.
23: Pues desde instalaciones escolares hasta hospitales, hoteles y oficinas.
22: Ho explica Ainhoa Lizarbe, directora de Relacions Institucionals de Sigaus, que és el sistema col·lectiu de responsabilitat del productor a Espanya pel que fa als olis industrials. A més, aquest residu és altament tòxic i és obligatori separar-lo de manera adequada.
23: És un residu peligroso. Y esto significa que la ley obliga a una correcta gestión a todos estos factores.
22: L'any 2025 es van generar a Catalunya 19.800 tones d'oli industrial procedents de més de 8.000 establiments en més de 600 municipis catalans. D'aquest volum s'han obtingut 12.000 tones de lubricants regenerats i 600 tones de fuel industrial. Per obtenir aquests mateixos recursos, mitjançant la seva producció habitual, haurien calgut més de 5 milions de barrils de petroli.
0: I seguim parlant d'innovació, perquè l'Hospital de Bellvitge lidera una recerca d'àmbit estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu-compulsiu, allò que n'hi diem el TOC, de manera precoç. Quan apareixen els primers símptomes, el problema és que de totes les malalties mentals, aquesta és la que afecta a més persones que triguen a demanar ajuda. Fins a 10 anys poden trigar a dir, escolta'm, potser sí que tinc un problema. Susana Ruiz.
2: Els malalts de TOC tenen pensaments intrusius i molestos que es converteixen en obsessions i fan actes repetitius, accions o rituals que reprodueixen infinitat de cops per reduir l'ansietat que les obsessions els generen. Quan abans rebin tractament, més probabilitats hi ha que puguin fer vida normal.
3: Quan tu tens una conducta que repeteixes moltes vegades, això produeix uns canvis en els circuits cerebrals. Llavors, quan tu estàs molt de temps ritualitzant, d'alguna manera això modifica les connexions del teu cervell. Llavors, si tu fas una intervenció abans de que aquestes connexions estiguin modificades, doncs és molt més fàcil que hi hagi una bona resposta.
2: La doctora Pino Alonso, cap de psiquiatria de Bellvitge, és la investigadora principal de l'estudi.
0: I avui juga el Barça.
4: Julián Álvarez?
17: Sorry?
4: Julián Álvarez o no?
17: Do you want me to ask about Julián?
4: No. Get the same, get
0: I en
4: the same
0: la prèvia one. Bromejava ahir Hansi Flick amb el nostre company, el Santi Ovall, en roda de premsa. Julián, sembla que no, de moment, qui ultima la seva arribada a Camp Barça és Gabriel Jesús.
24: El davanter brasiler de 29 anys arribaria a canvi de 10 milions d'euros procedent de l'Arsenal. El Barça, tot i aquest fitxatge, no s'oblida de Julián, ja sigui per aquest o pels propers mercats de fitxatges. La previsió és que Gabriel Jesús passi avui revisió mèdica.
0: Però no arribarà temps encara per rebre el Rayo Vallecano al Camp Nou.
24: Tercer partit de Lliga pels blaugranes, a 9:45 de la nit al Camp Nou.
0: Última hora del partit. Santi Ovalle, què tal? Bon dia.
25: Bon dia, sense novetats a la convocatòria, ja que Gavi i Frenkie de Jong continuen al marge. El Barça afronta avui el tercer partit de la Lliga al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. S'espera un 11 amb algunes rotacions de Hansi Flick. Per exemple, pot entrar a l'eix de defensa Andreas Christensen de nou i al mig del camp veure per primer cop aquesta temporada titular un campió del món com és Dani Olmo. El partit el podreu seguir des d'una hora abans, a partir de 9:15 del vespre, al que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya.
0: De moment, ahir qui va fer els deures és el Real Madrid.
26: La va a poner con pierna izquierda. Ahí está Güler, buena bola, corazón del área, remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Amb golejada contra el Màlaga.
24: 4-0 amb els gols de Bellingham, Mbappé, Güler i del porter del Màlaga en pròpia porteria. Els de Mourinho són líders amb 9 punts. Ahir també, Depor 3, València 1 i Celta 0, Atlètic Club 2.
0: Golejada també del Barça femení.
24: 5-0 contra el Tenerife, el Johan Cruyff, Graham Hansen, Pina, Peijor, Van Asten i Paredes, les golejadores. El Madrid es va endur el derbi contra l'Atlético per 3-2 i derrota del Badalona 3-1 contra l'Atlètic Club.
0: Pels que no ens escoltaven a les 7, tornem a explicar què és l'IndyCar.
24: És la competició de motor més important dels Estats Units, una espècie de Fórmula 1, diguem-ne.
0: I allà s'ha proclamat campió del món un català, l'Àlex Palou.
24: Per cinquena vegada, el quart de manera consecutiva. Així ho celebrava el pilot català, que és ja el tercer pilot de la història més mundials de la IndyCar, com dèiem, la Fórmula 1 estatunidenca.
0: Si ens quedem en el motor, Marc Márquez ha fet doblet al Gran Premi de l'Aragó.
24: Triomf dissabte i ahir que el col·loquen segon del Mundial a només 19 punts de Jorge Martín, que només va poder ser cinquè.
27: Hace dos semanas estaba medio muerto, o cojo. Ahora vuelvo a estar vivo, entonces... Va i viene.
24: Pedro Acosta va ser segon i Marco Bezzecchi tercer.
0: Avui torna Carlos Alcaraz.
24: Torna a competir en solitari 140 dies després en el seu debut al US Open. Ho farà no abans de les 7 del vespre contra el rus Safiulin.
0: I dèiem abans, el Pogacar resulta que l'operaran aquí a Barcelona?
24: Sí, dèiem que l'han d'operar aquí a Barcelona.
0: Perquè ha tingut un accident, ho sabeu, aquest cap de setmana. S'ha trencat la clavícula, una vèrtebra, vaja, està trinxat. I allà, clar, a la Vuelta... han de renovar lideratges. Enric Mas, cop sobre la taula.
24: Que es va endur la victòria d'etapa ahir, després de l'abandonament de Pogacar dissabte, és més líder a la classificació general.
0: I un apunt final, Espanya es queda a les portes de la glòria al Mundial d'Hockey Herba.
24: Va perdre la final contra Alemanya per 0-1.
0: I en cultura... Els castellers de Vilafranca han fet història. De fet, no sé quantes vegades hem llegit aquest mateix titular. Se'ls van superant a mesura que va passant el temps. Han descarregat per primera vegada al món un pilar de nou amb folre, manilles i puntals. Això ha estat durant la Diada de Sant Fèlix, Laura.
28: Sí, la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès va viure ahir una de les diades més emocionants que recorden. Les quatre colles que van participar i van apostar per construccions molt complexes, 16 castells de cama extra, dos dels quals 13 s'han descarregat. La colla vella dels Xiquets de Valls van obrir la diada amb un 4 de 9 sense folre, descarregat. La colla jove Xiquets de Tarragona va descarregar el 3 de 9 amb folre i manilles per Sant Fèlix, com dèiem, en el seu tercer cas de la història, i la colla jove es va descarregar un 4 de 9 sense folre.
29: Oh!
28: Però el colofó va arribar al Pilar de Nou amb folre, manilles i puntals que van descarregar per primer cop en la història els castellers verds de Vilafranca. Sí que és veritat que si veieu les imatges, ja cap al final, quan queden els puntals, tot es desmunta, però es considera descarregat.
0: L'acústica de Figueres tanca la 23a edició amb més de 100.000 espectadors en 4 dies de música.
6: Seguro que no te han hablado de nosotros. ¿A que sí? Loco Mía!
28: Loco Mía, el grup dance popular dels anys 80 i 90, que ha recuperat l'activitat amb nous integrants, i també l'orquestra Diversiones, han estat els encarregats de posar punt final a aquesta edició.
0: I el musical Moulin Rouge, mitiquíssim, baixa el taló a Broadway després de 7 anys en cartellera.
28: Imagina't, eh? 7 anys seguits en cartellera, un musical que ha aconseguit 10 premis Tony i també més de 381 milions de dòlars recaptats, un musical que es va estrenar el 2018 a Boston. L'obra combina la història d'amor entre el compositor Christian i la ballarina Satin amb cançons pop com, per exemple, Single Ladies de Beyoncé. I tot i que deixa Broadway, Moulin Rouge continuarà al West End de Londres.
0: Tom Cruise anuncia el retorn de Díaz de Trueno.
7: That way.
8: Let's make the movie that
28: doncs sí, Tom Cruise tornarà a seure's al volant de com a Cole Trickle, que és el pilot de NASCAR, que va donar vida, de fet, a Díaz de Trueno l'any 1990, una nova pel·lícula que s'estrenarà el 2 de juny del 2028, encara queda una miqueta, amb Anne Hathaway com a coprotagonista.
0: I a Ser Catalunya avui estrenem nova temporada amb algunes novetats. Des d'avui tenim més hores de programació en català i també hem reforçat les transmissions del Barça.
28: Tot plegat mantenint els espais consolidats de la casa. Una de les novetats és que l'Aquí Catalunya, presentat per tu mateixa, Marina Fernández, guanya una hora de programa i s'allargarà des de les 7 del matí fins les 12 del migdia. D'aquesta manera, Ser Catalunya ja ofereix programació pròpia en català des de les 7 del matí a les 4 de la tarda sense interrupcions. I l'altra novetat és la renovació de les transmissions del Que t'hi jugues Barça, amb en Sique Rodríguez com a director, però l'Albert Bermúdez com a narrador i amb l'equip habitual dels col·laboradors del Que t'hi jugues Barça. A més, més enllà de les novetats, es mantenen les cares conegudes de la casa, en Sique Rodríguez, Lluís Flaquer, el Que t'hi jugues, Jordi Manau al llapis de memòria, l'Anna Puigvoltes al balcó, en Màxim Castillo al Tot és comèdia, que serà la cita cultural als caps de setmana, i pel que fa als informatius, Gisela Rodríguez continua a l'Oi Por Oi Catalunya, Joan Bofill a l'informatiu del migdia i a l'hora 14, i la Gemma Alegrí en la edició del cap de setmana.
0: Passant 3 minuts de 8:45 del matí, ho sabeu perquè us havíem estat explicant des de primera hora, ara mateix en directe Pedro Sánchez a l'antena de la SER amb els companys de l'Hoy por Hoy amb l'Aimar Bretos.
9: Un lado y otro es sustantivo, y lo que sabemos también es que después del 30 y el 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esa desinformación por parte de redes sociales asociadas tanto a Rusia como también a Israel y a una internacional ultraderechista que utiliza siempre la migración no solamente para atacar a España, sino también a Europa y dividirla.
10: Pero es creíble que 70.000 personas se movieran por el norte de Marruecos hacia Ceuta, entraran en la ciudad autónoma sin que Marruecos supiera que eso iba a pasar.
9: Mire, la experiencia que yo tengo, porque además, fíjese, yo llevo como presidente del gobierno 8 años, he vivido crisis migratorias, por ejemplo, en Canarias en 2020 y 2021, hoy se nos olvida, pero en 2020 y 2021 entraron en Canarias 23.000 personas, en 2020 22.000 personas en 2021, en Ceuta también entraron miles de personas en el año 2021, y la experiencia que yo tengo respecto a la crisis previa en Ceuta es la de una coordinación, una cooperación instantánea, inmediata, por parte de las autoridades marroquíes. Estuvieron al habla constantemente el 30 y el 31 de julio, y es cierto que el 31 de julio sí se empezó a ver un despliegue operativo por parte de las autoridades marroquíes, precisamente en la zona de Castillejos, para hacer frente a la avalancha de personas que estaban intentando entrar de manera irregular en la ciudad autónoma de Ceuta. Por tanto, nosotros no tenemos esa información. La que tenemos y sobre los hechos que nosotros trabajamos son los que le he dicho. Uno,
0: per tant, Pedro Sánchez, traient pit de la gestió que han fet d'aquesta crisi migratòria a Ceuta, diu que no tenien informacions prèvies sobre l'assalt que hi va haver sobre l'entrada de migrants. Un parell de minuts i seguim amb aquesta entrevista i amb tot l'anàlisi del que pugui dir Pedro Sánchez.
5: Ser Catalunya, Barcelona.
11: Primer dia de col·le.
5: Neguit. Il·lusió.
1: Sorpresa. Nervis.
11: Estic nerviós.
1: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
12: Si us toca matinar, intentarem que sigui amb un somriure.
13: El que t'hi jugues la liarem i ens divertirem.
14: I amb molta responsabilitat us agrairem que ens escolliu per informar-vos.
1: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
11: Estic nerviós.
15: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
16: ¡Qué calor!
15: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
19: Ortopedia Premium és molt més que una botiga. És el teu centre de mobilitat. La més gran de Catalunya amb cadires de rodes manuals i elèctriques, caminadors, scooters i llits articulats. Gaudeix d'assessorament personalitzat. Ortopedia Premium. Ens trobaràs a l'Eixample i a Sant Adrià.
20: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
29: Empezamos fuerte la temporada.
20: Ja ho va dir el tio Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
30: Doncs sí, narraré jo.
20: I Sique Rodríguez al capdavant.
30: Exacte.
20: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
31: Què t'hi jugues?
32: Barça!
33: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
34: És l'estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
35: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
36: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Ara passen 8 minuts de 8:15 del matí. Us ho estàvem explicant, Pedro Sánchez és en directe a l'antena de la SER. Seguim escoltant. De moment el que estava fent és parlar de la crisi, del drama migratori a Ceuta, donant explicacions, defensant la gestió que ha fet el seu govern, que ha rebut tantes crítiques, amb una crisi que està molt lluny encara d'haver quedat resolta. L'escoltem.
9: L'autònoma de Ceuta pues subió, però no subió de manera significativa. Y de alguna manera, en momentos como los actuales de verano, es cuando tradicionalmente se producen estos picos de intento de entradas de migrantes irregulares en Ceuta y en Melilla. El CNI compartió informes de situación, como también lo hizo la Policía Nacional, pero sí que le puedo garantizar que no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31. Pese a ello, el gobierno de España lo que hizo durante esos días fueron tres cosas. La primera, reforzar los controles de fronteras. La segunda, preparar al CETI que tenemos, ampliando el número de plazas para que se pudiera acoger pues a esa entrada de migrantes irregulares que se pudiera producir, pero no de la manera tan desmesurada como se sufrió entonces. Y, por supuesto, también seguir colaborando y cooperando con las autoridades marroquíes.
10: Por lo tanto, el CNI avisó de lo que estábamos viendo todos, de que había determinadas entradas a nado, pero no avisó de lo que estaba por llegar. Sí, interpreto de su respuesta.
9: Pero el CNI es un centro con unos extraordinarios profesionales. Mire, yo salto por un instante, pero para que seamos conscientes y algunas veces hasta incluso veamos el sentido de las cosas que se están haciendo desde el gobierno de España. Cuando se produjo todo este debate sobre el 5% del presupuesto en defensa que, bueno, pues de alguna manera trató de imponer la administración estadounidense a los aliados de la OTAN, yo dije que España no necesita comprar tanques, si me permiten, desde el punto de vista coloquial, para simplificar mucho mi razonamiento, que el desafío que tiene España tiene mucho más que ver con la seguridad que con la defensa. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las inseguridades, de los desafíos que nosotros tenemos, son diferentes al este o al oriente de Europa. Tiene mucho que ver, bueno, pues con una situación de lucha contra el terrorismo que se va expandiendo en el Sahel. Tiene mucho que ver también con la necesidad de hacer frente a los ciberataques. Y eso es lo que estamos haciendo. Fíjese, nosotros desde que llegamos al gobierno en el año 2018, el presupuesto del CNI era de poco más de 280 millones de euros. Hoy es de 445 millones de euros. Hemos aprobado un plan de 1.000 millones de euros para reforzar la ciberseguridad, más 1.150 millones de euros también para reforzar la ciberseguridad de ese plan para llegar al 2% del presupuesto en seguridad y en defensa de la OTAN, de los cuales 376 millones de euros son para reforzar el Centro Criptológico Nacional de Ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia.
10: Y a pesar de todo eso, presidente, ustedes no tuvieron una información a la altura de lo que estaba por venir. O la tuvieron y no actuaron, no, o no supieron interpretarla.
9: Lo que yo le digo a Aymar es que la realidad a la que nos estamos enfrentando es que no es evidente que los ataques que se puedan perpetrar en una frontera, como es el caso del 30 y el 31 de julio, tengan que provenir de un actor estatal. Pueden provenir de organizaciones criminales, de mafias, de redes que se autogestionan como consecuencia de esas redes sociales. Por tanto, cuando se dice, ¿tienen ustedes un conocimiento exacto, completo de lo que sucedió el 30 y el 31 de julio? Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello. Pero lo que sí que es cierto es que el gobierno tiene que actuar sobre certezas. Y sobre todo lo que tenemos que hacer es trabajar para minimizar los riesgos presentes y futuros de asaltos como estos. Porque si uno mira los datos agregados del número de entradas irregulares en nuestro país, afortunadamente han bajado. Han bajado de este año respecto a l'anterior. I el any
0: aquesta
9: anterior...
0: és la gran pregunta que ha anat planant al llarg d'aquestes setmanes, durant aquest mes sencer que fa que va arrencar aquesta crisi. Si tenien informació al govern de Pedro Sánchez o no que s'anava a produir aquesta entrada. Joan Serra, cap d'informatius de SER Catalunya. Què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia, Marina.
0: Pablo Tallón, periodista, company de la cadena SER. Com estàs? Pablo Tallón, què tal? Bon dia. Doncs el saludarem d'aquí una estona. No passa res, és dilluns, estem arrencant temporada, aquestes coses passen. Fa res, escassos segons, l'hem pogut saludar fora de micròfons, però vaja, ara, no sé, alguna cosa ha passat. En tot cas, el que dèiem, Joan, la gran pregunta del milió és la que li estava traslladant l'Aymar a Pedro Sánchez. Hi havia o no hi havia informació en relació a aquest salt que hi va haver, aquesta entrada per mar, perquè, a més, hi ha hagut versions contradictòries per part del govern de Pedro Sánchez entre la ministra de Defensa i el ministre de l'Interior. La ministra de Defensa diu és que sí, que en teníem coneixement per part del CNI. Pedro Sánchez més o menys l'acaba desmentint o intenta matisar-ho d'alguna manera.
2: De fet, ha dit una frase, ha dit que no hi va haver cap informació que compartís la gravetat d'aquesta crisi, una frase que dona a entendre que en aquest xoc de versions entre Marlaska, Ministeri de l'Interior, i Margarita Robles, Ministeri de Defensa, el president del govern s'alinia amb les tesis verbalitzades per el ministre de l'Interior, que deia que no hi havia una informació que revelés la gravetat de la crisi, per tant, de la realitat que hi va haver a Ceuta. Aquest és la reflexió, la tesi que ha desplegat Sánchez en aquesta entrevista amb Aymar Bretos. I després també un altre element significatiu d'aquestes primeres explicacions, també, que és fins a quin punt protegeix la relació diplomàtica amb Marroc, perquè ha dit que en tot moment la cooperació amb Marroc ha estat positiva i que no hi ha cap informació que disposi ara mateix el govern espanyol per entendre que al darrere d'aquesta crisi hi ha com a mínim la inacció de les autoritats marroquines.
0: I aquí la pregunta que emergeix és si aquesta serà l'estocada final, d'alguna manera, del govern de Pedro Sánchez. Encarem la recta final d'una legislatura que ja era agònica abans de marxar de vacances, que va estar marcada en aquell moment, va omplir minuts i minuts d'antena parlant de la corrupció que escanyava el Partit Socialista. Ara ja no en parlem, però perquè, clar, van sobrevenint noves crisis, no? La pregunta, l'interrogant, és si aquesta acabarà de ser l'estocada d'alguna manera també perquè a nivell de societat, de ciutadania, està virant el relat.
2: Sí, a veure, Sánchez tenia dos grans problemes. Una, no tenia una majoria parlamentària articulable, o més ben dit, ja tenia gairebé una majoria en contra al Congrés dels Diputats, i després havia encadenat diverses causes judicials que lesionaven clarament la seva estabilitat política, fins i tot amb membres que havien estat al seu executiu, no? Com el cas d'Ábalos, i després amb una crisi judicial tan profunda com la del cas Zapatero. Ara s'hi afegeix una nova realitat que fa que el curs polític comenci d'una manera, jo diria, molt enfangada pel que fa a Sánchez. Si us recordeu, l'anterior curs polític va començar amb la gran crisi de Gaza. Sí. Una crisi en què la posició espanyola, en la seva projecció internacional, la situava, diguem-ho així, en un espai còmode ideològicament. Sánchez va alçar la bandera del seu discurs beligerant amb Israel i va tenir una preponderància internacional. Ara el curs polític comença amb una situació molt incòmoda pel PSOE i amb una crisi que no s'entreveu que es pugui resoldre a l'esprint. Per tant, una crisi que ha començat a l'estiu i que segurament que continuarà encadenada durant aquest inici de tardor.
0: Estem parlant, això, de la crisi més candent que té ara mateix Pedro Sánchez al damunt la taula, que és aquesta que té a veure amb Ceuta. L'estàvem escoltant en l'entrevista. Anem cap a Ceuta. La tensió ha anat en augment en aquests últims dies i a l'espera de les explicacions que pugui donar Pedro Sánchez aquesta setmana, avui hi ha una novetat que està explicant el Nicolás Castellano, el nostre company, des de les 7 del matí. Nico, què tal? Bon dia, buenos días.
3: Buenos días.
0: Tú estás en la playa del Tarajal, que es por donde se produjo toda esta entrada de personas. ¿Nico?
3: Sí, bueno, me encuentro ahora en la playa del Trampolín, exactamente. Desde primera hora hemos ido conectando con los distintos escenarios que hace un mes convirtieron la playa del Tarajal y esa frontera en el escenario del mayor cruce de personas jamás registrado en la historia de las fronteras de España, con esas más de 70.000 personas que cruzaron. Después me he trasladado a la cancha del Príncipe, donde siguen durmiendo 240 de las niñas que siguen fuera del sistema de protección y que se espera que entre hoy y mañana, como estamos contando en la SER, sean trasladadas a una nave cerca de la frontera. Y ahora estoy en la playa del Trampolín, que se ha convertido en la imagen, digamos, en el plató televisivo, en esa imagen de esas chabolas con cañizos, tiendas de campañas, plástico, cartón, y que ahora mismo pues están acogiendo pues el despertar de centenares de personas que aquí recibieron comida de nuevo con normalidad en las últimas horas por parte del reparto de la Cruz Roja y que son el reflejo de esta crisis enquistada un mes después. Por aquí entraron hace un mes prácticamente 70.000 personas. Nadie sabe exactamente cuántos adultos quedan dentro de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Se han habilitado solo dos instalaciones temporales de acogida, una en la explanada del aparcamiento, que también hemos visto a esas 2.000 personas que han pasado la noche allí, y otra en otra explanada militar donde están los solicitantes de asilo de origen subsahariano. Así que un mes después, la situación en Ceuta sigue muy lejos de una solución, y sobre todo con un ambiente en las calles cada vez más tenso, más enrarecido, porque muchos de los vecinos de Ceuta pues consideran que no se han tomado las medidas oportunas para solucionar esta crisis.
0: Y lo estamos viendo, de hecho, con movilizaciones y con actos absolutamente reprobables, quemando los campamentos donde viven estos migrantes, pero también con conflicto entre una parte y la otra, ¿no? Difícil gestión por parte del gobierno autónomo.
3: Fíjate que hace un mes éramos testigos de cómo precisamente los vecinos de Ceuta, y muchos de ellos también de origen, digamos, diverso, bilingües, etcétera, etcétera, se manifestaban en el centro de la ciudad en contra de los agitadores racistas que llegaban aquí a intentar aprovecharse de las circunstancias. Echaron de las calles a algunos de los eurodiputados y de los activistas pseudo periodistas que vinieron aquí a calentar el ambiente. Y un mes después el ambiente ha cambiado y hay un grupo de vecinos, que no son la mayoría, pero sí que son muy destacados, que están manifestándose cada día bajo la bandera de España y supuestamente reclamando una solución al gobierno del Estado. Y luego hay un grupo de racistas y de gente que se aprovecha de estas circunstancias que está alentando agresiones o, como vimos el otro día, pues esa quema de esta especie de cañizos que los que se instalan para pasar la noche. Aquí está ahora mismo el Levante empujando la bruma, hay una humedad tremenda, están pasando la noche aquí y se ven ahora los efectivos de limpieza haciendo una batida en toda la zona y recogiendo, por ejemplo, los restos de ese último reparto de comida.
0: Nico Castellano, muchísimas gracias. Seguiremos conectando contigo seguro sobre el terreno. Buen trabajo.
3: Hasta luego.
0: Que vaya bien. Ara sí puc saludar al Pablo Tallón, al nostre company periodista d'aquí de la SER. Què tal? Bon dia, Pablo.
4: Hola, Marina, com estàs?
0: Bé, tu t'has passat tot l'estiu a l'hora 25 explicant sobretot, obrint gairebé dia sí dia també amb aquesta crisi. Estàvem escoltant a Pedro Sánchez dient, escolta, no teníem tantes notícies com havia dit la ministra de Defensa, no ho ha dit ben bé així, però vaja, intentant matisar que tenien informació que aquesta entrada s'havia de produir. I després tenim el drama humà, que són aquestes persones que ara ens deia el Nico Castellano des de la platja del Trampolín, que segueixen malvivint allà i que estem deshumanitzant, que tot un grup d'energúmens deshumanitza d'una manera brutal, dient no, és que no els hi doneu ni aigua, i això és literal, i són persones que arriben amb una mà al davant i l'altra al darrere, molts dels quals són fins i tot menors d'edat.
4: Sí, aquí és que hem vist dues vessants d'aquesta crisi. Hem vist, per una banda, la humanitària, on el govern ha arribat tard, i ha arribat tard, entre altres coses, perquè aquestes persones van estar 3 dies sense aigua i sense menjar fins que la Creu Roja va començar a repartir menjar. No sabem, perquè ningú ha arribat a verbalitzar mai, si això formava part d'una estratègia de si no els hi dones menjar, si no els hi dones aigua, tornaran. Ningú podrà reconèixer mai, però és evident que els primers dies va tornar tantíssima gent, tantíssims milers, perquè els comerços estaven tancats i perquè no hi havia doncs aquests mínims. I després hi ha tota la vessant política, podríem dir, d'aquesta gestió. És a dir, què ha fallat en la part tècnica? És a dir, si el CNI no ho sabia, que un servei d'intel·ligència d'un país com Espanya no detecti un moviment de 70.000 persones... és un problema. Si ho sabia, Interior no va actuar, no va reforçar la frontera prou, no va alertar el Marroc prou, no va poder prendre les mesures preventives suficients, també és un problema. I llavors aquí el govern té efectivament un problema. Margarita Robles diu no, els meus ho van fer bé, Marlaska diu no, els meus ho van fer bé, i ara Pedro Sánchez acaba de prendre partit per Marlaska. Ha dit no teníem cap informe que digués això. Mentrestant, el que tu deies, és que tenim la gent malvivint. És a dir, és que ha passat un mes i no hi ha espais suficients per acollir aquestes persones. No parlem d'espais definitius, parlem d'espais perquè no hagin de dormir al carrer, perquè no generin aquestes situacions, perquè es puguin filiar, perquè si han de tornar, puguin tornar al seu país, però amb garanties jurídiques, i tot això no està passant, i òbviament l'ultradreta ho està aprofitant fins al punt que estan cremant part de les seves poquíssimes pertinences i bloquejant camions, el que deies tu, de la Creu Roja. És que és gravíssim el que està passant. I parteix d'una mala gestió i d'una extrema dreta que vol incendiar les coses.
0: Efectivament, és molt gros, i tot això passa no en un moment qualsevol, sinó just en les últimes fuetades de la legislatura de Pedro Sánchez, per tant, molt a prop d'una convocatòria electoral. Encara està per veure quan serà. Jo li demanava ara fa un moment al Joan Serra, si

0: Posem que es presenten els pressupostos, que es voten a finals d'any i que es tomben. Fins ara tothom donava per fet que l'acte següent era la convocatòria electoral i que aquells pressupostos es convertien en el primer acte de campanya perquè era un programa electoral en si mateix. Sí. Ara això és més difícil. És a dir, si no es resol la crisi de Ceuta el mes de desembre i no és fàcil que estigui resolta, no és tan fàcil en eleccions a finals d'any. I el PNB, per exemple, confiava fermament en que això passaria i que, per tant, no coincidirien amb autonòmiques i municipals. Té un problema també d'estabilitat que ja el tenia i que s'agreuja després de la crisi de Ceuta.
1: Clar, és que aquí hi ha un element clau, Joan, que ara comentava el Pablo, que és si les generals són abans de les municipals o després, i de les autonòmiques que han de ser en algunes comunitats autònomes d'Espanya, perquè hi ha molts candidats, tant municipals com autonòmics, que diuen, escolta, jo no em vull cremar, candidats socialistes, que diuen, jo no em vull cremar per la mala gestió del govern de Pedro Sánchez. Que siguin abans les generals i deixeu-nos a nosaltres després fer unes eleccions netes en el sentit de dir que no anem amb la motxilla de tota la part de lectura estatal.
2: Sánchez no ha aclarit si les eleccions generals seran abans o després de les municipals. L'única cosa que ha aclarit és que no serien en un suport diumenge coincidint amb les municipals. És l'única declaració pública que ha fet en aquest sentit, que, per cert, lliga molt bé amb les peticions que li havia fet, per exemple, el PNB, un partit que està molt interessat en que no hi hagi doncs, una convocatòria solapada amb les municipals, pel que significa a l'hora de votar en una clau dual, no?, en unes eleccions basques on els recursos depenen molt de les diputacions forals. Això és l'únic que Sánchez ha dit que no passaria. El que no ha aclarit és si serien en el primer trimestre del 2027 o serien després de les eleccions municipals. És cert que, i abans ho comentava, que aquesta crisi és molt difícil de resoldre a l'esprint. I també hi ha un consens generalitzat en què el govern espanyol no ha estat àgil. És a dir, el que sempre se li reconeixia a Sánchez d'observar amb antelació on serien les crisis i, per tant, de fer moviments estratègics, en aquesta ocasió o no ho ha fet, o almenys no ha significat que ho feia. I a mi, per mi, aquesta crisi, i ara en Pablo hi insistia, és molt difícil de resoldre l'esprint. Sánchez ha dit que en un breu espai de temps hi hauran activades 6.000 places per atendre aquests migrants que ara mateix doncs, no estan allotjats o reassignats. Encaminar tot això és complex fer-ho l'esprint i, per tant, durant la tardor parlarem de la crisi de Ceuta.
1: I encara més poca vista queda de manifest la del ministre Puente, que poc després d'aquesta entrada massiva de migrants va dir otra crisi resuelta per Pedro Sánchez. Home, doncs som molt lluny d'això. Permeteu-me anar cap a Ceuta una altra vegada. Vull saludar el president veïnal de la barriada de Ceuta. Ell és Abdellà Mustafà. Què tal? Bon dia.
3: Sí, què tal?
1: Pues bien, aquí estamos hablando de la situación que estáis viviendo vosotros desde hace un mes. ¿Cómo valoras el momento actual?
3: Si bien los dos primeros días fueron absolutamente diferentes, y podemos hablar de que se había ocupado prácticamente Ceuta, a partir de los dos primeros días se fueron el 80% de la gente que entró, y desde entonces hasta ahora vivimos un drama humanitario que seguimos viviendo. Han pasado 28 días después de esos dos días, ya hemos cumplido un mes, y sigue la situación absolutamente igual.
1: Pregunta, ¿cómo ves, cómo valoras tú como presidente de eso, de una barriada de vecinos en Ceuta, las imágenes que estamos viendo de asaltos, directamente a las zonas donde están malviviendo estas personas?
3: Pues lo veo fatal. Veo fatal que haya calado, porque España entera sabe, y esto no es nada nuevo, que la ultraderecha y el discurso del odio siempre se aprovecha de las desgracias, siempre allá donde esté una desgracia, ya sea natural, ya sea de las características que sean, siempre aprovechan esa desgracia para retroalimentar ese odio, para hacer su show, y aquí en Ceuta no ha sido menos. Ha sido la Dana, ha sido un montón de sitios, Ceuta también. Y entonces, ¿la gente qué hacen? Aprovechan el cansancio vecinal, porque por X o por B, al fin y al cabo, podemos reconocer una cosa, podemos estar muy de acuerdo con el gobierno de la nación o no, pero no han actuado como deberían de actuar, al menos no con la rapidez que deberían de actuar, y han aprovechado ese cansancio que tienen los vecinos para retroalimentar, para hacer

0: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
1: 7 minuts passen de les 9 del matí. Seguim en temps d'anàlisi. I hem arrencat parlant de Ceuta amb aquesta entrevista a Pedro Sánchez. Ha estat un dels grans temes de l'estiu que marcarà segur aquest inici de curs. Repassem-los una mica. Òbviament, Joan Tejedor, Guillem Favola, què tal?
2: Hola, bon dia, Marina Fernández.
1: El primer, aquesta crisi a Ceuta.
2: Sí, ha passat un mes de l'entrada massiva dels migrants dels dies 30 i 31, però l'atenció hem vist en els últims dies com anava encara en augment. A Ceuta ha esclatat la violència amb atacs també contra els migrants. Segons Interior, acaba de confirmar aquestes dades que eren més o menys provisionals. Pedro Sánchez, en aquesta entrevista que continua en marxa a l'Hoy por Hoy, romanen a la ciutat autònoma 5.000 migrants dels que van entrar, dels quals 1.200 són menors no acompanyats.
1: L'altra carpeta calenta, educació. El curs començarà igual com va acabar, amb una vaga de mestres, i entremig tenim el gran fiasco de les proves PISA.
3: L'assemblea educativa torna a tenir vaga convocada pel primer dia de curs, dimarts que ve, per les condicions laborals, manca de recursos i sobrecàrrega a les aules. A més, ha augmentat la desconfiança entre els sindicats i govern, des que dues agents dels Mossos es van infiltrar a una assemblea de docents, i a les vagues dels mestres se'ls ha afegit l'exclusió de les escoles catalanes dels resultats de les proves PISA, perquè se'n va deixar fora el 23% dels alumnes en comptes del 5% per mes, i no es va saber fins al cap de 4 mesos.
1: Ara ho analitzarem això amb la nostra companya, experta en temes d'educació, amb la Soledad Domínguez, però és que hi ha hagut un altre motiu de conflicte que té a veure amb la mobilitat, un clàssic també. El clímax amb Rodalies va ser el dia de l'eclipsi.
3: Després de l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada el juliol i els problemes de climatització dels vagons, Rodalies va col·lapsar el 12 d'agost amb l'alta demanda per anar a la província de Tarragona, trens colgats, passatgers amuntegats i renúncies a desplaçar-se, un centenar de reunions de la Comissió Interdepartamental de l'Eclipsi i el reforç i el servei especial de tres línies no van poder evitar-ho. Cert Catalunya la setmana passada, a més, va destapar que el director de Renfe, Òscar Playà, el dia de l'eclipsi era de vacances fora de Catalunya.
1: I en parlarem amb la portaveu dels usuaris de Rodalies també d'aquí una estona, però permeteu-me acabar amb la carpeta Ceuta, perquè Pedro Sánchez, una de les coses que acaba de dir és que la gestió del trasllat dels menors que són allà, que, com sabeu, s'han de repartir entre les diferents comunitats autònomes espanyoles, es farà una vegada s'hagin enllestit els informes de reagrupament. Puc saludar ara a l'Oriol Soler, el nostre company d'aquí de la redacció. Uri, què tal? Bon dia.
4: Què tal, Marina? Bon dia.
1: Pregunta, a Catalunya, de quants menors no acompanyats s'encarrega la Generalitat?
4: Doncs ara mateix hi ha 2.050 menors sense acompanyament dins del sistema i representen un 25% del total de tutelats que té la DGAIA, un de cada quatre. Pràcticament tots són nois, venen la majoria del Marroc o de l'Àfrica subsahariana i 6 de cada 10 tenen 17 anys. Això vol dir que d'aquí poc deixaran de ser menors i entraran en el que es coneix com a pròrroga assistencial, que és que fins als 21 anys la DGPIA, l'antiga DGAIA, dona suport amb educadors socials o amb pisos tutelats o amb ajudes a aquests joves. Pel que fa al ritme d'aquestes arribades als últims anys, clarament han anat a la baixa. Entre el gener i el juliol d'aquest mateix any, la DGAIA ha acollit 1.000 infants migrants nous al sistema de protecció i en el mateix període de l'any passat van ser 1.300 i de fa dos anys 1.600.
1: Hi ha hagut moments en el qual aquest sistema d'acollida ha estat més tibat, les costures han estat més tibades per aquestes arribades de menors.
4: No, clarament, hi ha hagut moments pitjors o molt pitjors. Ara dèiem que tenim en total 2.050 menors sense acompanyament al sistema. L'any 2018, només aquell any, en van arribar 3.700, que és pràcticament el doble, i l'any següent, 2.200. Amb això el que vull dir és que hi ha hagut moments on el volum d'infants a atendre era molt més alt que ara i que la Generalitat se'n va sortir, en alguns moments amb dificultats, perquè van ser estius molt complicats, però al final es trobaven els recursos per actuar tal com marca la llei amb aquests menors d'edat, als quals s'han de garantir unes mínimes proteccions.
1: Clar, el sistema, aquesta és la pregunta, el sistema aquí a Catalunya té cintura per poder-se adaptar a repartiments com el que podria acabar resultant d'aquesta crisi a Ceuta?
4: No, realment, el que ens diuen des de drets socials és que el sistema no funciona així, no és tan rígid com podrien ser-ho, per exemple, llits d'hospital, sinó que s'adapta una mica als fluxos d'arribada. Si hi ha un pic, doncs es busquen nous equipaments d'urgència o es fan contractacions temporals de professionals, d'educadors, a través de les entitats que normalment fan aquests serveis per la conselleria. En qualsevol cas, ara el sistema no està al màxim de la seva capacitat, segons diuen des de drets socials, on han ressaltat doncs, que el sistema de protecció a la infància català és fort, és robust i malgrat que encara no s'ha parlat de repartiments a Ceuta, Catalunya clarament tindria marge per acollir desenes o fins i tot centenars de menors sense que això suposés un d'alta baix en aquest sistema de protecció a la infància.
1: D'això m'afegia l'anàlisi al cap de política de Ser Catalunya, el Xavier Balló. Què tal? Bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Marina.
1: Perquè, clar, aquesta crisi migratòria ha reobert el meló de què s'ha de fer amb els menors no acompanyats que es troben a la ciutat de Ceuta. El govern espanyol ja ha fet una crida a la responsabilitat de totes les comunitats autònomes. Sabeu que les del Partit Popular acostumen a posar-hi pegues, moltes pegues, per rebre aquests menors. El Ministeri d'Infància estudia, per tant, diverses opcions per poder traslladar aquests nanos i no totes tindran les mateixes implicacions per Catalunya, eh?
5: L'any passat el govern espanyol va aprovar un sistema de repartiment de menors per corresponsabilitzar totes les autonomies de la crisi que aleshores es vivia a les Canàries, però ara està explorant altres fórmules que podrien derivar en un resultat diferent. Per exemple, signar convenis amb entitats socials que es puguin fer càrrec d'alguns menors de manera immediata, encara que oficialment la tutela recaigui sobre Ceuta, o fins i tot que hi hagi acords bilaterals amb algunes comunitats perquè es facin càrrec d'una part d'aquests menors. I el resultat pot ser molt diferent perquè, esclar, ara mateix Catalunya és dels pocs governs autonòmics que ha estès la mà al govern espanyol per col·laborar i per acollir, mentre que si s'apliquessin els criteris aprovats fa un any, probablement sortiria que és una de les comunitats que menys menors li tocaria acollir.
1: I ho deia fa un moment, la pressió que estan exercint partits com el Partit Popular, però també des d'aquí, des de Catalunya, Junts, hi juguen un paper important.
5: Clar, la dreta està pressionant per diverses vies per frenar el repartiment perquè diuen que no es poden atendre ja més menors. D'una banda, el PP, que està reclamant directament la repatriació de tots els migrants que van entrar de manera massiva a Ceuta, siguin menors o no, i això fa que els seus governs autonòmics, que són la majoria, s'estiguin posant d'esquena a l'acollida. I de l'altre costat, el que fa Junts, que és exigir al govern espanyol que el que ha de fer és aplicar els criteris aprovats l'any passat. Per què? Perquè van ser pactats amb ells i beneficiaven a comunitats com Catalunya, que durant anys han fet molt més esforç d'acollida que la resta. De fet, l'any passat va fer que Catalunya, amb aquesta fórmula, no n'hagués de rebre cap obligatòriament. Aquest decret és vigent i Junts defensa que no hi ha cap raó per no seguir aplicant-lo si s'ha de fer un nou repartiment de menors. Davant d'aquest panorama, el govern de Salvador Illa no vol ser un obstacle afegit per a Sánchez, està disposat a ajudar, però alhora està sent molt prudent amb les seves declaracions públiques.
1: Oriol Soler, Xavier Balló, gràcies. Companys.
5: Gràcies a vosaltres. Adeu, fins ara.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: Clar, Joan, aquest també serà un tema, i és que Catalunya quin paper hi juga en això? En l'anterior repartiment de migrants ja m'ha explicat que Catalunya va quedar fora, però que no va ser per afinitat de Pedro Sánchez amb Salvador Illa, sinó que va ser perquè es va valorar l'esforç previ en acollida que havia fet Catalunya en els últims anys.
6: Sí, i amb Junts pel Mig. És que el problema de Sánchez és que quan ha de buscar acords parlamentaris necessita atendre Junts, que té unes exigències que no casen en moltes ocasions amb el que pensa Salvador Illa o amb l'alineament de Salvador Illa amb la Moncloa. I aquesta és la gran dificultat que fins ara s'ha trobat el PSOE i la Moncloa. Jo crec que no hi ha dubte de les necessitats que tingui el govern espanyol, la Generalitat, si posarà bé en les declaracions, en les últimes declaracions que ara repassàvem del govern en relació als menors no acompanyats, ha estat molt clar. Aquí el problema és que Sánchez no té una majoria articulable al Congrés i si vol tirar qüestions endavant, doncs ha de mirar Junts, i Junts té un discurs diametralment oposat, sobretot en matèria d'immigració, el que està desplegant, per exemple, Illa o les forces d'esquerra.
1: I ha de pagar una factura, Pedro Sánchez, encara a Junts, que és aquesta delegació de les competències en immigració.
6: Que ara mateix no té els suports necessaris per tirar endavant, perquè vam escoltar que tot i el canvi en el preàmbul d'aquesta proposició de llei articulada per Junts i presentada ja registrada al Congrés dels Diputats, canvi en el preàmbul que convertia un preàmbul molt polític en un preàmbul estrictament tècnic, doncs Podem no s'alinea aquí. Sense el vot de Podem, doncs aquesta delegació de competència i immigració a la Generalitat no és possible.
1: Pablo Tallón, torno amb tu, amb aquesta conversa que està tenint l'Aimar amb Pedro Sánchez, perquè em consta que igual al rei no li acaba d'agradar el que està dient Pedro Sánchez. Pablo? Vaja, torna a fallar la connexió amb el Pablo Tallón, intentem recuperar-la. Vaja, el que ha dit Pedro Sánchez és que ell és el president del govern en exercici que més vegades ha visitat Ceuta i Melilla i que el rei encara no hi ha anat, que en el seu regnat encara no ha trepitjat aquesta ciutat autònoma i que ara toca que ho faci.
6: Que hi anirà, però no hi ha posat data. I això, doncs, ja sabem que, a més, en les últimes setmanes, aquest estiu, hi ha hagut una relació tensa entre la corona i el govern espanyol. Només cal recordar les declaracions del ministre de Transports, d'Òscar Puente, en què posava el dit a la nafra per una fotografia, no?, entre el rei i un dels elements d'aquesta ultradreta mediàtica que opera a l'estat espanyol. I aquestes relacions relacions doncs, no són les més fluides ara mateix. Hem de recordar, però, que Sánchez, en aquesta entrevista amb Aymar Bretos, no ha posat data a la visita del rei a Ceuta.
1: Que deia en Pablo, que em diuen que t'havies mutejat. Home, treu el mute. Pablo.
7: Estic. Estic aquí, estic.
1: T'anava a dir que no li agradarà gaire al rei, això que ha dit Pedro Sánchez, i és curiós perquè era l'extrema dreta qui últimament renegava del rei.
7: És que el que deia el Joan, per una banda, jo crec que a Casa Reial el tuit d'Òscar Puente no va agradar, i a Moncloa segurament no va agradar que el rei traslladés a través de Juan Jesús Vives, del president de Ceuta, que volia anar a la ciutat. És a dir, no surt la Casa Reial dient vull anar a Ceuta, però després de la reunió entre Felip VI i el president de Ceuta surt Juan Jesús Vives i diu és que el rei Felip VI vol venir a fer una visita. Clar, de cop i volta era una patata calenta enorme que saltava al tauler de la Moncloa i suposo que això no deuria agradar gaire. I per què diem una patata calenta? Perquè sabeu que al Marroc hi ha una part molt important que reivindica que Ceuta i Melilla formen part del Marroc. Per tant, fins ara només hi ha hagut una visita d'un rei, que va ser Joan Carles al final del mandat, del regnat, quan Zapatero estava ja acabant la seva legislatura. De cop i volta, Sánchez s'ha trobat aquesta patata calenta. Ell ha volgut posar en valor que des de que Felip VI és al tro, mai, ni amb Rajoy ni amb ell, ha trepitjat Ceuta i Melilla, i diu, bueno, sí, ha arribat el moment de fer-ho, ja veurem quan. I aquest ja veurem quan no sabem quan acaba la legislatura, doncs home, ja veurem si s'acaba executant efectivament durant la legislatura de Sánchez o no.
1: Escolteu, que nosaltres d'aquí una estona conversarem amb l'Oriol Junqueras, amb el president d'Esquerra Republicana, per veure com ha vist aquesta entrevista a Pedro Sánchez. El trucarem d'aquí una estona. De moment, gràcies, Pablo Tallón, gràcies, Joan Serra, per aquest primer anàlisi de les paraules del president d'aquesta crisi a Ceuta. I ens queden carpetes per seguir obrint, que farem ara mateix, però abans, gràcies.
6: Un plaer.
1: Vaja, el Pablo, l'hem tornat a perdre. No se'ns acomiada.
7: Adéu.
1: Adéu,
7: ara
1: Pablo.
7: Sí, abraçada. Adéu.
1: Ara passen 20 minuts a les 9 del matí.
8: Hem fet una cadena humana des d'una escola fins a la Sagrada Família.
9: Aquest govern el que ha de fer és prendre el comandament de la situació i convocar-nos ja.
10: El govern està amb mà estesa.
11: Disculpi, no m'ha explicat per què es va trigar 4 mesos a informar.
10: Pues perquè la consellera estava esbrinant què ha passat i encara està esbrinant què ha passat.
12: Plantejar que es podia haver generat doncs, confusió a l'hora doncs, del centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció o pràctiques de no participació pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Quan disposem de la informació pertinent, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència.
13: La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada.
14: És preocupant i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no?
15: Badulla ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: Aquesta és la realitat. A les aules vam acabar el curs incandescent i així seguirà. Soledad Domínguez, què tal? Bon dia.
16: Hola, Marina, què tal? Bon dia.
1: Menys alumnes, més professors, rècord d'aules d'acollida, més de 500 de les que hi havia a finals de curs passat. Són les tres línies bàsiques que dibuixen com serà aquesta arrencada de curs que comença la setmana que ve, d'avui en 8, amb una convocatòria de vaga. Clar, això és inaudit, començar el curs directament amb una vaga i, a més, amb la mala maró pel fiasco de les proves de l'informe PISA. La consellera té roda de premsa avui a 11:15 del matí, tu hi seràs, tu te'n vas cap allà, ha de presentar aquestes grans xifres del nou curs, però clar, l'elefant a l'habitació són uns altres, aquesta vaga i aquest fiasco de PISA.
16: Sí, per això de moment el departament està intentant, diguem-ne, fer bandera de les novetats que hi haurà al nou curs i sobretot de la idea que els professors tindran més mans i més recursos per fer la feina i per atendre els alumnes que necessiten més suport. Per això en aquesta línia el departament ha decidit que el curs començarà amb 2.141 aules d'acollida en funcionament. Això són 800 més de les que hi havia a l'inici del curs passat i 500 més de les que estaven funcionant a finals de juny. Aquestes aules, per recordar, són aquelles on s'atén alumnes que procedeixen d'altres països, que no coneixen la llengua i que sovint tenen mancances en altres àmbits. Tindran un màxim de 18 estudiants, també són menys dels que tenien el curs passat. També s'ha decidit doblar les aules d'acollida intensiva, que aquestes estan pensades per alumnes estrangers a partir de secundària. Durant uns mesos el que passa en aquestes aules és que els alumnes dediquen tota la jornada escolar a aprendre la llengua per després poder incorporar-se en grups ordinaris a fer la resta de les matèries. En total, funcionaran a tot Catalunya 45 d'aquestes aules.
1: Clar, és que això és el que estaven demanant els mestres en el final del curs passat, més mans per poder atendre la realitat de les aules cada vegada més complexa. La consellera haurà d'explicar també aquest matí si té previst alguna trobada amb els sindicats per intentar in extremis que retirin aquesta convocatòria de vaga prevista pel dia 8, pel primer dia de curs.
16: Sí, de moment el govern continua desplegant l'acord que va assolir amb els tres sindicats presents a la mesa del departament que van signar, que van estar d'acord i que suposa un increment progressiu de tots de sou de tots els docents, també un increment de les dotacions dels professionals que estaran a les aules per treballar amb els alumnes. En aquest inici de curs seran uns 1.800 professionals més pel que fa al sou, els gairebé 800 euros extra que ja van cobrar de més el curs passat als professors, se sumaran enguany altres 700 euros anuals previstos al nou complement autonòmic que es va pactar amb Comissions, amb UGT i el Sindicat de Professors de Secundària. Recordem que l'USTEC va participar d'aquell pacte, sí, en què es va decidir aquesta nova quantitat, però després es van haver desdir, els de Yolanda Segura, perquè la consulta que es va fer al professorat doncs, va sortir que no estaven d'acord amb aquest nou pacte. Aquests darrers dies, tant des de l'USTEC com des de la CGT, han apretat el departament, han apretat el govern en conjunt perquè els convoqui. Es queixen que no hi ha hagut cap contacte formal en aquests mesos i esperem si avui la consellera tindrà alguna novetat en aquest sentit, si té previst o no reunir-se abans que comenci el curs amb aquests sindicats que encara no estan d'acord amb les mesures que es van pactar.
1: Clar, i aquí la cosa és que tu vas parlant amb gent del carrer, amb pares, amb mares que porten els crios a l'escola, i inclús els més comprensius diuen, home, una altra vegada costa, no? Vull dir que un dels reptes que tindrà vostè, que el sindicat majoritari, de fet demà tindrem la seva portaveu a l'Aquí Catalunya, ja ho podem anticipar, comptar amb el suport de les famílies, que és veritat que darrerament l'havien tingut, però vaja, no sé si aquesta paciència també és finita.
16: Sí, i també s'haurà de veure, Marina, quin serà, diguem-ne, el caliu per fer vaga des d'inici de curs que trobarem als centres. Recordeu que durant el curs passat va haver-hi un moment que ja no eren els sindicats els que tiraven del carro de les vagues i de les protestes, sinó que va ser l'Assemblea Educativa de Catalunya, és a dir, un cúmul de professors anònims que es van organitzar centre a centre i que van fer doncs, que aquesta mobilització tingués molta musculatura. El que passa cada any quan acaba el curs és que hi ha una part dels professors que canvien de centre, els equips, els claustres s'han de reconfigurar, no sabem si en els 8 dies, diguem-ne, que tindran de marge, perquè el professorat s'incorpora demà a les aules per començar a preparar el curs, doncs no sabem quin temps tindran, diguem-ne, de travar de nou aquestes relacions i d'aconseguir que la mobilització prevista i convocada pel dia 8 tingui realment una força com les que van tenir les de finals del curs passat.
1: I després tenim el drama de les proves PISA. Clar, havia de ser l'examen en aquest inici de curs d'escolta'm, han millorat les coses, els alumnes catalans tenen millors competències i això resulta que quedarà igualit perquè hi va haver un error en com es van fer aquestes proves que faran que Catalunya quedi exclosa d'aquesta mostra. Això és un error majúscul i el que hi ha d'haver avui és explicacions en relació a això.
16: Sí, la setmana vinent, recordem, per qui no estigui molt situat, quan es publiqui el nou informe PISA, els resultats dels alumnes catalans estaran, però no seran comparables amb els de la resta de països ni tampoc amb anteriors edicions de les proves fetes per altres alumnes catalans, perquè durant la realització d'aquestes proves es va excloure massa alumnes. L'OCDE marca que els centres on es fan les proves poden apartar fins un 5% d'estudiants i en el cas de Catalunya es va excloure un 23%. Quin és un dels problemes afegits? Doncs que quan encara s'estaven fent aquests exàmens, tècnics del Ministeri van avisar els seus col·legues del Consell d'Avaluació de que estava passant això, però aquesta alerta no es va traslladar a la cúpula de la Conselleria, segons que ens diuen els responsables actuals del Departament, i ningú va prendre mesures per resoldre aquesta solució. La consellera havia iniciat una investigació, ja ho va explicar abans de l'estiu al Parlament, i estem pendents de que ens diguin si aquesta investigació ha conclòs i si ja han trobat el o les responsables d'aquest error i si s'ha de prendre alguna mesura, reconfigurar algun equip, doncs per evitar que això torni a passar. Afegim més dificultats perquè, clar, qui era responsable de les proves era el Consell d'Avaluació, un Consell d'Avaluació que ara ja no existeix i que ha estat substituït per una nova agència dirigida per noves persones. Per tant, és difícil saber que encara que avui es pugui identificar un culpable, si algú pagarà directament aquests plats trencats.
1: Soledad Domínguez, et deixem marxar cap a la Conselleria d'Educació per seguir en directe aquesta roda de premsa. Gràcies.
16: Ens parlem d'aquí una estona. Fins
1: que
16: ara.
1: Que vagi bé. Fins ara.
17: Ningú ens ha avisat. Fatal, perquè no és una vegada que passa això. Passa dia sí, dia també. Mai saps si el tren vindrà, si no vindrà. És molt desesperant.
18: Hi havia tantíssima gent a les andanes que molts es van quedar fora.
19: Mateix estem assimilant la derrota.
20: El tren es va aturar a Sants i com no hi cabia ni una agulla, la gent no podia pujar i van començar a empènyer.
21: Malauradament no tenim més material, no tenim més trens per poder posar-hi més places.
22: Imatges que no són admissibles i demostra les grans gegantines mancances que té el sistema ferroviari.
21: Hem reorganitzat tot el servei, no tenim més i no podem deixar de donar servei a la resta de viatgers de Catalunya.
23: Falta de material és clara, ja te la digo jo, però con tiempo y una caña todo se puede hacer porque podemos hablar con otras comunidades que nos manden algo.
1: Problemes a Rodalies, un clàssic que s'ha repetit aquest estiu. Puc saludar l'Anna Gómez, la portaveu de Dignitat a les Vies, dels usuaris, dels soferts passatgers dels trens a Catalunya. Què tal? Bon dia.
24: Hola, molt bon dia.
1: Ha estat un estiu complicat una altra vegada. La cúspide va ser el dia de l'eclipsi.
24: Pues sí, han de preparar alguna cosa especial i sembla que se'ls va passar.
1: Clar, i a més, explicàvem nosaltres l'altre dia que el director de Rodalies era de vacances fora de Catalunya, en plena crisi de mobilitat, no de vacances desconnectat. Ens comenten que ho va seguir des de la distància, però vaja, això hi afegeix una mica més de conflicte en tot això.
24: Sí, perquè a veure, nosaltres sempre diem que el dret a vacances és per tothom, però té que haver algun responsable que faci que això segueixi funcionant i ha fallat. Ha fallat perquè el dispositiu, diuen, és que no era suficient. Era completament insuficient quan no hi havia personal de Renfe a les estacions. És a dir, la gent acaba de treballar, que em sembla, si no m'equivoco, són les 9:15, i van acabar de treballar i van marxar a casa seva. Per què? Perquè no hi havia personal especial a l'estació per dir, bueno, doncs avui posarem gent fins les 11. Eren els Mossos qui feien aquesta funció.
1: Mm-hmm. Ahir va haver problemes amb l'AVE, no va ser Rodalies, però vaja, aquest matí sí que ens informen que hi ha hagut un altre robatori de cable, que està generant problemes en algunes línies, retards d'uns 15 minuts. Com encareu aquesta represa del curs, aquesta tornada a la feina? No sé si teniu accions previstes, contactes... Com encareu aquesta represa del curs, els que feu servir Rodalies cada dia?
24: Doncs, bueno... Jo crec que la paraula és resignació. Molts dels canvis que demanem ens diuen que és un tema de material, per tant, fins que no arribi material nou, pues no ho poden solucionar. Hi ha coses que no diem que una xarxa no tingui que funcionar a la perfecció, no diem que no pugui haver un dia una incidència, el problema és no viure una incidència constant. Aleshores, aquesta és la nostra crítica i el que diem, que si ho poden preveir que ho facin. Però bueno, si passa el de l'eclipse i ningú reconeix res, les declaracions de part del govern van ser que sí que no s'esperaven que la GES anés a Tarragona quan a l'Illa va venir i va fer la inauguració a Tarragona. Hi havia un punt de 18.000 persones al costat de l'estació. Si ningú s'esperava que vinguessin a Tarragona i no van posar personal, és que clar, és com dir, no em menteixis, o sigui, o com a mínim currat millor el que em diràs, perquè és el que indigna els usuaris. És a dir, no em prenguis el pèl, perquè jo sé el que he viscut.
1: Mm-hmm. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies, et diria que vagi bé aquesta arrencada de curs i segur que haurem de tornar a parlar en algun moment.
24: Gràcies.
1: Gràcies, que vagi bé. Fins ara.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
25: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
2: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
3: Tots els nostres continguts.
2: Som a tot arreu. Som al teu costat.
3: Descarrega't l'app de la cadena SER.
2: Tot això passa aquí.
25: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Ray Bradbury, Emilia Pardo Bazán, George Orwell, Albert Camus, Henry James, Tolstoy. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER. Hay muchas formas de despertar, pero ninguna suena tan bien como esta.
5: Bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio.
4: De lunes a viernes a las 4 de la mañana, despierta con actualidad.
5: Bueno, pues a ver, tenemos noticias.
4: Con curiosidades, con humor, con música.
6: ¿El código sirve para desactivar la bomba?
4: Con misterio y con Roberto Sánchez en...
5: Antes de que amanezca.
7: Sí, es el nombre del programa, ¿no? Antes de...
4: Si amanece, nos vamos. La mejor forma de despertar a un nuevo día. Y siempre que quieras, en SER Podcast. Cadena SER.
0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Passant 4 minutets de 2:15 del matí, Sique Rodríguez, què tal? Bon dia.
26: Bon dia.
1: Director del Què t'hi jugues? Renovat, amb les retransmissions renovades. Això, avui presentem temporada a la una.
26: A la una, sí, sí. De una a dues presentem la nova temporada amb novetats, que ja he escoltat que vosaltres a l'Aquí Catalunya en teniu unes quantes, i a esports també n'hi haurà, sí, sí.
1: Saps què passa? Que abans de començar la tertúlia esportiva, que és el que farem els dilluns a aquesta hora, hem de connectar amb un expert en el mercat de fitxatges, no de futbolistes, sinó de periodistes esportius, que també està a punt de tancar-se. Es diu... No sé si prefereixo que se saludi i que es presenti
27: Robert Redford, ell mateix. Robert Redford, què tal, Marina? Robert Redford, sí.
1: Robert Redford.
27: Sí. Què tal, bon dia, Catalunya? Què tal, bon dia, Marina? Sí, el primer, mira, deixa'm que digui felicitats pel programa.
1: Gràcies.
27: Com a periodista, no federat, però sobretot com a oient, Marina, deixa'm que us digui que porteu un començament de temporada radiofònicament parlant sublim. De les millors, de totes. Història de la ràdio. Sou una mica... Estava pensant ara, sou una mica l'Anthony Gordon de la ràdio, no? Un ratet i ja teniu la gent a la butxaca, no? O sigui que... Hola, Sique, què tal? Bon dia, també, Sique.
26: Com estàs?
27: Què tal?
26: He de reconèixer que quan us he escoltat a primera hora que anunciaves que estaria de tertulià Robert Redford, he pensat, la Marina s'ha equivocat.
1: Robert Redford. No,
27: bueno, Robert.
1: Parlem amb propietat. Danae Boronat, què tal?
27: Bon dia. Hola, Danae, què tal? Bon dia, també.
1: Estem conversant amb el Robert Redford. Estem esperant al Tomás Roncero, que em diuen que ja el tenim. Tomás Roncero, què tal? Bon dia.
28: ¿Cómo estamos? Aquí, líder de vuelta. Estoy muy bien, buen regreso.
1: La tòrica. Sí, la cosa no és com es comença, sinó com s'acaba. Però vaja, que estàvem parlant amb un expert en el mercat de fitxatges, no de futbolistes, sinó de periodistes esportius, diu, eh?
27: Sí, perquè el de jugadors s'acaba demà, però ojo, perquè el mercat de periodistes esportius també s'acaba demà i està molt mogut. I atenció, perquè es mouen més diners que en el de jugadors. Ojo amb els periodistes. Però, a veure, hi ha hagut moviments, el Barça ha fitxat, sí, que és veritat, un nou, per fi, el Gabriel Jesús, ara en parlareu, però a la tertúlia d'esports de l'Aquí Catalunya no s'ha fitxat a cap nou. Són tots els mateixos, el Sique, el Flac i el Rocero, la Danae. No són nous, però atenció, perquè en aquesta tessitura, Marina, es parla que podria ser el Jordi Martí, qui exerciria de fals nou a la tertúlia de l'Aquí Catalunya. A veure, sí, el Jordi no és nou, està clar, porta 200 anys a la ràdio. La meva àvia ja em parlava del Jordi Martí de Ràdio Barcelona, em deia, sí, em deia, és tan guapo, tan alt, tan ros. Oh, jo he vist fotos del Jordi Martí de jove i era l'Erling Haaland de la ràdio. Arribava, es veu que arribava a la ràdio muntat a cavall amb la seva melena rosa al vent, olorant a tabac, a Baron Dandy. Es veu que era... No, l'hòstia. Bueno, es veu, doncs, Marina, no sé si ho pots confirmar, que el Jordi, d'ara, el calvo, el muntat a una moto segurament robada, faria de fals nou en aquesta temporada aquí a Catalunya. No sé si es pot confirmar, nosaltres ens ha arribat aquesta. Bueno, segona exclusiva, és encara més forta, com sabeu, el Barça doncs li va tangar la cara al Rodri, al Madrid, no? Bueno, doncs la porta li va agafar un gustillo, això, robar-li coses al Madrid, és addictiu, i la porta, atenció, el Barça estaria ocupant-se en fitxar com a cap de premsa al Tomás Roncero. Ojo, Tomás, no puedes decir nada, ya lo sé, no puedes decir nada. Eso
8: home,
27: sí,
8: a Roncero se l'avisa a prop del Camp Nou, eh?
1: No sé, Tomás, què has de dir això?
27: Real. Ojo, és que hi ha informacions per moltes bandes, eh? El Tomás, ojo amb el moviment del Tomás, això sí, després d'una etapa de colarització. No escolarització, que el Tomàs ja està escolaritzat, no, sinó una etapa de colarització, sí. Que sigui... El concepte és escolaritzar el Tomàs, no? O sigui, tornar el Tomàs una mica culer, no? Com? Una dieta a base de calçots, botifarres, Tomàs, pues, paseos por las ramblas, canaletas arriba, canaletas abajo, prohibido el cocido, que sé que empezará la temporada, ¿verdad, Tomàs? Casi de cocido, de churro. Bueno, pues eso ni tocarlo. I en cas de que resistís el Tomàs, el Barça no descarta recórrer a la lobotomia. Escolta, sí, i quan el Tomàs Roncero ja estigués ben colaritzat, no és colaritzat, doncs ja cap de premsa del Barça, us imagineu, el Roncero sí que els he preguntat pel Negreira, hòstia, com a cap de premsa del Barça, el Roncero dient, és un caso menor, Negreira no influye en nada, con Messi, Iniesta, Xavi, Busquets, ¿quién necesita Negreiras? Negreira el que tengo aquí colgado. En fi, és difícil imaginar-ho, però, jolín, encara estem en el tema Julián Álvarez i és més difícil encara. I per acabar, atenció, sí que aquesta et toca de prop. Tercera exclusiva. També fa referència a un home de la casa, ja ho he dit. El Barça ha fitxat un porter iaio, no? El Livakovic, tal. Després del Chesney i el Livakovic, el Barça vol un altre iaio a la porteria. Ja hauria pensat amb el Sique Rodríguez, que de jove era porter. Sí que eres porter, tu, de jove, no? Bueno, pues, potser no jugaries massa, sí que, però, hòstia, riuríem molt al vestidor, no? Amb el Sique, amb el Chesney, a la Minsa li passava la tristor de cop, ja, hòstia, no? I bueno, el tio Faja, ja, també, un riure.
9: Imagines, bueno, en fi, era extrem, hòstia, el tio Faja. Anava pujat amb moto l'última vegada que va jugar un partit.
1: Extrem és ell com a persona, no?
9: Bueno, és veritat, sí, va sortir amb una moto un dia, amb un partit a Mollens.
1: Què dius?
9: Del vestidor,
1: però,
9: sí.
1: Mare Déu.
27: Però va sortir a jugar
9: va sortir a jugar directe del vestidor a l'Estadi Olímpic Lluís Companys amb una moto, perquè ell era extrem, i va dir, verán lo rápido que saldré.
1: Tomàs, tu t'hi veus a cap de premsa al Barça, tard o d'hora?
28: Mira, és tan impossible que jo sea jefe de premsa del Barça con la porta como que el Barça fitxe mañana a Julián Álvarez. Impossible.
27: Imposible. ¿Pero qué es más difícil, que el Barça fiche a Julián Álvarez o que tú seas cap de prensa del Barça?
9: Hay una cosa más difícil, Tomás, que Carlos Espí sea titular este año en el Real Madrid.
28: Ya me lo contarás.
1: Ya se las van tirando. Fem una cosa, acomiado la trucada, acomiado al Robert Redford, moltíssimes gràcies.
27: Puc saludar? Saludar els meus companys a la planta de psiquiatria de l'Hospital de Nostra Senyora del Moño, de Girona.
1: Molt bé. Un salut. Vagi bé, vinga. Apa, adéu.
10: Bona nit, culés. Estic molt content d'estar aquí.
11: Sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, quan jo estava aquí, jo li algo.
12: For me, it doesn't matter which position Rafa played. For me, Rafa now as a captain.
11: Un par de pitos no hace mal a nadie. Te ayudan a crecer también.
10: Juntos son más fuertes.
11: Si mañana nosotros vamos al partido y hasta una hora y media antes el adversario no sabe nuestro equipo, yo prefiero, los jugadores han hablado, los utileros han hablado, departamento médico ha cerrado la boca, es un feeling positivo.
12: ¿Me gustaría? ¿Julián Álvarez o no?
1: Sí que Rodríguez, Anai Brunat, Tomàs Roncero, hola de nou, què tal?
13: Molt bé.
1: Benvinguts. Arrenquem temporada, arrenquem tertúlia esportiva. amb una temporada que serà Flick versus Mourinho, la tercera temporada de Hansi Flick al capdavant del Barça. Què hem d'esperar d'aquest Flick 3.0?
26: Que el Barça ens diverteixi, competeixi fins al final. Si aconsegueix la tercera lliga seguida farà història, perquè només hi ha dos entrenadors al Barça que les han guanyat, i són Cruyff i Guardiola, i evidentment el somni de tothom és guanyar la Champions.
8: Doncs seguim veient el que estem veient, jo crec, Marina. Un equip que il·lusiona, que jo crec que enganxa fins i tot més encara que la temporada passada, que creia que era difícil, i que és millor. Crec que com a plantilla, aquesta plantilla, a falta del que pugui passar amb els dies que queden, crec que és millor que la que tenies. Per tant, si tu vas competir gairebé per tot per la Champions, o però gairebé per tot l'any passat, crec que el que ens espera serà molt maco.
1: Que el Mourinho ha arribat més tranquil del que ens tenia acostumats. Tot mica... i que ja ha tret
26: sembla
1: la puteta.
26: Que hagi estat 10 anys a Jamaica.
1: Ha tret la puteta amb temes de filtrar alineacions o amb la pilota d'or.
13: Para mí, Balón de Oro tiene que ser un de esos jugadores que cuando termina de jugar, nosotros echamos de menos. Y echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí.
1: Vaja, que no és Lamine.
26: No, ni Cannavaro. No? Perquè quan parla Mourinho d'això, a mi em ve al cap, per exemple, Cannavaro, que és l'últim, diguem-ne, campió del món que no passarà a la història, pilotador.
1: Tomàs, t'has reenamorado? Porque tú no lo veías claro, el retorno de Mourinho.
28: No, pero este Mourinho en versión Zen, en versión chill out, me gusta, porque son 13 años más. O sea, si nosotros nos metiéramos en la máquina del tiempo y viéramos cómo éramos hace 13 años, pues seguramente hacíamos cosas que ahora no haríamos, porque la madurez te hace ser así. Entonces, es un Mourinho maduro, un Mourinho sensato, un Mourinho que sigue siendo el ADN de entrenador más. Eso lo ha tenido siempre, pero ahora, donde antes se saltaba el semáforo en ámbar, ahora no le importa esperar. Y eso es lo que le hace
26: en rojo
28: ser
26: se
28: muy
26: algunos,
28: peligroso.
26: En ámbar no, en rojo se saltaba algunos.
28: Sí, pero bueno, a veces era necesario. Pero digamos que a veces le costaba alguna multa. Pero él ahora tiene muy claro lo que quiere y cómo lo quiere. Y no olvidemos una cosa, el éxito que está teniendo en Madrid en la arranque temporada y que tiene pinta de que va a acabar muy bien esta historia este año, es porque el Madrid ya tenía los mejores jugadores del mundo. O sea, lo digo así, lo tenía, se vio en el Mundial. O sea, el máximo valor de toda la historia de los Mundiales lo hizo en un PIS+, Mbappé, Bellingham, el mejor centrocampista de la historia de los Mundiales, nadie ha metido 7 goles, Vinicius, el mejor de Brasil, es decir, si Madrid tiene un equipazo. Francia. Lo que ocurre es que el año pasado fue un despelote y pasaron del entrenador o de los entrenadores. Y ahora ha llegado Mourinho, he dicho, chicos, miradme la cara, que yo soy Mourinho. Ya a mi edad no estoy para tonterías. Y los jugadores se han puesto las pilas y tienen una unidad de propósito, así que os lo digo. Os espera un año muy complicado con Mourinho, porque va a ganar todo.
8: 31 d'agost, ja ha dit que esto acabarà muy bien, ha dit el Tomàs, 31 d'agost.
1: És veritat que la temporada passada també va començar.
8: Tres victorietes i ja està.
26: L'any passat, quan el Madrid va guanyar el primer clàssic de la temporada, ja semblava que era el Brasil del 70 i campió de Lliga. Van celebrar, de fet, aquella victòria com si haguessin guanyat la Champions, i la temporada va acabar com va acabar. Lo que sí és veritat és que Mourinho crec que té una credibilitat que no van aconseguir ni Xavi Alonso ni Arbeloa. Vull dir, la seva trajectòria, evidentment, pesa. La credibilitat i el paraigües que tindrà amb Florentino Pérez serà important de cara a la gestió del vestidor, i en això el Madrid surt guanyant.
1: Clar, jo diria, potser per la colorada sí que és un al·licient el fet que a la banqueta del Real Madrid s'hi assegui Mourinho, però pel planter, pels jugadors, potser no tant, no? Perquè no...
8: Bastant d'acord, sí, bastant d'acord, Marina. A tots aquests xiquets que tenim al Barça diuen, aquest senyor va ser un gran entrenador, sobretot va ser, perquè és que fa més d'una dècada que no guanya un títol, per tant diuen, sí, hem sentit que la liava bastant i que... Jo també estic d'acord que amb els jugadors els refan finfla bastant. A l'afició no, evidentment li tens ganes, però una cosa, que això no és com comença, això és com acaba... Vull dir, jo em nego a creure que mantindrà aquest tarannà. Al final, ara és una mica llop en pell de xai, però ja veurem.
26: És que ara estava pensant en línia del que diu la Danae, que quan Mourinho va fitxar pel Madrid, Lamine Yamal tenia 3 anys.
1: Imagina't.
8: Sí, sí. Sí, sí, sí. Vull dir, en aquest sentit sí que t'ho compro, Marina, però que... i confien, sí, en general. Jo vaig sentir molta gent parlant abans que arribés i és veritat que hi havia força divisió entre el madridisme de dir, hòstia, una altra vegada aquest senyor...
1: Sí, sí, Roncero era mica... un dels que no veia clar que arrufaven nas.
8: Sí, està una mica passat. És igual, quan arribi la part important de la temporada ho veurem i ell tornarà a sortir el que té a dins, perquè al final el verí... Jo crec que per molt que et facis gran no pot ser que no n'hi quedi ni un bri, no.
1: El col·laborat de l'estiu, Julián Álvarez, descartadíssim ja, i premi de consolació, Gabriel Jesús?
26: A mi em sorprèn el fitxatge de Gabriel Jesús. Tinc entès que és una operació d'última hora, que el Barça no tenia prevista, desconec si a la cartera, allà amagat, el mantenien des de fa temps... Però, bueno, al final és un fitxatge de risc relativament baix perquè costa 10 milions d'euros. És veritat que crec que tindrà un salari bastant elevat. Em sorprèn, si bé és cert que no et condiciona la planificació, diguem-ne, que has fet durant tot l'estiu i que a lo millor has d'allargar fins al gener o juny de l'any vinent, perquè et gastes 10 milions d'euros, però la inversió forta que el Barça volia fer continua estant preparada per Julián Álvarez, si l'Atlético, que no ho crec, en les properes hores accepta negociar i la finestra quedarà oberta, com accepten des del propi club, per al mes de gener o fins i tot al juny de l'any vinent. El Barça el que no volia era gastar-se 50-60 milions d'euros en futbolistes que són promeses i al final em sorprèn aquest moviment d'última hora, però són 10 milions d'euros per un futbolista que és molt bo, però que si repasses els últims anys ha estat marcat per les lesions i tampoc ha destacat per la seva capacitat golejadora. L'any passat 6 gols, l'anterior 7, fa 3, 8 i fa 4, 11. Són xifres discretes d'un jugador que va arribar a la Premier al Manchester City com una de les futures estrelles del Brasil, que va rendir, però des de que es va trencar el genoll li ha costat tenir minuts amb continuïtat.
1: I la pregunta també és com... Digues, Danai, perdona.
8: Sí, no, que jo entenc que... o sigui, que Flick pateix, no?, perquè veus la versió de Rafinha com a nou i dius, hosti, no cal fitxar ningú, no? Tens Dani Olmo, tens Fermín, tens molta gent que pot ocupar aquí i que té més gol que Gabriel Jesús, sembla, però has de comptar sempre amb les lesions. I Rafinha ja ho hem vist la temporada passada i altres jugadors, Olmo, evidentment, la irregularitat que té. Per tant, jo entenc que això és una mica un salvavides més o menys fiable, depèn molt també de si té lesions o no, perquè es lesiona molt, perquè els últims anys no ha tingut continuïtat, però sí que pel preu que té... I és un jugador que sempre havia volgut venir al Barça, fa molts anys que en parlàvem de Gabriel Jesús, l'opció que vingués aquí, i dius, bé, és una opció que han trobat fàcil, barata, però la veritat és que jo... I et diu, no es descarta, Julián. Home, ja estaria, no?
1: Clar, que amb tot aquest col·laborat que deia, ara a veure si, a ver Roncero, si resulta que l'arxienemic a Madrid del Barça serà més l'Atlético que no pas el Real Madrid.
28: No, vamos a ver, aquí lo que ocurre es que el Barcelona está vendiendo castillos en el aire todo el verano, o sea, que digamos las cosas como son. Esto es un Nico Williams 3.0, dos veranos con Nico Williams, agua, un verano con Julián Álvarez.
8: Pero en eso, vosotros con Mbappé duplicáis los años de castillos en el aire.
28: Sí, pero Mbappé está en el Madrid ya por tercera temporada. O sea, Mbappé ha venido. Lo que es seguro es que Nico Williams no va a ir al Barça, ni ahora ni dentro de 5 años, y que Julián Álvarez no va a ir al Barça. Por mucho que sea su sueño y otras cosas por la vida, no todos los sueños
8: se cumplen. Falta no hace, yo estoy muy tranquila.
28: No, pero déjame, porque tenéis que miraros un poquito al espejo.
26: Yo, Tomás, discrepo, crec que Julián, tinc la sensació que Julián acabarà al Barça. Potser no ara, però al gener o l'any vinent.
28: Pues a lo mejor se va por ahí a darse un día o al PSG y luego a los dos años le fichemos. O sea, lo que pase en el futuro ya veremos. Pero lo que sí es que en junio, cuando acabamos esta tertulia entre las vacaciones, el Barça tenía a Lewandowski, tenía a Ferran, por cierto, era de la selección española como lo fue su día Iniesta, y tenía a Rashford. 75 goles de los 118 que metió el Barça el año pasado lo metieron entre los tres. Y los habéis sustituido por Gabriel Jesús, por Adeyemi y por Flash Gordon.
1: Rodri, o sea, no digo nada Rodri, ¿no?
8: No.
1: Rodri.
28: No, pero es que yo te estoy diciendo los tres de ataque.
1: Ah,
28: no, sí.
1: Vale.
28: Yo Rodri creía que lo tenía resuelto porque Marc Bernal, me dijiste que era el nuevo Busquets del siglo XXIII. Entonces resulta que Marc Bernal, viva la Masía, se queda en casa para tener un madrileño que ha costado 80 millones de euros. Bueno, no pasa nada.
26: No hablemos de planificación deportiva porque el Madrid se llevaría el máster en Oxford de la planificación deportiva porque es el único caso en la historia del mundo del fútbol donde en dos temporadas se ha fichado a dos jugadores calcaos en idéntica posición. Desde el entrenador,
28: ¿por qué no?
26: Al lateral derecho, el izquierdo, un central, centrocampista, bueno, extremo derecho. Pero, si el Madrid, bueno, pero, el Madrid pero, ha duplicado las ofertas y les propostes, ¿no, hombre?
28: Claro. Pero rectificar de sabios, ¿no? Ahora tenemos a Konaté, internacional con Francia, tenemos a Dumfries, una de las estrellas de Holanda, y tenemos a Cucurella, el mejor lateral izquierdo del mundo.
26: Sí, pero es que resulta que el año pasado las estrellas eran Carreras, Hausen y Alexander Arnold.
28: Pues ahí se lo vas a ver en la selección otra vez, porque ha empezado como una moto. Tren ayer estuvo excelso. Y cara, eso
1: empezó
28: es un doblete bueno de
1: Hausen, que estava traient pit al Tomàs, de que són líders de la Lliga,
8: Real Madrid. Li preocupa
1: Madrid,
8: la Masia, ara. Li preocupen els jugadors de la Masia.
1: La cosa, ja ho hem dit, és com acaba, no com comença, però, Tomàs, jo tenia entès que tu la Lliga te la repampinflava. Que aquí lo importante es la Champions.
28: No, pero ¿sabes por qué? Porque como esto ahora el Barça dice como reto, ganar tres seguidas, que eso para nosotros es pan comido, porque lo hemos hecho muchas veces. Bueno, de hecho, tenemos el récord histórico de cinco seguidas con la Liga del Buitre.
26: Pero ahora ya hace bastante que no ganáis ni dos, consecutivas.
1: Eso, Buitre.
26: Pero desde la época de Calderón, el Madrid no ha ganado dos ligas seguidas. Es decir, con Florentino, ¿el Madrid ha ganado alguna vez dos ligas seguidas?
28: Imposible con Negreira.
26: Ya sortit. No, 52. Encantado, bingo.
28: Es imposible. Además, lo de Calderón fue un milagro, ganar dos ligas.
26: Pues yo te lo cambio. Mira, Tomás, yo te lo cambio. El Barça es imposible que pueda tener 15 Champions como el Real Madrid, porque hace años solo iba el campeón de Liga a la Copa de Europa y resulta que el Barça no la podía ganar porque estaba José Plaza. Háblame de José Plaza, por favor.
28: Pues José Plaza fue un tío que estuvo en el final del Atlético de Madrid y que nunca fue un hincha del Real Madrid. Mantra.
26: Mira los datos, si los publicó el Marca, mira los datos. Con Plaza el Barça ganó una liga.
28: Yo te doy los datos, si quieres.
26: Y el Madrid 10.
28: Cuando habléis de los que habéis sido del Madrid no sé qué, era de antes de la guerra.
26: No, si lo de Negreira, ya os lo expliqué. No, si lo de Negreira, Tomás, que lo de Negreira os lo explicamos nosotros a vosotros. Lo que ahora queremos es que vosotros nos expliquéis algo a nosotros.
28: Se llama Sergio como tú. Sí, sí, pero que te quiero decir que con Plaza... Tienes un árbitro balear que se llama Rigo, que durante una copa del Generalísimo os pitó los dos partidos de cuartos, los dos partidos de semifinales y la final. Y en los cinco robando al Atlético Bilbao, Atlético Madrid y la final al Madrid. Cinco partidos seguidos de copa pitando el mismo. Rigo, del Colegio Balear. Hombre, digo yo que tiene pinta de que eso estaba manipulado.
8: La gent jove, tu també saps que està buscant Franco era del Barça en la intimitat.
26: No, si la gent jove està buscant qui és José Plaza, ja em dono per satisfeta la tertúlia.
1: Mira, volia parlar-vos de la Champions. Déu-n'hi-do, els rivals que li ha tocat al Barça, PSG,
8: divertit.
1: City...
8: Serà divertit. A mi m'encanta, eh? O sigui, que toquin equips potents i que posin a prova l'equip. Jo, Marina, de veritat, crec que ara mateix jo detecto un optimisme, una eufòria... Una...

0: durant el mateix partit es puguin intercanviar, una mica com el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, i en els dos primers partits és molt aviat, eh? Hem vist el Barça portant matisos diferents, i és veritat que, com diu la Danae, genera il·lusió. Dit això, la temporada és molt llarga, dona moltes voltes, hi haurà setmanes que estarem molt contents, hi haurà setmanes que estarem emprenyats, farà la sensació que el Madrid és campió de carrer, després ho serà el Barça, i al final veurem què passa.
1: I l'enrocament amb Julián Álvarez jo no l'acabo d'entendre, sincerament, després de veure el seu Mundial, després de veure el seu rendiment a l'Atlético, evidentment és un gran futbolista, però jo crec de veritat que és una carpeta que no val la pena ja... Que la pots posposar, no sé si pel mercat d'hivern, per la temporada que ve, no sé què farà Julián, és una situació, trobo que duríssima per aquest xiquet, que segurament s'ha equivocat, també, no sé si m'ha assessorat, si l'han enganyat a l'Atlético o no... No ho sé, però que realment a 31 d'agost, vaja, és que ja, està suficient. O sigui, la sensació que el Barça, per mi, és millor, perquè el Ronteros se centrava en la gent que ha sortit. És que a mi és igual, és que amb Rodri i els reforços que has tingut en atac, o sigui, a mi a Dejemi de moment m'ha deixat dubtes. Gordon em sembla espectacular... I que tens gol, que és que no necessites fer 140 gols per guanyar la Champions, potser, eh? És que no cal guanyar 4-0 cada partit, que potser te'n sobren. I jo crec que tota aquesta gent farà molts gols, sincerament.
2: Tomàs.
3: Yo creo que el Barcelona va a tener un problema otra vez con la Champions. A competir la Liga con el Madrid, eso seguro, como no faltaba con el potencial que tiene, pero no le da para la Champions, no le da para la Champions. O sea, para lucharla así, como todos estos años. Yo es que ya no me acuerdo la última vez que el Barcelona jugó una final de Champions. Es que no me acuerdo, sinceramente, mira que tomo una memoria. Pero miro y voy echando para atrás y tal. Hijo, me salen un montón de finales y no veo al Barça. Entonces, es que yo creo, sinceramente, el Barça le falta, como digamos, una peseta para el duro, como se decía cuando éramos pequeños. Puede llegar a cuartos, puede llegar a semifinales, pero cuando le llegue un PSG, un Bayern o incluso ahora un Real Madrid, yo creo que a doble partido pierde.
1: Yo si falta alguna cosa, crec que és un defensa. Jo crec que falta un central, sincerament. No acabo d'entendre això, que puguis trobar un Gabriel Jesús per 10 quilos i no puguis trobar un defensa. Crec que el Barça va just aquí. O sigui, si abans que Gabriel Jesús jo hagués prioritzat un defensa central.
2: Queda enrere la retina, però no sé si a partir d'ara hem de tornar a veure el Camp Nou en el minut 17-14 que la gent cridarà o no. Penso que no van cridar gaire en la festa de l'estelada, sí que hi va haver estelades, però no sé si va ser allò del 17-14 que en temps de procés es cantava Independència. Si hem d'esperar que el Camp Nou en els propers partits que hi hagi això torni a bullir. Avui, o no?
0: S'havia perdut el càntic, havia anat, diguem-ne, silenciant-se, i l'altre dia sí que es va recuperar. Però desconec si avui tindrà continuïtat o no.
2: Doncs ho anirem seguint. En tot cas, tu eres partidari de mantenir l'homenatge als guanyadors del Mundial.
0: I que la gent es manifestés com vulgui. Uh-huh. Llibertat d'expressió. Sí, sí.
2: No va ser així.
1: Jo
2: la
1: crec
2: porta
1: que tot era
2: cancel·lar.
1: Compatible. Tot era compatible, les dues coses.
0: També entenc que el Barça no vulgui merder. Uh-huh.
2: Tomàs, com ho llegeixes tu? L'anul·lació de l'homenatge als campions del
3: Mundial. Que el Barça té una estratègia, digamos, d'imatge horrible, malíssima. ¿Por qué? Porque era un homenaje donde ibas a tener nada menos que 8 jugadores tuyos, 8 de 26, es decir, un tercio de la selección campeona del mundo, para sacar brillo y ante el mundo entero decir, estos son mis poderes, aquí 8 de los campeones del mundo son míos, pertenece a mi plantilla. Oye, que algunos hubieran pitado en el fondo. Mira, os recuerdo que en Samames y en Anoeta, no digo cualquier sitio, pues se han hecho los homenajes a los del Athletic Club y a los de la Real Sociedad. A unos pitos, o lo tienen en una noeta, los radicales del fondo se salieron como en señal de protesta, pero el resto aplaudió, igual que en Samamés, quitando los de un fondo, aplaudió a la gente. Y el otro día, pues hubiera habido a lo mejor alguien en los fondos que hubiera pitado, pero mucha gente hubiera aplaudido. Entonces, el Barcelona se ha privado de una imagen que hubiera sido icónica ante el mundo entero, es decir, el Barcelona tiene 8 campeones del mundo. Yo encantado porque digo, mira, pues esa imagen me la he ahorrado, pero me da pena por alguno de los jugadores que yo estoy convencido que les hubiera gustado tener ese homenaje, como han tenido el resto, sin excepción. Yo estoy seguro que Laporta sabe que se equivocó. Insisto, para mí,
1: no,
3: una muy
1: para
3: mala...
1: No, al revés. Mucho rédito le saca esto a Laporta. Yo tengo la sensación que ho va aprofitar,
3: bueno,
1: perquè
3: polític,
1: aquest estiu
3: claro,
1: se l'ha criticat molt, a Laporta, pel fet d'anar de ser l'únic president que va aparèixer, sí, a la final del Mundial, allà a Nova York, passejant-se, tal i qual. Se'l va criticar força, des de l'entorn més independentista del Barça, i ho ha aprofitat, això, per calmar aquestes crítiques.
0: És molt llest, i com va dir un dia, cruifista. Li agraden els canvis de sentit.
2: Sí, que Rodríguez, Danae Brunat, Tomàs Roncero, moltíssimes gràcies. Us esperem la setmana que ve. Que vagi bé. Adéu.
1: Adéu.
3: Vinga, ciao.

0: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Són les 10 en punt del matí, és moment d'actualitzar les notícies més destacades a aquesta hora. Ho fem amb el Sergi López. Què tal?
2: Què tal, Marina? Bon dia.
0: Aquí Catalunya.
2: I comencem explicant... I comencem ara sí explicant que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat en una entrevista a la cadena SER que el rei, Felip VI, visitarà Ceuta.
3: Yo creo que hay argumentos y razones suficientes para que el jefe del Estado visite por fin, después de 20 años, Ceuta y Melilla. Esto es lo que he compartido. Es lo que he compartido con el jefe del Estado y es lo que se va a hacer.
2: Sánchez ha destacat la cooperació del Marroc després de l'arribada multitudinària de migrants a la ciutat i assegura que la majoria seran retornats als seus països d'origen perquè no tenen dret a asil, ja que han entrat a Espanya per raons econòmiques, per trobar feina i no per raons humanitàries. Judit Casellas.
4: Sánchez assegura que ara mateix queden a la ciutat autònoma unes 5.000 persones, 1.200 de les quals són menors. Aquests menors no seran traslladats a la península fins que no resolguin els expedients corresponents, perquè la prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies d'origen. En els pròxims dies també s'habilitaran més places assistencials per als migrants que continuen a Ceuta.
3: Vamos a llegar a 6.000 en breve espacio de tiempo y eso va a significar que vamos a poder tener a todos los migrantes ubicados y, por tanto, reforzar lo que es la gestión de en fin, todos los expedientes, también de las peticiones de asilo, para que esas devoluciones se produzcan, que es nuestro objetivo, lógicamente.
4: També ha criticat partits com el PP, que exigeixen la devolució massiva i rebutgen, diu, ser solidaris. Sánchez també ha volgut tancar la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies sobre el paper del CNI. Ha afirmat que els serveis d'intel·ligència van alertar d'una entrada de migrants, però que no van poder predir-ne la magnitud. Una entrada que ha atribuït a les notícies falses a les xarxes socials i a les màfies i ha desvinculat, com ja havia fet el ministre Marlaska, que les autoritats del Marroc n'hagin estat les responsables. Una crisi, la de Ceuta, que no el fa desistir de la seva voluntat d'esgotar la legislatura.
2: Des de primera hora del matí, un robatori de cable està generant retards de 15 minuts en la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
4: Segons informa DIF, no hi ha una previsió sobre el moment en què es podrà recuperar la normalitat. La sostracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover i Espluga de Francolí. L'afectació de la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada per manca de tensió elèctrica a la zona de la Sagrera.
2: També sobre mobilitat, reoberta l'estació de Verdaguer de la línia groga del metro de Barcelona i també el passadís d'enllaç amb la línia L5 després de 2 mesos d'obres.
4: L'estació comptarà ara amb nous ascensors, escales mecàniques i rampes per a persones amb mobilitat reduïda. Els treballs estaven pressupostats en més de 8 milions i mig d'euros.
2: D'aquí a mitja hora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, explicarà els detalls sobre l'inici del curs escolar dimarts de la setmana que ve. Una roda de premsa en què de ben segur se li preguntarà per la vaga que han convocat sindicats com USTEC per al primer dia del curs escolar, el dia 8. Per intentar calmar els ànims entre la comunitat educativa, el departament posa l'accent en les 500 noves aules d'acollida i l'augment de la plantilla de docents que hi haurà aquest curs escolar.
4: D'aquesta manera, hi haurà més de 2.000 aules d'acollida per a entre els alumnes que acaben d'arribar al sistema educatiu i que no parlen ni escriuen en català, són 500 més de les que estaven en funcionament a finals de juny. A més, demà començaran a treballar 1.800 professionals més que el curs passat. La majoria són professors, però també hi haurà nous educadors i integradors i també gairebé 300 administratius més.
2: De l'àmbit internacional, notícia d'aquesta matinada, primer atac dels Estats Units contra l'Iran en un mes.
4: El bombardeig arriba gairebé una setmana després d'haver anunciat una renovada ofensiva econòmica contra Teheran. L'exèrcit dels Estats Units ha atacat una illa iraniana que està a Hormuz. La guàrdia del règim dels ayatolars ha respost llançant atacs contra posicions nord-americanes a Jordània.
2: Dels esports, el Barça rep avui el Rayo Vallecano en el tercer partit de Lliga. Serà 9:15 de la nit al Camp Nou, on s'esperen diverses rotacions de Hansi Flick.
4: No hi serà encara Gabriel Jesús. El Barça ultima el fitxatge del davanter brasiler de 29 anys que arribaria a canvi de 10 milions procedent de l'Arsenal. Sorpresa en una operació express, llegim a l'Esport.
2: Recordes, Marina, que feies avui fa 29 anys?
1: Uf,
2: És que eres una nena.
1: Clar.
2: Una nena,
1: no, una mica crescuda. Major d'edat ja era. Ja. Ah, no, encara no, clar. No, però gairebé, ja era plena adolescència.
2: Bé, doncs els que tenim una certa edat recordem perfectament l'anunci que ens va deixar en un cert estat de commoció. Elton John, que va acompanyar la cerimònia de comiat a Lady Di, perquè el 31 d'agost del 1997 el món es va commocionar sencer amb la notícia de la mort de Lady Di, recordem, en un accident de trànsit a París. Va haver-hi moltes especulacions i teories conspiranoiques sobre l'origen del sinistre. Després de força investigacions es va concloure que el cotxe en què viatjava corria massa i simplement es va estavellar en un túnel. Avui
1: 30
2: fa
1: anys.
2: 29 anys.
1: 29 anys. 29, ah, perquè si té el 97, 29 anys ja. Déu-n'hi-do, si ha passat el temps.
2: Avui
1: i segur que tots els que tenen records d'aquella època, és com al final l'11S, no? Tothom recorda què estava fent en aquell moment quan van rebre la notícia.
2: Jo recordo que l'impacte va ser brutal, realment, va ser brutal. Ara mateix Lady Di tindria 65 anys, la recordem molt joveneta, molt maca, ara segurament estaria, doncs, com estem tots a aquestes edats, no?
1: De meravella, com estàs tu?
5: Preciosa!
1: Sergi López, Judit Casellas, gràcies.
2: Fins ara.

0: I vinga, som-hi, obrim el primer racó de pensar d'aquesta temporada i fem molt ben acompanyats. D'una banda, un habitual d'aquests dilluns, el Carles Francino. Què tal? Bon dia, Carles.
1: Aquí l'habitual, bon dia.
0: Que aquest any faràs parella amb una veu també molt coneguda del programa, que trobàvem a faltar, que la traiem del seu hàbitat natural, Maria Nicolau. Què tal? Com estàs? Ben tornada.
2: Estic tan contenta. Tu no saps l'emoció que em fa estar aquí. Quan li vaig dir a la meva sogra que estaria fent una seccioneta, allò, intentant aportar, intentant sumar amb en Carles Francino, només t'he de dir que m'ha fet l'honor de permetre'm aquest any fer els canelons de Sant Esteve a la família.
1: Ostres,
2: de la sogra. Imagina't.
1: Això són paraules majors, ja, eh?
2: Alerta.
1: Hola, Maria, què tal?
2: Molt bé, fantàsticament. Una abraçada, Carles.
0: Us coneixeu vosaltres dos? Us heu conegut
1: no,
0: en
1: personalment
0: persona?
1: No.
2: Crec que en persona no.
1: No.
2: Però, bueno, és, Francino és una entitat gairebé mitològica i legendària, no? Que sobrevola
1: home,
2: totes les cases.
1: No tant, no tant. Jo també t'he seguit, jo també et segueixo. Estava pensant que això del funeral de Lady Di és un paradigma d'això de les emocions globals. Jo recordo perfectament on estava, vivia a Altafulla, era un dissabte al matí, i recordo haver plorat durant el funeral. Ja veus a mi què em portava Lady Di?
0: Imagina.
1: Però aquella emoció que ens transmetien aleshores per la tele, i que avui també viatja a través de les xarxes socials, hòstia, va fer un sí, va ser un impacte sentimental i emocional per moltíssima gent que no teníem res a veure amb el personatge que va perdre la vida, naturalment.
0: 29 anys, avui és el que passa amb les icones, també, al final.
2: És enorme, perquè també et fa donar-te que a tu et sembla que vius amb aquest record com si fos abans d'ahir, i quan et diuen han passat 30 anys, de cop dius, va, sóc un animal de geriàtric ja, no, saps?
0: M'he quedat amb la notícia, Maria, que la teva sogra no et deixava fer els canelons de Sant Esteve.
2: No, és que no em deixés, ojo, és que és una cosa que per inèrcia sempre passa... Diguéssim, passa una cadena que té un ordre molt concret, no? I ella tampoc s'havia, potser mai, donat permís per dir ai, estic cansada de fer-los. I quan ho va verbalitzar, dic, escolta, doncs, jo res em faria més feliç si tu volguessis, si tothom hi estigués d'acord, jo entomar aquest relleu. I per ella va ser treure's un pes de sobre i per mi, bueno, jo estic com un paó.
1: He menjat uns canelons aquest estiu, permeteu-me que ho digui, amb un lloc que es diu La Porta del Priorat, que és un restaurantet que no coneixia, on es menja molt bé, terme municipal de Poboleda, per entendre'ns. Qui conegui la venda del Pubill és a 200 metres amb esquerra, pam, allà està el restaurant. Un caneló d'unes dimensions bastant més grans en llargada de l'habitual, però amb un sabor, jo crec que és dels millors canelons que he menjat a la meva vida.
0: Carai.
1: Amb permís dels que feia la meva difunta mare, naturalment. Però un caneló extraordinari, La Porta del Priorat. Un
2: és
1: restaurant magnífic, de veritat.
2: No et fa por la calor, Carles?
1: No, perquè em va estranyar una miqueta veure canelons a la carta, però els vam tastar,
2: endavant,
1: que anava amb un germà meu i amb uns amics, i amb la meva filla petita, bueno, petita i única, només en tinc una, i ens va agradar moltíssim, moltíssim.
0: Som al racó de pensar, i això
1: i de menjar.
0: Va d'això, va de que ens expliqueu què us ha fet pensar últimament, i va, com que tu ets el veterà, Carles, comencem amb tu.
1: Però hauria de començar la Maria, no? Jo crec que és la que ha arribat últimament, no?
0: Escolta'm, si vols que comenci la Maria, i la Maria,
2: mira,
0: com la seva sogra, no té cap pega en ser ella la primera
2: a més
0: votar.
2: A més, és que el tema que portava connecta molt bé amb el tema de la Lady Di, amb què hem començat a parlar, no? Ja coneixen-nos. Fa 4 dies les xarxes es van inundar d'expressions de dol i d'afecte per la mort d'en Tim Curry i de la Dolly Parton, sobretot.
1: Sí.
2: Llavors, va ser un moment que molta gent va comentar precisament l'impacte emocional que els va provocar la mort de la Lady Di en aquell moment. I ja et dic, tothom, cadascú penjava la foto que preferia de la Dolly, d'en Tim Curry, amb una emoticona, amb una frase, amb el que fos, no? I hi ha una cosa que a mi em crida l'atenció d'aquest fenomen i d'altres morts d'aquestes mediàtiques, no? Potser la de David Bowie, la de Joe Cocker, que jo recordo com em va afectar especialment. No triguen a aparèixer els ortigues de moltes menes que fan allò de ara resulta que tothom era fan de la Parton, no? O ara resulta que tothom era fan del country, o aquests que ploren no sabrien dir una cançó de la Parton que no fos Jolene. A veure, apareix una figura que és com una mica el fiscal del dol. que demanen el carnet de fan del bluegrass, o ser llicenciat en country, o haver comprat un mínim de 15 discos de la Dolly Parton. Llavors, per tenir dret a plorar en públic, no? I llavors també hi havia qui presumia, perquè jo entenc que això ho interpreto com a presumir, en frases com a disculpeu la meva ignorància, qui és la Dolly Parton, no? Per deixar ben clara la seva distància amb la massa, no? Amb la plebs, no fos cas que se li encomani una puça. Llavors, jo crec que aquesta policia del gust, aquests guardians de l'alta cultura, alcen la cella quan no hi ha distància intel·lectual entre el fet cultural, una cançó, un poema, una pel·lícula, i el plaer que provoca, no? Sempre estan en alerta per assenyalar, per distanciar-se. Llavors, jo m'esperbero i penso, i el dia que es morin el Chayanne, en Bon Jovi, o en Barry Manilow, Déu no ho vulgui, o sigui... clar... És una mena de...
1: Si a més a més, Maria, si és algun, és una cosa tan senzilla com estar trist perquè has perdut una part de la banda sonora i del paisatge vital de la teva existència. És a dir, hi ha cantants, hi ha actors, hi ha actrius, hi ha escriptors, hi ha jugadors de futbol, hi ha amics, hi ha de tot, que quan desapareixen et deixen un buit que no podràs omplenar mai més. I amb la Dolly Parton, coneguis més o menys les seves cançons, la seva afiliació política o el que fos, el que ha desaparegut és una persona, un nom i un símbol que formava part de la nostra vida. I és tan senzill com entendre això.
0: O que ha posat tanta sonora
1: de la policia, de la moral i del dol, està tan extès i fa tanta ràbia que m'agrada molt que ho treguis perquè és un emprenyament constant. Però bueno, amb no fer-los gaire cas, jo crec que estem al cap del carrer.
2: Exacte, al final és una mica quan desapareix aquesta persona, és una mica estripar una postal de la teva vida també, perquè la cançó, aquesta cançó, aquella altra o aquella pel·lícula, tots recordem per què ens impacta, on estàvem, on la vam veure, potser va ser un moment al cinema, és una cançó que vas escoltar quan el teu nòvio de quan tenies 17 anys et va deixar i vas plorar a la dutxa durant 3 hores, no? Amb qui sigui. I això és important. També
1: jo vaig descobrir aquesta cançó que sonava abans de fons a través del Tomeu Penya, per exemple, no?
0: Que fa una gran versió.
2: I jo vaig descobrir la que sona ara d'en Barry Manilow, aquesta de Oh Mandy. Bueno, per favor, sí, i abans, mira, escoltem-la, sisplau. Que te la puc cantar sencera, no ho faré perquè
0: no t'animes,
2: Si tingués algun talent no estaria aquí perquè... però vull dir, és una mica això, no, de dir, no el sembla cella, no? Aquesta policia del dol no és tant un judici estètic o una crítica amb raons, sinó una mena d'operació de posició social, no? Un moviment d'escacs que assigna categoria i posició a l'escala social segons els gustos de la gent. I els gustos són infinits, la capacitat de gaudir de l'ésser humà és infinita. Exacte. I hem de poder gaudir de tot i, a més, expressar-ho en públic, encara que sigui només una emoticona que no afegeixi més significat.
0: Com si no et pogués agradar
2: no
0: Alejandro Santo, David Bisbal i Bob Dylan a la vegada.
2: I com si no puguis estar trist perquè
1: no
2: pots anar a Las Vegas a veure els Backstreet Boys, saps? Vull dir, endavant, sisplau, endavant.
1: A més, aquesta mena d'obligació d'haver de marcar posició amb tota la vida. Aquesta filosofia de l'aparador, de que hem d'estar presents en tot moment, en tota hora i en qualsevol tema que surti, sigui debat públic o privat, a mi em sembla molt cansat, sobretot, haver d'estar opinant sempre i posicionant-se sobretot. Sembla que és una pràctica molt... En fi, si la gent entrenés igual, que es belluga amb aquestes coses, tindríem uns cossos, escolta'm, fantàstics, de veritat.
0: Que en relació a això que ara comentàvem i el que explicava el Francino, del moment en què es va emocionar fins i tot en el funeral de la Lady Di, tot i la distància que hi havia entre els dos, has obert el meló d'emocionar-se en públic, no? De com això al final acaba sent mostrar vulnerabilitat i com t'exposa d'alguna manera.
2: Exacte, i en riure's de qui s'ha emocionat és adoptar aquesta mena de posat del burgès distant amb el monocle, no? Aquest desinterès, aquesta falta de... la flegma del fart, no? Oposada a tot el que és popular i col·lectiu i participatiu, no? Què hi guanya qui se'n riu de les fans de Chayanne perquè són horteres? És capital simbòlic de fireta, és una cosa molt trista, molt barata, molt ruïna, no?
1: A mi, per exemple, a mi el reggaeton no m'agrada. Ja està. No m'agrada, no faig proclames ni... home, a vegades faig alguna broma perquè no els entenc quan canten, però bueno, però més enllà d'això, vull dir, escolta, no només els meus fills, moltíssima gent, amics que tinc, jove i no tan jove, els hi agrada, tot el fenomen Bad Bunny que hem analitzat i això, doncs ja està, una cosa et pot agradar més o menys, però no tens que estar sentant càtedra i donant doctrina cada 2 minuts.
0: És que segurament aquí hi ha el fet diferencial,
1: és molt pesat, això. Quan és molt pesat per qui ho fa i per qui ho rep.
0: Quan mires per damunt de l'espatlla l'altre, pels gustos concrets que tingui, el que deia la Maria, no? Aquest li agrada Chayanne, aquest és un incult, no? Maria, que tu vens amb una altra cosa que t'ha fet pensar aquests dies.
2: No, jo, tot això, això m'ha fet lligar, de veritat. Jo crec que he pres la decisió que a partir d'avui aplaudiré cada cop que aterri un avió.
0: Entraràs a aquest club, ets, eh?
2: I entraré. A proper cop que agafi un avió, ara fa temps que no l'agafo, quan aterri aplaudiré. Perquè, perquè és això, perquè ens enriem de com els altres expressen les emocions, no? A fer de policies del goig, de la pena. El dia 12 d'agost, el dia de l'eclipsi, les xarxes també es van omplir de gent fent mofa dels que al moment de l'eclipsi yeah. total van sentir l'impuls d'aplaudir o de fer aquell crit de visca o coses així, no?
1: I gent que va plorar.
2: Clar, però llavors... tot arreu era i quina classe de gent has de ser per aplaudir un fenomen natural, no? O es pensen que la Lluna necessita reforç positiu. I els... no sé, la persona que aplaudeix quan aterra l'avió, no sabem si porta 4 hores en tensió i necessita alliberar-la. Mm. No sabem si és la primera vegada que vola la seva vida. I no sabem si és que s'ho pot permetre poc sovint, ha fet un esforç per poder volar i en aquell moment sap... que d'aquí una hora i mitja anirà a veure aquella persona que fa temps que no veu. No sabem res de la vida de les altres persones.
1: O és un grup d'amics que s'ho passa bé, simplement, ja està.
2: Què hi ha de mal en expressar una emoció sense fer mal a ningú més? És a dir, no t'està despertant. I si t'està despertant, ja és hora de llevar-te perquè hauràs d'agafar la maleta i hauràs de desembarcar. No t'està entorpint. És un moment en què aquella expressió de goig i de joia o del que sigui o de deixar anar un nerviosisme no passa res. L'espècie humana té prop de 300.000 anys d'antiguitat. Fa només 120 anys que volem amb avions a motor i només en fa 30 que comprar un bitllet d'avió més o menys és un petit luxe a l'abast de gairebé tothom que som privilegiats d'haver nascut aquí. Llavors, té molt sentit aplaudir perquè això que passa és un miracle. Sí. És a dir, si t'hi poses a observar-ho, és demencial.
1: Jo encara no ho entenc.
2: És una màquina de centenars de tones, Carles, que s'enlaira i transporta centenars de persones plena de combustible inflamable i al final aterres i tu t'emprenyes perquè el pavo de la fila 27 aplaudeix. Jo he decidit que aplaudiré.
1: Ja. Jo, per cert, parlant d'avions, que n'he agafat un aquest estiu, he volat amb una companyia que no sé si la resta ho fan, tampoc volo molt jo, que t'avisen pels altaveus que quan l'avió ja ha aterrat vagi desembarcant la gent per files, que es posi de peu les quatre primeres, les quatre següents, perquè aquesta mena d'urgència quan l'avió, o el tren, quan es diu, bueno, permanezcan sentados en su... no sé, els collons permanezcan sentados. O sigui, tothom de peu amb la maleta fent una cua allà al passadís, que és una cosa absurda.
0: És horrorós.
1: O aquesta mena de pressa accelerada per sortir el primer. Home, si tens una connexió o alguna cosa, per descomptat. Però no, és aquest automatisme de quan l'avió pràcticament està encara rodant per la pista, o al tren li falten 5 minuts per entrar a l'estació, hi ha tothom de peu. Allà, amb la bossa, tic-tic, com si fos una sortida de Fórmula 1. És una cosa que em segueix cridant molt l'atenció, la veritat. I em fa pensar també, no sé a què respon aquesta urgència, sincerament.
0: A la idiotesa humana.
2: O potser és que tots pensem que el que hem de fer, el que haig de fer jo és més important que el que hagin de fer la resta, i llavors jo he de ser el primer a sortir, no? Perquè el meu és important. Clar, és lògic que perdem la perspectiva, no? Però tots pensem que jo, saps, tinc pressa, he d'anar fer aquí, he de fer allà, no ve de 3 minuts.
0: I sobre el que deies abans, també hi ha el punt de la vergonya aliena, no? Que segurament moltes persones, quan veuen algú aplaudir dins de l'avió, senten aquella vergonya aliena de dir, però què està fent? Que al final torna a ser el mateix, eh? La fiscalia, el judici, l'assenyalament.
2: Sí. Jo penso que el dia que el cinisme guanyi aquesta innocència de posar-te a aplaudir una cosa que t'emociona, el món serà objectiva i palpablement una mica més gris i trist. Llavors... per què no aplaudir, celebrar, dir visca la lluna, barbeta, pat superbé el sol, no?
0: Clar que sí, home.
2: És un moment...
0: Que ja pinten prou bastos últimament. Exacte. Al país, que ja ho tenim tot massa agitat, el món i el país i
2: la ciutat. Celebrar les alegries petites, perquè són aquestes, no hi ha espai entre els dies, no hi ha esquerdes per on marxi la vida quotidiana. La vida quotidiana és la vida.
0: T'agustar les petites coses.
2: Clar que sí.
1: És el secret d'això que suposadament és la felicitat. Les petites coses i les petites alegries, efectivament. Hòstia, estem d'un filosòfic pujat de tot avui, eh?
0: Tu, Francino, què portaves avui?
1: No, avui vaig parlar amb una companya l'altre dia per un article que avui publico al periòdico, que s'ha anat una mica a l'olla, sincerament, perquè és una columneta que faig cada 15 dies, però com que acabava l'estiu, jo ja estic treballant des de la setmana passada, però a l'estiu acumulem molts records, sembla que sigui l'estació preferida per fer l'àlbum de memòria. L'estiu és una època de l'any on sembla que tinguem una mena d'obligació per estar bé, i la veritat és que ho estem, pel tema del fin de que fa bon temps, de que anem a la platja, de que ens retrobem amb els amics, amb familiars, que tenim temps lliure, etc, etc, però això no resol de cap manera ni els problemes ni les contradiccions que tenim a dins nostre, no? I res, he fet una petita llista de coses de yin i yang que m'han passat aquest estiu, i una d'elles, per cert, que té a veure amb viatjar, amb avions i amb trens, és l'hòstia monumental que em vaig fotre al mig d'Amsterdam, que quasi entré en combràs, i que em va fer pensar sobre la fragilitat i el pas del temps. Jo tinc uns anys, he sigut sempre una persona esportista, que continua fent esport cada dia i tal, però clarament no sóc el que era. I una de les característiques que em confirmen que no sóc el que era és que tinc una artrosi dels dos genolls galopant, i que més tard que aviat m'hauré de posar una pròtesi, semblaré el Robocop, no passa res, forma part del guió, però l'hòstia monumental que em vaig donar i aquesta sensació de dir, ostres, però què t'ha passat? T'has entortolligat amb l'abric que anava amb una maleta, és que ets gilipolles. Vull dir, això em va fer pensar que no som invulnerables, que aquesta gent que se n'enfot dels que s'emocionen veient l'eclipsi, potser obliden que un fenomen com aquest ens recorda que som una merdeta, molt important per cadascú de nosaltres, però som una merdeta molt petita davant la immensitat de l'univers, i em va fer pensar això. Després m'han passat altres coses, he llegit molts llibres, he estat amb amics, he estat amb els meus germans, que els veig molt de tant en tant, ha sigut tot fantàstic, però han passat algunes coses, i una altra de les que recordo també, ara que estem encara amb tot l'impacte del que ha passat a Ceuta, i estem en aquest debat polític, social, emocional també, sobre què fer i què deixar de fer amb la gent que ve de fora, com convivim, com gestionem tot això. Jo l'altre dia vaig tenir una reacció de la que me n'avergonyeixo, i a més no és pròpia de mi, que amb un semàfor parat a Madrid va venir un noi que hauria de ser d'origen subsaharià, perquè era negre, com el carbó, i venia amb mocadors. Jo a vegades en compro, a vegades no, perquè no pots estar tampoc comprant cada dia mocadors als semàfors o tal, per desgràcia, és així. Però vas tenir una reacció de pujar la ventanilla i se'm va posar allà al costat i jo no el mirava. Vaig esperar els 20 o 30 segons a que es posés el semàfor en verd per engegar, perquè m'estava molestant la seva presència. M'estava molestant i em feia mal. I després vaig pensar, ets un gilipolles. T'has portat com allò que sempre critiques, t'has deixat portar per la comoditat de l'automatisme, de dir, aquesta imatge em fereix, no m'agrada i per tant l'esborro, que és el que fem quan anem pel carrer i veiem gent dormint amb un caixer o això, normalment apartem la vista, i bueno, doncs això, doncs són aquestes contradiccions que portem a dins i que et fan pensar a vegades i que bueno, si serveixen perquè reflexionis i puguis millorar una miqueta com a persona, doncs està bé. Jo intento fer-ho. No sempre ho aconsegueixo, però si més no ho intento.
0: I tots flaquegem en algun moment del dia.
2: No ho hem de fer tot. No, o sigui, no cal que un... Jo, no cal que tu facis tot, que jo ho faci tot, que tu... O sigui, no cal que no siguem falibles, només cal que diguem, bueno, va, demà millor.
0: Sí, com a mínim que identifiquis, a dir, mira, sí, no m'agrada això que acabo millor de fer i que t'hi trobis, perquè al final, i lligant amb el que deia la Maria, és fàcil jutjar l'altre quan veus una cosa que fa, que tu dius això és lleig, el pitjor és quan t'hi trobes tu, no? Perquè llavors entres en les teves pròpies contradiccions.
2: Et posa lloc i t'ajuda a relativitzar i a dir, som éssers humans. Som éssers humans i la coherència total és fanatisme, al final. Yeah. Tots som falibles, no?
0: Som incoherents per naturalesa, això, això ens ve de sèrie. Vosaltres, abans que parlàvem de l'eclipsi, com el veu viure? No sé si us va arribar a emocionar tant
1: jo
0: com...
1: Jo no vaig veure res.
0: Res, eh?
1: No, perquè estava fora d'Espanya i on estava va ser el dia de més núvols i pluja i no vaig veure absolutament res.
2: Doncs jo vaig, va ser un dels dies més feliços de l'any. Vaig agafar la filla i la sogra, vam agafar tres cadires plegables, vam agafar un moment el cotxe i ens vam plantar en un lloc, jo ja tenia, feia temps que el tenia vist, dic, aquí estarem de nassos. I vam baixar al camp de naps que hi ha, un camp de colza que hi ha a la recta de Folgueroles, allà al bressol de Jacint Verdaguer. Ens vam asseure al mig del camp, que estava rostollat, és a dir, no hi havia res sembrat ni plantat, no ho faríem mai, això d'aixafar el sembrat d'un pagès. Semblàvem tres tresines, al mig del camp, amb tres cadires plegables, amb una sacallona, una bosseta de llardons i una presa de xocolata cadascuna. Ens vam posar les ulleretes homologades, estàvem al mig del camp i anàvem passant els cotxes i ens anaven pitant i saludant. I nosaltres, va ser una cosa sensacional. La Guàrdia Civil va passar tres vegades.
0: Perquè
2: hi ha gent que es fica per puestos allà que no s'hi poden posar. I va passar tres vegades, bueno, ens anàvem saludant. Va ser una experiència magnífica. Llavors va venir un eclipsi de núvol, ens va passar una mica, però vam celebrar-ho, vam aplaudir, va ser fantàstic, va ser molt emocionant, i va ser un moment de família de dir, ep, estàvem junts.
0: Et vas entregar l'eufòria? Com ha de ser?
2: És gratis.
0: Clar que sí.
2: O sigui, davant tens la possibilitat de gaudir-ho o de no gaudir-ho. Si vols buscar-hi pegues, les hi trobaràs. Tenim un cervell especialment competent a trobar el punt negre en un foli blanc, no? Però ja que estem aquí, ja que estem vius, ja que estem bé, ja que tenim la sogra i tenim llardons, endavant, no? I sí, a celebrar.
1: Parlant de cervells i de llunes i sols, aquesta setmana passada he demostrat un cop més el nivell de la meva capacitat intel·lectual, perquè vaig dir, hòstia, ja que m'he perdut l'eclipsi de l'altre dia de sol, hi ha hagut un eclipsi parcial de lluna.
0: Sí, cap de setmana passat.
1: Sí, però em vaig llevar la matinada de divendres a dissabte per veure-ho de les 5 del matí, com un idiota. Ja havia estat la nit abans. O sigui, horrorós. Porto una ratxa tremenda. Ja, de cara a l'any que ve, 2 d'agost de l'any que ve, ja m'he buscat la casa d'uns amics al Cabo de Gata, que són, diuen, que es veurà millor l'eclipsi, i per favor, fet-me un huequecito, i m'han dit que sí.
0: Vinga,
1: o sigui que d'aquí a les hores a veure si puc, si no puc treure en l'espina.
0: Si no trobem puesto, et trucarem, Francino. Gràcies per haver arrencat temporada amb nosaltres.
1: Maria, et podem demanar una cosa? Avui comença la nova temporada de ràdio. Abans que acabi, podrem assaborir els teus canelons?
2: Ai, em faré una vintena de més i us em portaré un tàper.
0: Home, no, però ens els mengem junts. Què vol dir un tàper? Clar, la gràcia és que compartim un àpat junts.
2: Oi, em fa molta emoció, eh? Ja ho veuràs quan li digui la sogra. Estarà? Assumpte, ja els hi dic que sí, eh? Ja els hi dic que sí.
1: Vinga. Ja està fet, això.
0: Doncs ja hem quedat que quedarem, només li hem de posar data. Gràcies, estimats Maria Nicolau, Carles Francino. Fins dilluns que ve.
2: Fins dilluns.
1: Petons a les dues.
0: Que vagi bé, adéu.
1: Adéu.
3: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
4: Yo veo un payaso y me sube como un pinchazón por todo el cuerpo.
5: Todos tenemos alguna manía. Fobia
6: a las agujas.
7: Yo tengo un trauma.
5: O neura inconfesable.
8: Y yo, Manuel Burke, la voy a descubrir.
5: Cada semana nuestros invitados nos cuentan las suyas en...
8: ¿Qué es lo que te pasa?
5: Cuéntame. Me pasa una cosa.
9: No hay problema.
5: Un programa de humor para entender y normalizar aquellas neuras que nos hacen diferentes.
8: Yo estoy curado ya.
10: ¿Y entonces para qué vienes?
8: Porque tú me has invitado.
5: Ya disponible en nuestra app, en cadenaser.com y resto de plataformas. Cadena SER.
11: Pude estudiar en la universidad y convertirme en la primera universitaria de mi casa.
12: Mi madre estuvo 48 horas con dolorosas contracciones y cuando por fin estaba...
5: En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos.
1: Resumiendo lo que os parece más importante de vuestra vida.
5: Y envíanosla a audiobiografías@cadenaser.com.
13: La independencia llegó con el tren que me llevaría a la universidad.
5: De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana.
1: Maravillosa experiencia la de las audiobiografías, de verdad.
5: Con Carles Francino. Cadena SER.
14: Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
0: Són 11:15 del matí. A aquesta hora ha de començar la roda de premsa de la consellera d'Educació, l'Esther Niubó. D'un moment a l'altre ja anirem en directe quan hi hagi teca per explicar-vos. Però abans, sabeu que des de fa un parell d'hores... No dura encara l'entrevista, no, si no seria eterna, però vaja. Fa un parell d'hores és quan ha començat l'entrevista a Pedro Sánchez a l'antena de la SER amb l'Hoy por Hoy, amb l'Aimar Bretos, i volem fer una mica de resum del que ha donat de si aquesta conversa.
15: Sí, ha durat 3/4 d'hora l'entrevista, més del que estava previst. L'Aimar i el president del govern, que han passat revista a tots els temes candents a l'arrencada del curs, el president del govern, Marina, que ha descartat traslladar part dels migrants arribats a Ceuta a la península. La voluntat és que els expedients resolguin a la ciutat autònoma i per això en els pròxims dies Sánchez ha dit que hi haurà fins a 6.000 places d'assistencials per poder doncs, gestionar aquests tràmits i aquestes sol·licituds en alguns casos d'asil sobre els menors no acompanyats. Ha dit que fins que no resolguin els informes de reagrupament quedarà la seva situació en stand-by. Un Sánchez que ha exculpat el Marroc d'aquesta crisi, d'aquesta arribada de dos dies del passat 30 i 31 d'agost. El Marroc ha dit que van cooperar instantàniament. Sosté el president del govern que no hi havia informació proporcionada pels serveis d'intel·ligència que pogués anticipar la llau de migrants. L'escoltem.
6: Descarta completamente que se haya sido Marruecos.
7: Yo, desde luego, no veo ninguna información, no hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
15: Hi va haver la contradicció entre la ministra Robles i el ministre Marlaska. Robles sostenia que hi va haver un avís del CNI. Doncs Sánchez el que ha matisat és que l'únic que tenien del Centre Nacional d'Intel·ligència eren informes de situació, però en cap cas aquests informes advertien de la gravetat de la crisi. Sobre això hi ha un altre apunt que ha fet Sánchez rellevant i atribueix l'arribada de migrants a una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem, aquella sentència de la qual van parlar, segons la qual no hi havia devolucions en calent si entraves nedant. Doncs Sánchez això ho atribueix a una onada de desinformació de Rússia, Israel i a la internacional ultradretana. En aquesta entrevista tan llarga que Pedro Sánchez també ha parlat de Catalunya, ha reconegut que no hi ha contactes al nivell amb Junts, amb la direcció, tampoc amb Puigdemont. Ha lamentat no haver tingut un contacte amb Puigdemont i ha dit doncs, que necessita doncs, una entesa, reprendre aquest contacte perquè hi ha carpetes pendents com l'habitatge, la immigració, el finançament o la condonació del deute de les comunitats autònomes.
0: S'acumulen les carpetes pendents de Pedro Sánchez amb Catalunya. Puc saludar a aquesta hora l'Oriol Junqueras, el president d'Esquerra Republicana. Senyor Junqueras, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia. Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Gràcies per atendre'ns. Ara escoltat la llista de temes pendents amb Catalunya que ha anomenat Pedro Sánchez. Déu-n'hi-do.
9: Déu-n'hi-do, sí. Bueno, és que el govern socialista té moltes coses pendents a Espanya i a Catalunya.
0: Vostè creu que aquesta crisi migratòria, aquest drama a Ceuta que fa ja un mes que dura, acabarà sent l'estocada final d'aquesta legislatura agònica de Pedro Sánchez?
9: Primer, és una catàstrofe humanitària i crec que sempre hem de començar per aquí, perquè si no perdem el sentit de la realitat i el sentit mínim d'humanitat. Per tant, estem davant d'un desastre humanitari de gent que mor ofegada en el mar, de gent que està en una platja hacinada, etcètera, etcètera. Segon, els governs tenen l'obligació de protegir i de cuidar les seves fronteres i el govern espanyol no pot deixar passar desenes de milers de persones i no pot tenir milers de persones acumulades en una platja. El govern espanyol ha de prendre solucions i no pot ser que trigui un mes en adoptar les primeres decisions.
0: Digui,
9: Ceuta i Melilla són una anomalia total. Ceuta i Melilla són anomalies de tota mena i l'estat espanyol s'ho ha de plantejar perquè els costos que ha tingut per l'estat espanyol intentar mantenir Ceuta i Melilla han sigut brutals, guerres, morts, diners, recursos, esforços. Els governs espanyols han de fer les coses molt millor de com les fan.
0: Però anant a la pregunta que li deia, és veritat que ha quedat descobert la mala gestió del govern de Pedro Sánchez. És evident que el Partit Popular i l'extrema dreta hi estan sucant pa interessadament, agitant el conflicte a la zona, però independentment d'això hi ha hagut un problema de gestió, hi ha hagut diversitat de versions entre els ministres de Pedro Sánchez, la ministra de Defensa que deia que tenien informació del CNI, el ministre Marlaska dient que no. Avui Pedro Sánchez s'ha arrenglarat més aviat amb la versió de Marlaska dient no podíem saber el que venia.
9: Doncs sí, és evident que el govern espanyol no se'n surt, igual que el govern de Catalunya en moltes coses tampoc se'n surt, és evident. Que els partits de dreta siguin una garantia, segur que no, perquè, escolti, hem vist governs de dretes d'Europa gestionant molt pitjor encara situacions semblants. Ho hem vist amb l'Orban a Hongria, amb desenes i desenes de milers de persones entrant constantment, etc. Per tant, escolti, aquí no hi ha ningú que ho faci tot bé, ni ningú que estigui lliure de culpes. Yeah. I quan el PP i Vox i companyia doncs es dediquen només a posar el dit a l'ull en el govern socialista, de fet, no li fan cap favor a ningú, ni tampoc en el seu país. Uh-huh. Crec que tots plegats tenen l'obligació de fer les coses molt millor de com les fan.
0: El que ha de passar en els propers dies i setmanes és que tots aquests menors que han arribat allà, que estan amb una mà al davant i l'altra al darrere, que alguns fins i tot els hi volen negar que puguin rebre un glob d'aigua o un mos, hagin de repartir-se entre les diverses comunitats autònomes de l'Estat. Catalunya té números que pugui ser un dels llocs on hi vagin, i aquí ha tornat a emergir aquest debat sobre si s'han de transferir o no les competències, si s'han de delegar, de fet, les competències en immigració a Catalunya. Vostè creu que això ajudaria a fer una millor gestió de la immigració?
9: Primer, nosaltres sempre estem a favor de que Catalunya tingui més competències, més eines, més recursos, sempre a favor, absolutament sempre a favor. Segon, si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Tercer, mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina i escolti, si ha de retornar algú, doncs que el retorni, i que si la justícia espanyola s'ha de fer més ràpida la seva feina per decidir qui retorna i qui no retorna, doncs que la facin. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
0: Sobre aquesta delegació de competències, sap que ha aixecat polseguera unes declaracions de Pablo Iglesias a l'Ara, en una entrevista a l'Ara, on deia que vostès els van demanar en privat que aturessin això del traspàs de competències. És a dir, que com que vostès en principi no hi podrien votar en contra per principis, que fos Podemos qui fes la feina bruta. Una mica aquest és el missatge que em va quedar aquí, diu.
9: Deixi'm contestar d'una manera que crec que tothom ho entendrà. Una merda.
0: Perdoni, és que just, i em sap greu, però just s'ha tallat en el moment en què anava a contestar d'una manera clara.
9: La meva resposta, torno a dir, és i una merda.
0: Clar i català. Per tant, vostè nega això que explicava Pablo Iglesias. Tornant a l'entrevista a Pedro Sánchez, feia temps que no se l'escolta.
9: Sí, ho nego del tot. Mm-hmm. Del tot, per l'amor de Déu. Nosaltres el que volem són més competències, ja està, sempre, més recursos, més eines pel nostre país, sempre, sempre. Per això som independentistes. De fet, els volem totes, les eines, els recursos i les competències, totes, mm-hmm, sense excepció.
0: Mm-hmm. Tornant a l'entrevista a Pedro Sánchez, li deia, i sé que té pressa, així que no el vull allargar massa més, ell lamentava no tenir contacte amb Puigdemont. Vostè té contacte fil directe amb Pedro Sánchez de manera sovintejada? Quina és l'última vegada que vostès van tenir contacte?
9: Jo no faré ara un llistat dels contactes, ni de l'agenda, ni de l'hora, ni del si va ser per telèfon o va ser per no sé què. No ho faré perquè no és la meva feina. Ara, el que sí que és evident i tothom sap perfectament és que intento parlar amb tothom, vol dir tothom, i que a més ho aconsegueix amb el Carles Puigdemont, amb el Pedro Sánchez, sí, és que forma part de la meva feina a l'hora d'ajudar el meu país, a l'hora de servir a Catalunya. Mm. Sí, la meva feina és parlar amb molta gent i intentar arribar a bons acords pel meu país. Sí, això és el que faig.
0: Ja per acabar, queda molt poquet, queden unes 3 setmanes perquè el Constitucional hagi de pronunciar-se en relació a l'amnistia. Ja vam tenir pronunciament aquest mes de juliol per part de la Justícia Europea. Què n'espera?
9: Doncs el que esperem és que es faci justícia, ja està. Però no serveix de res que ara especulem sobre quan passarà, si no passarà, si trigaran un dia més o menys. No serveix de res especular. Ara, el que sí que és evident és que si no hi ha delicte, no pot haver-hi condemna. I el delicte no existeix. No ha existit mai. I, a més, el suposat delicte pel qual ens van condemnar no està en el Codi Penal. No es pot condemnar per una cosa que no està en el Codi Penal. Hi ha una llei d'amnistia que s'ha de complir, una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que s'ha de complir. Pues sí, Espanya és una anomalia en termes democràtics, sí, perquè condemna a gent per delictes que no existeixen, perquè condemna a gent per delictes que no estan en el Codi Penal, perquè no compleix lleis com tan importants com aquesta, perquè no compleix les sentències europees. Sí, l'estat espanyol és una anomalia en termes democràtics, sí, del tot.
0: Oriol Junqueras, moltíssimes gràcies per haver-nos atès de camí, perquè sé que sabem que està en moviment d'aquí el so que estàvem tenint amb alguna dificultat, però vaja, se li ha entès tot, i a més crec recordar, i no crec, afirmo rotundament que la temporada passada vam arrencar justament amb vostè en una entrevista aquí a l'estudi. Avui aquesta trucada l'emplacem a que vingui aviat aquí per compartir una conversa més pausada.
9: Escolti, podem convertir-ho en un costum i cada any començar el curs parlant amb la cadena SER, si
0: vinga,
9: vostè vol.
0: Doncs va, signem-ho. Ara, quan no pengi, com diem als oients quan truquen, no pengi, que la nostra productora li agafarà les dades. Gràcies, senyor Junqueras.
9: Gràcies, un plaer.
0: Que vagi bé. Fins ara. Adéu. Ara tornem. Deixeu-nos agafar aire i acabem amb les morts de merda.
14: Aquí, Catalunya. Amb Marina Fernández. Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
10: Morts. Marina Fernández.
15: Bon dia a tothom.
10: Ostres, que guai, estem aquí un altre cop.
0: Ben Javi Llegas, Quico Amat, què tal? Bon dia.
15: Què tal?
0: Bon dia. Que venim accelerats, venim amb
10: sí,
0: ganes.
10: Sí, estic molt content de tornar a la SER.
0: Sí. Morts de merda, Pop i Muerte.
10: Hem de fer una confessió, una primera confessió. Mm-hmm. Vale? Durant tota una temporada vam estar parlant de música i tu ens vas dir... Això és la ràdio. Potser algun dia podríeu posar una de les cançons de les que parleu, ¿vale? Perquè es pot.
0: Clar.
10: Es pot.
0: I no agafar-nos en calces cada dia. Els nostres pobres tècnics realitzadors, el Pol Llergo, ara, que és qui tindrem aquesta temporada, corrent, havent de buscar les cançons a YouTube. Home, preparem-ho.
10: Es diu Pol, el tècnic?
0: Sí.
10: Pues avui venim a parlar de Pol is Dead. O sigui que...
16: No tu particularment, esperem que estiguis bé.
10: Cinc cançons, avui música a saco.
16: Ens hem negat tossudament a portar cançons, però avui les portem.
0: És a dir, que el risc és que ara us hagueu passat.
10: No tenim una mort, en realitat. Bueno, només una mort i és mentida.
16: I és fictícia, exacte. Hem substituït morts per cançons. Aviam, nosaltres hem parlat durant molts cops, innumerables cops, a Morts de Merda i a Pop i Muerte, de la teoria conspirativa Paul is Dead, ¿vale? Paul McCartney. Uh-huh. Va haver-hi un rumor en 1966... que després es va anar augmentant i es va fer superpopular, especialment als campus nord-americans, que encara avui és top 10 de conspiració mundial. Vull dir, hi ha molta gent que encara ho segueix repetint. Jo ja crec que hi ha de cachondeo, però és igual. Sí, ja és una de les grans conspiracions mundials.
10: I la ràdio va tenir molta culpa d'això, també.
16: La ràdio.
10: Les digis de ràdio.
16: Ràdio a saco i campus universitaris, que eren els que tenien els butlletins i tal.
10: Correcte.
16: Llavors, és molt senzill. La teòrica explicació d'aquesta conspiració és que McCartney va morir en un accident de cotxe cap al 66 o alguna cosa així, i el 67 el van reemplaçar en un doble quasi idèntic per no destrossar el cor dels fans, bla, bla.
10: William Campbell.
16: William Campbell, exacte. Bueno, té diversos noms, però William Campbell és un, i per alguna raó la resta del grup, en lloc de sortir obertament a explicar-ho, van començar a disseminar pistes a cançons, portades... Hi ha un fals anàlisi semiòtic bugíssim de cada una d'aquestes pistes. Val. Que van anar traient tots aquests conspiradors.
10: Això és guapíssim, perquè se't mor el company i en comptes d'enterrar-lo, el canvies i comences a donar pistes a les cançons, que ja és increïble.
16: Allà hem de fer un comunicat de premsa.
10: És supercínic.
16: Clar, per exemple, el Sgt. Pepper està com sembrat de petits detalls que tu, si els saps llegir de la manera correcta, indiquen que Paul està mort.
0: M'estàs parlant de Sgt. Pepper.
16: De Sgt. Pepper, per exemple.
0: Però no està sonant.
16: Entre molts altres discos, no. Això només et deia només a la portada. Llavors, això coincideix amb una altra cosa, que feia anys que els Beatles estaven fent una cosa que es diu backmasking, que és posar cançons al revés a les seves cançons.
0: Ah.
16: Vale? Van començar a prendre tècniques d'estudi i van començar a posar fragments de música al revés. O sigui, se sentia una guitarra al revés, etcètera, etcètera. Què passa amb això? Que en alguns trossos ho feien també amb lletres. I llavors això ja els conspiradors van fer yeeha! Perquè llavors van començar a posar del dret o del revés trossos per veure si contenien missatges sobre encriptats que expliquessin què havia passat per informar de la mort del Paul.
0: Clar,
16: vale?
0: Que si fos l'era de Spotify... tu podries sospitar que igual ho feien per tenir més escoltes. Dir, mira, del dret i del revés, clar. I tindré per dos. Que
16: clar, les van tenir, perquè molta gent es va tornar supergoja buscant el missatge al final de tal cançó que deien...
10: El que és guapíssim és que els conspiranoics aquí es van afavorir d'una tècnica artística, que és
16: totalment.
10: Posar coses al revés. O sigui, els Beatles van donar l'excusa als conspiranoics per posar els discos del revés perquè estaven posant coses del revés. O sigui, no és que hi hagués algú dient, vamos a... a donar-li la volta a veure què passa, no? Sinó que ells havien donat l'excusa. Llavors es va obrir la veda i va començar llavors, el que ens explicaràs, no?
16: Sí, el puto vergel bogíssim de conspiracions està quasi tot en el anomenat White Album, que és el de Beatles, vale, el blanc. I, per exemple, ara ho posarem pels oients i també per tu, Marina, perquè vegis com es treu una conspiració d'una cançó. Per exemple, a la cançó I'm So Tired, vale, ara sentirem la cançó normal, no? El que diu al final de la cançó.

0: Vale. Això és del dret, vale? Això és un, algú, Lennon fent mumbling, o sigui, fent mascullant coses que no s'entenen, però que sí que se sap que són en realitat. Ara no tornarem a passar, però diu algo així com un tio que s'està dormint.
1: Monsieur, monsieur.
0: Monsieur, monsieur, how about another one, però mentre s'adorm, saps? Com adormint-se dient això. Llavors, ara anem a posar-la del revés. Paul is a dead man, miss him, miss him, miss him.
2: Aquí?
0: Aquesta sí que la podem repetir.
2: Aquí representa que ha dit això, a veure.
1: Sí, com a, la conspiració mai és evident.
2: L'únic que m'ha semblat és Deadman, i perquè ho havia...
0: Deadman una mica, i Missing també se sent una mica. Però el que et dic és que es crea una pareidòlia auditiva.
1: Clar, això és guapíssim.
0: Igual que el Benja veu cares a tot arreu, per exemple, tu si comences a sentir això al final sense això, tens una pareidòlia d'orelles.
1: Això és el que a mi m'encanta de la conspiració, que necessita que algú tiri la primera pedra per després continuar-ho. És a dir, tu evidentment no havies sentit res fins que t'hem dit el que era i llavors hem forçat per escoltar
0: llavors
1: això.
0: Llavors et contagies, encara brutal. Que et resisteixis et comences a contagiar. Va, un segon exemple, aquest és molt famós, Revolution 9.
1: Deixa'm dir una cosa només de Revolution 9, Kiko, que és una cosa que m'agrada molt. Que la primera vegada que s'escolta o que algú demana que Revolution 9 s'escolti al revés, és, com es deia, és a una ràdio. Mm-hmm. És a una ràdio de Detroit, que un oient truca al DJ Russ Gibb i li demana, si us plau, en directe, que posi el disco del revés perquè sentiran una cosa. I llavors, aquí creen una mica el que estem fent nosaltres, que és provocar tota una audiència que senti una cosa concreta, tant aquest oient com aquest DJ.
0: Totalment, totalment. Per tant, ara escoltarem el que se sent al final de Revolution 9, ¿vale?
3: Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, number 9, Number 9.
0: Això està claríssim. Està tret d'un LP d'efectes de la BBC o alguna cosa així.
1: Sí, exacte.
0: És el que és. Això és Number 9. Vale?
1: La cinta d'Emi, no?
0: Sí, sí, exacte. Però això és de sound effects que feien servir les ràdios. Llavors, anem a escoltar-la del revés. Un altre cop. I un altre cop. Vale, què us...
1: Jo com sé el que diu, jo he sentit el que diu.
0: En aquí sí que totalment ho sento, però no vol dir que vulgui dir res.
2: No entès absolutament res.
0: Turn me on, dead man.
2: A veure?
1: Turn me on, dead man. Turn me on, dead man.
0: Inapel·lable.
1: M'encanta perquè... O sigui, jo sé que no, però jo ho sento.
0: Diu, està dient, enrotlla'm mort.
1: Total, total.
0: Enrotlla'm mort.
1: Total.
0: Això ho deixem ja, cada un a la discreció de cada...
1: Dos de dos.
2: Visca la conspiranoia.
0: Llavors, aquí a la part... Aquestes són de conspiranoia pura, vale? Aquí ve... La primera, ho he posat al revés amb un flashback, la primera cançó que va engegar realment les teories conspiratives, que és A Strawberry Fields Forever. Al final de la cançó se sent això.
4: Kindred is a global home swapping network that lets you travel the world.
0: Això és un anunci. Això és un anunci, clarament. Això és el que, això és el que
2: no surt. Això, no, això. No ens heu passat el que havíeu de passar.
0: En absolut.
2: Què se sent? Què s'hi escolta?
0: Aviam, torno a posar. És això, realment?
4: Kindred is a global home swapping network.
2: Això deu ser que algú ha gravat l'anunci.
0: Vale. Al final de Strawberry Fields Forever se sent cranberry sauce. Bueno, se sent algo que és algo així com cranberry sauce. ¿Vale? Llavors, això, si ho poses al revés, se sent I buried Paul. ¿Vale?
2: Jo vaig enterrar el Paul.
0: Sí. Jo vaig enterrar el Paul.
2: Mare de Déu.
0: Dit això, dintre d'aquesta teoria conspirativa, hi ha el cachondeo de la penya, que ja van començar a afegir coses.
1: Clar,
0: fins ara, que és... entre diverses interpretacions, I married Paul, ja em vaig casar amb el Paul, how very droll, que és que avorrit és això, i un, que és el que més m'agrada, que és quan el passes per... Això ho he fet jo, eh?
2: Vale.
0: Quan el passes pels subtítols de YouTube.
1: Ah, wow.
0: Del revés, i diu Run Burberry Swarms, que és... Correu enjambres de Burberry.
1: Sí o no?
0: Sí, això és la meva, aquesta és la meva...
1: La IA és el que interpreta.
0: La IA interpreta. M'encanta. Correu enjambres de Burberry.
2: Eixam
0: de Burberry. Gràcies.
1: Correcte. Clar, a més, crec que era a Revolution 9, la cançó que l'última que hem sentit al revés, a tota la gravació, Marina tenia... a mogollon de sons com d'accident de cotxe. Se sentien com sirenes, mandangues, vale? I crec que és el propi Paul McCartney real deia alguna cosa així com Let me out.
2: Mm.
1: O sigui, llavors, clar, això era clar. Encara més benzina per tot això. Perquè en plan, no, del revés s'escolta això, però és que a més ells estan com reproduint l'accident de cotxe amb el que ha mort,
2: clar.
1: Amb els efectes de so reals de la cançó i el Paul McCartney dient Let me out. Let Me Out, no? Totalment. És guapíssim.
0: Hi ha una cara B, que és la meva cara B favorita dels Beatles, i una de les cançons favorites meves dels Beatles, que és Rain, i l'última frase, que també la gent es va tornar boja durant un moment per entendre què era, que era també gravada al revés. És una de les, jo crec que Rain és el primer cop que ho fan, i en realitat l'última frase, això ja no dona peu per la conspiranoia, perquè l'última frase de Rain és la primera frase al revés, simplement, que és If the rain comes... Ara tota l'audiència amb mi junts. They run and hide their heads. Doncs pues al final se sent això, però gravat al...
1: Al revés.
2: No,
0: aquí no hi ha doble interpretació.
1: Total.
0: Bueno, aviam, si ens hi posem,
1: home,
0: ho provem.
1: I tant,
0: si això és un reto.
1: No ho farem.
0: Ho farem.
1: Anem a buscar. El pròxim dia portarem això.
0: Per un altre dia portem el final de Rain i li busquem un significat.
1: Sí, què passa amb tot això, Marina? Que al final els conspiranoics connecten també totes les cançons i acaben reproduint una frase sencera amb les tres cançons.
0: Clar.
1: Ells tenen un Paul is dead man, Turn me on, dead man, clar. I buried Paul. No, realment, totalment. Amb les tres cançons aconsegueixen tota una afirmació.
2: Clar. I quants anys de diferència hi ha entre cadascuna d'aquestes cançons? No són del mateix disc.
1: Revolution i I'm So Tired, sí. I Strawberry Fields és anterior.
0: És anterior.
1: Però vaja.
0: De l'immediatament anterior.
2: Clar, va enterrar el Paul McCartney abans que...
1: Exacte. Primer anuncia... Bueno, ell diu com la primera pista que dones he enterrat el Paul en el Sgt. Peppers, no? Que Strawberry Fields és Sgt. Peppers. I després el White Album és on donen més pistes, no? On amplien una mica tot allò.
0: Total, total.
1: I després arribaria Charles Manson i començaria a fer les seves pròpies interpretacions que no eren tan innocents.
0: No és tan divertit. Clar, si això ho fots a la menestra de les proves fotogràfiques, que totes estan coixes, eh? La que comences a investigar no admeten una segona interpretació perquè són totes mentida. Però, per exemple, jo què sé, doncs quan estan creuant Abbey Road, doncs tots van tal, i el McCartney...
1: Descalç, no?
0: Va com descalç. O sigui, és com si fos una processó funerària. Però dius, això que té a veure amb la tradició europea? No, perquè la Índia... Has de començar a buscar. A Sgt. Peppers, per exemple, ell va amb un traje amb un traje mig militar, com decimonònico, i aquí porta un parche que posa OPD, que és Officially Pronounced Dead. O sigui, però no és en realitat, és policia de Ontario, saps?
1: Vale.
0: I la P es llegeix com una B, però és en plan policia local d'Ontario. És que tot té explicació.
1: Sí. Home, a mi m'han encantat les que són comparacions de fotografies de dos fotos reals de Paul McCartney amb diferent gest i dient, òbviament, és una altra persona. No tan evidentment.
0: I com diuen, que té com una cicatriu, no? També que té una cicatriu a la cara, el Campbell...
2: Que cadascun de nosaltres i de les persones que ens escolten segur que podria ser una altra persona diferent si es veuen una fotografia en una altra.
1: Evidentment.
0: Sí, però el bèstia d'això...
2: Sense que... necessitat de retoc.
1: Evidentment.
0: El bèstia d'això és que el McCartney, al final, vull dir, no era tan cachondeo, al final el McCartney va tenir que dir que estic viu.
1: Total.
0: O sigui, en sèrio, estic viu, vull dir, no m'he mort, saps?
1: No, i el Lennon va haver de sortir en entrevistes sèries, diguéssim, dient, dic això, o sigui, no dic res...
0: Totalment.
1: És la frase... que posa a les lletres del disco.
2: I tampoc estic pensant en carregar-me el meu company, no?
0: Clar, per què voldries carregar-te el teu company?
1: Total.
0: El Derek Taylor, que era el cap de premsa d'Apple, va tenir que fer diverses declaracions i pareu d'enviar-nos...
1: Ja, total.

0: clar, yeah. aquí ja va haver-hi field day, o sigui, dia de festa per tothom que tenia conspiració. Fins que al final van anar uns reporters de, no me'n recordo, a Time, em sembla, a buscar-lo a la granja, i allà també va fer menció de... Segueixo viu.
1: Total.
0: Segueixo viu, estic només plantant cebes a la meva granja.
1: Llavors, corregeix-me si m'equivoco, Quico, però crec que, a més, la conspiració es torna tan absolutament boja com amb tantes altres conspiracions, que comencen també a tirar discos enrere, o sigui, en discos on realment estava viu abans de l'accident. No hi ha una portada...
0: A l'època d'Hamburgo,
1: no? Però no hi ha una mítica portada que ells estan com que tenen ninos que semblen
0: sang,
1: i allà és com que vaticinava que matarien el Pol.
0: Això és un recopilatori, sí. És la portada alterna que van prohibir als Estats Units o alguna cosa així. El Pol, el que passa amb el Pol és que ara ja té, no me'n recordo quan, ho dic a ojillo, però uns quasi 8, que deu tenir 80.
1: Sí, és molt gran.
0: 80, clar.
1: És Mercedes Milà, ara.
0: Un dia, és Mercedes Milà, Déu no vulgui que es mori, però els conspiradors tirant... Clar.
1: William Campbell
0: ha mort.
2: 84 anys té Paul McCartney ara mateix.
0: Clar.
2: Mort de merda,
1: sí,
2: aquest estiu.
1: Sí, aquest estiu, jo vaig estar durant tot l'estiu esperant si hi havia alguna notícia, alguna cosa que podria ser sensible de portar a les morts de merda, i he trobat una que és la... És la cosa més boja que he sentit en molt temps. ¿Vale? És a dir, és la... nosaltres sempre diem quan hi ha coses molt punkis a... Pues jo què sé, quan estem parlant d'algú i hi ha una cosa molt punky, acostumem a dir totally ripo o totally samboy, ¿vale? I aquesta sobrepassa els límits del Vallès i el Baix Llum, ¿vale? És la cosa més boja que he sentit, ¿vale? Aquest estiu a Itàlia va haver-hi el succés més boig que he vist mai, ¿vale? Tota una família se'n va a una piscina, entenc que municipal, d'Itàlia, i hi ha dos cosins, un nen de 8 anys. No, o sigui, com sempre, primer disclaimer d'aquesta temporada. Ric pels nervis. No és graciós, però és loquíssim. ¿Vale? Nen de 8 anys i nen de 6 anys estan jugant a la piscina a fer-se... Com es diu ahogadilles en català? No ho sé.
2: Sí,
1: ofegadetes.
2: Sí.
1: A fer ofegadetes, i el cosí de 8 anys no deixa sortir el de 6 i se'l carrega.
2: Quin horror.
1: ¿Vale? El mata ofegat. ¿Vale? Oh. El pare, el tiet del nen de 6 anys, es tira a l'aigua i ofega el de 8. ¿Vale?
0: L'ofega.
1: El pare del de 8 entra a la piscina i apunyala el cunyat. ¿Vale? De cop arriba la policia i hi ha tres cadàvers.
0: Flotant.
1: Tres cadàvers. O sigui, és loquíssim. És la pitjor reunió familiar d'estiu de la vida. Saps? En plan, anem a fer una barbacoa a la piscina,
2: clar,
1: i és el pitjor.
2: Horrorós.
1: Terrible.
0: I a part confirmar... Saps?
1: I és real.
0: Saps aquell mite que posaven una cosa a l'aigua perquè si et pixaves es tornava vermella?
1: Total.
0: Quan va arribar allà, funciona,
1: total.
0: Veus? Tota la
1: horripilant, horripilant.
2: Se t'escapa el riure dels nervis.
0: Totalment.
1: És horrorós. Jo, clar, quan vaig llegir el primer titular, que a més el titular per als mitjans que apel·len al clickbait, havia de sortir tot.
0: Clar.
1: Però no pots deixar-te res al titular, perquè és nen mata... Saps? I clar, i com d'això tiraven molts mitjans de qualitat discutible a nivell periodístic, durant un temps vaig pensar que era un fake.
0: Clar.
1: No pot ser, ha de ser una notícia falsa. Però quan vaig fer una miqueta d'investigació, amb les meves capacitats, que són molt baixes, vaig trobar que era una història real, i em sembla la pitjor... La mort de merda més heavy familiar d'estiu. O sigui, no m'imagino una cosa pitjor.
0: Dia de piscina,
1: horrible.
0: Quatre morts, la meitat de la família morta.
1: Clar, la iaia... Enterrant gent.
0: No, la iaia que havia anat a fer un gelat, quan va tornar, és en plan... Gelats per tots.
1: No,
0: en sobren quatre.
1: En sobren quatre.
2: Kiko Villegas. Ai, Kiko Villegas, mira, us he fet
1: un Villegas. Benja Amat.
2: Kiko Amat, Benja Villegas, gràcies.
0: Gràcies a tu.
1: A tu, Marina.
2: Us esperem cada dilluns amb les vostres morts de merda,
1: sisplau,
2: aquesta temporada. Que vagi bé. Fins dilluns.
1: Adeu, Pol.
3: Bye.
2: Apa, adeu.

0: Són les 11 en punt del matí, arrenquem l'última hora de l'Aquí Catalunya i ho fem marxant directes a la Conselleria d'Educació.
1: En aquests moments és fer

0: realitat, com fem en aquest inici de curs, els acords subscrits fruit d'una lluita important de la comunitat educativa que el govern ha acollit. I vull subratllar en aquest punt que l'esforç del Departament d'Educació i Formació Professional ha estat majúscul.
1: Aquesta és la roda de premsa de la consellera d'Educació. Fa un moment que ha començat, ha parlat de garantir el dret a vaga, però també el dret d'educació. Obrim ara els equips locals, l'equip Barcelona, l'equip Girona, l'equip Lleida, l'equip Camp de Tarragona i l'última mitja hora ja som aquí amb el Jordi Cartanyà. Ara us quedeu amb el Joan Tejedor, amb el Carles Couso, amb la Mercè Marc i amb l'Eva Hidalgo. Que vagi molt bé, seguim i seguirem en directe aquesta compareixença de l'Esther Niubó, de la consellera. Fins ara.
2: Aquí Barcelona.

Bon dia, benvinguts a l'Equip Barcelona. Nova temporada, nova etapa dins d'aquest Equip Catalunya més ambiciós que mai. De 7 a 12 del migdia, cada dia, d'11 a 2 quarts de 12, seguirem obrint la finestra per la informació més propera a la província de Barcelona, a la capital del país, però no només a la capital del país, a l'àrea metropolitana, però no només a l'àrea metropolitana, també a totes les comarques que formen part del territori. Volem ser els barris, volem ser el carrer, volem ser el mar, també volem ser a les altres grans ciutats, també volem ser els pobles i volem parlar de tot allò que ens toca de prop. Volem parlar d'integració, volem parlar de mobilitat, volem parlar dels entorns, volem parlar de cultura i volem acostar-nos a la informació que ens toca més a prop.

0: Sergi López, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Joan.
0: Us sentíem ara el primer minut de les 11, després de les primeres 4 hores d'aquí a Catalunya. El principal punt d'atenció a aquesta hora el tenim a la Conselleria d'Educació, on la titular del departament, Esther Niubó, està explicant les novetats de cara al curs que comença dimarts de la setmana vinent.
1: Una primera jornada de curs escolar en convocatòria de vaga, és a dir, que el curs començarà tal com va acabar l'anterior, amb la comunitat educativa reclamant millores, sobretot per poder abordar en millors condicions el dia a dia a les aules. Això, si no aconsegueix la consellera que no es dugui a terme aquesta jornada de vaga. De moment, el que podem fer és sentir les paraules de la consellera Niubó.
0: Escoltem en directe la compareixença d'Esther Niubó, consellera des del Departament d'Educació.
2: La posada a disposició del personal educatiu d'un equip de suport psicològic, el que en diem el programa Benestar per Estar Bé, per oferir ajuda orientada a la cura dels equips, la millora del clima laboral, la promoció també d'entorns de treball saludables i sostenibles, o la reducció progressiva de tasques i processos burocràtics que resten realment molt de temps per ensenyar als equips docents i directius. Ja ho veuen, són mesures que van a la línia de les demandes que ha fet la comunitat educativa en els darrers mesos i anys. I per això, precisament, voldria insistir en la importància de prendre en consideració aquests esforços que s'està fent des del govern, des del departament, mantenint un diàleg fluid durant aquest curs, especialment en aquest inici, per poder continuar treballant plegats. Es tracta de poder executar aquestes i altres mesures que els explicaré a continuació, que sens dubte han de millorar les condicions de treball i d'ensenyament i d'aprenentatge en els centres educatius i enfortir el sistema i que esperem que es notin ben aviat. Perquè vull deixar clar que entenem perfectament i en molts casos compartim les reclamacions dels docents, del personal educatiu, especialment perquè venen també de molts anys, d'anys enrere, però és el moment, pensem que és el moment de demanar confiança per revertir conjuntament aquesta situació, que es prenguin en consideració aquestes mesures que els comentava, que els detallaré també a continuació, i que suposen realment una injecció estructural de recursos al sistema que feia legislatures que no es veia. I en tot cas, vull deixar molt clar, per aquest govern hi ha una línia vermella molt clara, que és l'aprenentatge dels nostres infants. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden sortir perjudicats de tot això. Com a sistema, no podem permetre que siguin ells qui paguin els plats trencats i, per tant, a l'actual conjuntura demanem que siguem capaços de fer conviure el dret a vaga, el dret a l'educació i el dret a la mobilitat. Dit això, també els vull avançar que durant aquesta setmana mantindré, com de fet faig periòdicament, reunions amb els sindicats amb representació a la mesa sectorial, així com amb els directors i directores de centre, també amb famílies, i les direccions dels serveis territorials faran també contacte amb el món local. I això vol dir que també ens reunirem separadament amb els dos sindicats de la mesa convocants de la vaga, amb la intenció de parlar, de trobar ponts que ens permetin desconvocar la vaga de la setmana que ve. Perquè ho deia ahir el president Illa en una entrevista, aquest govern ha posat l'educació al centre, ha pres mesures per començar a revertir la situació del sistema educatiu i, de fet, una representant sindical també ho deia en una entrevista radiofònica. Estem fent passos endavant, assumint i abordant reivindicacions històriques que cap govern havia afrontat des de fa anys i encara n'hem de fer més. I en això, per tant, també estem d'acord. Les millores en educació han d'anar més enllà de les abordades amb els sindicats i que s'estan desplegant. Cal escoltar el conjunt de la comunitat educativa i la bateria de mesures que els detallaré a continuació demostra la voluntat d'aquest govern de seguir avançant. Així que estic convençuda que podrem trobar maneres d'avançar i de fer, com deia, que ni l'alumnat ni l'educació pública puguin sortir perjudicats d'aquesta situació. I ara, si els sembla, passem pròpiament a les noves mesures d'aquest inici de curs 26-27, un curs que començarà amb gairebé 1.605 alumnes a les aules, una dada similar a la del curs passat, però parlava d'un paquet que enfoquem a la millora de les condicions dels nostres docents, dels equips directius, de l'alumnat, dels aprenentatges i també dels centres. La nostra prioritat, per sobre de tot, és ajudar els professionals de l'educació a poder fer millor la seva tasca dia a dia. I una de les maneres de fer-ho és sumar-hi recursos en forma de professionals. Són aquelles mans addicionals que demanen els centres, de les quals els he parlat, però no només. Hem de dotar i volem dotar el nostre sistema educatiu d'eines que ajudin a fer-lo més estable, més robust i més fiable. I així, a partir d'ara, per exemple, les substitucions de baixes docents durant el curs seran més àgils. Habilitarem els nomenaments durant tots els dies de la setmana i farem que el període que triga a fer-se una substitució d'un docent a una aula, quan hi hagi una baixa, es redueixi substancialment. També iniciarem al llarg d'aquest curs un pla pilot que permetrà en 3 municipis de la província de Barcelona, perquè és un pla que farem conjuntament amb la Diputació de Barcelona, deslliurar els equips directius de les tasques burocràtiques, aquella gestió econòmica, administrativa, de contractació, feines, com han sentit a dir, a molts equips directius que resten temps, que cal que es puguin dedicar-los doncs, a ensenyar. I ho farem amb professionals de la gestió que dispensaran aquest suport als centres de primària i de secundària, experts en l'administració que han de permetre als docents fer el millor que saben fer, que és ensenyar, atendre, acompanyar el seu alumnat, ajudar-lo a assolir el seu màxim potencial i també coordinar-se i preparar-se. Per tant, oblidar-se de fer papers i omplir aplicatius. I paral·lelament, també pensant en aquells directores i directores novells, especialment, esclar, aquells que no tenen una experiència prèvia en la funció directiva d'un centre educatiu, posarem a la seva disposició un servei de mentoria que els acompanyarà, que els guiarà en cas de necessitat, amb el suport de direccions experimentades i també de la inspecció educativa. Tot per ajudar a gestionar millor els centres educatius. D'altra banda, han enfocat a l'alumnat amb l'objectiu de reforçar l'equitat, de reforçar la igualtat d'oportunitats educatives, l'atenció a la diversitat i, en definitiva, l'èxit educatiu del conjunt de l'alumnat, que és aquest objectiu que tots compartim. Fem un esforç importantíssim enguany per millorar l'acollida a l'alumnat nouvingut, per atendre adequadament l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, incloent també les sanitàries. En concret, aquí han, doncs, hauran vist en el dossier diferents mesures, creixem en 200.
0: Ara ja entra més al detall de xifres, però la consellera Niubó, en tot cas, que ha promès més mans, més celeritat en els nomenaments de substitut. Després ja farem un resum amb la Soledad Domínguez i a l'hora 14 ho tindreu tot ben estructurat per entendre la compareixença de la consellera Niubó, que diu que ha confirmat que es reunirà amb els sindicats principals que tenen la vaga convocada de cara al proper dimarts, dia 8 de setembre, que és quan comença el curs. Sergi, més notícies d'aquí de Barcelona. Des de primera hora del matí, un robatori de cable està generant retards de 15 minuts a la línia d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.
1: Segons informa DIF, no hi ha una previsió concreta sobre el moment en què es podrà recuperar la normalitat. La sustracció d'aquest material s'ha produït entre Alcover i l'Espluga de Francolí. L'afectació a la línia s'ha produït unes hores després que reprengués la circulació, recordem, entre Girona i Barcelona, que va estar 10 hores tallada ahir per manca de tensió elèctrica a la zona de la Sagrera.
0: No és l'única incidència ferroviària del matí. Un robatori de cable entre les estacions de Figueres i Sant Miquel de Fluvià de les línies R11 i RG1 està provocant retards d'uns 20 minuts.
1: Renfe ha detallat que la incidència ja s'ha resolt i que espera que recuperi progressivament els seus horaris habituals.
0: L'estació de Verdaguer del metro de Barcelona ha recuperat la normalitat des de primera hora d'avui amb la reobertura de la parada de l'L4 i el passadís d'enllaç amb l'L5.
1: En els últims 2 mesos s'hi han fet millores en les andanes, s'han eixamplat les escales fixes i s'ha modificat el forjat del vestíbul de la línia groga. Segons ha explicat TMB, la seva presidenta, Laia Bonet, diu que les obres s'han fet coincidint amb l'etapa amb menys usuaris.
0: Escoltem Laia Bonet.
2: Desenvolupar les seves competències en un entorn més especialitzat. Impulsem la creació de més de 500 noves places de 0-3 al món rural i en l'àmbit de la formació professional mantenim l'aposta ferma que vam iniciar el curs passat.
0: El tall de veu, Víctor, de la Laia Bonet.
3: Doncs hi ha menys usuaris en el transport públic, que són residents i que, per tant, podem reduir una mica les afectacions que, sens dubte, generen molèsties i que són inevitables, però que necessitem poder fer compatibles amb aquest abordatge de la renovació de la xarxa.
1: Els treballs pressupostats amb més de 8 milions i mig d'euros adaptant l'estació a persones amb mobilitat reduïda amb nous ascensors, escales mecàniques i rampes.
0: L'Hospital de Bellvitge lidera una recerca d'àmbit estatal per demostrar els beneficis de tractar el trastorn obsessiu compulsiu, el TOC, de forma precoç, quan apareixen els primers símptomes.
1: El problema és que de totes les malalties mentals, aquesta és de les que els afectats més triguen en demanar ajuda, fins a 10 anys. Els malalts de TOC tenen pensaments intrusius i molestos que es converteixen en obsessió i fan aspectes repetitius, accions o rituals que reprodueixen infinitat de cops per reduir l'ansietat que les obsessions els generen. Quan abans rebin tractament, més probabilitats hi ha que puguin fer vida normal.
0: I dues d'agenda. La primera, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'entrevista avui amb el seu homòleg de Sarajevo.
1: Una reunió a la capital bòsnia amb el marc del viatge institucional que el porta també fins a ciutats com Varsovia o Kiev.
0: I en el capítol de previsions, avui es presenta la 17a edició de la conferència de l'Associació Europea d'Història Urbana.
1: Una conferència que es dedica a la connexió entre ciutats europees i que se celebrarà del 2 al 5 de setembre a Barcelona.
0: 11 i 12, l'agenda l'emmarcada bàsicament la mobilitat, la crisi de Ceuta i els incendis aquest estiu. A més ha sigut una gran temporada de turisme. Tot ho anirem desgranant aquests dies. Avui comencem pels nostres entorns naturals. Avui és 31 d'agost, últim dia de l'estiu meteorològic. Volem fer balanç de la campanya d'incendis que ha castigat la província de Barcelona els últims mesos. A tot l'estat, els focs han calcinat més de 280.000 hectàrees, segons les estimacions del Sistema Europeu d'Informació d'Incendis Forestals. Si ho cenyim a Catalunya, ha estat un dels territoris on s'ha concentrat més confinaments pels incendis de l'estat. A la província de Barcelona, més de 70.000 persones s'han hagut de confinar pels focs d'aquest estiu. Barcelona ha patit xifres rècords de temperatura durant el període estival, més de 50 dies de calor extrema, temperatures per damunt dels 25 graus en aquests 50 dies, i per primera vegada s'han superat les màximes de 41 graus. En aquest context, més de 150 focs han cremat aquest estiu a la demarcació de Barcelona. Judit Casellas, bon dia.
4: Bon dia, Laia Massaguer.
0: Laia Massaguer, bon dia.
4: Bon dia.
0: L'incendi més perjudicial ha estat el del municipi de Carme, a l'Anoia.
4: Sí, van cremar 450 hectàrees i més de 30.000 persones van ser confinades. Va afectar tres indústries del polígon Plans d'Arau, una deixalleria i diverses cases de la zona.
0: Tot això a principis de juliol, mentre també cremava l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, que és la comarca amb més incendis.
4: El Vallès Occidental ha tingut aquest estiu 28 focus, el més greu, el de Sentmenat, va calcinar més de 180 hectàrees i va obligar a confinar diverses urbanitzacions i nuclis de població.
0: També al Moianès, a Sant Quirze Safaja, van cremar més de 100 hectàrees.
4: Més de 110 hectàrees calcinades a aquesta localitat, on es van evacuar alguns allotjaments pròxims al foc i es van confinar altres nuclis urbans.
0: Al Bages hi ha hagut dos incendis importants aquest estiu.
4: El de Castellfollit del Boix i el de Navarca han cremat unes 50 hectàrees respectivament. A Castellfollit es van confinar una vintena de masies properes durant la tarda per protegir els residents del fum, i a Navarcles més de 9.000 persones es van confinar i va afectar principalment terrenys agrícoles, algun habitatge deshabitat i la planta de reciclatge.
0: També al Maresme.
4: A Tiana també van cremar una cinquantena d'hectàrees, uns 16.000 veïns de diverses poblacions de l'entorn van ser confinats.
0: I acabem amb el més recent, no se n'ha salvat ni la capital, que és l'últim de Collserola.
4: L'incendi ja està controlat, són més de 50 hectàrees que han quedat malmeses al parc de Collserola. El foc va provocar el confinament d'uns 15.000 veïns dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana i el desallotjament d'una trentena de veïns per la proximitat de les flames.
0: Vull saludar a aquesta hora el David Argelí, que és el president de les associacions de defensa forestal de l'Anoia. Com ens deia l'Aia, l'incendi de l'Anoia és el que més hectàrees ha cremat aquest estiu. David, com estàs? Bon dia.
5: Hola, bon dia. Bé, bé.
0: Hem de tenir present que
5: atents, però bé.
0: Avui s'acaba la temporada meteorològica, però tot i això, l'alerta segueix moderada en algunes comarques i alta en moltes comarques del risc d'incendi. De tenir-ho present, no sé com es va recuperant la comarca de l'Anoia d'aquest incendi que tant va castigar durant el mes de juliol.
5: Bueno, l'incendi, per sort, està extingit i, bueno, atents a, precisament, això, que encara, tot i ser fi de la temporada, encara estem en alerta moderada i alta en alguns llocs, el qual ens obliga a seguir atents al territori.
0: Clar, quan et toca de prop i et toca a casa, entenc que l'impacte és gruixut, les ADFs, a més, sou normalment les primeres a reaccionar, i el més urgent és apagar l'incendi, però quan ja passen setmanes, com queda després tot plegat? Perquè, clar, els veïns també els dol, els ajuntaments han d'agafar responsabilitats, les autoritats, tot plegat. Quin és el clima ara mateix?
5: Bueno, el clima ara mateix, bueno, és que, bueno, s'està començant a treballar i ja començant a parlar en la recuperació el màxim possible de la superfície afectada per aquest incendi, vale? I seguint amb atents a que no hi hagi res més. O sigui, la nostra feina, al fi i al cap, és la primera intervenció i evitar que els incendis es puguin fer grans. Cal seguir mirant endavant.
0: No, t'anava a dir, perquè entenc que, clar, és molt tentador quan en calent et surt de dins buscar culpables, però potser el més constructiu és què hem de fer els propers 10-11 mesos per quan arribi la primera temporada, que no ens trobem en la mateixa situació, no?
5: Exacte, o sigui, al fi i al cap, la nostra feina no és buscar els culpables, sinó és apagar els incendis, vale? El que cal és pues preparar-se, seguir, mantenir els equips a punt, mantenir la gent alerta, formació i estar alerta perquè quan hi hagi una petita fumarola doncs puguem ser allà el més ràpid possible i això no es converteixi en un gran incendi.
0: Què és el més important per prevenir? És tenir els boscos nets? És minimitzar l'activitat humana? És, què és?
5: Caldria tenir una política de gestió forestal potser més activa, però també cal reconèixer que això té un cost molt elevat i que no sempre es pot fer tot el que seria ideal. Sí que és veritat que cal prioritzar doncs, les zones on pel que sigui un incendi en seguida es pot convertir en un gran incendi forestal. Sobretot gestió, però també sobretot consciència de quan es vagi al bosc que no és... del risc que existeix, del risc que qualsevol petita imprudència pot generar un gran incendi forestal.
0: Gestió d'aquí, pública o privada? Perquè, clar, hem de tenir en compte que a Catalunya hi ha molta massa forestal que és de propietat privada.
5: Ha de ser, per mi crec, que això ha de ser una combinació entre pública i privada. Hem de tenir en compte que una massa forestal no és rendible per enlloc. Avui en dia la biomassa no és ara per ara una solució viable per aconseguir energia. Per lo que fins que no hi hagi un mercat, i en això ja s'hi està treballant, però fins que no sigui un tema totalment rendible serà complicat que sigui 100% privada. Per tal, caldrà l'ajuda de l'administració pública.
0: Perquè els propietaris de terrenys de bosc se'ls exigeix o es controla d'alguna manera que el tinguin en condicions?
5: A veure, en principi no. En principi, no és que se'ls controli o no se'ls controli, hem de tenir en compte que qualsevol agricultor o pagès o propietari forestal no deixa de ser un petit empresari, un petit autònom, i lògicament assumir els costos d'una gestió forestal amb unes pèrdues de més del 50% és pràcticament inviable si no hi ha ajuda de l'administració. Hi ha d'haver una conscienciació social de que la biomassa, l'estell, els productes forestals poden ser una alternativa als combustibles fòssils. Però això és algo que mica en mica ha d'anar evolucionant encara.
0: Però clar, ventada, cauen 3 o 4 arbres dins d'un terreny privat, queden allà al mig. Això és llenya. Com es pot gestionar això?
5: Si la finca és petita, es gestiona perquè el mateix propietari no li suposa cap sobrecost o li suposa una inversió que a llarg plaç tindrà la seva finca arreglada. Però si la finca és gran, és inviable econòmicament. Tot petit pagès, tot petit propietari que tingui una mica de terreny forestal ja utilitza aquesta que n'extreu per les seves necessitats, pel seu foc a terra, per la seva calefacció de llenya, per les seves històries. Però clar, un gran tenidor forestal amb 200 hectàrees, això no és... El cost que li suposa gestionar tot això és inviable, fa totalment inviable que es pugui portar a terme, perquè una hectàrea té un cost sobre uns 2.000 euros de gestió i unes pèrdues de 1.000.
0: Ara seguim, David, aguanta'm un minut, però al principi del programa hem sentit la consellera Niubó, que compareixia de cara a l'inici de curs. Està parlant ara mateix del problema que va haver-hi amb les proves PISA. Acaba d'explicar que s'han expedientat 3 persones, 2 per falta greu i una per falta lleu. Connectem un moment amb la roda de premsa de la consellera.
2: Representativa. Va. Per tant, informació correcta, però incompleta, perquè no concretava aquest límit del 5%. Però, en tot cas, un cop traslladades aquestes instruccions, els centres ja disposaven de tota la informació per poder aplicar les proves i eren ells qui decidien, en base a aquestes, quin alumnat passava les proves i quin no ho havia de fer. Però el punt d'inflexió es produeix el 9 d'abril del 2025. Aquell dia, un cop iniciades les proves, l'INE comunica al Consell Superior d'Avaluació que Catalunya presenta un percentatge d'alumnat exclòs superior al d'altres comunitats autònomes i, en tot cas, superior al que havia de ser. I demana expressament que recordi als centres que només s'havia d'excloure aquell alumnat pel qual resultés totalment impossible comprendre les proves o dur-les a terme amb les condicions requerides. Segons la informació obtinguda a les diligències, no consta acreditat que aquesta advertència arribés als centres educatius ni tampoc es posessin en marxa actuacions específiques de seguiment o correcció mentre que ara hi havia centres doncs, que estaven pendents de realitzar aquestes proves. Per tant, això és rellevant perquè vol dir que encara hi hagués hagut marge per actuar. L'INE va continuar enviant advertiments, informes tècnics durant les setmanes següents, abans que finalitzés el període d'aplicació, i per tant, com deia, existia la possibilitat d'adoptar mesures correctores, reforçar...
0: És a dir, que s'hauria pogut subsanar l'error i no es va fer a temps perquè hi havia hagut advertiments. Després ho resumim tot plegat amb la Soledad Domínguez. Parlàvem de com ha afectat a les comarques de la província de Barcelona que més han tocat els incendis aquest estiu. A banda de l'Anoia, la que més incendis ha patit ha sigut el Vallès Occidental. El més gros, el de Sentmenat, que va ser a principis de juliol. I parlàvem de prevenció, de mirar el futur. I els veïns de Sentmenat ja s'estan organitzant per poder participar de com es torna a replantar aquest bosc i demanen que sigui de manera pública i amb la participació de la ciutadania. Tot això ho està organitzant la plataforma Sentmenat pel Bosc, que lidera la Bela. Hola, Bela, com estàs? Bon dia.
6: Hola, què tal?
0: Què és el que demaneu exactament?
6: Bueno, el que demanem... Jo, personalment, això es va crear quan va passar l'incendi, de l'amor per la natura, de la... Al principi hi havia molta ràbia de veure què havia passat, què no s'havia fet, què passava amb el bosc, i després de tota aquesta ràbia, després de acceptació, una mica, no resignació, perquè volem continuar endavant, és la manca d'informació, saps? El que ens preocupa més seria el que ens fa falta saber, quines responsabilitats, quines obligacions, quines responsabilitats, quins són els nostres drets com a ciutadans per poder fer, per poder treballar els incendis o per poder estar junt amb la natura durant tot l'any i no quan tenim l'incendi a sobre, que llavors sí que ja no ni podem fer res ni sabem com actuar. Llavors jo... és que estic una mica nerviosa. Jo crec que ens basem fonamentalment en aprendre dels professionals, en que en puguem tenir aquesta informació que ens manca, perquè molta gent, tothom estima la natura, crec jo, i no sabem com la podem cuidar, com podem ajudar, què és el que podem fer, el que no, i més del que no s'ha fet, que això no ens toca a nosaltres, és saber com poder treballar juntament, pues, amb la gent que sí sap i no estar-se quiets a casa dient pues, el bosc es crema, sinó donar-li veu en aquest bosc.
0: David, tu sabries dir-li a la Bela com pot ajudar o a qui es pot dirigir i dir, mira, la ciutadania volem participar durant l'any per evitar que hi hagi incendis.
7: A nivell de gestió forestal és complicat. A nivell de voluntariat, doncs, cal parlar amb els propietaris, cal parlar també amb el departament de boscos, a veure si com a associació poden accedir a algun tipus d'ajut per poder fer una gestió responsable. Sí que és veritat que, bueno, que estem amb el de sempre, el ser finques de titularitat privada, cal el permís del propietari i cal un pacte de societat o digue-li com vulguis, entre administració, propietat privada, voluntariat, per tal de poder dur actuacions de gestió i de manteniment i de fer el que calgui en cada lloc, no cada bosc és igual. Per tant, en unes zones caldrà fer unes pistes forestals, en altres caldrà fer una neteja, en altres caldrà fer tota una sèrie d'actuacions per evitar que els incendis es facin grans.
0: I entenc bé que el que demaneu és que l'Ajuntament faci aquest paper, no?, de mediar perquè entre tots es puguin cuidar els entorns.
6: Perdona que t'interrompi.
0: Però un segon, David, deixa-la parlar amb ella.
6: Sí, jo al principi vaig demanar una instància, demanant el PPI, que vaig començar a empullar una mica coses que m'estaven estallant al cap, perquè vaig veure un plan de prevenció d'incendis, volia saber què s'havia fet, què no s'havia fet. Com a ciutadans sabem molt bé el que no s'ha fet i el que s'ha fet a primera vista, perquè n'hi ha coses que es veuen, però ja et dic que no busquem cap confrontació, sinó que el fet d'haver fet aquesta instància demanant els pressupostos si s'havien fet feines es queda un xic bastant gran, no? Perquè no crec que és el que ens pertoca, ni molt menys, ni assenyalar ningú. però sí que aquesta instància i el que voldríem demanar és que això pogués apuntar que l'administració pública, que l'Ajuntament pogués rebre els ciutadans, perquè sempre que es fan plecs, i a mi ja m'ho han dit que no, que a mi ja m'han dit que podem fer, que es puc seguir online o que puc anar, però sempre són plecs que no, que tu no pots fer cap pregunta, ja n'hi ha un guió i no, no sé si és que interessa o no, però no tenim el temps de saber res. Llavors aquesta instància és una mica per saber que tenim pues, l'ajut, el suport de l'Ajuntament i que ens puguin explicar què passa, què està passant i què és el que podem fer. Llavors ja us dic que es crea des de tot l'amor que tenim per la natura, però que som molta gent que això, que no sabem què fer i volem actuar. Ja basta d'estar parlant i de dir que ens agrada el bosc o la natura i no fer res, perquè no sabem, hi han d'haver-hi professionals, agents forestals, jo suposo que, jo que sé, igual que va un bomber en una escola, pues poden venir agents forestals, podem fer reunions, el que sigui, estem oberts a aprendre, a informar-nos, perquè no podem parlar d'una cosa que no entenem, quin tipus de bosc tenim, què es pot fer després d'un incendi, totes aquestes coses.
0: Doncs queda clar la iniciativa que presenta aquesta associació de veïns de Sentmenat pels boscos, que lidera la Vela per voler-se implicar i que alhora doncs, tenim, com hem vist a la noia, amb l'Associació de Defensa Forestal, entre d'altres entitats que ja s'hi posen i per tant aquí es tracta de coordinació, diàleg i de trobar les fórmules en què puguem encabir dintre la normativa comuna el com poder col·laborar tots. David, t'agraeixo molt que ens hagis agafat aquesta trucada.
7: Gràcies.
0: Bé, a tu també, i seguirem la iniciativa de prop.
6: Molt bé, gràcies.
0: Arribarem al punt de 11:45 del migdia. De seguida recuperem connexió amb tot Catalunya, amb el Ja Som Aquí, amb el Jordi Cartanyà. La consellera Niubó, la consellera d'Educació, acaba d'anunciar el relleu de Teresa Sambola, de l'actual secretària general, a la conselleria. Per tant, de seguida amb la Soledad Domínguez endrecem tot el que hem anat escoltant pel que fa a l'inici de curs, les negociacions amb els sindicats i també tot el que deriva de les proves PRISA, en el qual hi haurà 3 expedients, 2 per falta greu i una per falta lleu dins de la conselleria d'Educació, a més d'aquest cessament de la secretària general. Minut i arriba el Cartanyà.
8: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
10: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Ciutadans de Catalunya.
1: Ja som aquí!
2: Jordi Cartanyà.
0: Per Catalunya.
3: Bon dia, Catalunya. Bon dia, Lluís Colomer, els controls tècnics i a les vies de so. Estrenem programa nou en aquesta franja de Ser Catalunya i, com totes les primeres vegades, per molta carretera i manta que es porti, sempre hi ha aquells nervis i aquella il·lusió del què vols que sigui i el que ja anem veient, que és el que pot acabar sent. Un primer ja som aquí que farem amb un bon parell d'Oriols avui. L'Oriol Llopart, bon dia, què tal, com estàs?
4: Bon dia, molt bé.
3: I el convidat d'avui, el padrí del programa, l'Oriol Grau. Bon dia, Oriol.
5: Hola, bon dia.
3: Que gràcies per venir expressament amb el cotxe de línia, eh?
5: Sí, sí, sí, vinc amb el cotxe de línia.
3: Que però l'Oriol, perquè... en Llopart deia, hòstia, aquesta expressió és...
4: Sí, no em sonava gent.
5: No, és molt de iaia. Però jo agafava el tren i de sobte vaig dir no em divorcio del tren per sempre més.
3: Però són màquines del temps. Entres el dilluns i arribes el mes que ve.
5: Exacte, no saps mai quan arribes.
3: I el cotxe de línia funciona, va puntual, sense retencions.
5: Sí, sí, i pots seure. És a dir, t'asseguren seient, que això ja és molt.
3: És una meravella. Dilluns 31 d'agost tornem de l'estiu del Mundial, dels incendis, dels terratrèmols, de Ceuta, de l'Odissea al cinema, del Super Spider-Man a la taquilla, de la fonada de la Rorro a les xarxes, i tanquem les vacances amb el fet que farmejar aura ja ha entrat en un clímax important ara fa poc. N'hi havia a la Rambla de Tarragona, entre altres municipis.
5: Sí, i tant, el balcó del Mediterrà, tot de canalla, farmejant aura, que vés a saber què collons vol dir, perdó, la paraulota.
3: Bueno, van fent gestos, postures. Algú deia, home, cony, que han tornat al carrer, no dèiem que s'estaven fotent grossos jugant als videojocs. Home, ara que els tenim al carrer, saps?
5: Però això sí que és positiu, que es trobin i es vegin les cares sense pantalla entremig.
3: Va, comencem el curs amb els espies del CSIC, que ja han tornat de vacances. Ara sí, ara ja avisen de futures operacions encobertes a Ceuta i Melilla, i la Niubó i els sindicats, que també tornen de vacances per negociar. La podem punxar un moment, la consellera? La tenim per aquí. Van fent el relleu. Ni l'alumnat ni l'educació pública poden ser perjudicats en aquest conflicte, en aquesta vaga. Escoltem la consellera Esther Niubó.
6: L'organització de la prova PISA eren correctes però no completes. L'error de que no s'inclogués en aquestes explicacions...
3: Soledad Domínguez, la nostra companya, fent pregunta.
6: Del 5%,
3: la deixem punxada.
6: De qui és? De l'empresa, de qui proporciona la informació des del departament?
7: Aquestes informacions jo crec que seran les concrecions que hauran de resultar d'aquest informe quan finalitzi. De la informació que tenim a dia d'avui d'aquest informe previ, doncs hi ha un tema clar, perquè és veritat que la informació escrita és pràcticament una traducció al català de la mateixa que havia donat l'INE, però és veritat que apareixien dubtes, no?, perquè s'extreu d'alguna correspondència a nivell tècnic respecte, doncs, a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu. Semblava que no quedava prou clar. No? Però en tot cas, clar, aquesta precisió del 5% no hi era, amb la qual cosa, si els propis responsables de l'organització no tenien clara aquesta instrucció, entenc també que el trasllat d'aquesta informació als centres pogués haver estat difosa.
3: És Esther Niubó. Esther Niubó, molt bon dia, què tal, com està?
8: Bon dia, com esteu?
3: Escolti'm, consellera, se li ha girat feina, arribar i moldre vostè. En 8 dies tenim una vaga, com aquell qui diu. Però i a l'agost, que no tenien temps per negociar l'agost? O...
8: L'agost és per vacances, per algú es va fer, no? Vull dir, que vostè treballa a l'agost.
3: No.
8: Doncs jo tampoc.
3: Em van dir, torna fresca al setembre, que és una mica el que veig que...
8: Jo el que he de dir és que aquella noia que surt per allà a la pantalla és intel·ligència artificial, eh?
3: Perquè vostè és l'autèntica.
8: Jo soc l'autèntica, exacte.
3: Llavors que hem posat allà una...
8: ChatGPT, intel·ligència artificial, jo no em sento reflexada amb aquella dona.
3: Doncs vagi cap allà perquè s'entenen coses, eh? Si allò d'allà és intel·ligència artificial, la veritat. De seguida connectem amb la nostra companya Soledad Domínguez. Anem a un nom propi, però de les últimes hores. És el de la música andalusa que suma una fita històrica a la Jude Line, de Barbate. S'ha convertit amb només 23 anys en la primera dona espanyola que arriba al número 1 mundial a Spotify.
9: Ho ha aconseguit amb un Baby Wow, una col·laboració de Karol G i Rusowski, que sumen uns 4 milions de reproduccions.
3: Número 1 mundial en 23 anys.
9: D'això en diuen servir cony.
3: I ella, amb el cony mateixa, ho ha celebrat.
10: No entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Tío, ¿qué coño? O sea, ¿qué coño? Que soy de Barbate. ¿Qué me estás contando? No puedo entender.
3: Ya tú sabes, Oriol, ¿qué coño, eh?
5: Qué bo, qué bo.
3: Yo no había sentido mai una celebració amb tant de cony ficat allà, eh?
5: Alta literatura.
3: Sí, sí, sí. Ojo, li ha faltat rematar un ja tu sabes.
9: Sí, això sí. Jo recordo un 23 anys que estava estudiant interpretació i intentava estalviar per poder-me independitzar. I mira'm ara, ja no estudio interpretació.
3: Però tenies Spotify?
9: Sí, home, això sí.
3: Pues ja està, això és important. Oriol, amb 23 anys, què conyo estaves fent tu?
5: Jo em sembla que era funcionari en aquella època.
3: Però ja anaves amb l'orquestra amunt i avall o...?
5: Sí, sí, ja anàvem amb l'orquestra els caps de setmana, però els dies de cada dia feia de funcionari a la de Gaia, esgarrifa't.
3: Bueno, en fi, mare
5: sí,
3: meva.
5: Sí, sí. Però bueno, abans de que hi hagués pufo, eh?
3: Mirem a Anglaterra, himne d'Anglaterra, sisplau.
1: colló, quin cop, no?
5: Vaja, quin...
1: I Anna va dir, ui, fins aquí...
9: S'ha mort.
1: Ha caigut el cavall. Ha caigut el cavall. Atenció a les extravagàncies de la reialesa europea al llarg dels temps que ens desgranava ahir el País, el periodista Martín Bianchi, que no és un vermut.
9: Ens aturem en el que explica de Carles II d'Anglaterra, que era un gran aficionat a les perruques, fins aquí un normal, una cosa normal per l'època, diguéssim.
1: Però la llegenda diu que se'n va fer confeccionar amb un pèl púbic de les seves amants.
9: Perdona?
1: Sí, noi, pèl púbic.
9: No, això no...
1: El de les amants.
9: Això no era una perruca, això era un recopilatori de grans èxits.
1: Però imagina't, imagina't, ja et dic jo. Tot això en el que, per èxit,
9: sí.
1: La crisi dels influencers sembla no tenir fi, eh?
9: Sí, és veritat, hi ha hagut bastant rebombori amb això dels influencers.
1: Perquè ja va ser hora que destriem el gra de la palla, potser que comencem a apostar per aquells creadors de contingut que s'aguanten un cop els hem tret el brunch, l'unboxing, la tauleta de xocolata i també el codi de descompte. És per això que avui amb nosaltres tenim l'influencer... Hòstia, no comencem, Oriol, no comencem bé, eh? Oriol. Doncs
5: pues m'està influenciant, eh?
1: Oriol. Sí, a mi també m'està arroquejant una mica, a mi, ara. Manel Pongo, com estem?
4: Oh, gràcies a tu, Tete, molt bé.
1: Gràcies per venir. Hòstia, no, no, això no va, eh? Escolta, vostè entén, senyor Pongo, que la gent digui que vostès viuen en un altre món, els influencers?
4: Ai, ah, sí? Sí. Buah, Tete, aquest home, no? Un altre món.
1: Sí.
4: Però si visc en un altre món, com he arribat fins aquest, no?
1: És metafòric, no?
4: Oh, metafòric, que guai, tio. Tens més paraules així xules?
1: Escolti, centra-hi, un moment. A veure, la gent es queixa que vosaltres veneu una vida irreal, la que esteu vivint.
4: Irreal? Jo pago un pis al mig de Barcelona, Tete, per 5.000 euros al mes,
1: hòstia,
4: una ganga,
1: va.
4: I després tinc un apartament a Eivissa i un altre a Menorca, també, sí. Però per què és irreal, si per mi és real?
1: Home, irreal en el sentit que la majoria de persones no es poden pagar ni la caseta per un perro.
4: La gent viu amb casetes de gos. La gent és l'hòstia, Tete, que guapo.
1: Escolta, què fa ara, no gravi?
4: Bon dia, followers, estic aquí a la ràdio. Atenció a la notícia, que és... Les persones viuen amb casetes de gos.
1: Pari de gravar, pari ja, deixi'm. Escolta, anem amb l'Oriol, va.

0: començar cantant una orquestra, va formar part d'una altra banda de Bandidos, que també va fer molt de soroll, i més en aquesta casa, a la cadena SER, a Ràdio Barcelona, al Terrat, amb Andreu Buenafuente i Fermí Fernández, de Ràdio Reus. Després vindrien, la televisió Plats Bruts, Moncloa, Digame, i personatges com el Iaio Perico, la iaia Josefina, i el més popular de tots, el Palomino. En quin moment et reconcilies amb el Palomino? Per allò que dius, hòstia, que en faig més que no pas el Palomino, que no sóc només el Palomino, gent...
1: Doncs no fa gaires anys, Ho portava una mica tort. Sí, perquè, efectivament, jo sóc actor, diguéssim, de formació, i aleshores jo puc fer comèdia i puc fer drama, i aleshores que només m'identifiquessin amb el Palomino em reduïa molt la perspectiva. Però a poc m'hi vaig anar reconciliant. Em vaig arribar a fer amic del Bernardo Cortés Maldonado, que era la inspiració meva, i vam ser amics fins que va morir, diguéssim.
0: Oye, tú, ¿por qué me imitas? No t'ho deia, ¿por qué me imitas? Dame algo que tú debas hacer, gente.
1: Ell em deia, no, si jo, em sembla que m'imitis, però jo voldria cobrar de les GAE perquè sóc jo l'original. Això té tota la raó.
0: Sí, mira, ara amb Spotify ho tindria fotut, també.
1: Sí, pobret.
0: En el moment de màxima popularitat, com ja he anat explicant, l'últim any va decidir tornar a casa, i casa, per l'Oriol Grau, és Tarragona.
1: Tarragona.
2: Muralles.
0: Tu mateix. Tira-ho.
2: Imponente fortaleza que además de su belleza el espíritu impresiona.
3: Estamos escuchando Muralles. Muralles de Tarragona. La canción interpretada por el mismo Oriol Grau.
2: Cinturón de los romanos. Testimonio que pregona otros tiempos soberanos. Muralles.
0: Ets tu cantant-la, a més.
1: Jo cantant-la engolat.
4: És una veu així.
0: Sí? Com es canta? Muralles.
1: Sí, poses la veu aquí, la veu.
0: Llavors poses les mans i fas aquell efecte de micro antic, no?
2: Muralles té. Cinturón de los romanos.
1: Saps que quan venen turistes, ara ja no, però sí, en el seu moment àlgid, venien turistes a Tarragona, de Lleida, Girona, el que sigui, i em veien a mi, jo vivia al tocar de les Muralles, i em veien i deien, oi, si hem parlat de tu l'autobús, si ets el Muralles. I com si fos un anunci.
0: El Muralles.
1: El Muralles. Com el Saltatàpies, no? El Muralles. Un nom de quinqui.
0: El Xafarroques. Sí,
1: sí. Durant una època vaig ser el Muralles.
0: El Muralles. I no et deien, noi, vine aquí. Ara és com els humoristes, l'Andreu, deia, vine aquí, que ens expliques un xiste.
1: Explica'm un xiste. I dius, bueno, encerti una moneda al forat i ja.
0: Però clar, tu, aquest gag no et va agafar desapercebut, perquè abans d'entrar a la ràdio, i no sé si ara ets funcionari de dia, em sembla, i cantant d'orquestra de nit.
1: Sí, exacte. Jo vaig ser cantant d'orquestra durant 8 anys de la meva vida.
0: Hòstia.
1: Anant per les festes majors de tots els països catalans. Molt divertit.
0: No feia nada ara, no? A l'estiu és potser quan devíeu tenir més feina, o tocàveu tot l'any?
1: No, tot l'any tocàvem, però a l'estiu. L'any, el dia que cobrava més era per Cap d'Any. Cobraves 3 vegades el normal. Era meravellós.
0: Hòstia, no passa. Llavors, què? Treballaves a l'estiu, anaves cobrant de funcionari...
1: Sí, treballava a l'estiu. Sí, de cantant d'orquestra era negre, absolutament. Hola, Hisenda, què tal?
0: Som-me. Ah,
1: ha passat tants anys que ja ha caducat, això.
0: De fet, tenim una anècdota que explicaves a Llapis de Memòria sobre el fet de ser cantant d'orquestra, que et trobaves amb això.
1: Sempre dic que ser cantant d'orquestra és el Vietnam de l'artista.
5: Sangre por todas partes y no consigo encontrar sus piernas.
1: Ara me'n recordo una que vam fer a Sabadell, una gentada increïble, i de sobte ens va tirar ous.
6: ¿Quieres tu huevo? Sí.
1: A dalt de l'escenari li va caure un pianista, a mi em va caure l'espatlla, i jo agafo el micro i dic...
7: Filla puta!
6: Toma tu huevo!
1: El que ha tirat els ous em tindrà de pujar a l'escenari?
6: Toma tu huevo, sí!
1: I el burro va pujar. Jo cada vegada que pujava un borratxo agafava el micro i deia... S'ha perdut un nen. Si poden venir els seus pares a buscar-lo, i el borratxo...
0: Un borratxo, s'ha perdut un borratxo.
1: Escolta, els efectes especials són genials.
0: Home, aquí, home, si hem de jugar es juga, no? Però, hòstia, el borratxo,
1: Sí,
0: el
1: borratxo és un munt que pujaven a la festa. I clar, les festes majors, la gent, doncs, com que no pagues entrada, diguéssim, respectes a l'artista d'una manera diferent, no?
0: Clar, a més, els calés els han de treure de les barres, saps?
1: Exacte.
0: Aquí estem. Hosti, mira, abans de descobrir-te una altra cosa, preparant l'entrevista, que m'ha cridat l'atenció, en Llopart ja ha apuntat potser a la solució, perquè tu en realitat dius Josep Oriol Grau.
1: Oficialment sí, Josep Oriol Grau. En aquella època Oriol sol no ho deixaven posar. Bueno, de fet em van batejar José Oriol.
0: José Oriol.
1: I després me'l vaig traduir, naturalment.
0: Mira, jo el guió que hi poso aquí, veus? Mira. Josmar no, però quasi. Jorge.
1: Jorge.
0: Jorge.
1: Oficialment et dius Jorge?
0: El carnet d'identitat sí, però tots em diuen
1: encara,
0: Jordi.
1: Encara, perquè no te'l tradueixes?
0: Perquè sóc un ranci.
1: I sou dropos, amb això.
0: Exacte, em fa mandra. Em fa mandra, millor que vols
1: ja,
0: que et digui.
1: No, no pot ser, em fa, Jorge.
0: Em fa mandra, directament.
4: Però això de Josep Oriol no ve del Sant, perquè jo també dic Oriol.
1: Sí, sí.
4: I crec que
1: tu dius Oriol Sol?
4: No, Oriol Llopart. Bueno, sí, sí.
1: Però no
4: sí,
1: dius...
4: Sí,
1: no,
4: no, no, no, no em dic...
1: Oriol Llopart.
4: No, o sigui, exacte, és Oriol a seques.
1: Oriol a seques. Sí. Doncs quan jo era petit no em van... Bueno, quan vaig néixer no van deixar els meus pares.
4: A veus?
1: No,
4: però, en canvi, el meu bateig, crec que la d'allò posa...
0: Sí.
1: El sant és Josep Oriol, sí.
4: Sí, crec que van posar alguna cosa d'això. Sí.
0: Puig Josep Oriol.
1: I saps què és un sant? No explico l'anècdota.
0: No, per tirar-ho.
1: Rància, diguéssim. És un sant característic perquè agafava una pastanaga, la tallava i es convertien en doblons d'or. Mm.
4: Sí o no?
1: Sí, de veritat, que és el miracle. Pues jo no... he pensat, i per què aquest miracle no em tocava sí, sí, a mi? Sí, sí,
4: estava pensant, dic, a mi jo...
1: Una pastanaga i...
0: Bueno, podia haver estat pitjor. Remenant he trobat que l'últim virrei de Nova Granada es deia Juan José Francisco de Sámano y Uribarri de, Rebollar y Mazorra. O sigui, és una cosa, un nom llarg, que jo quan el cridaven per sopar ja sabia fer l'hora d'esmorzar, eh? Però ja directament. Escolta, en quin moment cau el Josep? Ja del primer dia...
1: Sí, només sí, no l'he fet servir mai. El faig servir a vegades per camuflatge. Mm-hmm. És a dir, signo Josep Grau.
0: Josep
1: és
0: Grau,
1: com m'haguessin dit a l'Emili, m'haguessin dit José Grau, si l'hagués fet, jo sóc objector. Però m'haguessin dit José Grau. A mi em diuen José Grau i no em giro.
4: No,
1: però a l'Emili van dir, no, se coge solo el primer nombre.
0: Mm-hmm. Ah, va. La fluidesa del diàleg amb els sindicats hi és, hi ha la voluntat de continuar treballant. Esther Niubó continua amb la roda de premsa.
7: Sí, estem... estic allà.
0: Sí, sí.
7: Estic allà continuant, allà xerrant.
0: Oh, però no para vostè.
1: Giren manifestacions i vagues, no?
7: Bueno, que vagin.
0: I vostè, i els hi portarà aigua, els hi portarà aigua, ampolles d'aigua, una mica de menjar, allò...
1: Mira que xula.
7: Aviam què els hi porto, amb els Mossos, a veure què passa.
0: A veure qui és
7: més... Has vist les imatges del nen de Hans del Barça?
0: Sí, noi.
7: Cuidado, eh?
0: Què hi prendrà? Algú?
1: És una amenaça,
7: això. Aprendran a sumar, però vamos, ràpid, eh?
0: Però vamos, mira l'Ester, mira l'Ester.
8: En què els centres que estaven fent proves siguin internacionals, sigui la general del sistema, siguin les pròpies avaluacions, i hi havia algun element d'exempció, doncs, d'abstenció, que s'havia de vetllar per corregir, s'ha doncs, fet treballant conjuntament, com imagino que sempre s'hauria d'haver fet. Què va passar en el Consell Superior? Doncs que no va sortir la informació d'allà. No?
0: I clar, hauria, és que això hauria d'haver fet? Mig, és no s'entén res. Jo normalment ja no entenc res, però ara, a més, encara s'entén menys. Eh? Però, Esther, expliqui-m'ho vostè què està dient, perquè jo m'he perdut. Eh?
7: A veure, bàsicament estic dient que els nens i nenes són una colla de vagos. I si no s'aprova, jo vaig aprovar.
0: Oh, i bé, eh?
7: I bé, mira,
0: vostè ha arribat a consellera.
7: I miri lo moraneta que estic. Sí, que
0: la bossa dona per molt d'agost.
7: Clar, si els nens, les proves PISA. Escolta'm, com és la torre PISA?
0: Torta, torta.
7: Com vols que vagin les proves?
0: Tortes.
7: Doncs ja està.
0: I més al nostre país que som, bueno, torts i mal endreçats. Escolta, abans de Ràdio Reus, de Buenafuente, del Palomino, tot plegat, Oriol, també havies fet de figurín. Això va fer de figurí.
1: Ah,
0: em fascina, no. Això de figurí... És
1: havia
0: que...
1: après a fer figurins, a fer...
0: Havia après a fer figurí o feies de figurí?
1: Sí, no jo de figurí, jo no tinc tipus.
9: El figurín de la Rambla de Tarragona.
1: No tinc tipus, però els esbossos teatrals, els dissenys teatrals, sí. Es diuen figurins teatrals. I aleshores, a mi m'agradava molt l'estuari teatral, m'agrada molt, m'agrada molt cosir, i jo tenia ganes de saber dibuixar la textura d'una roba. Com diferencio un vellut d'un targal, diguéssim, mm-hmm. dibuixant-lo, i em van ensenyar això.
0: Sí, la mare el dimoni i tu el dimoni, dient, jo, aquí també et vas fer roba tu, o com va anar això?
1: No, però la vam dissenyar entre el Roberto, que és el director, i jo.
0: Està Roberto. Com està Roberto?
1: Meravellós.
0: Se l'hi conèixer fa dues temporades a l'equip de Barcelona, és maquíssim aquest home.
1: És un artista complet.
0: L'hem de fer venir, eh? L'hem de fer venir.
1: Sí, per descomptat.
0: Escolta, Terrat, sense títol, llavors van arribar Plats Bruts. Sí. A veure, Plats Bruts és com les tresines, és una mena de cotxe escova generacional que tota generació nova que arriba i ho veu si enganxa. Vull dir, què passa amb aquestes? És com els monòlegs del Capri. Hi ha allà un rerefons, un substrat que ha quedat i que és igual les generacions que tothom hi té allí o va per una altra banda,
1: sí,
0: això.
1: Sí, Plats Bruts tenia la gràcia de que tenia diferents nivells de lectura i aleshores la canalla li encantava perquè eren molt clowns, tant el Joel com el Jordi, i la resta de personatges, però també hi havia un contingut que permetia que els adults també s'hi enganxessin, no? I això va fer que tingués tanta audiència.
0: Però, i continua enganxant 25 anys, eh?
1: Sí, l'humor bo diuen que no caduca mai.
0: Pues ja...
1: És a dir, tu veus ara coses del Monty Python i encara et fan riure.
0: Sí. Home, sí.
1: De fa 30 anys o 40, no? Encara fa riure. O Charlotte, no?, per exemple.
0: I allà vas dirigir els actors.
1: Sí, jo era el director artístic i després hi havia el Lluís Mañosas, que era el realitzador, director-realitzador. I érem dos directors que sempre ens vam venir molt bé i ens posàvem molt d'acord de seguida.
0: Sí, i clar, dius Plats Bruts i El Gag de la Tanga ve ràpid. Això també et va tocar dirigir la Gag del Gag. Tu,
1: aquí ja
0: com
1: no hi
0: era,
1: ja. Aquí ja dirigia el Joel. Diria el Joel Joan. No, no, ja no hi era. Però Déu-n'hi-do, això.
0: Sí, ojo,
1: sí,
0: eh?
1: Un abans i un després de la Tanga.
0: Com ho vas veure, allò? La direcció actoral de les Natges, com la vas veure allí?
1: Molt valent per part del Lluís i per part del Jordi ensenyar el cul durant hores i hores.
0: Ojo, eh? Ens acompanya el Rapsoda i Joan Joel Sánchez, un home que es va iniciar en la declamació inspirat per Plats Bruts. Joan Joel, què tal? Com està? Benvingut.
10: Bon dia. Moltes gràcies per convidar-me. La veritat que des de Miquel, en Martí i en Pol, que no m'emocionava tant.
0: Voldrà dir Miquel, Martí i Pol, eh?
10: El que es vol. El fet és que Plats Bruts és pura poesia. Tinc ansietat, angoixa, nerviosisme.
1: Oh, que sobreactua.
10: Estrès i pena. I sap per què?
0: Per què?
10: Per culpa d'ella.
0: Oh.
10: La puta.
0: Ah.
10: Lucifer, Satanàs, l'home del sac, la negat lleig i les tres bessones. Putes, putes, putes.
0: Oh, i la gent gran, què deuen dir? Què diuen a la ràdio? Però això va sortir a la sèrie.
1: Això és un diàleg del Sánchez, sí, sí, sí.
0: Això és de la sèrie, eh?
1: Me'n recordo. I els guionistes molt bons, eh?
0: Sí, home, home, per això s'aguanta. Dèiem que l'humor bo no caduca, diguéssim.
10: Exacte. De fet, és que aquest és un de tants poemes que té la sèrie, però n'hi ha un que destaca per sobre dels altres, és el meu Bohemian Rhapsody, i diu així.
0: Apartem-se, Oriol, que ens devorarà.
10: La tanga enverina les nenes. La tanga les deixa per terra. El dia que em poso la tanga, ben segur que hi haurà guerra.
0: Sí, què et sembla?
10: Per què venen les noietes aquí, a la Barceloneta? Doncs per veure'ns amb la tanga. No serà per l'aigua neta.
0: Ja veu, eh?
10: La tanga no és un tongo. La tanga no és una tanga. La tanga és una rumba. La rumba del mango!
11: Pues ja estaria.
1: Bravo!
0: Bravo! Bravo! Una meravella, eh? Meravella.
1: Mira, pell de pollastre, eh?
0: Sí, però aquest home, quina veu, eh?
10: Em podreu venir a escoltar Martorella aquest cap de setmana.
1: Quins matisos.
0: Farà Miquel Martí i Pol o d'altres?
10: Farà una miqueta de tot. Faig Valley Seed, com faig Jet Lag, Lo Cartanyà, Plats Bruts, grans èxits.
1: Porca misèria.
10: Porca misèria. Aquest dissabte, Martorell.
0: Esperem. Bé, seria una fórmula, aquesta. Seria una fórmula de... Anem regalant idees. Quimi Portet és l'autor de la cançó, eh?
1: Sí, sí, i tant. Vam anar al seu estudi a veure'l. Té un estudi meravellós. I la música és emblemàtica, ja, ara ja és un clàssic.
0: Hem dit que, per Oriol Grau, casa és Tarragona i aquests dies ja estan preparant el Dames i Vells.
12: Toca per on! Forasters i pixapins.
13: És que estic damunt de la brossa.
12: Com anar a Sant Salvador, que amb això del Pla de Barris ara hi entra i ara no, perquè estem hasta el pepino de la nostra situació. Aquestes dones ens acusen que fem pudor i no som nets i de que tenim el PSOE corrompent els calçotets.
14: Oh. Els meus diu que hi ha el PP, que fan més acatipers.
12: Oh. Oh. Els meus fan pudor de gaia. Robar els xiquets, diu la paia.
0: Mira, no meus, amb el que escoltem ja ens fem una idea, però per algú que ens estigui escoltant des de Girona, Lleida, Barcelona, que no hagi vist mai una representació, què són exactament els Dames i Vells? No sé si dir-te de Tarragona o en genèric, també.
1: En genèric, perquè ara n'hi ha tot arreu.
0: Sí,
1: ha tot arreu, sí, sí. El de Dames i Vells, la primera documentació és del 1514.
0: Home,
1: encara jo vivia Fernando el Catòlic, es garrifa tu.
0: Oh.
1: Ja es feia el Dames i Vells. Vull dir que són mareus d'una...
0: Tio, el Fernando, eh?
1: Sí, sí. I és res, un entremès, una obra de teatre que es fa al carrer, dura mitja hora, com una sitcom, com Plats Bruts, diguéssim, o com Friends, i són les baralles entre unes dones velles casades amb unes dones joves casades amb uns vells,
0: sí,
1: i el capellà, l'alcalde i el guàrdia civil, que intenten posar-hi pau. Tots són homes. I a partir d'aquí és escatològic, és en vers, i fem un repàs de l'actualitat. És una mica un Polònia abans la letra, diria jo.
0: Abans la letra?
1: Sí, és a dir, abans del Polònia ja existia aquesta mena de crítica social, no?, i política, i
0: costums. Escolta, perquè, clar, és que és fort, perquè a més hi ha molt de caca culo pedo pis. Ja té un punt escatològic,
1: molt,
0: no?
1: Sí, sí,
0: l'escatologia és...
1: Sí, forma part intrínseca ja antigament. Jo, al principi de fer Dames i Vells, enguany fa 46 anys que ho fem, però m'havia trobat al principi senyores grans de 80 anys i em deien, nen, me n'he recordat d'un vers de quan era petita, perquè s'havia fet en època de la República.
0: Ah.
1: Sí, després en Franco ho van suprimir. I de sobte una senyora gran dient-te, anirem a caçar conills al cony de la Marieta, la tita per escopeta i els collons per perdigons. Toca per on? Ja sé que no és un llenguatge políticament correcte.
0: Ja ho tenim,
1: però que una senyora et digués això vol dir que antigament ja eren tan porcs com actualment.
0: Te'l toca Perón? Qui és el Perón?
1: Perón era un senyor que es deia Pere, que era molt gros i tocava el bombo, i aleshores d'aquí.
0: Sí, però al principi el programa és aquí amb
1: bombo. Però ara ja és una expressió a Tarragona que quan algú la diu molt grossa diu, no, toca Perón!
0: I fot-li. Escolta, els barçots actualitzats fins a l'últim minut, perquè algun cop us heu trobat amb alguna cosa de primera al matí o última hora de la nit del dia abans que executau els barçots i toca adaptar-ho, eh?
1: Mira, ens ha passat per exemple, a l'11 de setembre de les Torres Bessones, nosaltres actuàvem el 22 de setembre, 11 dies més tard, i ja vam fer un parell de gags sobre allò, i la gent no va riure, paradoxalment, perquè quan la desgràcia és molt recent, no fa riure tant com al cap d'uns anys, no? I no van riure gens. I mira que eren gracioses, perquè deia, jo com les, tinc les cames com les Torres Bessones, així que tu m'entris al que l'avió, no sé què. Tots coses així mig guarres, però no, la gent sèria i amb un rigor, dir, hòstia, no l'hem encertat.
0: I llavors, que, quan no l'has encertat...
1: Endavant, tira.
0: O dius, mira, potser no hem d'anar per aquí...
1: Quan acabi, potser sí, però no, en realitat és, ja està, si us ha agradat bé, si no, pues feu-vos-ho fotre, saps? Com que, pel que paguen.
0: Sentíem els de Tarragona, també hi ha, per exemple, el Vall de Vells, el Dames i Vells de Valls.
11: No sé pas com començar! Quin neguit, quina emoció! És que el Vall de Vells de Valls estem de celebració! Enguany fem 10 anys! És que teníem enveja dels 500 de Tarragona! Perquè en fem 10 només, no per això som de segona!
0: Drac! No som de segona, això vol dir que us veuen molt amunt els de Tarragona, eh?
1: Sí, vam ser els primers...

0: l'actualitat, diguéssim, en safata, no?
1: I abans de tot això, del 2 al 5 de setembre, Tarragona té el FIT, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona.
2: Soy la bomba, la bomba, la bomba del molino, bomba que asombra y que asombra, por si estoy ya contigo. Per sort, tot passa prou lluny.
1: Espectacle inaugural. Qui és aquesta senyora?
0: Glòria Rivera, per favor, és de Guissona.
1: Home.
0: Ella mateixa diu, no de l'àrea, però de
1: Guissona. De Guissona.
0: És una corista cupletista catalana, meravellosa, amb una veu meravellosa i un humor genial.
1: Sí, els cuplets, els cabarets, el vostre cabaret Bilderberg, aquest és un gènere extint, és un gènere exòtic, és un gènere que va a l'alça. Què està passant amb aquest gènere?
0: Trobo que, mira, per exemple, ella és una de les responsables de revitalitzar-ho i donar-li un altre tomb, no? De sobte, li dona una visió feminista a uns couplets que en principi eren per calentar els homes, i ella, de sobte, com gira com un mitjó i et sorprèn, no?
1: I quedes molt, molt, molt parat. Escolta, si traiem el FIT de Tarragona ara mateix, aquest Festival Internacional de Teatre, què passaria? Quin orfandat plantaríem allà?
0: Per molta gent, per molts dels espectadors, que cada any creix més, seria realment orfes ens quedaríem. Perquè, de sobte, tenir l'oportunitat de veure coses internacionals a Tarragona, en teatre, durant 3 dies, immersos, perquè són a vegades 3 i 4 obres al dia, no? I t'enriqueix d'una manera que acaba el FIT i dius, ostres, estic ja ple per l'any que ve.
1: Tu, que has conegut perfectament la indústria audiovisual de Barcelona i després has desenvolupat bona part de la teva vida artística des de Tarragona, encara hi ha algun complex cultural al sud, per dir-ho així, respecte a Barcelona?
0: Sí, d'alguna manera, si vols veure segons què, has de pujar a Barcelona, perquè allà està limitat, no només perquè només hi ha una empresa privada, que és el Sala Trono, i que són els que munten el FIT i tot això, i l'altre tot és municipal, i hi ha un cert desert. És a dir, si tu, com a actor, com a artista, vols fer alguna cosa a la vida, has de pujar a Barcelona o anar-te'n a Madrid.
1: Jo m'ho he trobat, presentava la temporada passada aquí a Barcelona, i em trobava que fins i tot les ciutats de l'àrea metropolitana es veuen engolides. Per la mateixa Barcelona, sí. És brutal, això, eh?
0: Sí, sí. És a dir, per les companyies sempre hi ha un estrenar a Barcelona o abans o després, o això és l'important, diguéssim.
1: Brutal.
0: L'altre és anar a fer territori, que diuen que és horrible.
1: Perdó, eh? Fem una última connexió amb la consellera Niubó, sí? A veure, què tenim aquí, ja, posat? No arriba a senyal, ja, no?
3: Bueno.
1: Ja ha acabat, eh, senyora Niubó?
3: Sí, home, és que ja quina hora és?
0: Ja és hora del vermut, no?
3: És hora del vermut.
1: Home, aquí està, eh?
3: És que em feu parlar unes hores que no és normal. Ara ja fa vermut, eh? Clar, braves.
1: Home, és que de les 11 fins a les 12 vas a parar.
3: Jo ja he treballat per tot l'any.
1: Però imagini's que me la fan aixecar i fer la roda de premsa a les 7 del matí.
3: Ui, no, calla, no em desitges aquesta desgràcia.
1: Però, i si la truqués la Imar Bretos, allò, per fer una entrevista, la Iporoi, o la Marina Fernández, de l'Aquí Catalunya, no...
3: No sé, és la Marina... Podem, ho penso.
1: Bueno, escolta'm, anem a fer una última pregunta. Si ajuntéssim aquell Oriol que cantava en una orquestra, el que feia ràdio en Buenafuente i Fermí, el Palomino, el director de Plats Bruts, què queda exactament d'aquell xiquet que va començar tot això? Després de totes aquestes etapes...
0: Una sensació de que gran m'he fet. Perquè jo us asseguro que seguiria jugant. Per mi això és joc, tant cantar amb una orquestra com fer ràdio o fer teatre, és jugar. I no vull perdre aquestes ganes de seguir jugant, no? I dius, ostres, doncs he jugat molt i vull seguir jugant encara més. És com una mena de droga, no en tinc mai prou.
1: Oriol Grau, moltíssimes gràcies per haver vingut al programa amb el cotxe de línia directe des de Tarragona. Exacte. I ser el padrí d'aquest primer, ja som aquí, Oriol, demà hi tornem, a Llompart, eh?
4: Sí, sí, aquí estarem.
1: Senyora Niubó, voldrà venir demà o té fer...
3: Sí, no, convida'm.
1: O potser ha de fer deberes, si ha de fer deberes, no la volem molestar.
3: No ha de fer deberes, no. Demà... Jo copiava.
1: Ah, sí?
3: Sí, home, xuletes.
1: Demà, Álvaro de Lomas, jugadora d'escacs, campiona absoluta a Catalunya.

0: jugues amb el Sique i el Flac.
1: I la joia de la Masia no regala una joia de gol.
2: Bon dia, Lluís Flaquer.
3: Bon dia, Sique Rodríguez.
2: T'he trobat a faltar entre
3: jo
2: el
3: també,
2: Mundial, les vacances... Feia dies que no ens veiem. Parlàvem, sí, però que no ens veiem.
3: Sí, feia dies, feia mesos, diria jo. Però ja estem aquí.
2: Tens ganes de començar la temporada?
3: Tinc ganes de començar una temporada que es promet engrescadora a nivell radiofònic i engrescadora a nivell barcelonista.
2: L'eina de lideratge més poderosa que tens és el teu exemple personal. I Hansi Flick exemplifica el que s'espera dels altres.
3: Caram.
2: Aquesta frase és de Hans-Dieter Hermann, que era company de Hansi Flick a Alemanya. Va utilitzar una altra frase de l'entrenador llegenda americà John Wooden per explicar com era Flick. I la frase és fantàstica. L'eina de lideratge més poderosa que tens és el teu exemple personal. Que

0: Avui estrenem temporada de ràdio, l'escola comença la setmana vinent, però per a nosaltres avui és el primer dia de curs. A partir de la una us explicarem totes les novetats de SER Catalunya i també parlarem amb les noves estrelles de la cadena SER, perquè hi ha molts canvis a la emissora. I estigueu atents perquè us regalarem entrades per als concerts de The Weeknd i de Hombres G.
1: Home.
0: A la segona hora del Que t'hi jugues, amb la presentació de la temporada i regals per als oients que estiguin atents al que anem explicant avui al Que t'hi jugues, que arrenca, Flaqui, com passa el temps, la seva vuitena temporada a les 12
1: Ostres,
0: del migdia.
1: Ostres, 8 anys, ja.
0: I el 8 Caram. És el meu número preferit perquè simbolitza l'infinit i perquè el portava Hristo Stoikov. Sempre m'ha agradat el 8 per aquest motiu. Fa 5 anys que fem el Que t'hi jugues de 2 hores.
2: Me pensava que era per mi, però bueno.
1: Sí, jo també. Vale. Jo també pensava.
2: Pues nada.
1: Jo pensava que era per tu.
2: Pues a seguir, ¿no? Que era por Stoikov. Pues nada.
0: Andrés, 5 sí. anys con el Que t'hi jugues de 2 hores.
2: Por Busquets, ¿no? También lo dices.
0: No, per les Champions que té el Barça. I com que aquesta és la 6ª temporada del Que t'hi jugues de 2 hores al migdia, aviam si també és la de la 6ª Champions del Barça. Sí, perquè la nostra voluntat és acompanyar-vos sentimentalment, celebrar les victòries del Barça, enfadar-nos amb les derrotes, sense excloure a tots els oients que ens escolteu i sou del Madrid, de l'Espanyol, o que us agrada més el bàsquet o el motor. Som tots la mateixa família i al final la gràcia de l'esport és aquesta, picar-nos i riure una estona, passar bons moments de ràdio. I sobretot, la nostra voluntat serà explicar-vos coses i escoltar els millors protagonistes. Fixa't, Flaqui, que feia un repàs avui.
1: A veure.
0: Per aquests micròfons han passat en els últims mesos l'actual president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, sí.
0: L'expresident Josep Maria Bartomeu.
3: Sí.
0: Llegendes com Andrés Iniesta.
2: Sí,
0: jugadors del Barça actual com Rafinha o Fermín López.
1: Ah!
0: Hem parlat amb jugadors de l'Espanyol com Dimitrovic o Roberto i amb les millors futbolistes del món com Aitana o Alexia. I avui entrevistarem a Vicky López, que és la millor jugadora jove del món, la millor futbolista sub-21 del món. Per tant, tenim el nivell alt per aquesta temporada.
1: Bon roster, sí, sí.
0: Costarà, però l'hem d'intentar superar.
1: Ho farem.
0: I en aquests anys, també ho repassava avui, al Que t'hi jugues hem explicat notícies que han tingut un impacte mundial.
1: Una mica, sí.
0: El Bartogate, la comissió pel traspàs de Neymar, les comissions de Malcolm, el contracte de Lewandowski, el cas Límac o el cas Negreira.
1: També.
0: Deia William Hearst, pioner de la premsa als Estats Units, periodisme és publicar allò que algú no vol que se sàpiga. La resta són relacions públiques, és propaganda. I això és el que hem fet i farem el Que t'hi jugues moltes vegades amb la dificultat d'explicar coses que mai ens hauria agradat explicar. Avui us presentarem un dels nostres reforços estrella. I és un periodista top.
1: Ho és.
0: Que s'ha especialitzat en destapar grans escàndols, que han contribuït a crear consciència i a fer una societat millor i que ha decidit venir a fer esports a la cadena SER per a continuar fent periodisme. Per tant, prepareu-vos perquè viurem una temporada apassionant.
4: Què t'hi jugues?
0: Són les 12:09, Que t'hi jugues a SER Catalunya. Avui, a 10:45, 21:30, tercer partit, Flaqui, del Barça de Hansi Flick. Esperem que amb la tercera victòria de la temporada, perquè el Madrid a Petra no cedeix, ahir va guanyar 4-0 al Màlaga i és l'únic equip, esperem que aquesta nit també el Barça, que ha guanyat els 3 partits que ha jugat en aquest inici de Lliga.
1: Sí, senyor, tant de bo el Barça doni continuïtat a aquesta bona arrencada de temporada, el 0-5 a Elx, el 2-0 contra l'Atlètic Club, avui el Rayo Vallecano, un equip que encara no ha guanyat a la Lliga, suma un punt en 2 partits, veurem com ho afronta el Barça, que evidentment és clar favorit per sumar 3 punts i posar-se de nou, confiem, amb el gol a Beraix favorable respecte al Madrid, com a líder de primera, empatat això sí amb l'equip de José Mourinho.
0: La nostra parella Barça, el nostre zipi-zape del Que t'hi jugues són el Santi Ovalle, el Nil Solà. Nil Solà, Santi Ovalle, què tal, com esteu?
5: Què tal? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
0: Que com a novetats, un s'incorpora a l'inalàmbric de Carrusel, serà el Sancho Panza del Flaqui a la cadena SER, Santi Ovalle.
5: Más panza que Sancho.
0: I l'altre s'incorpora ja de manera definitiva a la redacció, substitut de l'Adrià Albets, va fer un intensiu a l'estiu, va fer pràctiques durant el tram final de la temporada passada, va superar-les amb notes, s'ha guanyat continuar, ja es fixa aquí a la redacció d'esports i cobrirà el Barça, serà el Sancho Panza de l'Albert Bermúdez del Que t'hi jugues Barça. Nil.
6: Un honor substituir Adrià Albets i encara més poder acompanyar l'Albert Bermúdez.
7: En aquest cas, més Sancho que Panza.
1: Bueno.
7: Tot dona-li temps, perquè anem a dinar fora, que no vegin,
0: Aviam, que us paguem per donar notícies. El Barça avui juga contra el Rayo Vallecano. Hi haurà molts canvis a l'alineació titular de Hansi Flick?
5: Sí. Joan García a la porteria, Koundé al lateral dret, Cubarsí, Christensen, parella de centrals, Xavi Espartas manté a l'esquerra, Bernal, Pedri i Dani Olmo al mig del camp, i al davant Lamine Yamal, Anthony Gordon i Rafinha.
0: Per tant, sacseja l'alineació, eh?
1: Sí, és normal, és un inici de temporada amb molts partits, encara n'han de venir més abans de la primera gran aturada de seleccions, començarà la Champions la propera temporada, per tant, entenc que Flick, que té aquest fons d'armari d'augment amb la majoria de jugadors sans, doncs els ha d'aprofitar per donar minuts també a aquells que no n'estan tenint del tot. Per exemple, em fixo en el nom de Dani Olmo, que serà la seva primera titularitat, que fins ara no ha tingut gaire minuts i que estava desitjant aquesta oportunitat per demostrar que també pot ser titularíssim en aquest Barça.
0: Requadrem l'alineació perquè hi ha molts canvis perquè la gent la tingui clara, almenys en base al que ha aprovat Hansi Flick en les últimes hores.
5: Joan García a la porteria, Koundé, Cubarsí, Christensen, Xavi Espart, Bernal, Pedri, Olmo al mig del camp i al davant Lamine Yamal, Gordon i Rafinha.
0: A tot això, el Barça apura els últims moviments de mercat. Es tanca demà el mercat de fitxatges amb un especial que el Bruno Alemany liderarà a la cadena SER, a través del YouTube de Carrusel, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER i també a la pàgina web. Especial tancament mercat a partir de les 9 de la nit i fins a les 11:30, que és quan comença el Larguero, amb últims moviments frenètics a molts equips, al Barça, pendents de certificar el fitxatge sorpresa de Gabriel Jesús, que a mi m'ha descol·locat, us ho reconec, perquè el que ens traslladaven des del club feia 10 dies és que no fitxarien a cap davanter si no era Julián Álvarez. Entenc que es referien a que no hi hauria una gran inversió per un davanter, clar, clar, i que aquesta és una oportunitat de mercat perquè només costa 10 milions d'euros, però en tot cas és un fitxatge sorprenent que s'ha cuinat de manera express i que en teoria s'hauria de tancar Nil Solà aquesta mateixa tarda.
6: Sí, teoria, s'hauria de tancar aquesta mateixa tarda. De fet, està previst que arribi al voltant de les 3 del migdia a l'aeroport del Prat, provinent de Londres. Serà l'arribada de Gabriel Jesús, perquè el Barça pagarà 10 milions d'euros fixes més 5 més en funció de variables. Està previst que passi aquesta mateixa tarda a revisió mèdica i que pugui incorporar-se un complement més per l'atac que vol Hansi Flick amb futbolistes dinàmics i verticals.
5: Dit això, si d'aquí mitja hora Gilmarín despenja el telèfon, diu et venc a Julián, el Barça fitxa Julián, és a dir, no és Gabriel Jesús per Julián, si vols és Gabriel Jesús per Ferran, però el Barça continua volent a Julián en aquest mercat, que no passarà, no passarà al gener i al juny. Gabriel Jesús no treu que el Barça intentarà fitxar Julián un altre cop.
0: I més enllà del davanter de Gabriel Jesús, pendents de moviments que afecten al filial i al futbol base, amb dos noms d'última hora també.
5: El Barça ha fitxat Michael Baza, és un central que juga a l'Hamburg, li quedava un any de contracte, té 16 anys, és per una quantitat simbòlica, per sota del milió d'euros, arriba amb fitxa del juvenil B per aquesta edat de 16 anys, tenia darrere mitja Europa, entre ells, per exemple, el Bayern de Munic. Finalment, ell, per decisió personal i per complir un somni davant l'interès del Barça, fitxa pel Barça i és amb fitxa de juvenil B, insisteixo, però la previsió és que a mig termini estigui ja amb el primer equip o tocant a la porta del primer equip, perquè té una gran progressió per davant.
6: I un dels altres noms que podem explicar aquí en notícia ara mateix del que té jugues és l'arribada també d'un futbolista pel filial, migcampista de l'Stuttgart, Mirza Katovic, nascut el 2007. El Barça el firmarà pel filial, en aquest cas per incorporar-se ja a la dinàmica de l'equip de Belletti. Serà cedit i serà hi ha una opció de compra en aquest contracte que serà obligatòria depenent dels objectius esportius que compleixi aquest futbolista, que, com dic, nascut el 2007, fins ara jugant al filial de l'Stuttgart i que arriba per potenciar al mig del camp de l'equip de Julián Belletti.
0: Molts fitxatges de fora per al filial, per al futbol base, Michael Baza i Mirza Katovic, els dos últims noms que ja està tancant el club per reforçar a l'equip. A banda d'això, pendents de les sortides, sobretot la de Marc Casado, marxarà o al final es quedarà?
6: Home, marxarà. Fa dies, fa setmanes que té ja les propostes, algunes de les propostes, està apurant les últimes opcions. A mi, pel que m'arriba, si no que Santi em corregeixi, és que les opcions que més agraden a Casado són les que menys convencen al Barça, les opcions que al Barça més li agradaria són les que menys convencen a Casado. Hi ha dues coses importants. Una, el mercat de Turquia, el mercat d'Aràbia, tanca a posterior del que ho fa el mercat d'Europa, la majoria de lligues europees. Per tant, crec que haurem d'estar pendents d'això i que si no marxa demà és que anirà cap allà.
0: I dos apunts ràpidament afegits. Livakovic ja pot jugar avui o encara no? Perquè es confirma el que vam explicar el que t'hi jugues, que serà el suplent de Joan García aquesta temporada.
6: Serà el suplent de Joan García aquesta temporada, però pel que ens expliquen encara no estarà inscrit avui, pendent del que comentàvem del Fair Play. amb l'arribada de Gabriel Jesús podrà ser inscrit, de moment avui encara no, pendent de com acaba el mercat.
0: I quan es tanqui el mercat, el Barça se centrarà ràpidament durant aquest mes de setembre en renovar alguns jugadors que ja formen part del primer equip. Alguns s'han assentat i tenen els contractes desfasats.
5: Hamza és més imminent. Hamza tindrà no una renovació, sinó una millora de contracte per pujar-li la clàusula, que és de 15 milions, bàsicament. I l'altre, per mi més important, i ja ha hagut algun contacte informal, algun missatge de Deco als seus agents i la deixen per en quan tanqui aquest mercat, és la de Xavi Espart. Xavi Espart s'ha de renovar, té contracte fins al 2028, té clàusula baixa també de jugador de filial, les de filial estan en 20 milions d'euros, acaba contracte no l'any que ve però el següent, per tant se l'ha de renovar, i en quan tanqui aquest mercat, prioritat del Barça, adequar, millorar i prolongar el contracte de Xavi Espart.
6: És una situació similar a la que té Gerard Martín, que també se li haurà de millorar aquest contracte, un futbolista que està molt per sota pagat en condicions del que ha demostrat en aquests últims temps, i també un dels temes que vol abordar Deco ara un cop s'acabi aquest mercat.
3: Estoy trabajando todo lo que puedo. Porque he hablado con el representante de Gerard Martín, con el representante de Espart, con todos. Yo he dicho también, Gabriel Jesús llega para sustituir Ferran. Ferran es más fácil sustituir que Lewandowski. Y con la incorporación de Rodri, con sustitución de Ferran, de Rodri. Rodri, sustituir Ferran, todos. Habrá con mucho representante. Todos tienen que estar en Barcelona.
0: Has vist aquí que ben coordinats que van, el Santi i el Nil?
1: Sí, sí, quina parella, eh? Quina bateria d'informacions, tu.
0: 12 i 17, anem a l'anàlisi.
8: El gran capità, el que t'hi jugues.
0: No és que sigui novetat, perquè ja fa uns quants mesos que està amb nosaltres, però diguem-ne que va ampliant la seva taca, eh? José Mari Vaquero, a la cadena SER. Com estàs, capità?
9: Bona tarda.
0: Preparat
9: amb el flac i per... He estat molt tranquil aquest estiu i aleshores vinc preparat. He fet una molt bona pretemporada. Estic físicament bé. Tinc la llengua jo molt no. llarga. I aleshores...
10: Molt llarga?
9: Aquí estan.
0: El José Mari Vaquero, a més, serà de les persones que es desdoblarà, com ens passa a molts a la cadena SER, per estar al carrusel i també al que t'hi jugués Barça, per estar a SER Catalunya i també a la cadena SER. Ens acompanyarà aquesta temporada, igual que ho farà, com des de fa tants i tants anys, el Jofre Mateu. Com estàs, Jofre?
11: Què tal? Molt bon dia, molt bé. 10 temporades, ja.
0: 10 temporades.
11: Arrenquem la 10. Sí, ara repassaves i és la 10, ja que comencem.
10: La dècima sempre és molt especial, la dècima. Sempre és una gran temporada.
0: La setmana passada, José Mari, deies que el Barça necessitava sí o sí un davanter centre. Si no era Julián, un altre.
9: Bueno, lo dije antes del verano también. Sí, sí.
0: ¿Te convence no. Gabriel Jesús?
9: No, eso, bueno, lo que pasa es que no tengo los suficientes datos para hacer un análisis muy profundo. Lo que está claro es que parece que la apuesta había sido muy fuerte y muy clara con el tema del argentino, ¿no? Con Julián. Y la verdad que sí me ha sorprendido un poco que no hubieran tenido un plan B. Es decir, ha sido un verano desde el inicio tan raro, todas las negociaciones, todas las manifestaciones del jugador, que realmente he estado sorprendidísimo, y de hecho sigo muy sorprendido de cuál ha sido un poco la dinámica de todo el proceso que ha pasado este verano, ¿no? Porque ha sido muy largo, más de un mes. Entonces sí me ha sorprendido. Por otra parte, lo llevo diciendo cada programa que el Barça necesitaba un 9, porque... ¿Otros jugadores pueden jugar de 9? Correcto. Yo también jugaba muchos partidos de 9, pero no era un 9. Entonces, lo sé por propia experiencia, qué es un 9 y qué, cuáles son sus cualidades. En este caso, pues Gabriel Jesús, pues bueno, un jugador que tenía unas cualidades espectaculares antes de la primera lesión, sobre todo en el City. A partir de ahí, pues la segunda lesión también le ha hecho mucho daño. Y ahora habrá que ver cuál es realmente su situación personal y si le da tiempo a coger esa forma que necesita, sobre todo con esta intensidad que tiene el Barça.
11: Sí, convence a aquestes alçades probablement generi certs dubtes, no? A mi no m'acaba de convèncer, entenc que és una oportunitat de mercat molt bona pel preu i que evidentment que és un futbolista contrastat. Haurem de veure, com diu el José Mari, en quines condicions ve. Crec que és una bona oportunitat per ell, que és que entenc el que s'agafa també el club, no? De prestar-li oportunitat de tornar a sentir-se futbolista important. Evidentment té molt bones condicions, per mi és un jugador molt versàtil, que això és una part imprescindible si vols jugar al Barça de Flick, però continua sense, tampoc ho era Julián, continua sense ser un nou referència d'àrea, que no sé si és el que no volen, i com que no ho volen, doncs ja està bé Gabriel Jesús.
0: Perquè Bruno Alemany, què tal, com estàs?
12: Hola, bon dia, sí que.
0: Tu fa anys que segueixes el futbol europeu, en concret a més la Premier. Gabriel Jesús va fitxar pel City, d'allà va anar a l'Arsenal, el City va rendir prou bé, el problema és que quan va arribar a l'Arsenal de seguida va patir una lesió greu, sí. I des de llavors els seus números han caigut.
12: Sí, és que hi ha una dada que és molt bèstia, que són 5 lesions de genoll en 8 anys. Algunes més greus, altres menys, però parlem de 5 problemes importants al genoll. Si agafem el cicle dels últims 3 anys, ha jugat 85 partits, que són bastants, però n'ha acabat molt pocs. Ha fet un total de 20 gols i a mi el fitxatge m'agrada, però és veritat que hi ha un asterisc molt gran, que és el de les lesions i els problemes físics. És un davanter que s'associa bé, que juga molt bé d'esquenes a porteria, és bon rematador, té aquest punt també de genialitat d'un partit que està encallat, et fa una genialitat i et marca un gol que et decideix el partit, però ha tingut molt poca continuïtat i això em fa sospitar que no li pot anar tan bé la temporada com molts desitjarien, segurament.
7: El genoll sempre surt molt car.
1: Sí, oi? Home, 5 lesions. El que hauria fet vostè, doctor Plàtan, amb 5 lesions.
0: Són 5 lesions de genoll. Al mateix genoll o en diferents?
12: No, a dos genolls. Sí, sí. Ha tingut diversa, s'ha trencat el creuat, ha tingut problemes de menisc, sí. I ha tingut problemes als dos genolls.
7: La idea és que el primer partit el jugui en un taüt.
9: El mayor problema que veo de esta situación, sinceramente, el mayor problema que veo es cuando alguien viene para no ser titular. Esto uno. Y segundo, para coger la forma y competir con los titulares necesitas jugar 90 minutos muchos partidos. Entonces es un poco mi único pero dentro de la situación que se ha creado. ¿Entiendes? Dentro de lo malo, correcto. Es un jugador de muchísima... Bueno, solo falta, fíjate donde ha estado jugando. Pero, insisto, que cuando tú ya vienes como suplente, pero eres joven, por ejemplo, la Real Sociedad ha firmado un chico joven que igual es titular suplente, pero va a ir cogiendo, pues, tiene años. Aquí se necesita rendimiento en el Barça. El Barça ya lleva ganando 2 años la Liga. Lo lógico es que va a luchar otra vez por la Liga, pero también la intención es que luche por otras cosas. Por lo tanto...
1: Fa la impressió que és un fitxatge d'estones. En cap cas, jo no espero que pugui arribar a ser titular, si no m'imagino un clàssic o un partit gros de Champions i que de sobte no jugui Rafinha de nou i sí que ho faci Gabriel Jesús, em sorprendria moltíssim. Crec que
9: no, ¿por qué?
1: Porque sí,
9: porque precisamente eso es el pero que yo te pongo. Si no viene para esa idea, no, es que es verdad. Porque sí, nombres,
1: yo tengo el que pones. Los nombres ahora. A mí me sorprendría molt que Gabriel Jesús arribés, tant de bo, a assolir un nivell tal que Flick digués, ostres, contra el Madrid, Gabriel Jesús davant de centre i Rafinha a
9: l'esquerra. T'ha sorprendido que haya venido?
1: M'ha sorprès que hagi vingut.
9: Pues entonces te está sorprendiendo todo, es normal.
1: Sí, però, a mi em sorprèn. Aquí. No, és que és una operació que no l'hem vist venir.
11: Tu veus a Rafinha de nou tot l'any?
1: Jo, si no arriba un nou top, crec que sí.
11: Però entre un nou top i un nou, jugar Rafinha a la seva posició o fora de la seva posició...
1: Jo crec que el davanter centre que imagina Hansi Flick per aquesta temporada, que pretén ser un davanter molt mòbil, que lideri la pressió, que tingui gol, que pugui assistir tal, crec que d'entre tots els cromos que té, si Gabriel Jesús tingués un estat físic òptim i no hagués tingut tantes lesions i pogués tenir continuïtat, jo crec que estaria en disposició de competir-li la titularitat a Rafinha, però com que totalment ara mateix no ho està, jo intueixo que el davanter, si no hi ha un fitxatge top com a nou, per mi crec que la temporada l'afrontarem amb Rafinha de nou titular.
12: També crec que al principi de la temporada s'ha de tenir molta paciència amb Gabriel Jesús. Totalment. Perquè s'haurà de posar el seu cos a to, fer una prevenció molt bona perquè no es lesioni, i a partir d'aquí paciència. També és veritat, i a favor del fitxatge, que la Premier és una lliga molt més física que la lliga espanyola i en aquest sentit pot patir menys.
0: Perquè requadrem els números de Gabriel Jesús com a golejador. No és un davanter, diguem-ne, centre rematador que faci molts gols, i els números ho demostren.
12: Sí, a veure, són 20 gols en 85 partits al cicle dels últims 3 anys, que m'ha fet un cicle de 3 temporades. És veritat que, a més, ha anat la 23-24, que és la primera d'aquestes,
0: sí,
12: 3.
0: De més a menys.
12: Correcte, va fer 8 gols i 8 assistències, després d'això ha baixat. Dit això, sabent que en aquests 85 partits en molt pocs ha estat titular, 20 gols tampoc és una xifra molt, molt baixa. Jo crec que són números...
0: Sí, a tu t'agrada, Gabriel Jesús.
12: A mi m'agrada el fitxatge, però hi ha l'asterís de la lesió que no sé si me'l trauré de sobre.
0: És veritat que incorpores a un davanter amb un risc no massa alt, perquè zero. El traspàs són 10 milions d'euros, el salari sí que és alt, el salari sí que és alt, el traspàs és baix, per tant el risc és no massa elevat i et permet mantenir els diners per fitxar Julián Álvarez, que és el davanter que tu vols, ja sigui ara, que és pràcticament impossible, o al gener o al juny de l'any vinent, no? Entenc que el moviment és per això. Gabriel Jesús serà jugador del Barça en les properes hores. El seu fitxatge ha tingut repercussió mundial. Si no, escolteu que ens explica el Marcos López.
13: El quiosc del Marcos.
14: Hola, Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
15: Muy bien.
14: Bienvenidos algunos, ¿eh? Bienvenidos sí. algunos.
15: Gracias.
14: Bueno. Para empezar, estoy en desacuerdo con José Mari, ¿eh? Si va de precedente. A mí me parece un fichaje muy interesante. Muy interesante. Teniendo en cuenta las circunstancias, no
0: se
14: compromete.
0: Está acariciando el mentón y mirándome sí, de reojo.
14: Ya lo sé, lo estoy viendo. Lo estoy viendo en YouTube.
0: Si
14: lo estoy viendo en YouTube.
0: Tenete un mascao a lo euskera.
14: Lo estoy viendo en YouTube. Y sabe José Mari que el cariño, el respeto y la admiración.
15: Sí, pero te la vas a llevar igual.
14: Pero me parece un fichaje interesante por dos razones. Uno, no te compromete en nada a tu apuesta de delantero centro. Y cualquier jugador que llegara con una presión de 100 millones a este club sería terrible para él. Mirad lo que está pasando con Diomandé y el Madrid. Tres partidos y sale 10-15 minutos. Imaginaros eso en el Barça, que fichas un tipo por 120, 140 millones de euros y tu entrenador te dice, tranquilidad, no pasa nada. Pues yo creo que, teniendo en cuenta las circunstancias, es un fichaje interesante al cual le vas a exigir unas cosas que te las puede dar. No le vas a exigir que te meta 30, 35 o 40 goles. Goles que tampoco te hubiera metido Julián Álvarez, de momento, porque hasta ahora tampoco lo ha hecho en ninguna de sus temporadas, siendo un fichaje de 120 o 130 millones de euros. Perdona, José Mari.
0: Bueno.
9: No, pero oye, yo te rebato eso diciendo que precisamente si tú no pagas 120 millones o por lo que sea, por lo de Julián, y ahora esto es una opción, que está claro que el jugador lo conoces tú, lo conozco yo, lo conocemos todos, porque hace 10 años era internacional clarísimo con Brasil. Yo lo que te estoy diciendo es que para rendir hay que competir, y tienes que competir con los mejores, y si tiene que competir con Rafinha para ser de 9, tiene que tener minutos, porque si no, no va a mejorar. Es decir, al final
14: los tendrá,
9: la calidad,
14: los tendrá.
9: Bueno, vamos a verlo.
14: Los tendrá, porque igual, y ahora me estoy saliendo del kiosco, perdonadme, y igual Frick puede hacer esta temporada lo que ha hecho Luis Enrique con el PSG la pasada temporada y la anterior. Ahora, con unidad B o unidad C, como la queramos llamar, el Barça tiene muchos recursos para no tener que exprimir a sus jugadores estrella como los ha exprimido en las dos primeras temporadas con Flick.
10: Pero esto es que esto es como la selva. En el fondo, tú tienes... ¿Por qué el antílope sigue existiendo a día de hoy? Porque tiene piernas. Si tú a un antílope le rompes las piernas, bueno, se lo comen los leones.
15: No tiene más complicado,
10: se lo comen los guepardos. Sí. Y la gracia del antílope es que es más rápido. Y tiene las piernas bien. Tú traes a un jugador a la jungla y lo traes sin piernas ya, es que claro.
0: Va, Marcos, ¿sí? ¿Qué dice?
14: Vamos,
0: fíjate. Gabriel Jesús.
14: Sí. Vamos a diarios de Brasil y una experiencia en Inglaterra. El diario Globo indica que Gabriel Jesús llega al Barça con el aval de Hansi Flick, que ve en la versatilidad del jugador una característica muy importante para la plantilla. Recuerda, obviamente, que ha jugado con Brasil dos Copas del Mundo, la del 2018 y la del 2022.
0: Que perdimos.
14: Sí, mientras, y la del 2026 también. En el 2026, el diario Lance, el titular lo explica todo. Y también en la misma línea de José Mari. El Barça sorprende y cierra el fichaje de Gabriel Jesús. En su artículo, Joao Brandão recuerda que tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, el club azulgrana ve al brasileño como una oportunidad de mercado, tras haberse informado previamente en los últimos días de la situación física de Gabriel Jesús. Y en Inglaterra va en la misma línea de Bruno. ¿Podría el historial de lesiones ser un problema? Se pregunta Elizabeth Conway en la BBC, donde indica que la principal incógnita en torno a este fichaje reside en el historial de lesiones que tiene. Pero recuerda que esta oportunidad es una oportunidad de coste relativamente bajo para añadir experiencia, versatilidad y calidad de jugador de la Premier League al ataque del Barça. Y a cabo, esto no sale en ningún kiosco, pero se lo puede apuntar Jordi Martí, el Barça ha fichado a tres jugadores de ataque, Gordon, Gabriel Jesús y Adeyemi, por 102 millones de euros. El Madrid ha fichado a Diomandé por 120.
0: Mira, 120 y subiendo, 120 y para arriba, y para arriba. 150 también,
10: Si yo estoy orgulloso de haberlo gastado.
0: Eso es lo que me sorprende.
10: Si es que esto es lo que no entiendo, coño, hemos gastado muchísimo.
0: Es que Florentino Pérez preferís pagar 150 que 120 per poder dir que ha pagat 150.
10: Claro, quédate el cambio, niño.
1: Quédate el cambio.
0: Marcos, gracias.
14: Gracias, hasta luego.
0: Dos quarts d'una del migdia. Abans d'escoltar la carta que Vinicius li ha fet a Gabriel Jesús.
16: No, a mi què passa? El tonto és que fitxava les mans del primo del...
0: Abans, endrecem l'actualitat, el que t'hi jugues amb José Mari Vaquero i Jofre Mateu. Recordo que a la una del migdia presentarem la nova temporada a la cadena SER a SER Catalunya.
17: Què t'hi jugues presenta l'actualitat del dia.
0: Àlex Palau fa història i es corona com a pentacampió de la IndyCar.
1: Sí, senyor. El pilot de Sant Antoni, David Major, va certificar ahir aquesta matinada el seu quart títol consecutiu, el cinquè en 6 anys. Amb aquesta cinquena Copa Stor, el català es converteix en el tercer pilot més diurejat de la història.
0: Més de motor, Marc Márquez guanya el Gran Premi amb Aragó i s'acosta al líder, Jorge Martín.
1: En un dels seus circuits preferits, el de Cervera aconsegueix un pleno de punts després de volar en l'esprint i guanyar la cursa diumenge. D'aquesta manera suma els 37 punts del Gran Premi d'Aragó i se situa a només 19 del líder.
0: Sergio, què et passa, Marc?
18: No, que guanyar, ja està. I espera.
0: Sergio Martínez, el Real Madrid fins al 2030.
1: El jugador del Racing de Santander arribarà al conjunt blanc per 3 milions d'euros amb fitxa del Castilla, però en dinàmica de primer equip.
0: El Barça comença la Lliga F amb una maneta contra el Tenerife.
1: Les de Pere Romeu es van imposar en el primer partit de Lliga gràcies als gols de Graham Hansen, Pina Peijor, Irene Paredes i Van Aisten, en el que va ser el debut oficial amb el Barça. Tot i la victòria, l'entrenador Pere Romeu segueix demanant un últim moviment de mercat.
19: Sempre he dit que volia una lateral més que ens pogués fer els dos perfils. Seguim intentant-ho, seguim lluitant-ho fins al final. No ho sé si serà fàcil, si ho podrem aconseguir, però evidentment tant entrenador com club anem alineats amb això per intentar aconseguir-ho.
0: En uns minuts, la millor futbolista sub-21 del món, Vicky López, al que t'hi jugues.
20: No ho hem pogut aconseguir molts nois. Imagina't amb els nois.
0: En bàsquet, el Barça molt a prop de tancar l'11è fitxatge de l'estiu, Asier.
21: Es tracta de Justin Minaya, l'he de 27 anys, procedent de la G-League i capaç de defensar totes les posicions des del base fins a l'alè pivot. L'operació està molt avançada i amb ella el Barça arribarà als 15 jugadors. El club pro no dona la plantilla per tancada i valoraria qualsevol oportunitat de mercat que pogués acabar apareixent.
0: Encara en bàsquet, avui la selecció espanyola juga una plaça al Mundial.
1: Després de dues derrotes consecutives, els de Xus Mateu disputaran a l'OHK d'Atenes un duel clau contra Grècia per mantenir el liderat del grup de classificació al Mundial de Qatar 2027.
0: I en tennis, Novak Djokovic eliminat a la primera ronda després de 20 anys al US Open.
1: No ha pogut superar l'argentí Mariano Nabón en un partit maratonià, 4 hores 36 minuts, ha quedat eliminat de l'Open dels Estats Units a la primera ronda. És la primera vegada des de l'Open d'Austràlia el 2006 que Djokovic cau a primera ronda d'un gran slam.
17: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
22: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
17: @ que t'hi jugues.
0: Avui a 2:15, 21:30, Barça Rayo Vallecano, en directe al Carrusel, amb la narració del Flaqui, el que t'hi jugues Barça, amb la del Bermúdez. Ja teniu la porra disponible a les xarxes socials del que t'hi jugues. Núria, què poden aconseguir els oients si claven el resultat i el primer golejador?
23: Doncs mira, sí que bon dia als oients. Si participen a la porra i ho endevinen, cosa que no és fàcil, aconseguiran dues entrades pel concert de Fito Páez al Palau de la Música el dia 3 de setembre a les 9 de la nit. Ja ho teniu disponible a l'Instagram del que t'hi jugues per participar. Vaig a dir que la gent és molt optimista, la majoria aposten per una golejada aquesta nit del Barça al Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Veig molta gent que diu que marcarà Anthony Gordon, per cert, un jugador molt estimat, com a mínim pel que percebem a les xarxes. També molts de la Mini Amal i de Rafinha, però sí que la gent que creu que el Barça aquesta nit golejarà.
0: Teniu la porra ja disponible a l'Instagram del que t'hi jugues. Si encerteu resultat i primer golejador, podeu aconseguir aquestes entrades per anar a veure a Fito Páez. Us recordo que la prèvia del que t'hi jugues Barça comença una hora abans del partit, per tant, a les 20:30, a 8:45, ja des del Camp Nou, la prèvia del Barça-Rayo Vallecano, que podeu escoltar el que t'hi jugues Barça amb la narració del Bermúdez, una de les novetats d'aquesta temporada, i el Carrusel amb la del Flaqui, que ja porta molts anys, però té al seu costat el Santi Valle.
24: No me lo tengo que llevar yo, ¿no?
1: Te ha tocado a ti.
24: No
1: querrás llegar y que llevarte a lo mejor, te ha tocado a ti.
0: ¿El partido de hoy es para esperarlo con los brazos abiertos o es la de los que tienes que ganar y que pase?
24: La temporada es para abrir los brazos así, XXL. Acuérdate que te digo.
1: Ostras.
24: Van a pasar tantas cosas.
1: Pero buenas.
24: a pesar de todo, del fútbol, todo. Bueno, el fútbol al final es pasión, hay que llevarlo con criterio, inteligencia y sin dramas. Pero yo creo que se presenta un año donde el puente aéreo va a tener muchos vuelos.
0: Es frega les mans, ¿eh, Vaquero?
1: Sí, sí.
24: Ja, veràs, acuérdate que te digo.
1: M'agrada.
11: Sí, d'acord. Sí? Sí, tinc sensació molt bona, perquè aquí passaran coses molt bones i em sembla que a l'altre costat del pont aeri hi haurà curves.
1: Però si allà tots són flors i violes, sí, estan encantadíssims.
2: ¿Por qué curvas? ¿Qué está diciendo de curvas? ¿Por qué? Tú eres el míster, ¿no? Pues entonces, no sé, tú te tienes que defender, tienes que hablar de estas cosas.
1: ¿Por qué, Liana?
2: ¿Vas a hablar de esto o no?
11: Es que no sé qui és.
0: És Mbappé, tio, és Mbappé.
2: Hòstia, no sé, tu sabràs quin soy.
11: M'esperava Mourinho.
2: Ja me conoceràs,
0: no te preocupes. És una altra de la temporada, ja tenim Mbappé.
2: 4 goles de momento. De momento, el único título importante que es Pichichi es el mío.
0: El que veieu del Madrid no us convenç, tot i les 3 victòries en 3 partits?
24: No, yo voy a mantener lo que siempre he dicho. Hasta la jornada, más o menos, de 6 a 8... No tengo un criterio definido de
2: lo que
24: va a pasar.
2: No tienes criterio nunca, hombre.
24: Lo que está claro.
2: No tienes criterio nunca.
24: No, tengo criterio igual malo, pero tengo. Pero dicho esto, yo creo que el Madrid lo que está transmitiendo es que tiene los tres de adelante, especialmente en dos en forma, uno el de mi derecha, Mbappé, y el otro en cualquier momento Vinicius lógicamente tiene esa calidad que todavía no ha aparecido, y luego lo demás me recuerda mucho a Ancelotti. O sea, tiene que ir muy atrás, muy cerca del área para proteger el balón. Pero dicho eso, vamos a esperar un poco. El Barça tiene todo mucho más definido, pero tampoco el otro día vi los mecanismos, sobre todo de presión, que tuvo el año pasado. Entonces quiero esperar un poquito para juzgar de verdad.
0: Al que t'hi jugues Barça vas fer una reflexió que el Fermín Suárez va rematar amb les dades, que tot i que pugui... sembla mentida, el Barça va recuperar molt poques pilotes a línia de tres quarts cap amunt, és a dir, amb pressió a la sortida de pilota rival, crec que només una. Clar. Molt poques. El Santi Ovall ens ha explicat que avui sacsejarà l'alineació Hansi Flick.
11: Sí, t'he sentit, no?
0: Sí, t'agrada?
11: Sí, m'agrada perquè jo crec que Flick ja va parlar d'una fase en la que estem, que és anar connectant als jugadors, que crec que fins parada de seleccions principi d'octubre hi haurà oportunitat de connectar-los de Mundial, els que arriben nous, de posar a tothom, i a mi m'agrada que tothom tingui, no només tingui l'oportunitat, sinó que em dona la sensació de que els rivals ara per ara, i per això estem parlant d'aquest Madrid i el Barça, per exemple, el primer partit, o aquests dos primers partits que no ha fet grans partits, però es guanya amb solvència, jo crec que és un bon moment.
1: És que hi ha molts partits, és cert, però és que hi ha molts jugadors, eh? Mm. Hi ha molts jugadors de qualitat i, per tant, la titularitat del Barça estarà cara.
11: Sí, no,
1: i gestionar això, jo sé que per l'entrenador... és un regal poder triar, i sempre es diu, però serà un dels reptes de la temporada, em fa l'efecte, que tenia tothom content i endollat.
24: No, y que también se viene del Mundial. Es decir, por ejemplo, Madrid, supongo que ha visto que Mbappé estaba bien y que Bellingham estaba bien.
1: Aprovechemos, ¿no?
24: Ha aprovechado y los ha puesto y tira para adelante. Y un acierto grandísimo. Por otra parte, igual aquí da la sensación que Flick pues está tomando un poquito más de tiempo porque además hay muchos centrocampistas. Mira, Pedri ya va cogiendo la forma desde el primer día, el segundo ya estuvo muchísimo mejor. Hoy entra Olmo. ¿Me entiendes? Lamine tiene una constitución mucho más dinámica, más coge la forma antes, quiero decirte, Rafinha también, los dos extremos nuevos también. Entonces, bueno, hay que ver un poco lo que estábamos diciendo. Es decir, el Barça tiene una estructura y una manera de jugar muy clara, pero como adelante, sobre todo, tiene ahora muchísima velocidad, seguramente tras pérdida de balón, el equipo no va a estar tan junto. Entonces, eso es lo que seguramente va a tener que trabajar bastante Flick para ordenar ese equipo junto y presión como lo hace siempre, bueno, como lo hizo el año pasado y el anterior, vamos.
11: Sense, vull dir, en detriment de cap jugador, a mi em sembla que Rodri ha vingut per això. Ha vingut perquè des de dins ordenar-li tot a no només a Flick, sinó als companys quan diguem-ne que es desparrami una mica la pressió o la gent s'atreveix a fer altres coses, que és el que vol Flick, però és una assignatura que haurem de veure. Fins ara, tot el que ha guanyat Flick i tot el crèdit que s'ha guanyat, aquest any té una prova més gran, home, en el sentit de la competència, gestionar-la bé amb jugadors que a veure quan no juguin.
0: Només hi ha dos entrenadors en tota la història del Barça que han aconseguit 3 lligues sí, consecutives.
1: No
0: Pep Guardiola i Johan Cruyff amb José Mari Vaquero a la plantilla. Sí, o sigui, fixa't si és difícil guanyar 3 lligues seguides.
3: Yes, efectivament. Yes. El que passa que veig que esteu tota l'estona parlant d'extrem, extrem, extrem. Escolta, d'extrem, l'extrem Barcelona, que es juga es fa, se celebra del 4 al 6 de setembre, que és aquell cap de setmana, el cap de setmana que ve. Escolta, el campionat d'esports urbans més important d'Europa, que arriba al Parc del Fòrum. No us agraden les coses europees? Patapam! Els 40, més a més, hi posen el ritme a la final de a les finals de les competicions internacionals. Per tant, dissabte a les 5 de la tarda toquen Lil Dami i Jules, a més amb el DJ dels 40, l'Adrià Ortega. A més, el diumenge 6 tindrem sessió de l'Uri Mora. Escolta, i l'entrada és gratuïta. Oh. Voleu aquí... Ai, 10 milions al Gabriel Jesús. L'extrem Barcelona, gratis.
0: T'agrada Gabriel Jesús pel Barça, Pep?
3: I can like it, yes, I can like it.
0: Va, en un minut saludem protagonista al Que t'hi jugues. Com us he explicat, estrenem temporada amb la millor futbolista jove del món, Vicky López, després del debut del Barça a la Lliga, amb victòria, amb golejada, 5-0 contra el Tenerife. Vicky López, protagonista a Ser Catalunya.
4: Connecta les 12 amb el Que t'hi jugues de Ser Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
5: Hola, Hansi Sergio Valle para la cadena SER.
6: Me gustaría... ¿Julian Álvarez?
5: ¿Sorry?
6: ¿Julian Álvarez o no?
5: Do you want me to ask about Julian?
6: No. Get the same answer.
7: ¿Entesos de papers?
8: Tiri, tiri, tiri. Te voy a enseñar a ahorrar porque hoy por hoy, mañana por ti, era así, ¿no?
25: Hay fórmulas que se olvidan, tipo directo. No como la fórmula coche casa de línea directa, ahora mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros y ahorra.
8: Esta fórmula no se me olvida, seguro.
25: Te lo repito, junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
26: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
27: Vuelve al hogar comprando bien con el 3x2 en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 9 de septiembre.
28: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
29: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
28: Referents amb tu.
29: Penso en tu.
4: Connecta les 12 amb el Que t'hi jugues de SER Catalunya. Tot el que has de saber d'esports amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
30: What is the correct pronunciation of your first and last name?
31: Xavi Hernández.
30: Xavi.
31: Yeah, Xavi like chocolate.
30: Yes, okay, thank you very much.
7: Entesos de papers?

0: Una estona, teniu disponible l'entrevista a Vicky López a la pàgina web de la cadena SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, descarregueu-la, que com heu escoltat és gratis. I també teniu vídeos a les xarxes socials on la Núria Vilamala prenjarà un test que li ha fet també a Vicky López, un test ràpid, que demà recuperarem a la secció de xarxes del programa. Són les 12:56, Flaqui, a partir de la 1... presentem la nova temporada de SER Catalunya.
1: Alcem el taló.
2: Com premsa o sin premsa?
0: Com premsa.
2: Com premsa.
3: Aquí sí. Les presentacions
0: aquí
3: es fan a premsa.
0: A porta,
2: sí, sí, sí. No sé,
3: no ens amaguem de res.
0: I a la 1, que ho hem promès, la carta de Vinícius a Gabriel Jesús.
4: Este, el Baza, gilipolla. El Baza. El Micael Baza, este que ha fitxat. El primo del Ta. Ha fitxat el primo del Ta. I és una carta per a... primo, ta.
3: Una carta.
4: Carta.
5: M'agrada molt el nou fitxatge que s'ha fet a la casa, que presentareu avui. M'agrada molt.
0: És el
5: periodista top. M'agrada molt.
2: I sóc jo?
5: No
2: a mi me presento?
0: Tens per allà la teva terra.
2: Me tira que presentar?
5: Ho sé.
0: I la meva.
3: A tu no.
5: Ho sé.
2: A mi me vas a presentar?
0: Jofre, a tu t'esperarem tots els dilluns.
5: Vinga, aquí estarem.
0: Gràcies per venir una temporada més.
5: Aquí serem.
0: Capitán, aguanta un moment, perquè clar, com que tu estàs a tot arreu... també t'hem de lluir.
6: No, jo només estic a un posto, aquí.
3: Però aquí te pot...
6: Tinc molts germans, però només estic aquí. Ja tinc jugadors que es pareixen a mi, però...
0: 12:58.
7: Què t'hi jugues?
8: SER Catalunya, Barcelona.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
10: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
11: L'herència de Matthew López, dirigida per Josep Maria Mestres, es va estrenar al Teatre Lliure al febrer del 2025 i va ser un gran èxit, tant que tornarà al mateix escenari i amb el mateix repartiment. Un repartiment extraordinari. Carlos Cuevas, Albert Salazar, Marc Soler, Carles Martínez, Abel Folch, Davnis Balduz, 12 actors i una actriu, Teresa Lozano. El 2027 arribarà a Madrid, als Teatros del Canal. Més de 6 hores de funció i que es pot veure completa dissabtes o diumenges o fer la primera part dijous i la segona divendres.
12: De què va la teva història?
13: De mi, dels meus amics, dels homes que he estimat i dels que he perdut.
11: Ambientada a Nova York, en temps de les eleccions presidencials del 2016, 3 dècades després de l'esclat de l'epidèmia de la sida, l'obra presenta històries interconnectades entre homes homosexuals de diverses edats i classes socials. Reflexiona sobre la memòria, l'amor, la pèrdua i el llegat que deixen les generacions anteriors. A partir del 14 de novembre, al Teatre Lliure, L'herència, que també es pot llegir, publicada per Coma Negra i traduïda per Joan Sallent.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Pedro Sánchez desvincula a Marruecos de la crisis en Ceuta i anuncia en la SER una visita de Felipe VI que no tiene fecha.
8: Hora 14. Con Javier Casal.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es lo último. Lo avanza a esta hora la SER. Desde la entrada masiva en Ceuta se han producido 21 agresiones sexuales a mujeres y niñas en la ciudad autónoma. Todas ellas son migrantes. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, Casal. Las autoridades están muy preocupadas por el incremento de agresiones sexuales en Ceuta, sufridas por mujeres y menores migrantes, las más vulnerables. En este mes de agosto y hasta el fin de semana se han denunciado al menos 21, de las que 5 han sido violaciones, agresión con penetración. Datos que fuentes de la Fiscalía adelantan a la cadena SER. Las víctimas son todas mujeres inmigrantes, excepto un caso de un varón del colectivo LGTBI. 7 de ellas son niñas y adolescentes de entre 14 y 17 años. Se han denunciado también ataques sexuales en grupo cometidos por más de una persona y sobre los autores. Hay 5 hombres que están siendo investigados, 3 inmigrantes marroquíes, un español y un belga. El resto está sin identificar.
14: Es la noticia que adelantamos a esta hora aquí en Hora 14, en una mañana en la que todo, absolutamente todo, pasa por la entrevista de Pedro Sánchez aquí en Hoy por Hoy. El presidente del gobierno...

The Weeknd. Estigueu atents, 933-44-1411, el que explicarem a continuació, perquè podeu aconseguir una entrada doble per veure a The Weeknd, i si us ve de gust, també la podeu aconseguir per anar a veure Hombres G.

0: dissabte 3 d'octubre al Palau Sant Jordi, Hombres G. Entrades que poden ser vostres. Si truqueu al 933-44-1411 ens responeu algunes preguntes senzilles que formularem a continuació, Flaqui, perquè és el moment de presentar la nova temporada Ser Catalunya. Ha baixat el director de Prisa Media Catalunya i Ser Catalunya, el Joan Alegre. Com estàs, Joan?
1: Bon dia, molt bé.
0: També tenim el Iu Andrés, director de continguts de Ser Catalunya. Com estàs, Iu?
2: Bon dia, molt bé.
0: Quants directors tenim a la ràdio?
1: Uns quants. Això que som grans.
2: Em baixa algun més, d'aquí una estona.
0: Per això pregunto.
2: Musicals.
0: No, és una temporada apassionada, no? Per això. I ell el codirector.
2: Per això.
1: Sí?
2: Ah. Bueno, arribem-hi.
0: Joan, és una temporada especial.
1: Sí, especial per l'aposta una vegada més de Ser Catalunya pel català, perquè farem interrompudament des de les 7 del matí fins a les 12 amb la Marina, i per la gran aposta que fem pel que t'hi jugues Barça, que en aquest cas et toquen a tu i a l'Albert, que teniu un repte majestuós, que fa 50 anys de la primera retransmissió que aquesta casa va fer en català a Ràdio Barcelona amb el Joaquim Maria Puyal, i aquest any doncs, farem un gran homenatge a aquesta efemèride.
2: Sí, diu el director que són dues apostes, però efectivament no és que siguin dues apostes noves, és que són dos dels grans principis d'aquesta casa des de fa molts anys, que l'han fet pionera i que l'han fet important i rellevant com és en aquest país, i la mostra és, la, com deia ara també el Joan, la gran efemèride que celebrarem d'aquí molt poc aquest mes de setembre i que podem escoltar-ne ara un tastet.
3: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
4: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unión Deportiva Las Palmas, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76.
2: Moment absolutament històric de la història de la ràdio, del país, de la llengua, dels que feu futbol en català, Flaqui, i per tant, doncs, què millor que recordar aquesta efemèride, que ja ho anireu explicant els propers dies, però evidentment la celebrarem com Déu mana, doncs que en aquesta temporada reforçar encara més les hores de català de la Ser a Catalunya i de Ser Catalunya, i reforçar encara més la retransmissió en català del Barça, que portem fent doncs, gairebé mig segle, i que aquest any amb tu sí que al capdavant, amb Albert Mu com a gran novetat, i ara suposo que ho explicareu, jo crec que tenim la retransmissió més potent i més ambiciosa que hem tingut en molts anys a Catalunya, i deixant el Flaqui de banda, que va per Espanya des de fa molts anys i amb el nivell que tots coneixem, però a Catalunya segurament no teníem res tan potent des de feia molts anys.
0: Jordi Martí, cap d'esports de la cadena SER, director d'esports de Ser Catalunya.
5: Què ho has dit tu? Amb molts barrets, molts barrets, però també hi ha molta gent que penca, i això sí que aquesta temporada ens dona garantia d'il·lusió. Jo sincerament crec, sempre un es posa nerviós quan presenta la temporada, aquest matí t'ho he dit, sempre ens posem una mica nerviosos perquè tenim projectes molt grossos per endavant. Aquest esmentat d'aquesta retransmissió reforçada i renovada del que t'hi jugues Barça, jo crec que també té punts de connexió amb el que va passar ara fa 50 anys. Ara fa 50 anys hi ha un director, Manel Terán, que va encoratjar tot un equip, en aquell cas liderat per en Puyal, a fer un programa històric, no? I a més un programa que té moltes coses amb el que fem ara nosaltres, el que t'hi jugues Barça, que és la comunió entre nosaltres i els oients. És com la construcció d'una família que es va relligant a través dels sentiments, de la passió. Això es manté. Per tant, el coratge de Manel Terán per tirar endavant aquell futbol en català a Ràdio Barcelona, amb una victòria del Barça contra la Unió Deportiva Las Palmas, amb un gol de Cruyff, que Puyal considerava el millor jugador de l'època, clar, en aquell moment, en aquell moment, després n'han vingut molts altres, i ara també el coratge de la direcció per estar a l'altura de les circumstàncies i muntar una transmissió del que t'hi jugues Barça, que té moltes coses en comú amb allò que va passar ara fa 50 anys.
0: Han passat 50 anys d'aquella primera retransmissió amb el Joaquim Maria Puyal. Aquest any l'Albert Bermúdez serà qui narrarà els partits en català, i fixeu-vos que poètic és la ràdio. Fa només uns mesos, a la nit de la ràdio, qui rebia el premi a millor jugador de l'any era Rafinha.
6: Au, Rafinha, sempre el meu capità! Si la FIFA no vol veure que el Rafinha és el jugador més complet del futbol, perquè té gol, té assistència, desbordassar, humildat i sacrifici defensivo, ja ho veurà aquesta temporada, quan el Rafinha es transformi en un Rafiki, un monstro do Brasil, o capità, com diu Lluís Flaqueiro, o único capaç d'agafar la Champions com si fos un Simba i portar-lo cap al juntament de Barcelona.

0: premi Toreschi a l'esportista de l'any és Pere Rafinha.
1: Deia que és poètic perquè el primer gol que el Bermú va narrar del Barça al Camp Nou
2: bona.
1: Va ser de Rafinha.
3: Estem amb Miguel Ángel Román, que em dirà dues paraules.
4: No.
1: Rafinha, el primer gol del Barça al Camp Nou.
3: És boníssima, Rafinha, Rafinha sol, se'n va donar i Simón, marcarà Rafinha, gol, gol,
1: vamos.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Aviam, Bermú, si en narrem molts més de Rafinha, començant per aquesta mateixa nit, que hi ha un Barça-Rayo a les 21:30.
4: És que ja ens hi posem, ja ens hi posem. Quines ganes, eh? Ja de narrar gols de Rafinha i de qui sigui, però que siguin del Barça, si és possible.
1: Hi haurà més novetats als esports de la cadena SER?
2: Home, per exemple, hem de destacar que a la graderia, en el cas de la graderia, doncs se'n farà càrrec l'Anna Palet. L'Anna Palet també és de la nostra masia, és de les nostres categories inferiors, doncs ara té aquesta responsabilitat de tirar endavant la graderia, que és un altre programa que és el símbol d'aquesta casa. La graderia ha fet més de 30 anys i, per tant, ara també amb l'Anna Palet agafarà més musculatura.
1: Hola, Anna.
5: Què tal? Impressiona, que diguin això, però sí, agafem la graderia, sobretot amb el relleu importantíssim i amb l'exemple que ha estat en aquests darrers anys el Joan Tejedor, i res, a fer un programa que, sobretot per tots aquells oients que ens escolten al matí amb el que t'hi jugues, doncs al vespre puguin tenir el que ha estat el recorregut del dia, l'anàlisi, opinions, entrevistes, i a veure si tot això ho podem encabir en mitja hora.
1: Alguna novetat que puguis explicar o ens guardem per demà, que és quan comença la graderia del balcó, perquè avui hi ha partit del Barça?
5: Exacte, avui hi ha partit, demà, primera graderia de la temporada amb el final del mercat de fitxatges, per tant jo crec que dia immillorable per començar, s'escoltaran a totes les veus com les vostres, per exemple, de la redacció d'esports, i hi haurà sorpreses, però ens les guardem.
2: I en el carrusel deportivo el Santi Ovalle, també hi ha un trident magnífic en el carrusel deportivo, diguem-ne que n'hi ha per jugar i cadires a tots dos costats, amb en Flaqui, amb l'Ovalle, i tu també l'has esmentat en començar el que t'hi jugues, un magnífic periodista que recuperem.
1: No hem dit el nom.
2: No l'hem dit.
1: És un periodista que fa molts anys va estar a la casa, que fins fa poc ha estat al diari Ara, que ha escrit tres llibres, un d'ells finalista del Premi Sant Jordi, La dona que fugia de la boira, que ha destapat casos de repercussió mundial, com el que va passar a l'aula del Teatre de Lleida, l'Institut del Teatre, el cas Benages, que recordareu tots, el d'aquell metge farsant Macchiarini, que ens va explicar tot el que havia fet aquí a Catalunya, casos que han afectat, per exemple, a exteriors i que van acabar amb la dimissió del conseller Alfred Bosch, i que té ganes de tornar als esports, de demostrar que es pot continuar fent periodisme seguint el Barça, també alguna cosa del Madrid, i que estem molt contents de donar-li la benvinguda al que ha estat casa seva en un fitxatge que hem tancat una mica com el del Barça amb Rodri, en secret, aquest estiu. Albert Llimós, què tal, com estàs?
6: Què tal? Molt bé, moltes ganes de tornar a aquesta casa meva, no? 14 anys després.
1: Feia 8 anys que et dedicaves a la investigació al diari Ara.
6: Sí, 8 anys i mig fent temes de llarg recorregut, d'investigació, però al final fent periodisme, no? Que és el que crec que aquesta casa, no? És la marca d'aquesta casa, Ràdio Barcelona, Ser Catalunya, no? I és el que intentarem continuar, no? Fent, que ho heu fet molt bé durant els últims anys, intentarem donar continuïtat al que heu estat fent.
1: I el que em pregunta tothom, per què esports?
6: Perquè és un nou repte, perquè havia començat en aquest terreny i sempre m'ha agradat, i la piloteta tira molt, i crec que es pot fer molt bon periodisme, com deies tu, també els esports, no? Sempre diem que el Barça crec que és l'empresa o departament més gran que hi ha a Catalunya, no? Per tot el que mou, la repercussió que té, i per tant hi ha moltes coses que crec que es poden abordar, des de la vessant crítica també, doncs ficar el focus per intentar doncs fiscalitzar i intentar entendre també, no? Perquè és un club amb una dimensió molt polièdric, no? I és difícil a vegades d'entendre bé, no? I intentarem posar-hi el focus per explicar-ho, no? Als nostres oients, que és el més important.
7: Molt feliç de tornar a tenir l'Albert per aquí, la veritat, bon amic, enorme periodista, amb el llistó ben alt que ha deixat l'Adrià Soldevila, sí. Però crec que el deixem en molt bones mans, perquè és també d'aquells periodistes amb majúscules que honoren la professió i que van fins al final i amb totes les conseqüències quan una informació se'ls fica entre cella i cella.
1: Benvingut.
6: Moltes gràcies.
1: I sort.
6: Moltes gràcies.
1: L'Albert Llimós és una de les incorporacions estrella a la redacció d'Esports, gràcies al Jordi Martí, gràcies al Joan Alegre per la complicitat, per tenir clar que ens havíem de reforçar després d'un estiu convuls. Ara aniran passant els directors i directores dels programes de la casa, però abans hem parlat dels 50 anys de les retransmissions en català, també de la nit de la ràdio, que aquest any tornarem a fer. Hi haurà esdeveniments que són molt importants, per exemple, el que és símbol de Ràdio Barcelona des de ja fa molt temps, com és el Camp Nen sense joguina.
7: Exacte. Aquest any es compleixen 60 anys del Camp Nen sense joguina, per tant, la liarem gran i segur que tornarem a batre el rècord de recaudació, almenys aquest el compromís que tenim tots com a equip, i per tant la farem grossa. Vale? Aprofitar també per dir-vos que el grup, com a grup, farà tres grans esdeveniments aquí a Catalunya, al nostre país, el mes de novembre. El 2 i el 3 de novembre el WIP, el World in Progress, que el farem al Palau de Congressos de Catalunya. El 20 de novembre els 40 Music Awards, que torna al Palau Sant Jordi. I el 26 de novembre un clàssic, que són els Ondes. Per tant, l'aposta pel grup, per la nostra ciutat i pel nostre país, torna a ser enorme.
1: Per lo dels 40 ja m'han demanat entrades. 1 i 21. Aquí Catalunya, amb la Marina Fernández.
8: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
1: Una de les novetats més importants d'aquesta temporada és que, Marina, amplieu horari.
5: Sí, ara has dit 1 i 21, dic, home, no, va fora d'hora aquí a Catalunya a la 1 i 21 del migdia, però sí que tirem fins les 12, per tant, empalmem amb vosaltres. Per tant, això vol dir que hi haurà més hores en català a Ser Catalunya, programació ininterrompuda des de les 7 del matí fins les 12 del migdia. Seguim amb la mateixa essència que la temporada passada, però òbviament amb algunes novetats. Us hem pres el Teje, el Joan Tejedor, que escolta'm, aquí hi ha canvis de posicions que també estan bé. L'Anna Palet passa a fer la graderia, el Joan Tejedor passa a fer l'Aquí Barcelona, informació local, històries també, que això se li dona bé, el Teje el coneixeu, se li dona bé això d'explicar històries de proximitat. I després tindrem un bitxo raro de la casa, el podem definir així, que acaba de seure aquí a la taula, el Jordi Cartanyà.
9: Soc un bitxo raro de la casa.
1: Hola, Teje, hola, Cartanyà.
10: Què tal, bon dia, com esteu?
5: Ells faran, doncs el Joan Tejedor farà aquí a Barcelona, hi haurà desconnexions, l'aquí Girona el segueix fent el Couso, l'aquí Lleida el seguirà fent la Mercè Marc, l'aquí Tarragona.
1: O sigui, l'aquí Catalunya va de 7 a 12,
5: sí,
1: però tu el fas de 7 a 11 i de 11
5: no,
1: a 12 t'has buscat a altres.
5: No, que va, jo segueixo allà al peu del canó.
1: Sí, però obrir i sí, tancar l'hora.
5: Avui m'he oblidat de tancar el programa.
1: Perquè a les 11 t'hi poses tu a l'aquí Barcelona i a les 11:30 ja t'hi poses tu.
11: Sí, sí, ja som aquí fins a 11:45.
10: Jo m'hi poso a Barcelona, Couso a Girona, Mercè a Lleida, etcètera.
5: L'Eva Hidalgo a Tarragona.
10: Sí.
5: Però tenim més coses. Veus que, per cert, que el Llimós, has dit que farà esports, però potser pot no fer només esports.
1: Ja me'l vol robar?
5: No?
1: Només començar?
5: Vull dir que les coses bones està bé aprofitar-les. Ja en parlarem d'això.
1: Disponible per al que necessiteu.
5: N'hi ha un altre que coneixes que hem fitxat a l'Aquí Catalunya. A veure si el podem escoltar.
12: Escolta, avui us he escollit dues cançons. La primera, per celebrar els 81 anys que avui, 31 d'agost, fa el senyor Van Morrison, el Lleó de Belfast, que l'any 70...
5: L'has reconegut o no? L'Òscar Nin, el gran Òscar Nin, que serà el nostre prescriptor de cançons per arribar a les 8 del matí. És una hora que la gent s'està llevant, que igual està a la dutxa, que està arrencant per sortir de casa, i ell vindrà a fer-nos les seves recomanacions. I altres veus que hem recuperat i que ens fa molta il·lusió, la Maria Nicolau, que l'hem tret de la seva zona de confort, no vindrà a parlar-nos de cuina, això ho tenim molt vist, sinó que vindrà al racó de pensar a convertir-nos als seus, això, les coses que li han fet pensar, i que farà parella amb el Carles Francino. Avui ja han debutat el Carles Francino i la Maria Nicolau, i un altre nom, un altre tàndem nou.
13: El burgès distant amb el monocle, no? Aquest desinterès, aquesta falta de
5: coixa. Aquesta és la Maria, aquesta ha debutat avui, però n'hi haurà una altra que podreu escoltar a partir de demà.
14: I a mi mai m'ha importat, o sigui, sempre he tingut una seguretat d'un senyor de 90 anys que ja ha viscut la vida i que creu el semàfor en vermell pensant, ja pararà el cotxe.
5: Una dona amb una seguretat d'un senyor de 90 anys que creu que ja ho ha viscut tota la vida és la Charlie P, humorista, que farà parella amb el Gerard Quintana. Gerard Quintana, que no vindrà a fer música, també el traiem de la seva zona de confort, vindrà a compartir-nos els seus pensaments, que clar, si heu escoltat les cançons de Sopa de Cabra, doncs us podeu imaginar fins on ens pot arribar a portar el Gerard Quintana, el tàndem dels dimarts. I una secció nova, que anirà els divendres, que ens fa molta il·lusió, que l'hem anat provant aquest estiu, que ha funcionat molt bé,
15: que té la seva, el seu germen, la seva gènesi, la seva llavor en els Idea Ràdio, que al final això també, també és bonic, que dels Idea Ràdio, que és aquest buscador de talents, d'alguna manera, de bones idees, en sorgeixin coses que després es converteixen en seccions, ha mutat una mica, però vaja, és el Sembla Mentida, és una mena de joc de l'impostor per caçar el mentider amb personatges VIP, i també t'hem robat algun, t'hem robat el Vaquero per començar.
1: Ara, ja m'ho va dir, que li venia de gust això.
7: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
15: S'ho va passar bé, s'ho va passar bé, l'escoltarem divendres.
7: Continuarà l'Idea Ràdio, sí, sí.
1: És un concurs important per detectar joves i nous talents. Us explicava la Marina que aquest any amplia aquí a Catalunya l'horari de 7 a 12, això farà que fins a les 4 de la tarda ja empalmem programació en català durant moltes hores, cosa que és novetat, no? De 7 a 4 de la tarda.
7: Exacte, tot directe. Recordem que fa 3 anys em sembla que en feien dues d'hores, no?
15: Imagina't.
7: Que per tant l'evolució és superpositiva i seguirem apretant.
1: Això t'anava a preguntar, vol dir que d'aquí a 2 anys ja farem 24 hores?
7: Espero que sí.
15: Per més gent, eh?
1: I us deia la Marina que a les 11 l'Aquí Catalunya el farà el Teje, que tu canvies els esports per anar-te'n a informació general. Què passa, que et sabien a poc o què?
4: Sí, estic molt cansat de vosaltres. No dels esports,
7: de
4: no.
7: Nosaltres,
4: eh? De vosaltres, de vosaltres. Sí, propostes de la casa, projectes que fa temps que tenim al cap i que aquest any doncs s'ha brindat l'oportunitat, no? L'Iu, la Marina, el Joan Alegre i les facilitats que m'heu posat el Jordi Martí i la resta de la redacció d'esports per fer aquest pas. Per tant, m'incorporo a l'Aquí Catalunya. Ja des de Vendora a Vendora, la Marina em va enganyar. Van dir que això de l'hora Barcelona era a les 11, però a partir de les 7, quarts de 8 ja em volen antena.
15: I has dit hora Barcelona.
4: Aquí a Barcelona.
15: L'has dit hora Barcelona. És que, clar, sí, ja sé, és un veterano de la casa, llavors se'n va a velles referències.
1: Què t'hi jugues? Encara hi ha gent que li diu la graderia.
4: Havia passat desapercebut.
1: El Teje per a l'Aquí Barcelona i l'Aquí Girona el farà el Carles Couso. Què tal, Carles, com estàs?
16: Hola, sí, què tal, bon dia.
1: L'Aquí Lleida, la Mercè Marc, hola, Mercè.
17: Una abraçada.
1: I l'Aquí Camp de Tarragona, la Eva Hidalgo, hola, Eva.
18: Hola, què tal?
1: Perquè la ràdio és proximitat i és important informar des del terreny. Couso, què tindrem a l'Aquí Girona?
16: Doncs mira, sí que és. El Barça l'altre dia va jugar amb un 11 que tenia 23 anys de mitjana. Compartim la mateixa dada la redacció de Ràdio Girona. També tenim 23 anys i mig de mitjana i farem que això es noti. Volem que això es noti en el programa que fem, amb les informacions que anem traient des d'aquí, i ho fem amb l'ambició, amb l'objectiu que Ràdio Girona, com m'ha fet tota la vida, sigui una emissora, un mitjà referent aquí a la demarcació, i demostrar, no només amb discursos, sinó també amb tot allò que anem venent des d'aquí, que Catalunya no és Barcelona, que Barcelona no és Catalunya, i que des de Girona també passen coses importants, i ser-hi sempre per poder-les explicar.
1: A Lleida, Mercè.
17: Escolta, abans de res, deixa'm donar-li una abraçada a l'Albert Llimós, que va fer aquí els seus començaments, eh?
1: Sí, senyora.
17: Que no s'oblidi.
1: A Ràdio Lleida, mira, allà vam coincidir.
17: Exacte, perquè us coincidí tu, ell i jo, els tres.
1: Sí, sí.
17: Bé, mira, parlar
1: d'allò que... Sempre recorda la teva frase, quan vaig marxar d'allà. Tu no ets un quadre per a aquesta redacció.
17: És molt transcendent, i el director aquí, després vam parar l'Alegre, el Joan Alegre, que li hagi d'explicar el que volia dir amb això.
4: S'ha entès perfectament.
17: Sí. Bé, volem parlar d'allò que interessa a la gent, d'allò que li afecta, d'allò que li forma part del seu dia a dia. Converses socials, i t'ho explico, no? És el radar, la percepció com a radar per detectar temes que mereixen ser investigats, contrastats i explicats. I em dius, hòstia, és que què hi ha de novetat amb això? No només volem parlar de les coses que passen, sinó volem saber aquestes coses que passen, com les viu la gent, no? I això, dius, com que som la ràdio de Cana, a les Terres de Lleida, i també tenim més experiència que els 23 anys del Couso, doncs també tindrem...
16: La truco molt jo a la Mercè durant la setmana.
17: Molta visió per posar-ho, no? I recordar que la gent del carrer, la veu del carrer, entrarà molta veu del carrer, però la veu del carrer no és anònima amb si mateix, no? És gent real que explica què està passant des de la seva experiència, i aquí és quan treus les històries, els noms i els cognoms, les opinions, doncs apropar-nos a molt més carrer al que quotidianament la gent vol saber, o preguntar-nos almenys per què està interessada per saber aquelles coses.
1: I al Camp de Tarragona, Eva Hidalgo?
18: Doncs el carrer precisament és el pal de paller d'aquesta ràdio més de proximitat. Nosaltres encetem temporada amb aquest compromís d'explicar tot el que passa al costat de casa, amb noves seccions i també nous col·laboradors. Farem toms, per exemple, pel patrimoni ocult, donarem rellevància a persones anònimes però d'altra banda molt reconegudes al seu municipi, i farem diverses recomanacions culturals de quilòmetre zero, tot això entre d'altres, novetats que estem preparant i que anirem desenvolupant desvetllant al llarg dels propers dies.
1: Aquí Barcelona amb el Joan Tejedor, aquí Girona amb el Carles Couso, aquí Lleida amb la Mercè Marc, aquí Camp de Tarragona amb la Eva Hidalgo i per tancar aquí Catalunya amb la Marina Fernández, el Jordi Cartanyà farà el Ja som aquí.
19: Ja estem aquí.
1: Que és la mitja hora abans del que t'hi jugues.
19: Exacte, ja hi serem tots. Mitja hora per l'entreteniment, per jugar amb les coses que han passat durant el dia, amb les notícies curioses i també amb les convidades i els convidats que passin pel programa. Gent amb oficis, beneficis curiosos, gent que tinguin coses a explicar o alguna capacitat inèdita que, bueno, podem descobrir durant el programa, sí.
1: Us hem explicat les accions especials d'aquesta temporada, us hem explicat els esports, també els programes de matí, ara, després de la publi, els de tarda i el cap de setmana.
20: Hola, Unai, benvingut a l'Espanyol.
21: Què t'hi jugues? Amb...
22: Sí que és maqui!
20: Has passat per equips com València, Athletic Club o Celta. Què creus que hace distinto perdón a l'Espanyol d'estos clubes? Muchas gracias.
23: Bueno, pues mira, ahí m'has pillado.
24: Ahí m'has pillado.
21: Què t'hi jugues?
22: Amb... Sí que és maqui!
25: Entesos de papers?
26: Ser Catalunya, Barcelona.
27: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
28: Primer dia de cole.
29: Neguit. Il·lusió. Sorpresa. Nervis.
30: Estic nerviós.
29: La tornada a la rutina té moltes cares i també moltes veus.
31: Tornem amb ganes de conèixer moltes vides.
29: I les històries que us ocupen i us preocupen en el dia a dia.
31: Sense descuidar tot allò que també us agrada fer en el vostre temps lliure.
29: Ser Catalunya, una temporada més, referents amb tu.
30: Estic nerviós.
29: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
32: Després de nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio amb vint bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
29: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
21: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
1: Una 33, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya presentant la nova temporada. Aquí Catalunya amb la Marina Fernández que amplia horari de 7 a 12. Després el que t'hi jugues amb el Flaqui i amb mi de 12 a 2. Ara parlarem dels informatius de 3 a 4. El llapis de memòria amb el Jordi Manau. Com estàs?
33: Molt bé, i tu sí que?
1: Fantàstic, aquí passant una estona de ràdio. Ara m'agrada més quan estic a casa fent el dinar i escoltant-te.
33: Ah, molt bé. Carai, quin compliment, per començar. Així es comença una temporada, molt bé.
1: És veritat.
33: Que avui tens feina, no? Perquè avui tens que t'hi jugues Barça també a la nit.
1: Sí, per tant, escoltar el llapis de memòria serà el meu moment de descans.
33: De relax.
1: De relax.
33: Genial. Te'l poses al descans un trosset
1: i segueixes. És el que es tracta, no? Perquè la gent té ganes de venir al llapis de memòria, i ho sé perquè alguns m'ho han demanat.
33: Ah,
1: suposo
33: sí?
1: Que és perquè relaxen. Sí, gent del món del futbol. Mira, hi ha un directiu del Barça que és un gran fan del heavy metal, fins al punt que porta tot el cos tatuat i la gent no ho sap perquè no es veu.
33: Estem trigant a portar-lo. Això és el que al llapis de memòria diem un matallalles, perquè estan acostumats a Serrat, a Beatles, i llavors ve un tio a posar heavy metal i ho destrota tot, però està molt bé que passi de tant en tant, també, perquè el Mediterrani està molt bé, ens agrada molt a tots, però fem una mica de varietat. Després em passes el contacte i parlem amb ell, i tant.
1: Què tindrem aquesta temporada?
33: Aquesta temporada, aviam, el format l'aguantem perquè funciona com un canyó. Hi ha ganes de jugar, més que les altres. Vull dir, tinc moltes ganes de jugar, de passar-m'ho bé. afegim un petit canvi, que és que és la cançó antillapis. A part de demanar les 8 cançons més importants de la teva vida, aquest any demanem una cançó que, pel motiu que sigui, tu ho diguis.
0: Ostres.
33: Clar, els motius pot ser des de que et porta un record horrible...
1: L'himne del Madrid, val?
33: Sí, i tant.
0: És una cançó.
33: Sí, sí.
0: És una cançó, sí.
33: Per Plácido Domingo, no? Més cantat. Així ja ho fas tot rodó. Doncs aquesta és una mini varietat que farem aquest any, també per conèixer, a part de les fílies, les fòbies dels convidats.
0: És bona aquesta, és bona, eh?
33: I els divendres s'acaba el Rebobinem. Ja no farem Rebobinem de la setmana, perquè encara que no us ho penseu, a mi em costava més feina fer rebobinar que fer un programa normal, perquè com que estic una mica boig i sóc molt obsessiu, doncs començava a editar, no, treure aquesta coma, llavors et cap una miqueta més i tal, i hem decidit que generarem també nou contingut els divendres, variarem una mica, no serà un llapis de memòria habitual, sinó que farem llapis de memòria col·lectiva. És a dir, és un espai on poden venir des de grups de música, els Pets, a fer tots junts un llapis de memòria, a que anem a investigar, per dir-te... Mira, et dic el primer que farem el 18 de setembre, Maria Aurèlia Campmany.
1: Mm.
33: Aleshores vindrà la neboda de la Maria Aurèlia Campmany, la seva millor amiga, que era l'actriu Carme Sansa, i també entrarem per trucada, doncs, el seu biògraf, una amiga seva, i tothom anirà posant cançons i entre tots construirem el personatge que surt. Moltes vegades, en aquest país... tenim, no sé si mala memòria o poca memòria, i està bé recordar gent que ha sigut important en aquest país.
1: De 3 a 4, el llapis de memòria amb el Jordi Manau, i a les 7...
2: A la cadena SER, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: De 7 a 9, el balcó, hem parlat abans amb l'Anna Palet de la graderia del balcó, que va de 20:30 a 21, de 2:15 a 9 a les 9. Anna Puigvoltes, què tal, com estàs?
3: Feliç i nerviosa.
1: És que mirar-te transmet sempre felicitat. Sí, un bon rotllo transmet, Anna. Sí, sí, sí,
3: sí. Mira, per dir que estic molt contenta d'incorporar l'Anna Palet a la família del balcó, això em fa molta il·lusió. Però no us ho creureu, sóc la més intranquil·la d'aquesta taula. És la cinquena temporada. I jo segueixo patint. A més, ho sabeu, perquè ho dic pels passadissos. És la manera de treure'm el neguit. Però és com si m'estrenés de nou. No ho entenc. Ho tinc controlat, més o menys. Divendres em va caure una mica la portada, ara acaba de fallar una de les tertulianes i he dit, no, no. Al matí he pensat, si estàs en forma, he baixat amb la bicicleta, val? Perquè dic, ja està, comença el dia. I han passat 3 camions de bombers i una ambulància, els he seguit, però és que se m'han escapat. Però he baixat per Riera de Cassoles, m'he ficat per Rambla del Prat i he dit, en on vas? Ja està, ja li diria després a l'Andrea Villòria que he vist uns bombers i dir, estic bé de cap, però tinc aquest neguit, ja està, jo tinc controlat i fem coses xules, noves, és a dir, que som-hi. Vols saber què fem?
0: Sí.
1: Alguna cosa.
3: Tu saps alguna cosa, sí, perquè t'ho vaig explicar. Mira, crec que tinc un tall que va suggerir una de les seccions que farem.
5: Y la verdad que para mí no son mulas, son engañadas.
6: Que al final cada una tiene una historia detrás, ¿eh? O sea, hay quienes juzgan, hay quienes les da igual.
3: Són internes de Batràs, vam anar a esmorzar amb elles després d'haver estat al Banc d'Aliments, on fan de voluntàries un dimecres al mes, i a partir d'allà, com que van a bé i els hi va agradar, vam suggerir a la presó de Batràs i a Justícia si ens deixarien colar-nos un cop al mes a Batràs i parlar amb elles. Doncs a vegades portant-los convidats o temes que elles ens vulguin suggerir, m'han donat carta verda, és a dir, que està a les Beceroles, perquè encara hem d'estudiar a quin espai ho farem de la presó, però això està que ho podrem fer un dimarts de cada mes. Això una. Després, què estrenem? Sabeu que ho deia, bueno, serà un any polític, la Marina s'ho trobarà cada matí. Un dels temes que més es parlarà és la migració, el racisme. Sempre truquem als migrants quan hi ha problemes, no? Ara amb Ceuta truquem un migrant que ens expliqui. Aquesta vegada els donem una tertúlia sencera, un cop al mes, els dijous, amb el beneplàcit d'en Joan, que vaig dir, escolta, muntem una tertúlia, per què no? Tots, no? I venen, seran l'Aliu, l'Eiman i la Masta, carta blanca, parlant del que vulguin. Amb aquesta mirada, ells ho diuen, el racisme travessa tots els temes, educació, seguretat, la vida quotidiana. Doncs tindran un espai un cop al mes, de moment, per fer aquest espai. Què més? Ramoneda, que li he buscat una sintonia perquè canviem de format. M'encanta la sintonia, ja ho veureu.
1: La sintonia del Ramoneda.
3: La sintonia del Ramoneda.
1: La nova sintonia del Ramoneda.
3: Sí. A veure si us agrada. El trobo retro, perfecte per ell. Crec que l'hem treta, no? No. M'encanta.

0: M'estic imaginant amb els pantalons curts allà begú i sí que em quadra la sintonia.
1: No, és que imagineu-vos a Ramoneda, que té un repte importantíssim. Sabeu que els dimarts ell feia l'entrevista, n'hem fet tantes que vam dir, canviem de format. Divendres vindrà els dilluns amb un repte impossible, que és la pregunta d'en Ramoneda en 5 minuts, contestar preguntes oceàniques com pot ser la d'avui, per exemple. La democràcia està en perill? Només una ment com la seva pot dir-nos... Saps aquest far que ens fa falta a tots, de tant en tant? Ell vol fer aquesta pregunta perquè diu, així marco una mica el que voldré explicar amb aquestes preguntes els dilluns. I la resta, els mateixos mobles, a vegades canviats de dies, en bases sí que segueixen dimecres, la Mònica Planes passa els divendres, els Oteros tanquen, que és la millor idea que hem tingut perquè és un gust acabar els divendres al balcó amb el Malcom Otero i el Miqui Otero. L'Oasi Polític continua els dijous, Selva Orejón amb ciberseguretat, i ja està.
0: A partir de les 7, el balcó amb l'Anna Puigvoltes i el cap de setmana, el Tot és Comèdia.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és Comèdia.
0: Amb el Màxim Castillo. Hola, Màxim.
3: Hola, sí, què? Què tal?
0: Preparat?
3: Sí.
0: Bueno, jo t'he vist bastant per l'estiu.
3: Sí, és que al final, clar, és un programa riu que en dic jo, el Tot és Comèdia. Com que la cultura en aquest país no s'atura ni per vacances a l'estiu i amb tots aquests meravellosos festivals, per exemple, o és un gran moment per recuperar lectures d'aquests llibres que vas apilant un darrere de l'altre, que et regalen per Sant Jordi i tal, doncs no hem fet vacances. Bueno, sí que les hem fet, el juliol es va quedar la Clàudia Arcarons al mando del vaixell, i he tornat aquest agost i ara ens reincorporem tots plegats aquest cap de setmana amb moltes ganes.
0: Què tindrem?
3: El de sempre. Em mates, no?, si no porto novetats
0: no,
3: a la presentació
0: clar,
3: de la temporada.
0: No, ja està bé, que la gent estigui
3: tendent
0: la ràdio.
3: Ells saben, l'Ara i en Jordi que és un tema que a mi em té fregit, aquest. Però reflexionant-hi, vaig pensar...
0: No diguis res.
3: No. Sí que tenim novetats, però les novetats ens les porten els convidats cada cap de setmana.
0: Fantàstic.
3: És que estem en un país que vosaltres no us ho podeu creure. O sigui, la potència creadora que té Catalunya, cada setmana s'estrenen pel·lícules, s'editen molts llibres, es publiquen discos, s'obren exposicions, i nosaltres en parlem i fem venir els convidats al programa, i ells són els autèntics els que ens presenten les novetats, són els autèntics protagonistes.
0: Doncs t'escoltarem el cap de setmana. Me'l vaig trobar, no sé què va ser, un dia de juliol o ara no me'n recordo, d'agost, li dic, què fots aquí? I diu, cony, treballar.
3: I tu, ah sí, t'he escoltat.
0: 1:43, ja escolteu que a la cadena SER hi haurà molta cultura, hi haurà molta conversa i, òbviament, hi haurà molta informació.
2: Hora 14, Catalunya. Joan Bofill.
0: L'Hora 14, Flaqui, amb el Joan Bofill, el cap de setmana. L'Hora 14, cap de setmana, amb la Gemma Alegrí. L'Oi Poroi, que complementa l'Aquí Catalunya de la Marina Fernández, amb la Gisela Rodríguez, i el cap d'informatius, ja ho sabeu, el Joan Serra, que ja s'asseu aquí a la taula de l'estudi Toreschi de SER Catalunya. Hola, Joan, com estàs?
4: Bon dia, sí que com estàs?
0: El més important, ens paguen per explicar notícies, som periodistes.
4: Exacte.
0: I el que hem d'intentar és treure coses.
4: Exacte, i la idea és consolidar l'aposta informativa d'aquesta temporada, amb en Joan Bofill al capdavant de l'Hora 14 entre setmana, la Gemma Alegrí a l'Hora 14 del cap de setmana, i la Gisela Rodríguez al capdavant editant les desconeixements accions d'Oi Peroi Catalunya. Aquesta és l'aposta en un curs, si em permets, molt polític. Un curs en què haurem de tenir eleccions municipals, 23 de maig del 2027, eleccions generals, encara sense data, veurem si abans o després de les eleccions municipals, i un curs on passaran coses. Hi haurà l'amnistia, l'aplicació efectiva de l'amnistia, per tant veurem si es produeix el retorn de Carles Puigdemont, i doncs un escenari en què tindrem moltes carpetes sectorials, des de rodalies fins a habitatge, passant per immigració o educació, que ens interessaran molt i en parlarem moltíssim.
0: Joan Bofill, Gisela Rodríguez, Gemma Alegrí, què tal, com esteu?
5: Molt bé.
6: Molt bé.
0: Preparats per un curs, com diu el Joan Serra, intens a nivell polític?
5: Jo crec que sí. A més, també una cosa que ja porto intentant també des de la temporada passada a l'Hora 14, una mica destriar el gra de la palla, que en anys electorals sempre costa moltíssim, i que també hi hagi espai per a altres temes. Avui mateix, jo què sé, la Susana Ruiz ha dit, escolta, han sortit dades sobre morts per sobredosi. Doncs avui parlarem d'això, farem una entrevista sobre això, que crec que també ha de tenir espai en informatius com Hora 14, també molta cultura, i també sortir una mica de la política, que a vegades també està bé, tot i que sigui un any electoral, i que això també és molt important.
6: Doncs ara que el Joan deia Susana Ruiz, aprofito per dir que he canviat de parella de ball. Fins ara m'acompanyava el Sergi López, m'ha deixat per la Marina Fernández, però jo he dit, Susana, vine cap aquí, que ja veuràs que bé ens ho passarem els matins, així que els matins m'acompanyarà ella estant al matí. I una de les coses també per les quals volem apostar i que ja vam començar a fer la temporada passada és per l'anàlisi. De fet, hem tingut doncs els comentaris d'opinió que ens posa el Joan Serra, també el Jordi Martí en el tema esportiu. El Màxim alguna vegada ha entrat i esperem, bé, alguna vegada no, ho ha fet una, espero doncs que s'animi i pugui doncs intervenir també i aportar la seva opinió i anàlisi en temes de cultura, i així doncs una mica a mica els companys de la casa doncs que també aneu aportant la vostra experiència i opinió en molts dels temes que tractem.
7: I la Gisela deia ara, no? L'anàlisi, crec que el cap de setmana també és el moment per fer aquesta anàlisi, sobretot intentarem, ja ho vam fer la temporada passada, intentarem també fer-ho aquesta temporada, tenir el moment per analitzar els grans temes de la setmana. Crec que és el moment fer també alguna entrevista, com deia en Joan, doncs el cap de setmana tenim una miqueta més de temps, perquè és cert que passen una miqueta més de coses, sort del Barça i dels esports, i el que deia també la Gisela, no? Tenim la gran sort, que és veritat que nosaltres som al capdavant, però sense els companys informatius i la redacció d'aquesta casa faríem ben poc del que fem. Per tant, la gran sort d'aquesta casa és la redacció d'informatius.
0: I tant. Estem presentant la temporada a SER Catalunya, Joan Alegre, i evidentment hi ha moltes novetats també a l'antena de la SER, perquè d'entrada hem canviat directors, presentadors de dos dels programes emblema.
8: Exacte.
0: De l'Hoy por Hoy i de l'Hora 25.
8: Exacte, nova temporada, l'Aimar al dematí, arrencant a les 6 del matí amb un programa nou que avui ha debutat, i anem veient com respira, amb una gran aposta per la informació, i el sastre a la nit.
0: Avui ha debutat Aimar Bretos a Hoy por Hoy amb entrevista al president del govern, Pedro Sánchez. Aimar, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo se ha portado el presidente?
9: Bien, la verdad es que lo mejor que se le puede pedir a un entrevistado es que te traiga titulares, y nos ha traído unos cuantos, así que estupendo.
0: ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que ha dicho?
9: Bueno, creo que el titular de la visita del rey marca la agenda de hoy clarísimamente. El hecho de que haya destacado la cooperación instantánea con Marruecos, cuando todo el mundo está diciendo que ha sido Marruecos quien ha forzado esto, pone al gobierno en un punto, no sé si en el de la verdad o no, eso lo tendrán que demostrar ellos, o Marruecos. Pero bueno, creo que ha sido muy interesante la entrevista, con muchas claves.
0: Tú tendías a irte a dormir tarde, ahora te levantas muy pronto, ¿cómo lo llevas?
9: Esto va a ser curioso, la verdad. Esto va a ser curioso. Pero bueno, mira, he de decirte que anoche me fui a la cama eso de las 8:30, una cosa así, y me quedé dormido inmediatamente. Y ya estuve 11 años en Hoy por Hoy, de madrugada, y aquello me ayudó a aprender a dormir cuando hay que dormir, y a comer cuando hay que comer, y ya está. Y en el momento en que te metes a la cama, a dormir.
0: Aimar, un abrazo. Suerte.
9: Un abrazo muy fuerte. Adiós.
0: Un son novetat, l'Aimar Bretos Hoy por Hoy. Els altres continuen, són llegendes i persones molt importants per a la casa. Carles Frangino, què tal, com estàs?
10: Llegenda, no fotem.
0: No és llegenda?
10: Què vol dir llegenda?
0: Si no ho ets tu, hòstia, ja m'explicaràs qui ho serà.
10: Home, no fotem, llegenda no.
0: No és llegenda? No.
10: Dinosaure.
0: No, que va. No et canses tu de fer ràdio, Carles.
10: Mira, de les millors coses, de les molts anys, de les millors coses que li han passat a la Serra en els últims temps, és aquesta projecció de l'Aimar o del Sastre, que són gent amb una edat molt allunyada de la tribu dels dinosaures, com dic, que portem tants anys, que estem com atornillats una miqueta
0: a la cadira. No et preguntaré l'edat, però estic segur que si la dius la gent fliparà, perquè segur que unànimament diran, què va, si no ho sembla.
10: A mi no m'importa dir-ho, jo tinc 68 anys.
0: Flipa, eh?
10: Com 68 sol. Bueno, flipar no ho sé.
0: No hi arribaré jo.
10: És a dir,
0: sí, com està
10: i artrosi els genolls. O sigui que... No, home, a mi em fa molta il·lusió, a més, començar aquesta nova etapa al costat de dos companys que, insisteixo, tenen, per l'edat, per la trajectòria, per la projecció, tenen una mirada diferent, segurament, no sé si més fresca, però sí, diferent de l'actualitat. Avui deia una cosa aquest matí l'Aimar, molt important, que és lo de la precisió quirúrgica en la informació, que crec que és un deure que hem de mantenir a la SER i en general als mitjans de comunicació, seria desitjable, perquè hem caigut, i també és una reflexió general, en aquesta barreja d'informació, opinió, mentides, etc, que a vegades no saps distingir una cosa de l'altra, i crec que una senya d'identitat d'aquesta casa, d'aquesta ràdio, és la informació precisa i honesta, i això no ho hem de perdre mai. I per tant, mira, a més lo de tenir els focus enfocats cap a un altre lloc dona una certa sensació de comoditat pels que estem, com dius, des de fa molt de temps fent un treball que no presenta aquesta temporada grans novetats. Bueno, sí que n'hi ha una, que m'agradaria ja que hi soc anunciar-la, no? Quina diries que és la cosa o l'element o el factor que més ens uneix a totes les persones? A totes, sense distinció de classe, ni d'origen, ni de res. Què és el que ens fa a tots iguals? Que un dia ens hem de morir, sí o no?
8: Sí.
10: Bueno, doncs mira, aquest any a La Ventana tindrem una secció específica dedicada a mirar la mort des de tots els angles possibles. Alguns molt seriosos, alguns molt tristos, altres divertits, altres reflexius, altres filosòfics, i ho començarem avui mateix. És a dir, aquesta és una estrena que hem volgut fer a l'inici de temporada, i avui també tenim un plat fort, que és a les 6 una entrevista amb els grans protagonistes del Ser Querido, que és aquesta pel·li tan xula del Sorogoyen. Tenim el director, a Rodrigo Sorogoyen, a Javier Bardem, a Victoria Luengo i a Isabel Peña, que és la guionista, que fer una conversa així a quatre bandes sobre un producte cultural, jo crec que és poc freqüent i que serà molt interessant. És una entrevista que tenim enregistrada ja, no em sap greu dir-ho, perquè no és cap problema, però...
0: No és que en tingui un, sinó que els té a tots.
8: A tots.
10: Sí, els quatre, no està molt bé.
0: En què comences avui? Entrevista a Bardem, molt bé.
10: Està molt bé, sí, no està malament.
0: Carles, que vagi molt bé, que gaudeixis aquesta temporada i no deixis de posar bona música Obrint la Ventana.
10: No, i els dilluns està a Ser Catalunya, que estic tots els dilluns.
0: Sí, amb la Marina Fernández, per aquí a Catalunya, sí senyor. Que vagi bé, gràcies.
10: Abraçada, sort.
0: I hora 25, com us dèiem, el José Luis Sastre. Com estàs, Sastre?
11: Hola, companys, bon dia.
0: Hola.
11: Escoltareu de fons el so de l'estació, perquè avui, aquest primer Hora 25, ja agafa la maleta i farem programa des del carrer. Anirem donant detalls al llarg del dia, però vaja, alguna pista podem anar avançant. Avui hi ha el Barça-Rayo Vallecano,
0: sí.
11: I com que ja des del primer dia hem de compartir l'antena, la programació amb el futbol, hem pensat que una declaració d'intencions, ja per explicar des del primer minut què serà Hora 25, és agafar el micròfon i sortir al carrer. Avui explicarem l'altra realitat, la realitat que amb la que ens fixem cada dia, de forma simultània al futbol. De forma que tindreu el futbol a les freqüències de la sèrie Ser Catalunya, però també a l'aplicació podreu trobar-nos a nosaltres fent camí, recorrent als carrers, per explicar quines altres coses passen a la vida mentre està el futbol. Perquè això serà el que farem nit rere nit. Explicar l'actualitat, mantenir l'esperit d'Hora 25, l'informatiu de referència de la ràdio a la nit a Espanya, explicar allò que ha passat, tractar d'entendre junts la realitat en un context tan complicat, amb tant de soroll de fons, però també sortir al carrer, escoltar la vida, els sons de la vida, escoltar la gent i fer-ho compatible també avui ja el primer dia amb el futbol. Us espero a partir de les 9 del vespre a l'aplicació de la SER. Una abraçada i bona temporada per a tothom.
0: Gràcies, Sastre. Avui Sastre estarà per aquí, per Barcelona. S'ha buscat una bona excusa per començar la temporada des de casa. És la 1:53. No només d'informació, d'esports, de cultura, vivim a prisa, Joan, perquè tenim moltes emissores musicals.
8: Exacte, visca la música. La música sempre ha sigut una part de la nostra vida. I a casa nostra, el grup, tenim els 40 i totes les emissores musicals.
0: Això ens permet regalar, per exemple, entrades per a grans concerts com el de Weekend. 933-44-1411, ja podeu trucar. Demà, 1 de setembre, a l'Estadi Olímpic. Doble entrada per a The Weekend. I també 933-44-1411 per a Hombres G. Dissabte 3 d'octubre al Palau Sant Jordi, 933-44-1411. Els dos primers que truquin i responguin correctament a una pregunta fàcil s'emporten les entrades. Sergi Sánchez, coordinador d'emissores musicals de Ser Catalunya, com estàs?
12: Molt bé. Mira, moltes ganes d'estar aquí amb vosaltres avui.
0: A nosaltres ens va molt bé que estiguin, perquè així vacilem. No, quan ensenyem la ràdio, hòstia, els 40 són de la pena. Sí. Encara ho expliquem a dia d'avui.
8: És que m'ha costat.
0: Si no podies aconseguir entrar a despertar, llavors truquem al Sergi Sánchez.
12: Però això sí que em passa amb vosaltres, perquè el meu fill, a més, és molt fan del que t'hi jugues i sempre és, hòstia, papa, quan vegis el Sique, quan vegis l'Albert...
0: Què tindrem aquest any?
12: Doncs mira, aquest any, com que les coses que funcionen més val no tocar-les, les garelles de les emissores musicals seguiran com fins ara, perquè la veritat és que funciona. Els 40 és l'emissora musical líder a Catalunya, també a Espanya, però sí que és veritat que el que intentem fer sempre és innovar a nivell de programació musical. Cada setmana entren novetats, etc, tot això, i també amb els esdeveniments. I en aquest últim quatrimestre, la veritat és que tenim tres que són molt, molt potents. El primer, a final d'aquest mes de setembre, el 25 de setembre, tindrem el concert dels 40 Poble Mercè a la platja del Bogatell. Dilluns vinent direm el nom del cap de cartell, que l'hem tingut guardat fins ara a pany i forrellat durant tot l'estiu.
8: Tic-tac, tic-tac.
12: Això dilluns vinent.
8: Dilluns
12: vinent ho sabrem. Però és que el 20 de novembre arriben els 40 Music Awards a Barcelona, amb tot ja pràcticament exhaurit des del primer dia que van posar a la venda les entrades, i encara no hem dit cap nom. O sigui que també tic-tac pels noms, perquè aviat començarem a dir noms i seran, però, una autèntica bogeria. I l'altra data que ens queda per dir, que encara no podem dir el dia, però serà cap als vols del mes de desembre, és la nit dels 40, que és la tercera edició dels premis dels 40 a la música de Catalunya.
0: A més, quan diu que ho porten en secret, és veritat, no t'ho diuen ni a tu.
12: No, això de la nostra àrea no surt. O sigui, això ho sap el Joan, i perquè és el jefe, si no, tampoc no sabria.
0: I mira, abans de tancar el que t'hi jugues amb aquesta presentació especial de la temporada, em diu l'Helena que està trucant un munt de gent. Està trucant un munt de gent. I com que a mi m'agrada saltar-me les normes dels concursos, tot i que després el departament de màrqueting ens fot bronca i tal. Aviam, Francis, què tal? Com estàs? Hola, Francis.
13: Bon dia.
0: Bon dia, Francis. Des d'on ens escoltes?
13: Des de Badalona.
0: Vale. Vols anar de weekend?
13: Sí.
0: Pues per tu les entrades. Francis, gràcies per escoltar-nos.

0: existen?
1: Sí. A ver, lo quiero conocer, lo quiero un brasier.
0: ¿Qué prefereixes?
1: Preferiria Hombres G, si és possible.
0: Doncs vinga, per tu les entrades d'Hombres G. Des d'on ens escoltes, Miquel?
1: Martorell.
0: Des de Martorell. Que vagi bé i gràcies per escoltar-nos. I tanquem amb el Diego, que són els quatre que tenim temps de posar en directe. Em diu l'Helena que són molts els que han trucat i ha estat rapidíssima per posar-n'hi a uns quants. Diego, què tal? Com estàs?
2: Bien.
0: Des d'on no s'escuchas, Diego?
2: Des de Sabadell.
0: Des de Sabadell. Pues si quieres ir a The Weeknd, solo tienes que decir sí.
2: Sí. Oye, hombre, que no, ya no hay.
0: Y ahora lo hablamos con la Elena. Y decir que no quieres. Si no dices que no quieres, no hay entradas.
2: Que si no, mi mujer me mata.
0: Si no dices que no quieres, no hay entradas.
2: Venga, vale, pues ya está, lo que tengáis.
0: No, que digas que nos quieres, que si no, no hay entradas. A ver si nos entendemos, Diego.
2: Lo digo todos los días.
0: Que quiero la cadena SER.
2: Quiero la cadena SER.
0: Ahora sí, que buen fete. Si tanquem l'hora. Gracias por escucharnos, Diego. Adeu, pausa. Ah, no, si no, no tenim ni desconnexió a la 58, perquè anava tan ràpid.
3: Jo pensava, té molta
0: pressa,
3: però no sé per què.
0: Encara en podríem ficar 4 més.
3: La manca de costum.
0: Sí, perquè saps què passa? Que a les retransmissions, abans de l'hora en punt, sempre hi ha una desconnexió.
3: Tens un cacau aquí mental.
0: Però així ens queda un minut i mig perquè els directors de la SER, el director de Prisa Media Catalunya i SER Catalunya, i el director de Continguts, tanquin aquesta hora de presentació de temporada amb una declaració d'intencions.
4: Presentació feta i ara a currar i SER Catalunya i Ràdio Barcelona, que seguim com sempre. Avui a la nit tenim Carrusel Deportivo amb el Flaqui, tenim el que t'hi jugues Barça amb tu i amb el Vermo, tenim el Sastre, que ja m'heu dit, i tenim evidentment l'Anna Puigvoltes, que està al vespre fins tard. Per tant, quatre produccions, que és la millor declaració d'intencions des de Barcelona ja per arrencar temporada.
0: I recordem ràpidament els propers grans esdeveniments a SER Catalunya.
5: Ui, el Camet sense joguina, el Puyal, el WIP, el 40 Music Awards, els Ondes, la nit dels 40, i tancarem l'any amb la nit de la ràdio. O sigui que no parem.
0: Sergi, ja que estàs aquí, que li he demanat al Joan Alegre, sisplau, que quan fem directes de la retransmissió, el que t'hi jugues Barça, vingueu algun dels DJs de 40.
6: Vale, sí, ara ho parlem.
5: I la primera gran festa serà el clàssic, del 25 d'octubre. Barça-Madrid, aviam si la podem liar una altra vegada.
6: Home, sí,
0: i tant. T'imagines, Flaqui, narrar una Champions?
7: Ja toca. I aquest any, no direm res per no agafar, però ja toca.
0: Gràcies per escoltar-nos. Adeu.

0: ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: Sánchez asegura que hubo bulos relacionados con Rusia e Israel. E Israel acaba de responder a Pedro Sánchez, le acusa de mentir. 2:02 en Ceuta. Mañana de nuevo de tensión entre las fuerzas de seguridad del Estado y algunos de los migrantes que están allí. Una tensión que vuelve por momentos. En Loma Colmenar está la enviada especial de la SER, Julia Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí, se están produciendo algunos momentos de tensión entre los migrantes en esta zona porque se han habilitado nuevas plazas en Loma Colmenar y ha habido algunos enfrentamientos por entrar o cargas policiales también. Son, Javi, centenares de personas que llevan varios días haciendo cola, hacinados bajo el sol y que esperan un hueco en estos refugios. No saben cuántas personas van a poder albergar, así que intentan aprovechar el momento para ser uno de los escogidos para dormir bajo una carpa esta noche. Hoy ya dormirán aquí 1.200 personas. Después de la reubicación de decenas de estas personas, se ha desalojado la calle. Están trabajando los servicios de limpieza, recogiendo cartones y mantas. La han vuelto a abrir hace unos minutos, así que ha habido carreras por situarse los primeros en la nueva cola y la policía ha vuelto a intervenir, así que se resguardan ahora mismo en los alrededores, en las pocas sombras que hay, a la espera de poder volver a la cola.
1: Luego volvemos a Ceuta. Sánchez ha detallado aquí en la SER el número de extranjeros que continúan allí en Ceuta, unos 5.000, y el número también de menores que todavía no han sido identificados, que son o están entre los 1.000 y los 1.300, según los datos que también ha confirmado en su comparecencia en el Congreso la ministra Sira Rego. A la una hemos avanzado en hora 14 la actualización de casos de agresiones sexuales a menores allí en Ceuta. Son 23 casos según esa última actualización. Las víctimas, niñas migrantes de entre 14 y 17 años. Italia, por cierto, renueva otros 15 días los controles a los viajeros procedentes de España. España responde a Meloni con una medida similar. Luego a las 2:30 nos lo contará aquí en hora 14 Javier Bañuelos. Aunque todavía de la entrevista a Pedro Sánchez en Hoy por Hoy con Aymar, la otra pata importante al inicio de este curso, las elecciones, la política, si habrá o no adelanto electoral. Pedro Sánchez dice que su intención sigue siendo la misma. Pero ojo, por primera vez habla de un hipotético adelanto técnico.
0: Mi intención es agotar la legislatura. Ahora, si me pregunta, ¿van a ser en julio tal día o en...? Mire, ya entramos en un territorio en el que efectivamente pues puede haber adelantos técnicos o no.
1: O no. Sánchez confía en la inocencia de Rodríguez Zapatero y ha arremetido, lo escucharemos luego y enseguida los oyentes de la 14 en Madrid, por comprarse, abrimos comillas, Ayuso, un aticazo con el dinero de todos los madrileños y le han pillado.
3: Hora 14, con Javier Casal.
1: Tenéis toda la entrevista al presidente del gobierno en nuestra app y en nuestra web en cadenaser.com. De momento vamos con otras cosas que están pasando este lunes. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Un tribunal ha ordenado la detención por homicidio imprudente y negligencia de los 8 tripulantes del barco que naufragó ayer en Chipre, dejando 8 muertos y 18 desaparecidos. En él iban a bordo 267 personas. Mientras acaba de conocer, están reunidos en Kirguistán, Rusia y China, Putin y Xi Jinping. Y en España, últimas horas de operación retorno del verano. A esta hora hay poco tráfico, más o menos el habitual para un lunes sin grandes complicaciones.
1: El tiempo con Jordi Carbó.
5: Tiempo soleado y más caluroso en todo el país a medida que avance la semana. Después de una mañana con ambiente agradable, fresco e incluso frío en algunos puntos del interior y en pueblos de montaña, el sol que ha lucido en gran parte del país durante la mañana ha hecho subir rápidamente las temperaturas y en breve tendremos máximas cercanas a los 30 grados en el Cantábrico, Canarias y el Mediterráneo, en el Mediterráneo con marcada sensación de bochorno, de 30 a 35 grados en gran parte de la península, cerca de los 40 en el Valle del Guadalquivir, sobre todo en la provincia de Córdoba.
1: Con la producción de Aldo Gómez y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Son las 2:06.
3: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
6: Destitucions al Departament d'Educació després del fiasco. Les proves PISA. La consellera Esther Niubó acomiada la seva número 2 com a resposta a l'error que ha exclòs Catalunya del pròxim informe de l'OCDE.
7: He decidit fer un relleu al capdavant de la Secretaria General del Departament perquè considerem que el Departament d'Educació i Formació Professional necessita una nova etapa.
6: A una setmana de l'inici del curs i després d'un estiu sense converses, la conselleria reuneix a partir de demà amb els sindicats que mantenen vaga pel primer dia de classe. La majoria de morts per sobredosi són a casa i per culpa de la barreja d'alcohol amb medicaments contra l'insomni i l'ansietat. En el Dia Internacional de la Sensibilització contra aquestes morts explicarem què és la naloxona, un antídot per evitar la mort d'algú que ha pres massa opioides. De seguida en parlem amb la subdirectora general d'Addiccions. El nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, a punt d'aterrar a l'aeroport del Prat. Avui que la Lliga torna al Camp Nou, farem prèvio amb en Nil Solà del partit d'aquest vespre contra el Rayo Vallecano. Tot això en aquest dilluns 31 d'agost, dia d'inici de temporada aquí a SER Catalunya i amb sol i xàfecs de tarda al Pirineu. Jordi Carbó.
5: Una setmana més el temps serà de ple estiu, no només per la presència quasi constant del sol, sinó també per les temperatures que a mesura que avanci la setmana aniran pujant, sobretot les màximes. Després d'un matí, el d'avui que ha començat amb ambient agradable, fins i tot fresc a l'interior i als Pirineus, ara ja fa calor pròpia de l'estiu gràcies al sol que ha fet al matí i continuarà fent durant la tarda, amb alguns núvols, sobretot a la costa i per litoral, però en general el sol, temperatures màximes de 30-35 graus, al voltant dels 30 als Pirineus i arran de costa, amb marca de sensació de xafogor, a prop dels 35 a l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, vent de marinada moderat, fort la pròxima nit al sud de Lleida i interior de Tarragona.
6: També és un dilluns en què, després de tot un estiu d'obres, ja torna a funcionar una de les grans estacions del metro de Barcelona, la de Verdaguer. Ja es pot agafar la L4 i fer també el transbord amb la L5.
8: Igual estava trabajando, entonces sí me ha afectado un poco.
9: El problema que he trobat, que no sé si ho resoldran d'alguna forma, és que havia una escala mecànica que ara no hi és.
6: Per cert, acabem de saber que un motorista de 38 anys ha mort en un accident a l'Eixample, ha estat embestit per un cotxe al carrer Aribau i després ha fugit. Poc després, la Guàrdia Urbana l'ha detingut amb indicis de conduir begut i drogat, tot i que s'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia. A la tècnica, Víctor Valero, la producció, Elia Pijuan. Des d'ara i fins als quarts, expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
6: Què tal? Bona tarda. Amb vaga convocada i amb els resultats de les proves PISA invalidats per l'OCDE. Així comença a Catalunya el curs escolar, la setmana que ve. I així ha afrontat avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, la seva primera roda de premsa. Era la setmana que ve que s'havien de fer públics els resultats dels exàmens PISA, aquestes proves fetes per 2.500 alumnes que han de servir per saber el nivell educatiu dels nens i nenes catalans respecte a la resta de països de l'OCDE. Però aquests resultats no seran vàlids per errors en l'organització, així que avui la consellera Esther Niubó ha anunciat que fa fora la secretària general, que és la seva número 2, i a més obre 3 expedients disciplinaris a 3 funcionaris. Soledad Domínguez, com estàs? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda, Joan.
6: Què van fer malament exactament? Per què els resultats catalans de PISA no seran vàlids?
10: Doncs mira, no seran comparables perquè es va excloure de la mostra d'alumnes triada un 23% del total d'estudiants que havien de fer aquestes proves. Això són 4 vegades més del límit que marca l'OCDE, que està fixat en un 5% dels estudiants. La consellera d'Educació ha explicat que el primer error va ser previ, perquè quan es va informar als directors dels centres que feien les proves de com havien de funcionar, no els van advertir que existia aquest topall. El segon error, el més greu, és que quan les proves ja estaven en marxa, tècnics del Ministeri d'Educació van avisar fins a 7 vegades en 7 correus consecutius als tècnics del Consell d'Avaluació que s'estaven excloent massa estudiants. Des del Consell Escolar es respon al Ministeri que ja s'ha avisat als centres, però no consta que ningú fes realment arribar aquest advertiment ni als directors, ni a la inspecció, ni tampoc a nivell intern als màxims responsables de la conselleria. Per tot plegat, el departament ha decidit obrir expedient a 3 persones, un al càrrec, que ja no té aquesta responsabilitat, i 2 funcionaris del Consell d'Avaluació. I tot i que diu Esther Niubó que no és directament responsable, ha decidit també cessar la seva fins ara número 2, Teresa Sambola, per demostrar, diu, que el govern assumeix la responsabilitat de l'error.
7: Jo penso que el cas de PISA és una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. I per tant, de cara a encarar aquesta segona meitat de legislatura, volem enfortir el departament i volem enfortir direccions generals que són, doncs, molt realment, doncs, que tenen un pes molt rellevant, i ens sembla que la manera de liderar-ho, de fer aquest impuls, és amb aquest relleu al capdavant de la Secretaria General.
10: Demà el govern aprovarà el nomenament de la nova persona que ocuparà aquesta Secretaria General. Niubó ha explicat que també vol fer altres canvis, enfortir altres direccions generals, però encara no ha concretat si això ho sabrem també, Joan, demà, o si haurem d'esperar alguns dies més.
6: Ha estat una roda de premsa de més de 2 hores de la consellera. Una setmana que comenci aquest curs, recordem, ja amb vaga convocada des del primer dia. Després que l'any passat rebutgessin en consulta aquestes noves condicions que els havia ofert el departament, que no hi hagi hagut contactes aquest estiu, Niubó ha explicat que demà mateix reunirà els sindicats que han convocat aquestes vagues.
10: Sí, ha explicat que com cada mes de setembre parlarà amb els sindicats de la mesa, també amb els directors dels centres. Primer ho farà amb els tres sindicats que van signar l'acord del curs passat, que ja s'ha traduït en la incorporació de 1.800 nous professionals als centres a partir de demà i en un increment de sou de 700 euros anuals per a tots els docents. Això, sumat a la pujada del curs passat, suposarà que els professors cobraran de mitjana 1.500 euros anuals més. Un altre dels arguments que té la consellera per convèncer els sindicats de que les coses s'estan fent bé és l'increment de les aules d'acollida. Hi haurà 500 més que el curs passat i també, Joan, important, l'increment de les places d'educació especial. Seran 204 més respecte al curs passat.
6: Doncs gràcies, Soledad Domínguez, que vagi bé.
10: Fins ara.
6: Xavier Velló, cap de política d'aquesta casa, què tal, com estàs?
11: Hola, bona tarda.
6: Avui també ha tornat de vacances tots els partits polítics, molts d'ells recordant que no pot ser que el curs comenci com va acabar, amb vagues i amb conflictes laborals sense resoldre.
11: Els dos socis del govern, Esquerra i Comuns, han advertit la consellera Niubó que amb la destitució de la seva número 2 no resoldrà la crisi i que cal que acordi solucions amb la resta de partits i sindicats. S'hi ha referit Oriol Junqueras d'Esquerra i Candela López dels Comuns.
12: Esperem que el govern no cometi l'error de creure que pel fet d'haver fet dimitir algú o obert un o dos o tres expedients, la qüestió de l'ensenyament està resolta, perquè és evident que no està resolta.
13: Nosaltres donem la benvinguda a totes les mesures, però això no es pot quedar en un simple anunci.
11: Reclamen un acord de país per revertir la crisi educativa, mentre la CUP demana directament la dimissió de la consellera.
14: Sembla d'una gran irresponsabilitat que la consellera Niubó s'escudi amb subordinats seus i assenyali d'altres. És una conselleria que ha demostrat una gran incapacitat.
11: També Junts, molt crítics amb Niubó, assegurant que no han fet la feina i lamentant que no puguin garantir un inici normal del curs escolar.
6: Xavi, i el curs polític que comença ja pensant en les eleccions?
11: Les eleccions municipals del mes de maig i la incertesa sobre quan seran les generals marcaran bona part del curs polític i, de fet, la pròpia configuració del govern català, ja que, per exemple, s'haurà de decidir en els propers mesos si la consellera amb més carpetes del govern, Sílvia Paneque, es manté al càrrec o opta per tornar a presentar-se com a alcaldessa de Girona. Abans, però, el govern també ha d'intentar redreçar altres carpetes amb les que s'han nuegat els darrers mesos, com pot ser la millora del servei de Rodalies o la regulació de l'habitatge. La necessitat de trobar un nou acord sobre la prohibició de la compra especulativa després que el Consell de Garanties hagi tocat el crostó al govern serà un dels primers punts a debatre i hi ha temes de gran calat polític que també caldrà resoldre, no només la qüestió de l'amnistia, sinó també aquelles demandes claus perquè Esquerra mantingui la seva lleialtat als socialistes. Ha d'arribar al Congrés la condonació del Fla i també el nou finançament. Aquest mateix dijous es reunirà el Consell de Política Fiscal i Financera per abordar la proposta de nou finançament amb totes les autonomies.
6: L'altre tema d'aquest inici de temporada és la crisi a Ceuta. Ja sabeu que Junts o el PP han anat insistint aquest estiu que Catalunya no pot acollir més menors migrants. Doncs avui Esquerra Republicana també ha assegurat que s'hauria de limitar aquesta acollida a Catalunya.
15: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina.
6: En una entrevista a Ser Catalunya, preguntes de Marina Fernández, aquest matí a l'Aquí Catalunya ha negat haver obstaculitzat Junqueras l'aprovació al Congrés de la Delegació de Competències en Immigració, aquesta llei impulsada per Junts. Això, aquesta obstaculització, ho havia assegurat Pablo Iglesias, i Junqueras respon.
15: I una merda. Ho nego del tot. Del tot, per l'amor de Déu. Nosaltres el que volem són més competències, ja està, sempre, més recursos, més eines pel nostre país, sempre, sempre. Per això som independentistes. De fet, els volem totes, les eines, els recursos i les competències, totes, sense excepció.
6: Ara és un quart de tres, també comença el curs judicial amb un nom sobre la taula, el de Carles Puigdemont. En poques setmanes, el Tribunal Constitucional ha de decidir si se li aplica o no l'amnistia. L'Andrea Villori en resumeix què ha de venir aquesta tardor.
16: El curs judicial ha començat avui, amb judicis de moment només a l'Audiència de Barcelona, també a Madrid i amb tres protagonistes previstos per aquesta tardor, Puigdemont, els Pujol i Jonathan Andic.
17: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
16: 9 anys després que l'expresident Puigdemont marxés a Bèlgica, aquest octubre el Tribunal Constitucional ha de decidir si l'amnistia o no. La primera cita d'aquest tema és el 22 de setembre, quan el Tribunal de Garanties es reunirà per debatre el primer recurs d'un dels líders independentistes que segueix inhabilitat, el de Jordi Turull. La setmana següent moments, ja a l'octubre, s'aniran estudiant els recursos de la resta de condemnats i, previsiblement, a finals de mes, els que no han estat encara jutjats, com Puigdemont. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha esquivat la pregunta aquest matí a l'Hoy por Hoy amb l'Aimar Bretos.
18: ¿Usted quiere ver a Puigdemont en España los próximos meses?
0: Bueno, eso ya dependerá de la decisión que él tome. Yo creo que el gobierno de España y las Cortes Generales dieron un paso muy importante y creo que el resultado es que ha funcionado.
16: Aquest debat compartirà calendari amb una altra sentència important, la del cas Pujol.
19: Vista para sentencia.
16: El judici als 7 fills de l'expresident i una desena d'empresaris va quedar vist per sentència al maig i està previst que el tribunal es pronunciï a finals d'aquest setembre o a l'octubre. També aleshores esperem moviments d'un altre cas mediàtic.
20: Senyor Andic es declara innocent.
16: Diversos testimonis que han de declarar per la investigació del cas Andic, entre ells la col·laboradora de la terapeuta que va explicar als Mossos que l'excursió on va morir el magnat Isaac Andic formava part d'una teràpia entre pare i fill. Aquesta tardor, Mossos i forenses tornaran a Montserrat per fer la reconstrucció del que creuen que va ser un homicidi.
6: I és notícia que hem conegut fa poca estona. Un motorista de 38 anys ha mort a l'Eixample, ha estat embestit per un cotxe al carrer i veu que després ha fugit. La Guàrdia Urbana, però, ha detingut poc després el conductor amb indicis de conduir begut i drogat i s'ha negat a fer la prova d'alcoholèmia. Són ja 11 les persones que han mort en accidents de trànsit pels carrers de Barcelona. I encara a la capital catalana, després d'un estiu d'obres, avui finalment ha reobert una de les estacions de metro més concorregudes, la de Verdaguer.
21: El passadís és molt més còmode, amb rampes accessibles, molt ben il·luminat.
22: Acabo de baixar a Verdaguer, només he baixat aquí, l'únic que he sentit és l'olor de pintura.
6: Es reobre la parada de la línia 4 i el passadís d'enllaç amb la L5 que fins ara s'havia de fer pel carrer. S'han gastat 8 milions i mig d'euros per adaptar estacions a les persones amb mobilitat reduïda, nous ascensors, escales mecàniques i rampes. El metro de Barcelona, per cert, que ja està inclòs en l'app Transport, amb l'aplicació que han hagut de crear els usuaris del transport públic per la falta d'informació oficial, especialment a Rodalies. Aquesta app ja té 108.000 usuaris. Han crescut un 20% des que justament compten la informació també del metro i Vidalgo.
23: La nova versió incorpora horaris i incidències a la xarxa de metro i també la capacitat dels vehicles. En l'àmbit ferroviari, a més dels retards, ara també s'afegeixen dades del tipus de tren, és a dir, si és llarg o curt, i saber també de quina estació estan més a prop a temps real i si hi ha servei de bicing a prop per l'arribada. Dignitat a les vies és qui ho ha impulsat tot plegat i Anna Gómez és la seva portaveu.
24: Si veus que els trens estan encallats, si veus que els trens no arriben, si veus que el tren és curt, es col·loques a l'andana. Et dona eines per viatjar millor i, si fa falta, buscar-te un plan B.
23: La previsió és poder donar a finals d'any informació sobre la xarxa de busos interurbans de tot Catalunya que agruparà recorreguts i freqüències de totes les companyies.
6: Dos minuts i expliquem per què a Catalunya dues de cada tres morts per sobredosi succeeixen a casa, amb persones que moren soles barrejant alcohol amb antidepressius o somnífers. Ara us ho expliquem.
25: Ser Catalunya, Barcelona.
26: El ventilador a tope y tú sin dormir.
27: ¡Qué calor!
26: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
28: Els dilluns no solen ser el millor dia de la setmana, a menys que hi hagi que t'hi jugues Barça.
29: Empezamos fuerte la temporada.
28: Ja ho va dir el tío Faja. Continuem més forts que mai. Que t'hi jugues Barça, amb Albert Bermúdez.
30: Doncs sí, n'anaré jo.
28: I Sique Rodríguez al capdavant.
30: Exacte.
28: Aquest dilluns, Barça-Rayo Vallecano. Segueix la transmissió a partir de 8:45 del vespre. A SER Catalunya o a l'API web de la SER.
31: Què t'hi jugues?
32: Barça!
33: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
34: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
35: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
36: Arriben els millors dies de l'estiu per renovar casa teva. Arriben els dies sense IVA de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus increïbles només del 20 d'agost a l'1 de setembre. Conforama.
37: I tu em fas anar.
1: aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
2: Només penso en tu.
1: Referents amb tu. Hora 14. Amb Joan Bofill.
6: Ara són les 2:21. Dues de cada tres morts per sobredosi passen a casa. Avui, Dia Internacional de la Sensibilització sobre aquestes morts, podem explicar les dades del Departament de Salut del darrer any amb xifres del 2024. Susana Ruiz, és la primera vegada que la xifra d'aquestes morts supera les 300. La majoria de morts són per barrejar alcohol amb somnífers o antidepressius.
3: En total van ser 308 morts, el màxim de la sèrie històrica des de 2017. Els homes doblen en defuncions, les dones 215 davant 93. De mitjana, les víctimes tenien 50 anys i mig. En el 80% dels casos hi havia implicada més d'una substància, sent l'alcohol, els fàrmacs per tractar ansietat i insomni i la cocaïna les més presents, en més del 50% de les situacions. Pel que fa als opioides, es van detectar en el 36% dels casos. L'anàlisi posa en relleu l'elevada proporció de diagnòstics de salut mental registrats, presents en el 57% de les defuncions, especialment entre el sexe femení.
6: Doncs per entendre per què augmenten aquest tipus de morts, què s'està fent per lluitar contra aquestes sobredosis, podem saludar ara mateix a Luisa Maria Conejos, és subdirectora general d'Atencions d'Addiccions de la Generalitat. Què tal? Molt bona tarda.
4: Bona tarda.
6: Ara dèiem que la majoria de sobredosis passen a casa. Què ens diu això de la situació, sobretot vital, que pot estar una persona que acaba morint per sobredosi? Perquè a més, ara ho ens explicava la Susana, no? Per barrejar alcohol, amb somnífers, sí, amb fàrmacs contra l'ansietat.
4: Sí. Sí, jo primer de tot, si em permeteu, faig un matís, i és que aquest augment de sobredosis, que és cert, les dades que teníem de l'any anterior situàvem en 278 morts i enguany estem parlant de 308 morts. Pensem nosaltres que té a veure amb aquest canvi metodològic en el qual estem recollint més dades que recollíem anteriorment. Vull dir que abans teníem un límit d'edat, no recollíem dades a partir dels 65, en quan sí que estem recollint dades a partir dels 65 també, no tenim límit d'edat, i a més estem recollint dades també d'altres drogues, com serà l'alcohol, com són els psicofàrmacs...
6: Com és que fins ara...
4: Estem apropant més a aquesta realitat.
6: Com és que fins ara això no es considerava com a dins de les estadístiques de morts per sobredosi?
4: Bueno, hem anat d'alguna manera perfilant molt més aquest tipus de metodologies i també els propis recursos per poder recollir d'una manera sistemàtica a través de l'Institut Mèdic Forens, no? L'Institut de l'IMALEC, el de Medicina Legal d'aquí de Catalunya, el poder avançar en aquestes dades, no?
6: D'acord.
4: I crec que sí que això és important comentar-lo, i sí, comentar que evidentment el 80% d'aquestes morts que feia referència tenen a veure amb aquest policonsum, aquesta barreja d'alcohol, de psicofàrmacs, de diferents tipus de substàncies. També, evidentment, estem parlant d'opioides, estem parlant de psicoestimulants, i estem parlant de que el 68% de les morts també s'han produït en espais privats, en espais en el que la persona estava sola, i per tant no ha pogut ser atesa. Per això la importància d'un dia com avui de poder fer aquesta sensibilització, fer formació per poder identificar aquests símptomes i poder actuar d'una manera el més preventiva possible.
6: A l'entorn d'aquestes persones, com pot detectar-ho, com ho pot preveure? Hi ha alguna manera, perquè ara parlàvem sobretot persones soles, i té molt a veure, estan lligat la salut mental també?
4: També, evidentment, el component de la salut mental també és un component que estem veient que té un impacte també directe en aquests casos. Estem parlant també de la utilització de psicofàrmacs, que evidentment barrejat amb alcohol o amb altres substàncies, pues té un impacte multiplicador i pot provocar una reacció aguda o sobredosi.
6: Última pregunta, perquè avui estem parlant d'això perquè és el dia per sensibilitzar-nos d'aquestes morts, també per saber com evitar-les. Hi ha un medicament, la naloxona, que seria un antídot, que pot ser útil tenir a casa, no? Què és?
4: aquest medicament és útil per tenir en els casos de persones que estan utilitzant opioides.
2: D'acord.
4: Pensant en heroïna o metadona o morfina, en aquests casos, però no en el cas d'altres drogues. I per poder utilitzar, evidentment, el que nosaltres estem fent des de l'any 2009 amb el programa de prevenció de la sobredosi és un programa de formació, com us deia, i aquest any específicament hem format a més de 1.119 persones usuàries de drogues o que estan al voltant d'aquestes companys, companyes, al voltant de persones que consumeixen drogues i també als professionals de la xarxa d'atenció a les drogodependències. El que s'ha de fer és, si tens la formació, evidentment, la formació adequada, i en el cas dels opioides, pues, poder injectar aquesta substància, la naloxona, i o fer, en el cas dels altres drogues, si tu tens una formació en aquestes cures, no? De manera immediata, no? En primers auxilis, poder incorporar-ho i, evidentment, trucar al 112 perquè aquesta persona sigui atesa per un servei de salut el més aviat possible. Sí. Això és molt important dir-ho. També he de dir que dintre dels recursos d'atenció a les persones actives de drogues, a les sales de consum assistit, hem pogut, durant aquest any, hem pogut prevenir més de 200 sobredosis. Això gràcies a la tasca d'aquests professionals que estan allà atenent a les persones que són consumidores de drogues.
2: Doncs agraïm molt a Luisa Maria Conejos, la subdirectora general d'Addiccions de la Generalitat, que ens hagi posat llum i ens hagi ajudat a entendre totes aquestes dades. Insistim, aquestes dues de cada tres morts per sobredosi que, segons dades de l'any 2024, passen a dia d'avui a casa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres.
2: Anem pels esports. És a punt d'aterrar a Barcelona, a l'aeroport del Prat, el nou davanter del Barça, Gabriel Jesús, avui que torna a la Lliga al Camp Nou aquest vespre contra el Rayo. Nil Sula, bona tarda.
5: Què tal, Joan? Molt bon dia. Avui dia de partit al Camp Nou. A partir de 9:45 el Barça rep el Rayo Vallecano. Ho podreu seguir al Que t'hi jugues Barça a partir d'una hora abans, a 9:45, en el dia en el que arribarà Gabriel Jesús a Barcelona. De fet, ho farà d'aquí només una estona. Està programada la seva arribada cap a les 3:10 de la tarda, l'arribada del davanter brasiler, per qui el Barça pagarà 10 milions d'euros fixes, més 5 en variables a l'Arsenal, que és un jugador que arriba no a substituir Julián Álvarez, sinó a ser un complement més d'atac. És a dir, el Barça, si demà l'Atlético de Madrid s'aixequés Gilmarín i volgués vendre'l al Barça, el Barça el podria comprar. És un episodi que encara no queda tancat i que, si Julián aguanta fins al gener a l'Atlètic de Madrid, el Barça tornarà a intentar fitxar-lo. El Barça, que pot aconseguir avui la tercera victòria consecutiva en Lliga, només ho ha fet el Real Madrid. Encara no han encaixat cap gol els de Hansi Flick, i per rebre el Rayo s'esperen rotacions, l'entrada de futbolistes com Koundé, Christensen o també Dani Olmo a l'11 de Hansi Flick, que vol buscar la tercera victòria de la temporada.
7: Hora 14 amb Joan Bofill. Els passos importants es solen
2: fer sense roba. Ho hem sabut fa poca estona. Josep Montero, el cantant d'Oques Grasses, serà qui signi aquest any la banda sonora del piromusical de la Mercè. Es farà diumenge 27 de setembre en un nou espai, la platja de la Nova Icària, ja que s'estan fent obres a l'espai que tradicionalment es feia, que és la Fira de Montjuïc a Barcelona. Això serà el 27 de setembre. Però avui el que també hi ha és nova programació, nova temporada de Ser Catalunya, a les 3 llapis de memòria, amb cançons com aquestes. Jordi Manau estrena temporada amb el xef i comunicador Marc Ribas, i recordeu també a les 7 de la tarda torna al balcó amb l'Anna Puigvolta. Ho teniu tot a sercatalunya.cat i a l'app de la cadena Ser, seleccionant Ser Catalunya com a emissora preferida. Fins demà.

0: demuéstralo y cómprate un Siesta Bond.
1: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
6: I tu, em fas anar de cul i no t'ho ha dit ningú.
5: Referents amb tu.
6: Penso en tu.
4: Bona tarda, Marc.
7: Molt bona tarda.
4: El que són les coses, eh? Comencem la nova temporada del Llapis de Memòria amb algú que està acabant, de fet ja s'ha acabat, però ara estan amatent, la teva última temporada com a presentador de Joc de Cartes.
7: Exacte. Bueno, la última d'estiu, però encara no la última d'hivern, és a dir...
4: Encara queden la última d'hivern, la faràs tu també?
7: No tota. Clar, nosaltres gravem 18 setmanes, o sigui que fem 18 programes, dels quals 10 els he fet jo i 8 els ha fet l'Arnau París.
4: Que és el teu successor, per dir-ho així.
7: Exacte. Llavors, d'aquests 10... 5 són d'estiu i 5 són d'hivern.
4: Encara ens queda una mica de...
7: Una mica. Encara seré una mica més pesat.
4: Fem la pregunta i així ja ens la traiem de sobre. Mm. Per què deixes Joc de Cartes?
7: Doncs una mica sentia que ja ho havia fet tot. Són 10 anys i jo sóc cuiner i tinc un restaurant i he de continuar sent cuiner i he de continuar tenint un restaurant, i el Joc de Cartes implica aquestes 18 setmanes de rodatge. Si nosaltres gravem, tenim d'hores rodades però de 25 hores.
4: Fem números, no?
7: Fem números, això vol dir que són jornades de 50 hores a la setmana, de dilluns a dijous, i després divendres, dissabte i diumenge sóc al restaurant, i això durant 10 anys. I això significa, doncs, fer unes jornades de 80 hores a la setmana. I el que a mi m'agrada i m'estimula més és cuinar. I el Joc de Cartes està molt bé i m'ho he passat pipa, però no m'estimula igual que cuinar. Això per una banda. I després sento que constantment estic fallant a tot arreu. Són 10 anys tenint la sensació que fallo al meu equip en el restaurant quan estic cansat o quan el dijous no hi soc, ni el dimecres, que nosaltres fem producció malgrat i no tenir obert al públic. Penso que estic cansat el dilluns quan me'n vaig a treballar en el Joc de Cartes i no vull defraudar ni fallar ni res en l'equip del Joc de Cartes. Penso que estic fallant a l'equip del Cuines quan marxo perquè estic fent el Joc de Cartes i no estic fent el Cuines. I penso que estic fallant a casa meva sempre perquè no hi soc mai.
4: Clar, tu tens
7: tres filles.
4: Una molt petita.
7: Sí, una que farà un any el dia 7.
4: Imagina't.
7: Una que acaba de fer 12 i una que acaba de fer 8. Per tant...
4: Has de ser-hi ara.
7: Jo ja no perquè hi hagi, perquè faci falta, sinó perquè hi vull ser. I el Joc de Cartes és molt exigent en quant a això, marxes de casa, són una pila d'hores, t'absorbeixen durant molta estona, i no deixo la tele, deixo el Joc de Cartes.
4: A Cuines seguiràs.
7: Segueixo a Cuines i hi ha més projectes damunt de la taula que si poden sortir, doncs sortiran, però no amb aquesta exigència de 50 hores de rodatge. Això perquè... Penso també que ja ho he donat tot. Aquest any, que ja havíem parlat amb la tele, que jo ja creia que ja ho havia donat tot, em van fer una proposta que em va semblar fantàstica. I dic, va, doncs fem-ho, farem amb l'estiu, que tenia lògica, perquè si no... apareixia un presentador a l'estiu i després fèiem el meu comiat a l'hivern, no? I era com estrany, dic, bueno, doncs ho farem tot... Però també hi ha, veient i sentint en el paladar, que plegava. I això també ho fa una mica diferent. O sigui que he sentit aquest Joc de Cartes d'una forma diferent de les altres 9 temporades.
4: Clar, ho degustes més, no? Perquè dius, s'acaba.
7: S'acaba.
4: Les coses, exacte, quan s'acaben, quan saps que s'acaben,
7: exacte,
4: vas més a tope amb la, sí, vida. Sí. Doncs avui, dilluns 31 d'agost, que aquest any comencem la temporada més d'hora que mai, és un plaer iniciar la temporada del Llapis de Memòria connectant les cançons del xef i comunicador Marc Ribas.
5: Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Set tema Llapis de memòria del Marc Ribas amb If I Can Dream d'Elvis Presley, que és una cançó de 1968, publicada pocs mesos després de l'assassinat de Martin Luther King. I de fet hi ha una relació aquí entre els dos temes, perquè Luther King va ser el que va mencionar aquella mítica frase de I Have a Dream. Poc temps més tard va aparèixer aquesta cançó de l'Elvis que diu If I Can Dream, que a més crec que li va portar molts problemes amb el seu mànager, que li deia, Elvis, no facis cançons de política, fes cançons d'Elvis.
1: Exacte. I, però, esclar, tots som éssers polítics, no?, d'una manera o d'una altra, i quan em veu demanar cançons us vaig demanar aquesta perquè jo també sóc un ésser polític, perquè sóc hiperfan de l'Elvis i aquesta doncs és una de les meves cançons preferides, però no massa lluny d'aquí, ara mateix, a Ceuta, hi ha una colla de nens i d'adults que no tenen on anar i que a sobre els estan cremant el poc que tenen, que són 4 cartrons i 4 tendes de campanya, i els estan llançant el menjar. I em sembla indigne que el món estigui així. És a dir, que sota cap mena de motiu, un nen, sigui quin sigui el seu origen, quan és un nen, el primer que hem de fer és protegir-lo i defensar-lo. I el fet de que no ens puguem agafar les mans com a germans, com deia l'Elvis, i somiar un món més blau i on tots siguem iguals, doncs em fa molta ràbia. I ja ho deia ell el 1968, després de la mort del Dr. King. Però, coi, són coses dures que estem veient cada dia i que hi ha moltes maneres de protestar. I em sembla que deixant de fer rock and roll lleuger i fent alguna cosa perquè estàs enfadat i et sents malament amb la teva comunitat, doncs va ser molt guai això que va fer l'Elvis, li portés un problemes. I per això tenia ganes de parlar d'aquesta cançó.
0: És que han passat gairebé 60 anys i seguim amb els mateixos... Sí, amb altres maneres i metodologies, però és el que tu dius, no? Els nens, abans de ser espanyols, catalans, marroquins, són nens. Bueno, sí, i les persones són persones.
1: Són persones. Són la major part d'elles persones que venen d'indrets que són l'infern i tenen ganes de sortir de l'infern. Si no, perquè una mare agafaria els seus nadons i travessaria...
0: La jugaria la vida.
1: Amb una pastera envoltada de 13 homes desconeguts, passar-hi un mes... Hòstia, no sé, crec que...
0: No és per envair Espanya, no?
1: No, evidentment que no.
0: En fi, Marc, d'on et ve la dèria per l'Elvis? Perquè veu coexistir molt poc temps. Tu ets el 76, ell va morir el 77.
1: Sí, el 16 d'agost. Un dia va aparèixer un... Va ser el meu germà que em va regalar un caset, de fet, era una cinta de caset, i em va semblar fantàstic el que feia l'Elvis. I a partir d'allà,
0: Et vas enamorar.
1: Em vaig enamorar.
0: Que veient la teva estètica, per exemple, a la tele, hi ha un toc d'Elvis.
1: Sí, sempre.
0: L'estil rockabilly, diem això?
1: Sí, rockabilly, sí.
0: Quan vesteixes així?
1: Des dels 11 anys.
0: 11 anys?
1: Sí. Jo em faig toper des dels 11.
0: O sigui, ets molt canalla amb 11 anys per ja...
1: Sí.
0: I aguantar-ho tants anys, que en tens 50.
1: Sí, no canvio. Soc bastant de costums, eh? O sigui, a mi que em toquin els costums m'emprenya. O sigui que...
0: Ets no classicot tinc... en els costums.
1: Sí, no tinc necessitat d'innovar constantment. No em passa això.
0: Que ara parlàvem del teu toper, i ara potser m'estic tirant jo un triplasso, però crec recordar que t'he llegit dir que si no fossis cuiner t'hagués agradat ser perruquer.
1: Sí, sí, m'agrada tallar cabells.
0: En talles?
1: Jo me'l tallo jo mateix.
0: I les teves filles?
1: També,
0: Se'n refien encara?
1: Sí, la mitjana, la petita encara no, perquè pobreta amb aquests rinxolets. La mitjana encara sí, la gran vol anar a la pèl·lo per fer més coses així ja de preadolescent, Però sí, li he tallat moltes vegades.
0: No t'hi veus tu fent allà el serrell modern i...
1: Sí, jo ho podria fer.
0: Però no es deixarà.
1: No.
0: Però tu vas estudiar Belles Arts.
1: Sí.
0: Jo pensava que voldria ser pintor o...
1: No,
0: jo
1: ho vaig provar, però diguéssim que... jo dec tenir una mena de dèficit d'atenció
0: no diagnosticat
1: i una hiperactivitat que no cal que em diagnostiquin, la tinc mostradíssima. I després, allò que queda em castiga molt mentalment. Si jo faig un plat, i aquest plat t'ha agradat i t'ha satisfet i t'ha produït plaer, demà he de tornar a fer un plat.
0: El mateix?
1: El mateix. Però intentarem fer-lo una mica millor. Però l'he de tornar a fer. Com a mínim he d'aconseguir i he d'assolir aquell nivell que havíem assolit ahir. I sempre tinc temps de corregir alguna cosa si no ha anat bé. Si jo pinto un quadre, aquell quadre queda.
0: És que a més l'art en això és molt fotut, perquè sempre és millorable.
1: Sempre.
0: I la cuina també.
1: I això doncs em carregava molt. I després que hi havia una sèrie de possibilitats, i a més va coincidir l'explosió digital en tot el que seria il·lustració, i jo havia quedat obsolet, perquè tothom que estava estudiant il·lustració en digital, i jo pintava l'oli. Quan la il·lustració era feta a l'oli, però jo digital no...
0: No hi vas entrar.
1: No, i no sóc gaire digital, diguéssim.
0: És més, si mirem aquestes tres feines, cuina, perruqueria, també el de dibuixar amb pintor,
1: sí,
0: tenen un patró en comú, que és l'artesania, la manualitat. Cap al que dius és el que sempre t'ha tirat.
1: Sí, tot el que sigui treballar amb les mans m'agrada, i continuo dibuixant perquè dibuixo, però ja ho agafarem algun dia, però d'una manera molt més lleugera i pensant també en que sigui totalment efímera, no que quedi. És un dibuix que
0: queda, és per tu?
1: Que és per mi.
0: I la cuina com i quan arriba a la teva vida?
1: Jo suposo que arriba des de petit, feinejant i trastejant amb la meva mare a la cuina, amb la meva padrina, quan s'ajuntaven elles dues i cuinaven. Allò era una meravella. Aquest estiu encara els hi vaig dir, us ajunteu i
0: fem una magdalena de Proust.
1: Alguna
0: cosa. Jo us miro com si fos un nen, sí. Mengem pa amb xocolata, com feu els
1: plats. I aquells arrossos i tot allò, saps? Aquells sofregits i vinga a tallar coses, i n'eren molts i era fantàstic. I una mica això, i després... El plaer que et proporciona. És una activitat humana en què intervenen totes, absolutament totes els sentits. I menjar és fantàstic, a la que ja tens el paladar despert. I, hòstia, és...
0: Però què et porta a dir, m'hi vull dedicar professionalment? Perquè crec que comences, has dit tu, remenant cassoles.
1: No, em va trobar la feina a mi, no jo amb ella. Vull dir que jo em vaig posar a treballar a l'hostaleria mentre estudiava, i llavors una cosa porta l'altra a l'una, i que guai, i hòstia, saps fer anar molt bé el ganivet, resulta que sabia moltes coses que jo no sabia que eren útils, i les sabia perquè a casa doncs havia estat envoltats de peix, perquè venia de família pescadors i peixaters, i després jo sabia fer moltes coses amb un peix que altres companys a la cuina no sabien fer, i quan entres el nen s'encarrega del peix i ja hi ets.
0: Bueno,
1: i t'atrapa, eh?
0: És una carrera llarga.
1: Sí,
0: des que buides un peix a on ets ara.
1: És droga dura. És fantàstic. És que no, jo no podria fer una altra cosa. I tot aquest caos i tot aquest estrès que molta gent diu és que és molt estressant, per mi és meravellós. És el millor ofici del món per mi.
0: D'allò de sarna con gusto.
1: Sí, exacte.
0: No pica. Que en aquestes feines artesanals, no sé si també hauríem de posar la de porter de discoteca que vas fer de joventut, perquè...
1: És que vaig estar molt poc, de porter.
0: O sigui, sempre és molt porter. Cridaner.
1: Sí, és molt cridaner perquè sóc molt musculós, diguéssim.
0: Home, però pots tenir pinta de porter.
1: Dins de totes les coses que havia fet a dins de l'oci nocturn, el de porter va ser molt poquet, perquè de seguida vaig fer de relacions públiques. Llavors...
0: Però la gent diu, parlen de ser porter, no?
1: Sí, com que és musculós, deu ser tonto, i li posem un pinganillo i és el porter.
0: Bueno, un artesà, no? També, sí. També fan servir les mans també, a vegades, i poden deixar la cara feta en quadre.
1: Sí, jo, per sort, no he picat mai a ningú, perquè a més se'm dona fatal, això.
0: No vas fer artesania, eh?
1: No, perquè, hòstia, perquè vagi amb unes sabates que, saps? No has de pagar ningú.
0: Passa, o vés-te'n.
1: Sí, em fot el camp. Però no ho sé, no és un... diguéssim que va ser una temporada que vaig aprendre moltes coses, i és que molta gent té dues cares, i per algú com jo que feia esport, que cuida el que menja, el que beu, el que tot, veure tot aquell món, i en el meu món, ja sigui cuina com a l'oci nocturn en aquella època, hi ha moltes substàncies, no? I aquestes substàncies fa que la gent els afectin. I tota aquella persona que treballa a la caixa i és com superrespectable de dilluns a divendres, perden els papers d'una manera. I aquesta doble cara i aquesta ambigüitat Vull dir, l'assenyalat ets tu perquè ets musculós i ets el porter, però resulta que...
0: Hi ha un estigma en aquesta feina, sí. A vegades, també amb justificacions.
1: Però el que consumia 3 grams de cocaïna i 8 gin tònics i la liava, no era jo.
0: És algú que el dilluns a les 8 està
1: exacte.
0: A l'oficina.
1: Sí, sí. Llavors, una mica... crec que em va fer veure i em va, de, com a aprenentatge, que tot allò que tu veus no és la realitat.
0: És la façana.
1: Exacte.
0: Que no sé si en tens bon record d'aquella època, perquè veient la teva llista de cançons al llapis de memòria, no se m'acudeix massa cosa més a les antípodes que la música de xumba-xumba de les discoteques.
1: Clar, no té res a veure.
0: No t'agradava gens la música.
1: No.
0: És que crida atenció, perquè de les cançons del teu llapis de memòria, la més actual, més actual és de 1981, té 45 anys, i és l'única més que has inclòs de quan tu estaves viu. Sí. Totes les altres cançons teves són d'abans.
1: Sí.
0: O sigui, que això què vol dir? Que no ha entrat nova música a la teva vida, que la música que a tu t'agradava s'ha extingit com els dinosaures?
1: Sí, jo penso que una mica la música... ha de reflectir diverses coses, i una d'elles és l'estat d'ànim. I després té molt a veure amb com som, com ens sentim en aquell moment i com ens fa sentir la música a nosaltres. La música és un art que t'entra i, hòstia, pot canviar. Aquí anem sentint encara l'Elvis aquí, estàs a punt d'aixecar-te i part-te la camisa, depèn del que escoltis, si realment t'entra i t'emociona, si té aquesta capacitat. I l'altra música, per mi no m'entra.
0: Però clar, les teves filles, m'has dit que les grans tenen 12 i 8,
1: sí.
0: O sigui que d'alguna manera t'ha hagut d'arribar un Bad Bunny, un
1: sí,
0: Bad Gial,
1: sí,
0: etcètera.
1: Sí,
0: i
1: bueno,
0: què?
1: Bueno, primer riem molt, perquè li dic que aquest noi s'ha tret els 4 queixals del seny i ara canta. Avui mateix ho grava, coi, no es podria haver esperat un parell de setmanes.
0: I no et diu, papa,
1: sí,
0: a mi m'agrada.
1: La
0: de Nova York, volgués que sí. No entra.
1: Bueno. Aviam on entra.
0: Al cotxe com us ho feu?
1: Doncs la disjò que hi és l'Ona, li deixo el telèfon, ella va posant i després cadascú tria una cançó i ja està, i vam fent.
0: Bueno, democràcia.
1: Sí, bueno, em sembla bé. Ara ella li ha agafat el rotllo aquest del K-pop i després és dur,
0: I ara ve el pot petit, una altra vegada. Amb la Nina?
1: Sí, però el pot petit em fa riure.
0: Funciona molt bé.
1: Sí,
0: és el Rolling Stone dels nens.
1: Sí, les cançons del Mic també, i les canto a pulmó, sí, em diverteixen.
0: Sí, sí, però quan en el cotxe és el torn del Marc Ribas, la cançó que fa sonar ell és I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, sonant al llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954 i és una cançó que el Marc doncs, ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix perquè si anem amb, doncs això, vas amb la Berta en el cotxe i li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, doncs, de coses una miqueta irreverents en el context de 1954.
0: Té una història, em sembla, aquesta cançó, de que era una cançó original d'un grup de gospel de l'Església, que el rei Charles va canviar la lletra,
1: va acabar transformant,
0: va fer enfadar a tothom.
1: Sí, va estar parlant d'una dona que li donava diners, no?, a l'altra punta de la ciutat.
0: Bueno, va escandalitzar una mica el personal. Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc com si hagués tingut un brot, no és així, està
1: passa
0: cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, tu et deuen mirar, a més.
1: Sí, però ja m'és
0: igual. I tu ja, I got a woman.
1: Sí.
0: A més, deus agafar força el cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No, no és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim que, ajudar a crear un concepte.
0: Ets ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta en aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que... la gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem de prendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu-ho.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José Mari Vaquero.
1: Exacte.
0: Que era un gran jugador, I que l'esperem al llapis de memòria algun dia.
1: I el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, que no és... vull dir, que no és res ni carca, ni tibant, ni
0: res.
1: És
0: agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana, producte, sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada, no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens.
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé, i anar-ne prenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se.
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent, i també és la motivació perquè la gent vingui al restaurant. També és diferent. Venen perquè també volen una foto.
0: Ah.
1: I tornen i ja no volen foto quan tornen. Llavors ja tornen pel servei que se'ls hi ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula. Però molt, o sigui, l'starter és aquest.
0: Quan repeteixen és quan tu dius... Bona feina.
1: Clar, aquí ja són clients. Primer ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
0: I té aquest punt morbós, no?, que vas a avaluar, el senyor que avalua el joc de cartes.
1: Clar, tinc dos...
0: És jutjar el jutge del Tribunal Suprem,
1: sí.
0: Una mica.
1: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? Em diuen tots, brutal, brutal. O, això, Arbano, ara ens donaràs les llibretes, no? I jo dic, sí, ja us les donaré.
0: I et demanen peus de porc.
1: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana hedonista.
0: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa, i de fet crec que estàs enganyant a Catalunya, que tothom creu que és el teu plat preferit.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: No. No, no.
0: La gent pensa que sí.
1: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor, ara mateix, hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? Però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar capipota, i ara és trendy. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix.
0: El Parmentier.
1: Sí, que no és ni Parmentier ni la pota de pop és una... Saps? Trobar-me allò a tot arreu...
0: Et va emprenyar,
1: emprenyar
0: i vas decidir...
1: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
0: Tot s'aprofita.
1: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot. S'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
0: Va, les orelles te les deixem a tu.
1: Bueno,
0: I els ulls també.
1: T'he de dir que vaig
0: anar... I el
1: anar...
0: fetge.
1: Oh, el fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
0: I què tal?
1: Bona.
0: Està bona la vulva
1: sí.
0: de vaca?
1: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
0: L'exterior.
1: Sí, perquè clar, dic, hosti, tot... No sé si acabarem. I vam riure molt, però ells era un menú degustació de menuts que l'últim plat em van dir, nosaltres t'aniríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
0: Has de tenir molt d'estómac.
1: Sí.
0: Què t'anava a dir? Tu sí, no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, sí, et plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
1: Sí. Hosti, els hi canvia el panorama del tot.
0: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari. Que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
1: Imagina'm que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
0: Però han passat personatges desagradables, eh?
1: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, eh? I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
0: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
1: I després hi ha una altra cosa, i és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
0: Sí, qualsevol manera és bona sí. de presentar-te. Però vull dir que han passat... Et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut. Jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que sí. Després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
1: Sí.
0: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu també. Tu dius això de... La gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
1: Sí. Per una banda. I després una altra, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós que és el Pino Prestanizzi, que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
0: Carrer Olzinelles, no? Té
1: sí.
0: el restaurant.
1: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses també.
0: Aquest que és on no volia anar no. a menjar l'italià d'Oliana.
1: Exacte, i ell com a italià va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo, saps, com es fan les pizzas. perquè alguna cosa devia veure ell després de 45 anys d'estar fent pizza, que no feia bé un...
0: Que bo, eh?
1: Sí.
0: Dos italians barallant-se.
1: No, no, ell no hi va anar a Uliana.
0: Bueno, alliçonant-se.
1: Sí, però no, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I pues, vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
0: Entenc que, pel que parlem, moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
1: Sí, sí, dius, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
0: Es defineixin.
1: Sí.
0: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser...
1: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora, que hi és molt poc en el seu restaurant, i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina, i no saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut... cadascú té la seva.
0: O sigui, no està brut, està mal netejat.
1: No, o brut, directament. Jo no he hagut... Jo he vist coses que diguin, això és infecte.
0: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig podrida.
1: Anem a posar un exemple...
0: Emmagatzem el menjar.
1: Anem a posar un exemple...
0: Aquell dia només, ni que sigui.
1: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
0: Sí.
1: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu... Però ara imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia, i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no?, faran les coses com s'han de fer. Però és que hi ha molt no professional. I n'han sortit molts. Molta gent que em deia... Me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube de, no sé, de cotxes, però no té carnet de cotxe, que porti a les meves filles per la collada de Toses i a les filles de 40 més d'excursió amb un autocar.
0: I si no permetem això, per què es permet que gent que treballa altres coses capitalitza l'atur i munta un restaurant d'on hi ha de menjar?
1: Clar, són 50 persones assegudes menjant, posant-se dins del seu cos alguna cosa que ha manipulat una persona que no sap manipular. Ja només et dic manipular aliments.
0: Quina por.
1: No hi ha cuinar. Però llavors te'ls trobes i et diuen que són creatius, quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat,
0: sí, que pot sortir de tots els colors.
1: Però que n'hem vist, i n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
0: És cert. I... Amagada.
1: Sí, amagada. Darrere
0: no la veuran.
1: Ostres, no, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina, perquè jo vaig entrar i vaig veure, dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
0: Que això ho ha vist un milió de persones, eh?
1: Sí.
0: Que tens una tapa de vàter.
1: La ruta de la tapa.
0: És una arma de doble fil. Doncs ja hem resolt el dubte que la societat catalana tenia, i jo també, i ara podem avançar. Ha arribat l'hora que soni un altre supermega clàssic del rock dels 50, com és Bebop a Lula.
2: Llapis de memòria. Amb Jordi Manau.

0: Llapis de memòria del Marc Ribas també hi hem trobat a Jean Vincent amb Bebop a Lula, que és una cançó de l'any 1956 que va vendre més d'un milió de còpies i en aquells temps també sonava a totes hores a les ràdios nord-americanes i, de fet, molta gent que l'escoltava es confonia i deia, hòstia, és l'Elvis. Hi ha una llegenda urbana, almenys, que diu que la mare de l'Elvis la va escoltar per la ràdio i va trucar ràpidament al seu fill i va dir, o sigui, has tret aquest tamacle i no m'has avisat? Però és que, clar, no era l'Elvis, era...
1: No era l'Elvis, Jim Vincent.
0: El Jim Vincent. On et transporta aquest Bebop a Lula?
1: Adolescència pura. Aquí sí que és aquell nen que descobria la música, que cantava amb els amics... Tenia uns amics que tenien un grupet de música, intentaven d'això, llavors... diguéssim que jo podia fer cosetes amb la veu i...
0: Cantaves?
1: Mira, sí. I aquesta l'he cantat a la tele, amb la Viviana Vallvé, el bestial.
0: El que no aconsegueixi, la Viviana Vallvé.
1: Em va fer cantar, sí.
0: Et defenses, no?
1: Sí, però tampoc he fet mai res, eh? Vull dir, no...
0: Escoltar,
1: ja està.
0: L'adolescència la passes a Sabadell?
1: A Sabadell.
0: Perquè tu has tingut uns primers anys de vida una mica nòmades.
1: Sí, el meu pare treballava a la Catalana Occident i havia voltat bastant. Vam arribar a Sabadell i la meva mare li va dir que ja no volia voltar més, bàsicament. Llavors ell va encara voltar una miqueta més, però ja Igualada, Terrassa, i després ja va venir aquí, a Passeig de Gràcia 2, i aquí ja es va jubilar a... Catalana Occident. I jo me'n vaig anar a viure a Terrassa. Jo també vaig anar a Brasil, vaig voltar una mica, ja me'n vaig anar a viure a Terrassa i he estat més o menys els mateixos anys a una ciutat que a l'altra.
0: Quants éreu a casa del Ribas Beltrán?
1: 4.
0: Sí,
1: els meus pares,
0: tu,
1: el meu germà i jo.
0: I els estius a Tossa?
1: Els estius a Tossa.
0: Continues anant-hi?
1: Sí.
0: De fet, antigament, almenys en el meu cercle, tothom tenia un tiet que havia jugat a bàsquet amb el Loquillo, i ara tothom té un familiar que ha vist el Marc Ribas a Tossa.
1: Sí, i a Tossa, i a més, jo tinc un dels records infantils més bèsties, que ho són ara com a record bèstia. En aquell moment no em va semblar tan bèstia, i és que jo he jugat amb el Maradona a la platja.
0: A Tossa?
1: A Tossa, amb altres nens. Van venir... A passar el dia i a menjar, o els, no sé si van ser 2 o 3 dies, hi havia el Maradona i el seu sèquit, diguéssim, i el vam veure, el vam avisar, el vam cridar, ell va deixar tothom allà aturat, va venir amb nosaltres i va estar ben bé una hora jugant a futbol amb nosaltres, a la platja.
0: Quina passada.
1: Sí.
0: Si tu deuries tenir 12, 13...
1: Menys.
0: Sí, quan estava al Barça.
1: Sí, quan estava al Barça.
0: Que això és mitjans dels 80?
1: Sí, 85 seria...
0: I, a més, era d'aquests tios que jugaven seriosament sempre, eh?
1: Sí, sí, però, bueno, però va estar amb nosaltres com...
0: Hòstia, va passar millor ell que vosaltres.
1: Sí, però a més a més, és que amb tota la figura que era... ostres, jo ara, més amb la feina que està a la tele, he conegut molta gent que no ha tingut aquesta proximitat amb nens o nenes com va ser el Diego Armando Maradona amb nosaltres, que era el nostre senyor.
0: Ha deixat de joc de cartes, que ha jugat a futbol amb el Maradona.
1: Sí, sí.
0: Futbol
1: sí.
0: Platja, no?
1: Sí, entenc. Futbol platja, sí. I sense pretensions de guanyar res, eh?
0: Va guanyar ell, segurament, amb aquella esquerra que tenia. De petita, tu, quan et preguntaven què vols ser de gran, tu què deies?
1: Veterinari. Tenia clar alguna cosa relacionada amb els animals, m'he acabat cuinant-los. Però sí, veterinari, era això.
0: Culturisme no et passava pel cap encara, eh?
1: Com a culturista, home, jo volia ser forçut, sí. Jo tinc
0: tu volies ser forçut?
1: Sí, jo tinc dibuixos de molt petit, que a més dibuixava molt bé, que el meu personatge preferit era Tarzan, i llavors el dibuixava. Jo volia ser forçut, com ell. I sempre he volgut ser forçut.
0: I com et vas enganxar, això de... pues el culturisme?
1: Mira, comences volent ser forçut i al final ja hi ets.
0: Però ha de ser alguna cosa que signifiqui més que aixecar ferro. O sigui, entenc que ha d'haver-hi una connexió amb alguna cosa, perquè t'hi passes moltes hores. Amb tu vol dir amb tu mateix, no?
1: Exacte. Pensa que ets tu, el ferro, l'aquí, l'ara...
0: Va ser cinquè d'Europa, el 2004.
1: Sí.
0: Això és aixecar sí. molt de ferro, eh?
1: Això és aixecar molt de ferro i després voler patir.
0: T'agrada?
1: Sí, és un repte que et poses a tu de... Són moltes setmanes que només menges allò que està escrit en un paperet i has de seguir entrenant i has de seguir treballant i has de seguir amb energia. Amb l'època de restricció és dura i l'època de guanyar pes, o sigui, et passes mitja vida menjant sense gana i l'altra mitja passant gana. I
0: mentre colles. Fas menjars exquisits per la gent.
1: Sí. Això sí, exacte.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Que veient-te, que estàs més fort que un cubata de poble, entenc que continues entrenant, alimentant-te.
1: Sí, però és això que et deia. Jo, per mi, ara per ara, és una qüestió de salut mental pura i dura. I és aquell refugi que tinc de que estem... estem en connexió total al meu cos i jo, i és aquell moment que només m'importa, l'interessa a mi, a ningú l'interessa.
0: Estàs
1: ni
0: meditant mentre aixeques ferro.
1: Doncs sí, perquè és quan més això, com et deia, més l'aquí i l'ara és allò el que compta, perquè si em distrec o començo a pensar en coses, segurament amb 180 quilos a sobre els ombros em faré mal.
0: Sí. Sí, sí, i tant. Doncs ara ha arribat un moment que és una de les novetats d'aquesta temporada, que l'hem titulat La cançó antillapis, i els nostres convidats els estem demanant que, a més d'incloure les cançons més importants de la seva vida, també incloguin una que, pel motiu que sigui, la detestin, l'odin, el motiu, cadascú tria la seva. Sabeu quina és la cançó antillapis del Mar Ribas? L'Empordà.

0: A veure, Marc, explica'ns què li passa a l'Empordà que et genera aquesta animadversió.
1: Bueno, ja m'ha explicat que he estat en l'oci nocturn i bueno, he treballat amb de tot, no? I llavors també he treballat en un local on vaig descobrir, per un local, de, diguéssim, del perfil d'aquesta gent que va amb assorrer i tot això, saps?
0: Sí, pijos.
1: Sí.
0: I... Aquest sí, despectiu, sí. Que ha de ser.
1: Sí. I que posaven aquesta cançó, els veies allà cantant com aquells, pues, jo dic, estan amb el, com si estiguessin escoltant, jo què sé, els Pistols, Anarchy in the UK, saps? Una cosa que fent-se el...
0: Amb l'Empordà, això.
1: Amb l'Empordà, fent-se els punks, no? De retraiem aquesta cosa de poble i parlarem el català, no? I em feia molta ràbia. I la cançó... també no em sembla massa guai. Vull dir, no és una...
0: Et pot no agradar una cançó, vull dir... Sí, no. El Gerard Quintana potser ens escolta perquè és col·laborador d'aquesta casa, però et pot no agradar.
1: No,
0: i en
1: no.
0: canvi t'agrada una altra, de Sopa de Cabra.
1: Sí,
0: o no,
1: però no, hosti, no em sembla una gran cançó.
0: S'ha fet un himne. L'han fet un himne.
1: Sí, l'han fet un himne per quatre pijos. I, clar... saps? I amb aquella cosa... I...
0: Si et molesta la impostura que es desperta amb
1: sí,
0: l'Empordà.
1: No em molesta sonorament, és a dir, no és allò que dèiem abans, no és el Bad Bunny, que et grinyola, no? O, però, hòstia, no em diu res.
0: No ho entens.
1: No em diu res, i quan veig que s'arrenquen els pèls del pit amb això, dic, doncs no ho entenc.
0: Ara, és curiós que totes les cançons del Dos Llapis de Memòria siguin en anglès i l'únic en català sigui l'Antillapis. Coses que passen.
1: Sí, no... La música... L'accent Busto, mira, veus?
0: Sí, aquests et funcionen.
1: Sí, funcionen. Però la música, els pets, els trobava divertits, però no em diuen massa cosa. Vaig estar a punt de posar La Gallineta de
0: Lluís Llach.
1: De Lluís Llach, perquè sí que és una cançó que en diu moltes coses, en Llach en diu moltes. I, a més, és una cosa que escoltaven a casa, i em sembla poesia pura la manera de parlar del capitalisme i de l'explotació de les classes obreres que fa amb una cançó com La Gallineta. Però com que ja havíem posat una cançó que parlava de política, dic, no la posarem.
0: No, aquí només faltaria que el primer dia ja estiguem jutjant a la gent per la cançó Antillapis que posem, cara que dius Gallineta. Tots els que t'hem vist a la tele hem vist que et portes molts tatuatges, i a mi hi ha un que em crida molt l'atenció, que no és una gallina, però sí que és un ala d'au. Tu tens un ala d'au aquí darrere.
1: Sí.
0: Què és?
1: Llibertat.
0: Llibertat.
1: La meva.
0: Pots desenvolupar?
1: Això és un ala de Xuriguer, i aquelles coses que els acabem buscant una mística que segurament no té, fruit de la casualitat, però jo vull pensar que és fruit de la causalitat, és que cada vegada que he de prendre una sèrie de decisions a la meva vida, aquests canvis, que de vegades passen per dècades, com el mateix joc de cartes, no? 10 anys, ja està, next, una altra cosa. Doncs m'apareix un xuriguer allà on no hauria d'aparèixer. El xuriguer és l'au rapinyaire diurna més petita de Catalunya. I per entendre's, com si fos un falconet molt petit, per la gent que no el tingui present. I, coi, sempre m'han anat apareixent. I jo tenia una sèrie de tatuatges pensats i tot això, i just em diuen que m'agafen a la tele, i els hi vaig comentar, perdona'm, tinc una sèrie de tatuatges, i em diuen, millor que no. Perquè ja em tapaven els braços perquè no se'm veiés...
0: Abrigat a l'estiu, eh?
1: Sí, perquè no se'm veiés musculós, pues, imagina't, sobre tatuat, no? I amb la barba també me la van escurçar com la duc ara, però llavors em van deixar que m'expleiés i anava amb aquella barbota. Però al principi, per anar entrant mica en mica a les cases, i ara seguit tatuant-me, eh? Però això, cada un té un significat per mi, i aquest seria...
0: Em sembla increïble, o sigui, per exemple, tu t'estàs pensant si has de deixar joc de cartes i no, i apareix un xuriguer.
1: Sí.
0: I dius, ja està.
1: Ja està, ja hi ets. Mira'l.
0: És fort,
1: eh? Em ve saludar. Sí, sí.
0: És per tornar-se budista, pràcticament.
1: Amb molts viatges que havia de fer en moments de canvi, doncs ha aparegut. I a més un xuriguer, no és que diguis, mira, jo què sé, un àguila marcenca, un sí, que en veiem molts.
0: Un colom.
1: Un colom sí que diria.
0: Estaries canviant quasi cada dia.
1: Sí, cada dia estaria, hòstia, molts coloms tatuats.
0: Per la Berta, crec que tens un ronyonet tatuat per la teva dona.
1: Sí, tinc una mongeta del ganxet i el ronyó. Ell tenia un ronyó fotut, i és aquest que grinyola aquí.
0: Sí, la teva dona tenia un ronyó fotut i tu vas dir, jo me'l tatuo.
1: Bueno, no va anar ben bé així. Ella, no ho sabíem, estàvem treballant, perquè abans que fos la meva parella era la meva companya de feina.
0: I, els coneixeu treballant?
1: Sí, i estava fotuda i jo dic, portaré, t'acompanyo un metge? Està rara. No, t'acompanyo. I total, que tenia un ronyó que no buidava, no sabien el que, li comencen a fer proves i l'havien d'operar, i la van haver d'operar del ronyó. I a partir del moment que em començo a pintar, doncs em pinto això. Segurament, si no l'hagués acompanyat aquell dia, no haguéssim connectat més enllà del que era l'àmbit laboral.
0: Va ser la guspira.
1: Sí.
0: Acompanyar-la.
1: Sí.
0: Carai,
1: sí, sí.
0: Carai. Mira, és allò de no hay mal que por bien no venga.
1: Exacte.
0: Aquí ho tens. Que, per cert, ara mateix està sonant de fons una cançó que em sembla que d'alguna manera està relacionada amb la Berta.
1: Sí, vam anar a un concert...
0: Això és Stray Cat?
1: Stray Cats. Vam anar a un concert del 40 aniversari de la banda, dels Stray Cats, al País Basc, i mira...
0: Vols que l'escoltem i ara ens expliques? Vinga, que sonin els Stray Cats.

0: veu anar al concert del 40 aniversari dels Stray Cats.
1: I cal dir que ara com li explico què és tot això, no?
0: De... Sí, ja no controlava gaire dels...
1: El món del rockabilly, no? I dic, com li explico ara tota aquella colla? Allà tots disfressats amb sabates de colors i tupers. I li vaig dir, segurament veurem més calvos que tupers, per una qüestió...
0: d'edat.
1: D'edat. Però jo ja havia anat a Barcelona a veure'ls i tenia moltes ganes de tornar-los a veure i veure que amb aquests 60 i pocs anys que tenen, però són 60 i tants anys, encara tenen tant rock and roll a sobre i el contrabaixista encara s'enfila al damunt del contrabaix i tot era molt guai. I va ser com la primera sortida i a més és que sóc molt fan de la banda.
0: Bueno, clar, és un win-win, l'havies de posar sí o sí, perquè ho suma tot. Amb la Berta teniu tres filles?
1: Amb la Berta una. I les altres dues és del meu anterior matrimoni.
0: Ah, disculpi.
1: No, home, no, ja veus tu.
0: Què tal això de tenir tres? A més, sent pare de la Nina que amb 49, no?
1: Amb 49, sent pare de la Nina i què et diria?
0: Has notat molt canvi de 2 a 3?
1: No. I no, perquè, clar, les altres vaig notar més d'una a dos.
0: Aquest l'he notat jo, aquest és...
1: Perquè, clar, les altres dues ja són molt grans... És a dir, funcionen soles o gairebé tot. I a més, estan hiperabocades a la germaneta que acaba de venir. Llavors, és... i és encaixar-ho tot, encaixar-nos tots, encaixar tota la manera de funcionar que tenim, una manera de funcionar que de vegades sobta, però... tenim molt bona relació amb la meva exparella.
0: Això ajuda moltíssim.
1: Tenen molt bona relació la Berta i la Judit, que és la meva exparella. Llavors, malgrat i tenir una custòdia compartida, les nenes que ens veiem cada dia, és una cosa típica que m'agradaria que tothom pogués viure, no? Simplement hi havia una relació que ha deixat de ser una relació de parella, però segueix sent la mare de dues nenes i tots de vegades sembla que sigui un harem, no? Perquè estem plegats moltes hores i molts dies i tot això doncs ho fa més fàcil tot.
0: La flexibilitat i el bon rotllo.
1: Exacte, ho tenim tot molt, molt fàcil i jo no tinc temps de trobar a faltar les altres dues perquè les veig cada dia, perquè a més es guarden dies d'exclusiva. L'Ona, per exemple, a mi em demana un berenar els dilluns que el tenim sempre des de que és molt petita,
0: el nostre moment.
1: El nostre moment. I l'altre em demana també uns altres, i així, una mica que t'has de mirar d'anar repartint com pots, però és una bogeria. Però com tot, és que no puc dir que sigui més bogeria que tenir dos programes de tele, un restaurant...
0: Tot suma, Marc?
1: 12 persones en el teu equip del restaurant, que són 24 problemes, perquè sempre hi ha alguna cosa, sempre algú té alguna cosa... A més, són 48 satisfaccions, també, no? I a casa, doncs, et passa el mateix. O sigui, ara tens això, ara tens l'altre, ara tens aquest... I vas de bòlit, però és que...

0: fa aproximadament unes 3 hores, doncs el Servei Català de Trànsit informa ja que fa una estona ha quedat normalitzada totalment la circulació en aquesta autopista a l'altura de Maçanet de la Selva. I a Lleida, els Mossos han detingut un home per atracar a punta de pistola un supermercat. Això va passar dimecres. Els agents després se n'en van adonar que es tractava d'una arma d'aire comprimit i avui el detingut passa a disposició judicial. Mercè Marc.
1: 50 anys té l'home, s'ha detingut avui com a presumpte autor d'un robatori amb intimidació en un supermercat del carrer Pallars de Lleida. Va passar dimecres, passades les 12 de la nit, quan un individu va amenaçar els treballadors amb una arma de foc i va robar els diners de la caixa. La investigació policial ha permès detenir-lo aquest diumenge i recuperar l'arma que els agents han comprovat que era una pistola d'aire comprimit. Passa a disposició judicial durant aquestes properes hores davant del jutjat de guàrdia.
0: I el Tribunal Suprem ha confirmat 18 anys de presó per l'home que va matar el seu soci i va abandonar el seu cos a una carretera de Cabanelles. A l'Alt Empordà, informa Marta Altimir.
2: Ara ja fa 5 anys que Florin Petco, l'assassí, va apallissar la víctima, el va posar dins d'un cotxe i va conduir fins a la carretera. Abans d'abandonar-lo, però, el va apunyalar diverses vegades per tot el cos. La víctima era el seu soci i acabaven de discutir per un tema de drogues. Tot i que l'Audiència de Girona va decretar 22 anys de presó, ara el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha baixat la pena a 18 anys, després que s'eliminés el delicte de carnissament, ja que consideren que la víctima ja estava inconscient quan el va apunyalar.
0: Aquestes i altres notícies, com sempre, les teniu ampliades a sercatalunya.cat i també actualitzarem la informació d'aquí a una hora. Ara arribem a les 4:05 de la tarda.

0: Ser Catalunya.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraud i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Colomina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: Gràcies als nostres tertulians, Llucia Ramis, Joan Bordeus i Clara Blanchard.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Bueno, yo la verdad le tengo que agradecerle a Moon Travel, que es la empresa que lleva Marta, que me dio la posibilidad de poder hacer este sueño, porque yo tenía un sueño de hacer un 5000, y entonces ella, como nos habíamos contactado varias veces, pues me lo propuso, y tengo mucho que agradecer a Marta y a su Moon Travel y a Araras Travel, que fue los guías que estuvieron allí en el Monte Araras para poder subir.
1: La Marta, ella, hasta aquí.
2: Bona tarda.
1: Amb quant d'amor et mires al Daniel? Es nota que te l'estimes.
2: M'estimo moltíssim. La veritat és que el factor de conviure junts, d'anar-te coneixent, compartir somnis i reptes, té dues vessants. O t'uneix molt o mai més. I en el nostre cas, la veritat és que ha establert més enllà de lo que és l'activitat en si, pues, una amistat i una estimació i admiració profunda.
1: La Marta Escalé és guia de muntanya i és una de les cinc, perquè n'hi ha cinc, instructores d'inclusió que hi ha a Catalunya. Per què animes el Dani a pujar a l'Ararat, tenint en compte que no hi veu, que no hi sent i que és difícil?
2: Matitzo, som cinc guies de muntanya que som instructors. Hi ha més instructors d'inclusió, però que a la vegada compaginem el que és el guiatge amb la inclusió. En aquests moments a Catalunya tenim més o menys registrat cinc persones. Per què l'animo? Pues l'animo com a qualsevol altra persona, perquè per mi la muntanya és el meu hàbitat, és la meva passió, i pues m'agrada poder compartir-ho. En el cas de Daniel, és una persona que vaig considerar que tenia la preparació física, la motivació i la capacitat mental de poder fer un repte com l'Ararat. Havíem compartit algun altre repte, com ha estat la Rupit Taradell, que va ser un repte bastant important.
1: Però aquí de l'Ararat, perdona que expliqui, l'Ararat és un volcà, sí. amb el cim més xato del que seria el volcà que pintem quan som petits, és mastodòntica.
2: Sí, és una mole.
1: És gegant.
2: És una mole bastant impressionant,
1: sí.
2: I
1: nevada,
2: qualsevol lloc de dalt a baix la veus. Aquest any hem tingut la sort, diguem-ne així, de que és la primera vegada en 25 anys que quan nosaltres vam anar-hi per Sant Joan estava tan sumament nevat. És a dir, ha estat un any de molta, molta neu. Això en certa manera ens pot beneficiar.
1: Dius la sort, però això és vol dir, Daniel, que t'havies de portar crampons. Que no és fàcil, no és tan fàcil caminar amb crampons.
0: No, la verdad es que bueno, que tiene su misterio, ¿no? Progresar con crampones, ¿no? Lo que sí es cierto es que bueno, el terreno es totalmente diferente, poder caminar sobre hielo o nieve a hacerlo sobre una variabilidad de piedra, roca, pero también es cierto que tuvimos la suerte de encontrarnos con todo nieve, pero también tuvo el inconveniente que el campamento que se tenía que montar a 4.200 no se pudo montar por la cantidad de nieve que había, y luego, bueno, las problemáticas que te da el caminar sobre uh-huh. tanta altitud en hielo o nieve, que te hundías, tenías que volver a salir con mucho esfuerzo, a lo mejor te volvías a hundir, otra cosa.
1: I recordo, o sigui, el Daniel és la primera persona sorcega, que puja a l'Ararat. Com es fa? Com el guies?
2: El guiem...
1: Perquè hem vist el vídeo, però perquè els oients no l'han vist.
2: Vale. Normalment el guiatge amb persones sorcegues o amb persones amb discapacitat sensorial es fa a través d'una barra direccional. És una barra recta, completament extensible en el nostre cas, que el que permet és portar dos guies. La persona amb discapacitat sensorial normalment va guiada per dos guies, un guia anterior i un guia posterior, i la persona va en el mig. La persona, el guia que va al davant, és el qui busca quin és el millor traçat, va notificant i retransmetent, diguem-ne, tot el que veus i que li pot ser d'ajudar amb ell en el que és la progressió.
1: Li fas d'ulls, vas dient, aquí hi ha una
2: la veu
1: pendent...
2: És els seus ulls.
1: La veu
2: del guia de davant és els seus ulls. Llavors, no només li retransmets el que hi ha, sinó també el que pot sentir i experimentar. O sigui, no és hi ha una pedra aquí, hi ha una pedra allà, sinó si hi ha alguna cosa que tu creus que val la pena, doncs la comparteixes amb ell perquè ell també pugui gaudir de les sensacions, les emocions i el que pot transmetre a la natura. Mm. Llavors, la progressió en aquests casos és així. Val? I la persona de darrere és la persona que fa com de timó, acaba de verificar. La barra, a part de ser un suport que delimita, diguem-ne, on acaba el teu traçat...
1: És una barana.
2: Per a vegades funciona com a barana. Vale? Hi ha gent que sí que es repenja molt i la fa servir com a barana de veritat, i altra gent que simplement, com és el cas del Daniel, és simplement marca i delimita on acaba el camí cap al cantó de la vessant de la muntanya. La progressió és aquesta, i a través de la comunicació, bàsicament. O sigui, és un anar narrant constant el que et trobes, el que vius, el que passes, el que camines, com avances, com deixes d'avançar.
1: Jo li vaig advertir al Daniel que li faria una pregunta que va dir, ui, aquesta és la pregunta del milió, que se la poden preguntar molts oients també. Per què pujar a un lloc tan alt quan no pots veure el paisatge? I pot semblar una pregunta absurda, però quin és el gaudi que hi treus de pujar si no pots veure? I evidentment jo sé la resposta i som una mica sensibles, és lògica, però segur que t'ho pregunten a vegades. Per què, si no veus res, no veus el paisatge?
0: Bueno, lo que sí es cierto que normalmente las personas que no tienen problemas de visión, todos los sentidos los centran en la vista. Normalmente los que no tenemos la gran suerte de tener la visión, pues lógicamente desarrollamos otros sentidos y podemos experimentar lo mismo que experimentan las demás personas, pero por otros sentidos por los cuales los tenemos mucho más desarrollados, como puede ser el olfato, el oído, la percepción del espacio, la brisa cuando te da la percepción de la piel, ¿no? Uh-huh. Y luego también es muy importante que los guías también te van complementando, te van describiendo, no solamente, como ha dicho Marta antes, la variabilidad y los obstáculos que tiene el terreno, sino por dónde estás caminando, si es un valle, es una montaña, si tiene una forma determinada, si tiene una vegetación determinada, o sea, muy importante. Normalmente lo experimentamos prácticamente con otro sentido, pero la sensación y las emociones, yo diría que suelen ser las mismas.
1: Daniel, Marta, deixeu-me que saludi també, podeu estar-vos aquí tranquils i escoltant, perquè aquesta és la primera història de la que us parlàvem. Són amb mi aquí també la Gavi, 66 anys, pateix ceguesa total i està amb la Leila, que és l'acompanyant voluntària. Aquest estiu vam formar part d'una expedició que va coronar el Magún, espero que ho dic bé, és una muntanya del Marroc, de 4.000 metres. Gavi, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Imagino
3: moltes
1: que...
3: gràcies per convidar-nos.
1: Gràcies a tu per ser aquí. El que ha explicat el Daniel, imagina que et ressona per totes bandes.
3: Sí, el Daniel ho ha explicat molt bé. Jo voldria afegir més la part emocional.
1: Endavant.
3: D'aquestes coses rares que fem les persones que no hi veiem. Vaig començar a fer muntanya més aviat per canalitzar precisament la manca de visió. Quan un comença a perdre la visió i tens unes certes circumstàncies personals, doncs sempre hi ha alguna veu que et diu, i per què no t'apuntes a fer tal cosa o tal altra? I així, cap a l'any 2000, vaig començar a fer muntanya, trekking, després les mitges maratons, i
1: uau,
3: afegit a això, sense cap tipus d'avís, em van portar a la Pica d'Estats, que va ser la meva primera muntanyeta alta.
1: No és fàcil, la Pica.
3: Bueno,
1: té aquella part grimpada del final.
3: Sí, sí, realment, bueno, això va ser el meu bateig. A partir d'allà és com si la muntanya et crida, perquè al principi dius mai més, mai més torno a fer una cosa així, però i tornes. I, bueno, vaig començar fent el Tup Cal, al Marroc, també. L'any 2004. I a partir d'allà, entre trekking i anar pujant muntanyes i muntanyetes, doncs vam arribar a aquest estiu a pujar al Magún.
1: Al Magún. Gavi, en el teu cas, tu et quedes cega total als 30 anys.
3: Sí.
1: Imagino que el primer moment, ja he vist que feies moltes coses, però no et va fer por el fet de ser una muntanya que és complicat, que el terra és irregular, que passen mil coses?
3: No, precisament, bueno, això va amb la persona. Jo sempre, hasta de petita, he sigut bastant intrèpida, o com deia la meva estimada àvia, jo sóc argentina. L'Argentina, les nenes que pugen als arbres i juguen amb els nois, se'ls hi diu machones. I llavors, sempre m'ha agradat pujar arbres, pujar-me als sostres de les cases. I bueno, sempre he tingut una predisposició a fer aquest tipus de coses sense por. No he tingut mai por quan he pujat a la muntanya. I si cap, diria que has de tenir total confiança amb la persona que va amb tu, amb el teu guia. Sense els nostres guies, lògicament, no podríem fer res de lo que clar. Fem.
1: Aquí, precisament, al teu costat, m'encanta també, Leira, com t'estàs mirant a la Gavi, crec que estàs emocionada.
2: L'admiro molt, perquè he après molt d'ella. D'ella i de tots els que he guiat en aquests 3 anys que porto guiant a la muntanya.
1: Tu ets acompanyant voluntària.
2: Sí.
1: Quin és el teu... Ara que heu pujat a aquesta muntanya del Marroc, quin és el teu paper? Ara ho explicava molt clar també la Marta. Hi ha una barra...
2: Sí, és on ho he explicat perfectament.
1: I tu estàs davant
2: llavors,
1: o darrere també?
2: Com som diversos guies, ens anàvem tornant. O sigui, podem anar o davant o darrere. No anem sempre davant o sempre darrere, no? O sigui, ens anàvem tornant. En aquest cas, també Daniel venia, i també va venir Daniel, el Magú,
1: sí,
2: nosaltres.
1: Sí, és que sí, estan creuades les històries, ho sé.
2: Sí, i va ser espectacular. Per mi, una experiència inolvidable, perquè vaig acompanyar la Gavi, que m'ho va proposar, i sense ella jo no hagués pujat.
1: Tu, Leila, quan arriba en Nadal, quan va arribar el Magú, què penses? Ella parlava de les emocions...
2: Bestial.
1: La teva?
2: Bestial, per les dues, perquè vam conviure, vam dormir juntes a la tenda, tota aquella setmana vam conviure tot el que envolta a pujar al Magú, no? Mm.
1: Clar, dormiu juntes a la tenda i és important perquè pot tenir, no? Anar a fer un pipí fora
2: tot.
1: De la tenda, l'has d'acompanyar.
2: No, és tot.
1: Aquí hi ha d'haver una...
2: Compenetració.
1: No? Una compenetració.
2: Sí, i que ja ens coneixíem. Potser ja va... Quan m'ho va dir, va pensar que jo seria capaç de fer-ho i acompanyar-la. I jo estic molt agraïda amb ella perquè va confiar en mi.
1: I Marta, per exemple, quan hi ha algun... moment crític, perquè n'hi ha d'haver, per molt que el Daniel expliqui que tot va bé i que van avançant, qui anima aquí? Qui és més fort?
4: Bueno, depèn de les circumstàncies, no? Però en principi, com a guies professionals, el que intentes és minimitzar el que són els riscos, i a vegades els riscos són més mentals que físics, no? O reals. Llavors, el fet de capacitar i motivar a vegades salva aquests moments de crisi que pot haver-hi. La veritat, comentar que en la nostra experiència a l'edat aquest any, ho comentàvem abans, va ser molt plàcida, molt fàcil. Vam començar sent un grup perquè l'experiència des de Moon Travel la vivim des de que la inclusió no és adaptar un activitat, sinó que la persona o qualsevol persona es pugui integrar.
1: És que aquí està el tema.
4: Van començar sent un grup i la veritat és que persones totalment desconegudes, o sigui, jo sí que coneixia alguns dels integrants i altres no, i vam acabar sent un equip. I per nosaltres el factor d'acabar sent un equip és el que acaba transmetent això que dius, l'admiració, el carinyo, que va molt més enllà d'una sola activitat.
1: Jo pensava ara... Gavi, si una persona que s'està quedant cega, no? Té síndrome de Duchenne, per exemple, el Daniel ens ho explicava ara, una persona que, o de naixement, l'animaries i tu pots, i que sempre li hagi tret la muntanya, però que ni s'hagi contemplat la idea de poder-ho fer, l'animaries?
3: Sí, és clar que sí, que l'animaria. Sec o no sec? Perquè realment, bueno, jo vaig fer moltes muntanyes a tota la península, diguem-ne. Uh-huh. He fet tota la major part de les muntanyes altes de la península. Vale, tens una preparació, més o menys. Però quan jo vaig conèixer la Leila, que la vaig conèixer com a voluntària guia de les sortides de trekking, les que són més aviat que es pot apuntar a tothom, jo vaig veure amb ella una certa capacitat de no sé, li vaig veure energia, predisposició, ganes d'aprendre, i per això pues, li vaig proposar amb ella, precisament. Ella en principi em va dir: ai, no sé si podré. És clar que podràs. És que, com ha dit el Dani, és la preparació mental més que la física. Perquè per pujar a la muntanya, la muntanya és molt bonica, però a la muntanya pues, fa vent, fa molta calor, molt fred, uh-huh. Pot venir una tormenta elèctrica, pots trobar-te camins que no estan plens de pedres, plens de branques, o de tot, pots uh-huh. trobar de tot. I per trobar-te això de tot has d'estar preparat, uh-huh. preparat mentalment, per no tirar la tovallola, com aquell que diu, no? Preparat per dir: no, jo he vingut a gaudir d'aquesta muntanya i ho faré.
1: Home, jo no tiraria mai la tovallola amb aquestes guies que heu tingut, amb la Marta.
3: Oh, són fantàstiques.
1: La Marta i la Leila. Teniu muntanya... Daniel, tens alguna muntanya que vulguis fer en el futur, per acabar?
0: Bueno, nosotros tenemos...
1: Ahora dirá l'Everest, ¿saps?
0: No. hacer un trekking por Georgia, que aquí la Marta explicará mejor el tema de...
1: Bueno, en parlarem quan torneu a Georgia. Hi ha alguna muntanya, Gavi, que tens en ment?
3: Bueno, jo... Diguem-ne que jo espero que algú em proposi.
1: Però no, Leila, tens feina, teniu
3: però
1: feina.
3: No tinc en ment com a, diguem-ne, com a somni, així no em plantejo...
1: El que vingui, vindrà,
3: bueno,
1: el que et proposin.
3: M'ho penso i tal. En aquest cas, nosaltres... també hem de donar les gràcies, tant el Dani com jo i tots els que hem coincidit a la sortida del Magún. Bueno, les úniques persones amb discapacitat visual érem ell i jo, i les 10 persones restants, totes,
1: us van acompanyar
3: totes
1: molt
3: són
1: bé.
3: Muntanyers, coneixedors de la muntanya i tal, no? Cas Baitrans, que es diu l'empresa que va organitzar aquest viatge, era el primer cop que diguem-ne que s'atrevia a fer un pic tan alt amb persones amb aquest tipus de discapacitat.
1: Doncs bravo per ells. Daniel, Marta, Gavi, Leila, moltes gràcies per venir al balcó. Em quedo amb aquesta frase que dèieu: és clar que podràs, no? Es pot. Són històries inspiradores, que potser avui ens fa molta falta. Tothom que ara acaba l'estiu, hi ha molta gent amb projectes. Escoltar-vos ha estat un plaer. Moltes gràcies, Daniel. Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies a tots, Gavi i Leila. Moltes gràcies.
5: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Joan, què recollim del dia?
1: El que ha marcat avui el dia és la primera entrevista al president Pedro Sánchez des que fa un mes va esclatar la crisi a Ceuta. Ha estat aquí a la SER, ha descartat la participació del Marroc en l'entrada massiva de migrants.
2: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
1: De seguida en parlarem a la tertúlia, avui amb Clara Blanchard, amb també Joan Bordeus i amb Llucia Ramis. Aquí a Catalunya, dos cessaments importants a la Generalitat, els número 2 de dues conselleries, Interior i Educació. En el darrer cas, la consellera Esther Niubó ha acomiadat la secretària general del Departament d'Educació i ha obert expedient disciplinari a tres funcionaris pel desastre a les proves PISA. Errors a l'organització han fet que els resultats dels alumnes catalans quedin invalidats per l'OCDE.
3: Jo penso que el cas de PISA és una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem. Les persones que tenien el deure de coordinar aquestes proves i supervisar-les no van estar a l'alçada.
1: No sabem encara qui serà la substituta o substitut. En canvi, la nova secretària i número 2 de Núria Parlon serà Joana Ricardo, al càrrec del departament que substituirà Tomàs Carrión. Ha deixat el càrrec per motius personals i decideix tornar a ser funcionari de Medi Ambient a Santa Coloma de Gramenet. I en les darreres hores hem conegut la mort de l'actor Francesc Garrido als 56 anys.
4: Nosaltres que no sé què és el que fem aquí, Natàlia.
1: Havia participat en diverses sèries de TV3, Estació d'Enllaç, Cites, també va sortir a pel·lícules com Mare Dentro, Balandrau o Barcelona 1714, ha mort d'un infart. Recordem que també havia participat en obres de teatre sent una cara visible del panorama cultural català des dels anys 90. I en cultura, Josep Montero, cantant d'Oques Grasses, serà l'encarregat d'escollir les cançons del piro musical d'aquest any de les Festes de la Mercè. Espectacle, el piro musical que tanca les Festes de Barcelona diumenge 27 en un espai nou, la platja de Nova Icària, recordem, perquè la Fira de Barcelona està en obres.
0: Anna Palet, ve estar acostumant a aquesta sintonia.
5: M'estic acostumant ja, què tal? Com
0: Quina
5: esteu?
0: Quina il·lusió, benvinguda a la família del balcó. La Palet
5: Moltíssimes
0: farà
5: gràcies.
0: La graderia del balcó. Avui no, perquè hi ha...
5: Avui tenim un Barça-Rayo Vallecano, molt bon partit per començar una temporada, però demà sí que primera graderia del balcó a partir de 8:45 i fins les 9 del vespre de dilluns a divendres, i a sobre és un dia, vaja, que ni triat a propòsit, perquè enganxarem amb les darreres hores del mercat de fitxatges, per tant, és que ja està, l'emoció està servida.
0: Palet, has de saber que la meva cultura esportiva és gran.
5: No passa
0: res. I que sempre faràs una tasca, l'ha fet molt bé, sempre en teje, i sé que tu s'ha continuat perfecte.
5: Agafem el relleu amb molta responsabilitat, que ha deixat el teje en aquest programa, però vaja, jo crec que l'esport el pot entendre tothom.
0: S'ha d'anar de l'Aquí Catalunya i la Palet farà la graderia, ens ho passarem bé.
5: Això és el més important sempre.
0: Gràcies,
5: Moltíssimes
0: Palet,
5: gràcies.
0: Fins ara. Jordi Carbó, com estàs?
6: Què tal? Ben tornats. Bona tarda.
0: Què m'estàs? L'home que més ha suat aquest estiu, fins que no te'n vas anar de vacances, per explicar cada dia pugen les temperatures.
1: I incendis, eh?
0: Incendis.
1: Ha sigut un estiu en què hem parlat molt d'incendis.
6: Per això, l'últim incendis, ho hem anat comprovant, no? No se l'han tingut el que va passar el mes de juliol, ja que agost, curiosament, hem tingut més humitat, això ha volgut dir també més sensació de xafogor, però menys mal que no es va repetir l'1 de juliol, perquè aquí a Catalunya, a altres llocs de la península, no, però aquí a Catalunya juliol pintava, sens dubte, molt malament. I clar, ara estem en aquelles situacions que a la majoria de la gent li encantaria que diguéssim s'ha acabat l'estiu, no? S'ha acabat la calor.
0: Això és el que et pregunten, quan acaba
6: però
0: això?
6: Hi ha un col·lectiu no despreciable de gent que tot just ara comença les seves vacances d'estiu. De manera que com podem conjugar tot això? Ho intentarem fer, va. No marxa l'estiu.
0: Val.
6: No serà tan bèstia com les últimes setmanes, però prepareu-vos per aquesta setmana, perquè passarem molta, molta calor. Com ho veus?
0: Com l'última que passarem calor, o què?
6: No m'atreveixo
0: no,
6: a dir-ho.
0: No t'atreveixes.
6: És bastant probable que a partir del 10 sí que hi hagi més moviment, però és que tot s'està sortint de mare, recordem. Vam començar a finals de maig i ens aproparem a mitjans de setembre amb un ambient, no només d'estiu, sinó d'estiu molt calorós.
0: D'estiu molt
6: però,
0: calorós.
6: Va. Anem al més immediat,
0: Vinga.
6: Que és el que tenim més clar. Ara creixen algunes nuvolades cap al nord, pot caure algun xàfec al Ripollès, cap a l'Alt Empordà, poca cosa, també cap a la Garrotxa, i en general durant la nit no hi haurà massa passar núvols i la temperatura podrà baixar, de manera que demà al matí l'ambient a gran part de Catalunya serà agradable o fins i tot fresc. Mínimes arran de costa que encara se situaran molt per sobre dels 20 graus. La ciutat de Barcelona continuarà amb el seu particular infern, amb mínimes de 24 graus, 23-24 graus. I després ens espera un dimarts amb molt de sol, fins ben entrada la tarda i amb temperatures molt semblants a les d'avui. Després, a mesura que avanci la tarda, veurem més núvols a la costa i per litoral, com a molt deixaran quatre gotes. I a l'espera de que a partir de dimecres, en endavant, les temperatures pugin i arribem a valors propis de la canícula durant la segona meitat de la setmana.
0: Doncs que bé, Carbó.
6: És el que hi ha. Ho sento.
0: Demà actualitzem. Una abraçada molt gran.
6: Salut, que vagi molt bé.
0: Antoni Suárez és el control de so. Una temporada més que faríem sense Antoni Suárez. Ara són les 7, no, just 7:45 d'aquest dilluns 31 d'agost. Estàvem esperant aquest moment. Joan Bufill.
1: Tu sobretot, sí.
0: Què ha de sonar?
1: Tini.

0: la tinc, jo crec que tots els oients ja la tenen ubicada, si no, jo els ubico. Una de les grans estrelles del pop argentí, més conegudes arreu del món, si no la que més, es diu Tini Stessel, però es coneix també com la Tini Tini. Ara mateix està fent gira, que es diu Futura, és una gira enorme que va començar l'octubre. 9 concerts consecutius, més de 300.000 persones a Buenos Aires. És un macroespectacle que està fent a Tecnòpolis, a un estadi a Buenos Aires, un espectacle que, per cert, també arriba a Barcelona, al Palau Sant Jordi, amb 3 concerts seguits, 22, 23 i 24 del pròxim mes de gener. I aquesta gira, la cosa és que és una retrospectiva de la seva carrera, i direu, la Tini és molt... té una carrera extensa, té 27 anys, però ella, la Tini, la cosa és que va començar el món de l'espectacle amb 14 anys. Aviam si us sona això. Que ara igual són postadolescents, els hi sonarà la sèrie Violeta a Disney, que va començar el 2012.
1: Violeta era aquella mena de la Neguet Lleig, una mica, era una nena...
0: Sí, és que jo no la vaig veure massa, aquesta.
1: Va estar censurada a casa.
0: Doncs la Tini...
1: Em sap greu.
0: La Tini és Violeta, allà va començar la seva fama, per la seva fama, per tant, també estem parlant d'una ex-Disney, aquesta sèrie que es va transformar a 140 països, també a Espanya, i llavors, des de fa més d'una dècada, ha tingut una carrera musical plena d'èxits, té llavors 6 àlbums. Aquesta és una de les seves cançons més famoses, de l'àlbum Cupido, aquesta cançó que té amb la Maria Becerra. Miénteme també ha tingut altres col·laboracions amb altres popstars argentines, com aquesta que també saps molt bé, Anna, que és la Emilia. Doncs per què parlem de Tini? Resulta que després de 15 anys ha acomiadat el seu pare, Alejandro Stessel, que havia estat el seu mànager des que va començar la seva carrera. Això fa molts dies que s'està parlant, doncs, arreu de l'Argentina.
2: Un conflicto muy serio, porque Tini Stessel es una de las artistas argentinas que más ha facturado, trabaja desde los 10 años.
0: Què ha passat? Per què ha acomiadat el seu pare? Doncs estan publicant... Ha acomiadat el seu pare. Estan explicant als mitjans argentins diferents motius, coses que han anat passant fins que ella ha dit prou i li ha dit ja que no al seu pare. Primer, de cop, segons expliquen aquests mitjans argentins, la Tini va anar un dia a intentar comprar-se un bolso i la targeta de crèdit li va sortir denegada.
3: Aparentemente ella habría intentado comprar una cartera que salía 2.500 euros y le dijeron, che, mira, en tu tarjeta o en tu cuenta tenés acceso a 2.000 euros. Lo cual
4: es absolutamente...
3: Lo cual es absolutamente...
0: La Tini no es podia comprar un bolso de 2.500 euros perquè tenia un límit a la targeta que no li permetia. Després, també explica la revista Hola que la Tini està a punt de casar-se amb Rodrigo de Paul, futbolista de la selecció argentina. S'haurien intentat comprar una casa a Miami i el seu pare no li hauria deixat. I finalment aquí és quan la Tini, que està preparant el casament amb Rodrigo de Paul, es produeix un fet que és la baralla definitiva amb la qual acaba amb aquest acomiadament del seu pare. El mitjà Infobae explica que la Tini, que s'està a punt de casar amb Rodrigo de Paul, encarrega una auditoria dels seus béns. Veu, de cop, ella que no té cap participació ni cap control de totes les empreses que gestionen la seva imatge, la música, els contractes comercials, els ingressos de les gires, tot està a nom del seu pare. I ella no té res.
1: Quin perla, no?
0: Segons la periodista, la Noelia Antonelli, també argentina, aquesta auditoria, de fet, demostra que només amb la gira que està fent ara, la Tini ha generat 43 milions de dòlars i d'aquests, ella n'ha rebut 300.000. Perquè no existe universidad en la que enseñan a amar como... I a tot això, doncs, s'ha recuperat una entrevista molt reveladora ara que va fer Tini al diari Clarín fa 10 anys, el 2017. Deia això.
5: Sí, no plegan, papá, para salir a...
6: ¿Qué valor le das al dinero?
5: Soy una... O sea, porque soy más colgada. Yo le sigo pidiendo plata a mi papá para salir a...
6: No te creo.
5: Conocer a mis amigas. Te lo prometo. Obviamente que soy consciente.
0: Venia a dir que ella encara, quan ja era molt famosa, li demanava sempre diners al seu pare per qualsevol cosa que havia de fer, que mai havia mirat els diners i que simplement el fet de que fos el seu pare el seu mànager el que li feia confiar, doncs, que el seu pare volia el millor per ella mateixa. Així que aquest cas recorda molt el cas de la Britney Spears, tot i que en aquest cas, bueno, sembla que ella ho ha pogut resoldre abans.
1: Estava pensant
0: i a punt de casar-se amb el Rodrigo de Paul.
1: Amb la Britney estava pensant en d'un altre món, amb l'Arantxa Sánchez Vicario. No va passar una mica això? No ho sé.
0: Se'n va donar molt...
1: Si algú coneix la Tini d'aquesta taula, que aixequi la mà. Bordeus, tu tampoc?
7: Jo... Mare de Déu, senyor. No, gens. No,
1: Tini, gens. Però tu has dit que és...
0: Bo, home, fa 4 Palau Sant Jordi al mes de gener tots
1: no,
0: venuts.
1: No ni Lucía quota... Ramis, ni Blanchard.
8: Bon vespre.
0: El Claudio Matas sí que la coneix.
1: Claudio Matas la coneix. I també el Guillem i la Laura la coneixen.
0: Clar, home.
1: Toni Suárez, coneixes la Tini? Tampoc. Vale.
7: Com quan es va fer famosa Nicki Nicole, tenen aquests noms. Hi ha una continuïtat, no?, amb el naming de...
0: És que fins abans de la Tini, no escoltàvem música argentina de popstars argentines. Ella va ser la primera. Després
1: ara, és quan, ara és quan en Josep Ramoneda diu jo conec a Tini, Tini. No, no, no.
4: No us enganyaré pas.
1: Què deia, Lucía? Ja està. Deixeu-me posar, que ara saludarem, que ja estan aquí, els nostres tertulianos del dilluns. Una pausa, que avui estrenem secció, ja veureu.

0: Josep La Moneda, bona tarda, com
1: bona
0: estàs?
1: Bona tarda.
0: T'agrada la sintonia que t'he triat?
1: Sí, no està mal. Si dius que em podria ser útil per Begur, doncs sí, per pujar al castell, un bon acompanyament.
0: T'hem imaginat tots amb aquesta sintonia caminant feliç.
1: Amb aquesta musiqueta, perfecta.
0: Està bé. Josep, que són molts anys d'entrevistes, molts dimarts de coneixences extraordinàries, però hem decidit aquesta temporada plantejar-nos un repte nou, que és fer-nos una pregunta, bé, de fet te la fas tu, i amb la resposta.
1: No la fas tu.
0: Te la faig jo, però tu la penses i tu la contestes. Hi ha poques persones al món. Sí, exacte, està lligada a un concepte, perquè realment amb els temps que estem vivint està molt bé fer bullir el cap. La pregunta és oceànica, deia jo aquest matí, quan presentàvem la programació i l'he posat d'exemple. La democràcia està en perill, Josep?
1: Em sembla que no costa gaire dir que sí, només n'hi ha prou escoltar. No diré cada dia alguna estona a la ràdio per donar-te en compte, no. És evident que estem en un moment de canvi de sistema econòmic, social, de tots els nivells, i que això té unes repercussions en l'espai institucional i que, per tant, la democràcia està en perill, sí. I em sembla que una categoria que ho explica, la situació en la que estem, és l'autoritarisme postdemocràtic, que és com hi ha una evolució de la democràcia cap a l'autoritarisme, que té moltes fonts, però cada vegada fonts més rellevants, i que s'ha de pensar una mica en aquest terreny, perquè una mica la temptació és de dir, bueno, ara hi ha una radicalització, hi ha una tendència en aquest moment cap a l'extrema dreta, perquè ja passen aquestes coses de tant en tant. A mi em sembla que és una mica més profund que això, i per això insisteixo en aquest concepte d'autoritarisme postdemocràtic, a partir d'una qüestió que a mi m'ha resultat molt rellevant, que és que des de fa un temps, i inspirats per Peter Thiel, als Estats Units ha començat a condir aquesta idea de que la llibertat i la democràcia són incompatibles. Que és una manera, diguem-ne,
0: ells lliguen la llibertat,
1: una bomba per fer saltar la democràcia en un moment en què ja hi ha prou pressió sobre ella des de molts punts de vista, i que a més és una cosa que recolza i ajuda a desenvolupar-se a tots els projectes de destrucció de la democràcia que hi ha en aquest moment, no? Però a més jo crec que...
0: anava a dir que deies Peter Thiel i Trump.
1: Bueno, a partir d'aquí s'hi apunta Trump, s'hi apunta Zuckerberg, s'hi apunta Benz, s'hi apunta moltíssima gent. I, de fet, la governança de Trump està muntada a partir d'aquí. Perquè què és el més significatiu o el més irritant de tot això, no? Que aquests senyors construeixen el seu discurs, la seva idea, sobre un principi, que és el principi de que no tenen límits, de que tot els hi està permès. I, evidentment, el tot està permès és contradictori amb la democràcia. Perquè la democràcia el que fa és crear un marc possible en el que els àmbits de llibertat siguin el més raonables i el més... I, en canvi, ells el que diuen, no, escolti, Miqui m'ha de regular. Jo faig el que em doni la gana, i ningú m'ho pot impedir. Al revés, el problema de la democràcia és que a mi no em deixen fer el que jo voldria fer, i la prova és que Trump viola cada dia quasi bé les regles de la democràcia americana.
0: Quants anys fa que estàs a la cadena SER, dèiem ara?
1: Ui, molts, no.
0: Uns 45?
1: Una quarantena com a mínim, sí.
0: En algun moment havia perillat tant la democràcia com ara?
1: Era altres, no.
0: Evidentment,
1: en altres moments en aquest país era el contrari. Estàvem amb la dinàmica de sortir, d'acabar amb les dictadures i de sortir cap a un altre espai. Europa en un cert moment també, ara ja fa temps, que Europa està molt encallada, ho veiem cada dia. Esclar, és que en parlem una mica a la lleugera, tot això, però en aquest moment és perfectament possible que d'aquí 4 dies la senyora Le Pen sigui la presidenta de França, que era el referencial de jo que sé quantes coses, no? Doncs sí, estem en un moment molt delicat en aquest sentit, i evidentment és un moment que una de les coses que el fa absolutament perillós és que hi ha, insisteixo, actors de primer ordre del capitalisme financer. D'alguna manera el capitalisme industrial era compatible amb la democràcia. El capitalisme financer i digital és té problemes amb la democràcia i voldria treure-se-la de sobre, diguem-ne, no? I aquesta és la cosa on estem. En un moment que no oblidem, la democràcia està reculant abans que això, ja reculava en molts llocs, i per un altre cantó, en aquest moment s'estan construint poders molt grans que aprofiten aquesta conjuntura, com especialment a Xina, que s'està fent cada vegada més gran i més important, que no tenen res de tradició democràtica. Per tant, sí, hi ha amenaces, hi ha un moment en què s'estan tocant coses que no ens pensàvem que estessin en perill, com és la democràcia, de la mateixa manera que un altre dia podem parlar, per exemple, de la cosa elemental que tothom es nega a veure, que és el canvi climàtic, que està destruint la condició humana o posant-la davant d'uns reptes sanitaris que...
0: Ja veig que les preguntes seran apocalíptiques, oh, no, i és el que hi ha, també farem de bo. Però la democràcia està en perill, evidentment, i quedeu-vos amb aquest concepte d'autoritarisme postdemocràtic. Ramoneda, gràcies.
1: A tu, fins la
0: setmana. Ja hem estrenat.
1: Exacte. Seguirem.
0: Seguirem.
1: Gràcies.
0: Gràcies, Ramoneda.
1: Gràcies.
2: El balcó.

0: Doncs ja estan aquí la Clara Aranxart, la Lucía Ramis, en Joan Bordeus. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com esteu?
1: Molt bé.
0: Esteu contents? Us heu quedat aquí amb en Josep Ramoneda, pinten bastos, que es diu, eh? T'ha impressionat? No, l'ha saludat, Bordeus.
2: Ens coneixíem, però m'ha impressionat perquè jo el coneixia només amb americana. A la meva ment és un senyor amb americana i venia, com heu dit, amb aquella sintonia molt més bagurenc i estiuenc,
0: molt, sí.
2: Com ha de ser, els filòsofs.
0: Però clar, volem que...
1: Encara estem a l'agost, es dia 31
2: d'agost. Els filòsofs tenen dret a la màniga curta.
0: I a més volem que pervisqui l'estiu.
1: Sí.
0: Volem que duri.
1: No sé.
0: No meteorològicament. Mira, sabeu per què? Bueno, us ha anat bé?
2: I tant.
0: Tu l'última, Lucía, que ja sé una mica... Com t'ha anat, Clara? I el retorn?
3: Super. El retorn, jo vaig tornant dissabte passat, dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres.
0: Bé, ens vam trobar pel carrer Casp i estaves una mica en xoc encara.
3: Sí, és que és com un susto, no? Però de fet ha sigut pitjor avui, perquè el fin d'he estat molt bé i ja no era retorn de vacant, ja no me'n recordava, saps? M'ha agafat una mica així.
0: I tu, Bordeus?
2: Molt bona vacança, he treballat una mica com a bon autònom.
0: A l'agost no vas publicar massa.
2: No vaig publicar res, però ja. estava amb altres ràdios d'aquest món que no s'han d'escoltar perquè s'escolta sempre la SER.
0: Home,
2: i no és que quan vagi a les altres ràdios digui el contrari. Però, a part, vaig cometre l'error de tornar una mica abans. L'únic que em penedeixo és haver tornat una mica abans per preparar. No cal. Torneu l'últim dia, a l'últim minut, i ja que us emporti la
0: Bordeus, he fet el mateix aquest any. Perquè jo, l'últim cap de setmana, disposava a llegir tot el que ha passat des del 15 de juliol i volia estar i saber... No.
2: No ho feu, oi?
0: No.
2: Estem d'acord.
0: Perquè ja tens la bola a la panxa, per què mantenir-la tot el cap de setmana?
2: Sí. I no, és impossible,
0: aquest
2: és millor
0: matí
2: que la vida t'atropelli
0: que...
2: i ja ho
0: exacte,
2: farem.
0: Exacte, sí. Ja ens en sortirem. I la Lucía, has tingut un estiu mediterrani.
1: He passat molta de calor, eh? No havia passat tant de calor mai.
0: A Mallorca?
1: Sí.
0: I t'has dedicat a contemplar el paisatge... No, saps per on vas,
1: ja sé per
0: no?
1: on vas, sí, sí.
0: És que hi ha sons per descriure l'estiu de la Lucía. Hi ha un tema que ens encanta, que surt constantment els dilluns, que és el turisme. Mireu, gràcies a la publicació de la Lucía hem descobert el que canviava a la Terrassa segons l'hora del dia d'on estava la Lucía. Eren sons d'un hotel veí que tenia la Lucía al costat. Per exemple, a la tarda... Podia escoltar això, la Lucía. Això està molt bé, t'està encantant, Joan, però
2: sí,
0: imagina't,
2: però
0: això.
2: Igualment
0: cada dia.
2: Dormint, no.
0: Al vespre, això.
2: És veritat que hi ha canvi de diferents gèneres.
1: Ara ho explicaré tot.
0: Ah, sí, sí. A mig matí, que no falti la música.
1: Hòstia,
0: ja.
1: És que només sentir-ho ja va passar.
0: Vai, a les nits.
1: No me'ls podeu imaginar.
0: Oh, bé, a les nits, vamos, amb els temassos.
2: La rei.
0: Que és bona, eh? Aquesta vam anar jo al concert, però
2: igual,
0: clar...
2: 24 hores, no.
0: Lucía, des de... O sigui, quina distància està aquest hotel de casa teva a
1: Mallorca?
0: No,
1: està a prop. El problema no és aquest. El problema és que està a prop i... Un dels problemes és que me sé totes les cançons perquè, clar, el repertori sempre és el mateix. I la història ve de... Ara que estàveu comentant amb en Ramoneda que s'estan canviant els límits del lloc i tot això, després parlarem de la part teòrica de la turistificació, però començant per la part pràctica, que és aquesta. Uh-huh. Jo, des de que vaig néixer, estiuatge a Porto Colom. Porto Colom és un port, és el port de Felanitx, és un port bastant gros, i té una sèrie de zones que normalment estan bastant delimitades. No? Hi ha el casc antic, on no hi ha pràcticament restauració, tret de la cova dels Ases, que se'ls va donar anar amb tots, no hi ha hotels allà. Després hi ha una zona on hi ha restaurants com per Guiris, que estan a primera línia de mar, que hi ha un hotel allà, però bé, que en general també és com per la gent d'allà. Després hi ha una zona que sí, que des que es va construir als anys 80 era turística, allà hi ha bars i música i hotels on, sí. amb concerts a l'aire lliure, tot això, i després és on nosaltres estiuetjam, que és una zona bastant residencial, on ja hi havia aquest hotel, des de sempre, però era un hotel que fins ara, fins l'any passat, s'adaptava al seu entorn, que és un entorn residencial, és un entorn familiar, és un entorn de la gent que va allà a descansar.
0: No?
1: Exacte. Sí. Llavors, clar, han canviat de propietat i aquesta nova propietat considera que és molt més interessant posar música. Llavors posa música a un volum molt elevat, perquè d'11 a 12 fa l'aigua gym, a la piscina, per tant, fa música d'aquesta d'aigua gym, i després hi ha una persona que toca el violí, perquè això que sentíeu era un violí de debò i era sí. un saxo de debò. És gent que toca el violí, però amb uns altaveus.
0: I currar-s'ho s'ho currava.
1: Amb una capsa de ritmes que no té res a veure amb la melodia d'aquestes versions musa que fa de clàssics de contemporanis. I després hi ha aquest DJ de tarantana.
4: Podries escriure la crítica, no?
1: També no, és que clar. Llavors, al final, cada dia no sonava tota l'estona la música, la forta. Tot el dia sonava la música, però sonava fluixeta, però aquesta forta sonava a lo millor 3 hores al dia. El que passa és que sonava cada dia, dilluns, dimarts, dimecres, diumenge a l'hora de la migdiada, és a dir, a hores que moltes vegades dius, bé, és el descans. I ara estàvem comentant amb el tema dels límits, no? Que cada vegada hi ha menys límits, no? que la democràcia està en contra de la llibertat, segons la ultradreta. Sí, i doncs, el que està passant ara amb el turisme és que tot això fa que és la demostració pràctica del que fa la turistificació, que és que no té respecte ni per l'entorn ni per la ciutadania i que se salta les normes cíviques que hi hauria en qualsevol altra situació. No? És a dir, si tu tens un veïnat que tota l'estona està posant música i a tu te molesta, vas i parles amb ell i li dius, escolta, pots baixar una mica la música? Si no arriba a un acord, hi ha unes normes, no? Que fan que hagi de baixar la música.
0: I aquí què passa? Vau anar-hi i què?
1: En el turisme no passa això. Llavors, des de fa molt de temps hi ha aquesta sensació que el sector turístic té prioritat per davant de tota la resta. No? Llavors, el que fa és abusar d'aquell entorn i d'aquella ciutadania, no? D'aquell paisatge que està ocupant i que fa que nosaltres haguem de pagar escoltant una música que no hem triat, no? És a dir, i al final i que a més jo no ho estic centrant, fixeu-vos en el turista, que tampoc, jo no sé si el turista vol escoltar aquest tipus de música, però és clar, ell pot ficar-se a casa, a la seva habitació, té aire condicionat, tanca la finestra i ja està. En aquests apartaments, la majoria d'apartaments no tenen aire condicionat, estàs tot el dia fora, perquè a més fem vida social, sí. etc. Llavors hi ha aquesta dificultat com per canviar la seva manera de fer, no? És com una imposició de força. Llavors sí que jo vaig anar a parlar 3 vegades amb la gent de recepció, no parlava ni castellà ni català, la primera vegada vaig fer en francès, la segona vegada sí que vaig aconseguir que una persona me parlés en castellà, però, o sigui, deien, sí, parlarem amb la directora, no ho van aconseguir. Vaig fer aquesta publicació, llavors en aquesta publicació vaig posar el nom de l'hotel, no es van posar en contacte amb mi, els vaig escriure un privat a través d'Instagram per dir-los...
0: Tampoc.
1: I en aquest moment van reaccionar. Em van demanar disculpes, em van demanar el telèfon perquè volien explicar-se i sí. a veure si podíem arribar a un acord. Els vaig donar el telèfon de la presidenta de la comunitat i de l'administració de l'edifici, de finques, perquè clar, jo al final sóc una persona que estic allà de pas, sí, no? Sí. I varen parlar amb ella, semblava que hi havia una bona predisposició per part de la directora. Jo és que fa 35 anys que estiuejo a Porto Colom i m'agrada molt i estic enamorada de Porto Colom, però a l'hora de la veritat...
0: El turista paraula... mana.
1: No, el turista mana, no el turista mana, el sector sí, turístic mana, l'hotel mana. Llavors al final hi ha aquesta sensació que dius, bueno, les normes que són bones per al resident no són, o sigui, els altres se les poden saltar i no passa absolutament res, no? I jo crec que el problema, bueno, el que ha passat a Mallorca aquest estiu, a les Balears, el que ha passat és que la gent ha dit prou, perquè arriba un moment que ja no pots més, perquè dius, per què jo, el lloc on visc o el lloc on jo estiuig habitualment, de sobte hi ha aquesta pertorbació, que és una pertorbació no només en l'espai, sinó que també és una pertorbació doncs, en el transport, no? Nosaltres hem d'anar en cotxe o en vehicles homologats i ells poden anar amb uns artefactes que no sé ni que nom, amb 3 rodes, per exemple, amb motos o cars o no sé què, i poden fer això, poden fer soroll. Nosaltres se suposa que no poden fer soroll, nosaltres no els podem molestar ells, però sí que ens poden molestar, i també passa amb el tema de l'habitatge, passa amb moltíssims aspectes, no?
0: Bordeus, clar, heu viscut situacions similars durant l'estiu?
3: Home, jo tan exagerada, no? I a més em preguntava si a tothom dels clients de l'hotel li devia agradar aquest
1: cachondeo. Segur que no.
3: Clar, és a dir, jo és que venia aquí amb el meu rotllo, sí, de la indústria venga. Turística, és contaminant i se l'ha d'acotar, se l'ha de matar impostos, se l'ha de ta-ta-ta-ta.
0: Se l'ha de matar impostos.
3: Bueno, és a dir, d'alguna manera...
1: Totalment d'acord,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, que
3: perquè té uns costos que són molt grans. Llavors, si tu una fàbrica de pintura, sempre poso el mateix exemple, és contaminant i té uns impostos pel que costa descontaminar, doncs això és el mateix. El que passa cosa és que també, clar, tu descrius un escenari d'impunitat màxima, no sé, hi ha Guàrdia Urbana. Et llegia aquest cap de setmana i dic, hosti, i la Guàrdia Urbana, és a dir, tu clar, com a l'autoritat, si és que n'hi ha.
1: No hi ha ningú, no hi va, i després, potser els decibels són correctes. Jo i això no ho sé.
3: Home.
1: El problema és que molesta, o sigui,
3: fins al punt que es pugui gravar.
0: Ho hem escoltat bé, ho hem gravat.
3: Sí. No, jo, és a dir, llavors l'escenari és d'impunitat, però és que quan s'han començat a posar límits, ara canvio, no és un tema de decibels, sí. Jo què sé, Venècia farà pagar un tal... És que és un cachondeo.
1: Clar.
3: Jo me rindo, t'ho dic en sèrio.
1: No, però Balears no...
3: Aquí la taxa turística, els creueristes, 24 euros, que això entrarà en vigor aviat, acotar hotels, no sé què, obligar Airbnb a que el que anuncia tingui llicència...
0: Clar, però jo me rindo...
3: Cada any més gent.
2: Sí, és bastant desossegador. A més, el problema és que, per mi, és que nosaltres diem això, però cada any tornaran a haver les mateixes notícies que si Barcelona, Catalunya, Mallorca baixés dos posicions en el rànquing de les ciutats més desitjables, seria un apocalipsi, una avançada del desastre econòmic. Vull dir, aquest primer semestre de l'any, mirant les enquestes, s'han batut rècords de turistes a Catalunya, després que portem molts anys pujant impostos, pujant la taxa turística, després que portem els mateixos anys dient que cada euro que pugéssim de la taxa turística portaria un apocalipsi econòmic, i hem pujat la taxa turística i hi han hagut més turistes que mai, i la gent, simplement en l'experiència del resident, tal com explica la Llucia, continua sense tenir mecanismes de defensa. Clar, a mi m'ha cridat molt l'atenció aquest estiu que es veuen canvis, però ja semblen una gran concessió, no? Sobretot he vist a Barcelona, que és un dels casos on el turisme sembla que Jaume Collboni va incorporar... No votem que Jaume Collboni va substituir Ada Colau, que en aquest sentit feia un discurs més suau, antiturístic, però la seva gran novetat és que el 25% de la taxa turística no s'invertirà en promoció turística. Això que es ven com una gran concessió vol dir que el 75% del que recapta la taxa turística es continuarà invertint en promoció de més turisme. Un any en el qual hem batut el rècord de turisme.

0: Tenim aquesta sensació de que no sabem quan és massa o quan és massa poc. Bé, doncs aquí tenim un cas. Com a mínim sabem que n'hi ha hagut més que mai, amb una taxa turística més que mai. Doncs potser no és el 75%, no és el 25% de la taxa turística el que cal redirigir a altres coses. Potser és el 100%. I potser hi ha molt més marge de pujar-la si continuem saturats. Mm.
1: Jo, fins que no facin una taxa turística de mínim 100 euros la nit, no me la creuré. És que és l'única que podria ser eficaç per començar.
2: Sí, però també és molt elitista, això.
1: No, no és elitista. És una taxa turística. És la despesa que es necessita, és el que es necessita perquè això sigui sostenible. Llavors, si és sostenible pagant uns impostos de 100 euros a la nit, són 100 euros la nit. Em sap greu, és el que hi ha. Després, segona, tu ho comentaves amb el tema de la indústria. Jo també crec que el turisme és una indústria. Antigament, el turisme, com totes les fàbriques, estava apartat del centre de la ciutat, no? Llavors, hi havia els locals, hi havia els espais turístics. Sí. Des del moment que ficam el turisme dins les ciutats, és com si ficassin fàbriques dins les ciutats, amb les males olors que tenen les fàbriques, amb la contaminació que tenen les fàbriques, amb el soroll que provoquen les fàbriques, és a dir, amb tota la incomoditat i el malestar i amb el desgast de recursos que tot això comporta. I clar que és elitista, jo crec que al final és un desgast que estem patint com a residents, o sigui, que sí que ho és. I finalment, bé, volia dir, en aquest tema de a què s'han d'adreçar aquests impostos sobre el turisme, s'han d'adreçar en el resident, no s'han de continuar adreçant en el turisme, perquè aquí és on se demostra que no hi ha cap voluntat de canviar les coses.
0: Es ven com a mega èxit redirigir el 75% de taxa turística promocional al turisme.
3: Mira, deixeu-me parar, dos minuts, que avui anem amb el que deies de si és elitista i com ho solucionarem. Dos minuts, que tornem seguida.
4: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes. SER Catalunya, Barcelona.
5: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
6: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo. 1. Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
7: Ah, vale.
6: 3. La Treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri. 4. El Balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura i representació masculina.
8: Dale, vinga, adéu.
6: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
9: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
10: Després de Nosaltres és un musical de Jumon R i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació, inspirat lliurement en el trio en bi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
9: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: A la cadena SER i SER Catalunya... Al balcó, amb Anna Puigvoltes.
3: Aquesta, Lucía, et sona? La posaven a la nit?
1: No, aquesta no, aquesta la canten les meves nebodes.
3: Que dolenta soc. Clara, estaves dient, clar, si la Lucía estava proposant, doncs jo no m'ho creuré fins que la taxa no sigui de 100 euros. I tu dius, això és elitista.
2: Sí, és un debat, però a mi puc desviar? Sí. Perquè és a dir, és igual, és considerat elitista o no? És a dir, però qui té
3: però que és un bon debat,
2: si es posen límits, és a dir, una altra cosa que jo repeteixo com un lloro és, a tot arreu del món que hi ha animalets i ocellets i arbrets, hi ha uns límits i ningú els qüestiona, i les persones de les ciutats es veu que és igual, ens poden

0: passar pel damunt, com, com... Però l'altra cosa és, ningú se'n cansa d'això? És a dir, vaig a lo personal, jo he deixat de viatjar precisament perquè...
1: Però si estem tots cansats, aquest... crec que no, tots els oients...
0: No acabarem morint d'èxit, no hi haurà un moment que la gent dirà, jo no vull anar al carrer del Bisbe perquè per veure Guilis Colorados...
1: Però això
0: no
1: està passant ja, ho hem dit a vegades.
2: Està passant a Eivissa.
0: Ho hem dit a vegades, però mira, mira els indicadors.
2: No, però mira, sí.
3: 9,7 milions de turistes, un 3,5% més que l'any passat, quan se suposa que hem multiplicat la tarifa.
0: I que les enquestes diuen que ui, que la calor, que bé, si no repetiré...
1: Vols dir que perquè no es cansen els guiris de venir?
0: Jo, però és una pregunta sincera de dir...
1: Però hi ha Roma, hi ha Venècia...
0: No, passa... Però tot i la Vall d'Aran i Aigües Tortes i Ordesa, però dius...
2: Però la gent...
0: No entenc com la gent...
2: La gent vol poder pensar que està desconnectant i que està viatjant, i sobretot ara amb les xarxes que vols demostrar que estàs a no sé on, és a dir, a Eivissa, per exemple, que continua anant moltíssima de gent, el que passa és que cada vegada gasten menys perquè fa molta calor, o a Menorca també, però a Eivissa, que és on se nota més, la gent ja no surt a prendre copes, ni a prendre a dinar fora, ni a prendre una cervesa, ni a ocupar les terrasses perquè fa massa calor. Llavors se queda tothom al seu hotel o al seu apartament i se'n van als supermercats de 24 hores i fan...
1: Que són refugis.
2: I, per tant, estan, cada vegada hi ha més gent, cada vegada gasta menys. Els que gasten, gasten moltíssims, perquè són aquests turistes que gasten borrades, però a determinats locals molt, molt, molt concrets, i, però després el que és el comerç del lloc no gasten gens, això d'una banda. I segona, sobre l'afartament, és vera que nosaltres com a viatgers mos cansarem. Jo ja fa molt d'anys que no faig turisme, fa moltíssims d'anys, també perquè sóc víctima d'aquest turisme de masses, però no poden passar la responsabilitat tampoc a l'individu, és a dir, tot això s'ha de regular i fa molt de temps que s'hauria de regular. Què ha passat a les Balears? Que com que no s'ha regulat, ja ha fet esclic. Fer esclic vol dir que ja no passen ni una. És a dir, hi ha hagut 4 grans mobilitzacions aquest estiu a Mallorca, 4, que se'n diu ràpid, una de les quals tenia gairebé 75.000 persones manifestant-se.
0: Sí, molt de clic, però el tio de l'hotel té el volum,
2: no,
0: com li dóna la gana.
2: Aquest és el tema, aquest és el tema.
1: Clar, per què no canvia res?
2: Quan hi ha un conflicte tan greu com l'actual i la societat ja està reclamant, està exigint canvis, i aquests canvis no es donen des de les administracions i no estan canviant les coses, no s'està regulant i no es posen límits, aquí passarà una de grossa.
1: Vosaltres esteu, heu invadit, vosaltres, perquè ha passat a Mallorca, sí. Heu invadit els carrers i heu sortit a la fresca, sopars populars...
2: Sí, clar, què passa? Com que no tenen eines per anar en contra d'això i perquè a més no hi ha hagut cap atac contra el turista, sinó contra el sector turístic, contra un model turístic determinat, s'han trobat en la necessitat d'haver de criminalitzar aquests moviments. Uns moviments que són absolutament pacífics, que són absolutament familiars, que són una cosa que no tenen cap tipus de res negatiu, anar a sortir a la fresca a sopar o a seure a la fresca o fer una gran manifestació, no té res de criminal,
1: sí, criminal,
2: però ho han hagut de criminalitzar, no? I s'ha hagut de parlar d'associació criminal, s'ha hagut d'apuntar a que tot això podria ser motiu de terrorisme, no? Quan no s'ha fet absolutament res en aquesta línia.
1: Però quan dius que pot passar algú greu, què vols dir?
2: No, que al final, si no s'arreglen aquestes situacions que afecten a les coses més bàsiques com l'habitatge, com l'espai públic, com l'espai d'intercanvi social, de xarxa social i tot això, evidentment, al final la gent està cada vegada més farta. I clar, o sigui, estàs buscant noves maneres d'organitzar-te per evitar que continuï aquest abús cap al teu hàbitat o no, cap al teu entorn.
1: Deixeu que tant a Mallorca com a les platges de la Barceloneta ha estat habitual veure turistes dormint en tendes de campanya per no haver de pagar allotjament. És a dir, van amb la maleta i dormen a la platja, provocant doncs, també acumulació de brossa al voltant de la platja. Laura Polo del Foc, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
1: Tu has consultat a l'Ajuntament sobre aquesta problemàtica. Sí. Què t'han dit sobre aquesta, no sé si dir-li tendència?
4: Clar, el primer que diuen és que no només són turistes els que estan dormint a la platja, sinó que hi ha molts tipus de persones. Per exemple, pot ser una persona sense sostre o persones, ara ho dèiem amb la Clara, que arriben a Barcelona i no tenen on dormir. Aleshores, el procediment és el mateix sempre amb totes les persones, que és que la Guàrdia Urbana va allà i s'adverteix que això està prohibit. Es diu a les persones que estan dormint a la platja que el que està fent està prohibit i, per tant, han de marxar. I normalment el que fan és aixecar-se, recollir les seves coses i marxar. Normalment, amb aquest avís n'hi ha prou, diuen, perquè es posin multes, el que ha de passar...
1: Multes
4: hagi...
1: de 600 euros.
4: Multes de fins a 600 euros, exacte. Però aquestes persones han d'haver fet una reiteració del delicte o no fer cas a l'autoritat en aquell moment. I si es tracta d'una persona sense sostre, per exemple, o que no té alternativa habitacional, aleshores, en aquest cas, es vincula als serveis socials. A banda d'això, tindrem xifres de les persones que han pernoctat a la platja, però serà a finals d'aquest mes. Ara diuen que no es pot dir quantes per la elevada mobilitat que hi ha hagut, literalment. Les dades, però, seran generals, és a dir, no se sabrà quantes d'aquestes persones han sigut turistes o residents a Barcelona.
3: Sí. Mira, jo estic molt d'acord amb el que deia la Llucia. Fa pensar, i un cop vaig entrevistar un expert en turisme que deia una cosa que m'agradava, que era que això, el problema és que els governants, el turisme, o sigui, no el governen, sinó que el promouen o el deixen fer.
1: Exacte.
3: Però no tenim el concepte de la naturalesa política del turisme. De fet, no tenim ni tan sols el concepte de polítiques turístiques. És una cosa que jo no he sentit mai. Si tu ara dius, per què no hi ha política industrial, hi ha polítiques laborals, hi ha polítiques urbanístiques, hauria d'haver-hi polítiques turístiques i tots aquests debats veuríem que el turisme té una naturalesa política, no? I no és simplement un actiu que va anar fent-hi. I potser introduir una cosa tan senzilla com que hi hauria d'haver-hi...
1: Una conselleria.
3: De polítiques turístiques, igual que ara tenim una política lingüística que fa uns anys era impensable.
2: Hi ha Ministeri de Turisme.
1: Sí, però...
3: Clar, però no tenim la idea de que han d'haver-hi polítiques, sinó que la idea és que el turisme es promou o se'l deixa fer. Però no, el turisme s'ha de governar. I sobre aquesta cosa de... Jo estic molt d'acord amb el que deia la Llucia, vull dir, aquests moviments socials seran criminalitzats. Jo recordo la primera que va haver-hi a Barcelona per les pistoles d'aigua, que semblava que era capaç de ser tillat directament de terrorisme, com quan aquí es cremaven contenidors, etc. És com si cremar contenidors i no anar al problema. Però també hi ha la cosa aquesta dels moviments socials, que just aquest estiu vaig anar a un concert de la Júlia Colom, que és una cantant de Mallorca molt diva, molt pop, i quan va aixecar el públic va ser quan es va parar i va fer una mena de balada tradicional contra el turisme. I... O sigui, això és com quan als Estats Units hi havia cantants pops contra el Vietnam.
1: Sí.
3: Doncs això, clar, sempre és des de baix a dalt que s'acaben canviant la sensibilitat. Però si és que està arribant al pop, que tu vols acabar una cantant que ha fet un disco que va de la vida... De la... Això van començar també, això ho explicava fa poc, hi ha un documental que troba el Joan Miquel Oliver,
1: sí,
3: que va començar parlant del turisme d'una manera i s'ha anat enfosquint el turisme en les lletres d'Antònia Font. Doncs això és un de baix a dalt. Quan ja arriba al pop, que la gent anava a un concert de Mallor... i més els mallorquins, això són capdavanters. O sigui, aquí encara no tenim el grup de pop català que en parli. Vull dir, falta la lletra de Manel contra el turisme, encara no. En canvi, Antònia Font, que
1: però
3: són...
1: Però és que ja estan composant cançons.
3: A veure l'audis de Guillem Gisbert.
2: Maria Jaume,
3: són pioners en el pop.
2: Sí.
3: És el tema de què et parlen. I,
1: però
3: i quan
1: que passa
3: ja
1: a Mallorca,
3: aquí...
1: passa aquí després, no? Quan ho veies...
2: Sempre.
3: Jo al concert de la Jordi Barcelona es va aplaudir una balada de Cantejondo contra el turisme. Vull dir, una cosa, llavors, això... I és un moviment social, és de baix a dalt i serà criminalitzat i ha de guanyar.
1: Què anaves a dir, Joan?
5: No, jo només, que ara m'ha vingut també Svetlana, que tenen forces cançons ridiculitzant una mica l'actitud del guiri quan ve
2: a Barcelona. Però una cosa és ridiculitzar el guiri i una altra cosa és començar a parlar ja de, escolta, el guiri és que si li dones això, ell compra això. Si li dones facilitats en aquest sentit, ell accepta aquestes facilitats, no? I moltes vegades paguen molt. L'hotel que jo esmentava abans són de 160 euros la nit. I després tenen les tovalloles penjades al balcó, cosa que és superlleig i sembla Magaluf, no? En un lloc de Mallorca que no hauria de ser així, no? Llavors, com al final tot és com se cutrifica, no? Com tot té una estètica absolutament horrorosa, no? De turisme barat, encara que estiguin pagant moltíssim en aquest sentit, no? Però i una altra cosa és això, no? Aquesta impunitat amb què la gent de l'hostaleria pot fer i desfer com vol i no passa res, no? És a dir, però això, quan deia abans que això serà greu, no me referia que això serà greu sinó que serà greu per la societat. Serà greu per nosaltres.
1: Sí, criminalitzar una gent que surt amb les tombones a prendre la fresca.
2: I sobretot que està demanant unes coses bàsiques, no? Que és, escolta, deixa'm viure tranquil. És a dir, no és una qüestió de comoditat, és una qüestió de que jo he de tenir uns drets bàsics que s'han de preservar, no? Llavors, al final, la situació en la que ens trobem ara és una situació que ni econòmicament, ni socialment, ni ecològicament no és sostenible. No és sostenible de cap manera, no? Llavors, com és possible que ningú estigui fent res davant d'aquesta situació?
0: Clar, aquí hi ha dos fronts, perquè allò de si el turisme fos ric, i si el turisme generés riquesa, seríem riquíssims, és que cagaríem bitllets, vull dir, és que
2: imagina't.
0: Seria una cosa...
3: Bueno, hi ha gent que sí que és l'Ixem.
2: Aquí hi ha gent que...
0: La cosa està com sempre, mentre parlem de turisme, mirem avall i no mirem amunt, que és cap on s'ha de mirar.
2: Clar.
0: Però... jo crec que és super difícil, i més amb una economia financeritzada, amb un capitalisme a plataforma, és que és allò d'on està l'enemigo al final també molts cops.
1: Però ara n'estem parlant, acaba l'estiu, hi ha hagut més turisme que mai. Això durant l'any creieu que...
2: I n'hi haurà més, aquest és el problema.
1: S'està ja
2: no posis límits,
1: desestacionalitzant també.
2: Nosaltres vam tenir de 9 milions de turistes l'any passat a les Illes Balears, i enguany ja n'hi ha més que l'any passat per aquestes dates.
5: Però els límits quins haurien de ser? Limitar la quantitat de persones que poden arribar a un territori, perquè és la... al final deu ser l'únic, perquè no passa només, és a dir, si mires qualsevol destí fora, fins i tot ara reportatges de les Filipines que estaven cansats de tot el turisme massiu que els està arribant, a Tailàndia, a Bali, a tot arreu, és una cosa que passa arreu del món, és a dir, no és que hi hagin certs llocs que hi hagi molta més gent, sinó que a tots els llocs més o menys turístics, la quantitat de gent és cada vegada
2: sí,
5: més.
2: Sí, però per exemple, a les Balears, un de cada quatre nous habitatges, o sigui, habitatges que es venen, un de cada quatre el compren mans estrangeres. I moltes vegades és per, o bé per tenir uns dies de vacances durant tot l'any, o bé per dedicar-ho també al turisme. És a dir, tot això és una manera de, que s'hauria de regular, i seria realment fàcil de regular. I una altra cosa fàcil de regular seria, escolta, si tu el teu hotel el tens en un local, en un barri residencial, has de mantenir aquesta... No pots transformar el barri a la teva voluntat, no? El problema del turisme de masses, el problema del turisme actual és que el que fa és transformar l'entorn i transformar la societat i transformar-ho tot, no? O sigui, impacta, té un impacte allà on arriba, no? Llavors, una altra cosa que se podria fer clarament és regular això. I pel tema de si no volem que sigui massiu, no, és que volem un turisme de qualitat. Jo no crec que necessitem un turisme de qualitat, però sí que sí que s'ha de pagar unes taxes que siguin realment eficaces i no aquesta broma que mos fan passar.
1: A mi em preocupa la Clara quan diu jo me rindo.
0: No, me rindo de reflexionar. Vull dir,
1: ja, però
0: quan
1: clar,
0: tu dius com es podria fer, doncs podries tocar vols en una illa, toques vols, toques ferris, però això
2: totalment
0: és implantejable. Jo no he sentit mai a dir per on arriben els turistes per l'aeroport, i a part, suposant que arribés un dia que esperés, o sigui que és d'allò, els slots estan donats anys vista, com els creuers, amb el qual...
5: O tancar TikTok.
2: I s'especula amb els slots, s'especula amb els slots. És com l'especulació immobiliària, hi ha especulació de slots, i per això hi ha més slots a Mallorca que els slots que poden realment operar.
0: No sé, seria interessant, perquè el de Mallorca és molt desmadre des de fa molts anys, però, per exemple, Sardenya, que jo hi havia anat en ferri de petita i era un paradís, m'agradaria, i les vegades que hi he anat i he continuat anant en ferri de càmping en família, estaria guai saber, és a dir, el canvi és obvi, des de que hi ha, perquè ara hi ha vols al nord, al sud, és a dir, jo no sé si
1: allà... Està patada a Sardenya també,
0: sí, però
1: ara
0: jo no
1: m'han
0: sé,
1: dit.
0: Clar, però jo no sé si allà els alcaldes estan contents o esgarrifats.
1: Podríem fer, clar, un, no, una mirada global a llocs que ho hagin aconseguit, com diuen
0: en
1: Joan, governar.
0: Però tu no, jo crec que l'alcalde cada cop i volta arriba un senyor que es diu Welling i diu, mira, ara volaré a Cagliari. D'entrada deu estar content, però és que no sap el que li ve. És que no ho sap. Quan que jo cada vegada que veig Welling volarà a Madeira...
1: Ara hi haurà mani, contra l'ampliació de l'aeroport. Aquest tema ja ens tocarà algun dilluns.
3: No, però per això també és tan cultural la cosa, vull dir, deixem de normalitzar, igual que semblava impossible que hi hagués treball infantil i de cop va deixar de ser-hi, sí. Però durant molts segles semblava impossible que no hi fos. I aquestes coses, hi ha un moment, per això aquest sentiment tan polític que és el que activa la gent, per mi, que és molt la pèrdua de sobirania. Quan tu tens la sensació que perds el control sobre el teu lloc, és el que activa d'alguna manera una força que sempre ha de ser de baix a dalt i que sempre ha de ser molt contestatària. És una pena perquè, clar, la força dels polítics seria no haver d'arribar a aquest extrem, però jo crec bastant, igual que, mira, abans dèiem també el remenari del canvi climàtic, és una altra cosa que les polítiques que estan intentant-se fer no acaben d'arribar, i serà més aviat quan, pel retorn de la gent, que tornis a sentir-ho vinculat amb la sobirania, que hi haurà un moviment social. I el mateix amb les plataformes. Ara mateix és impensable coses com acaben de fotre una multa infinita a Instagram, que sembla impossible limitar
1: sí.
3: Instagram, i li han fotut una multa històrica. Doncs,
1: demà en parlarem amb la Selva. També volíem treure, hi ha tants temes que us volia treure avui, també haguéssim parlat de Ceuta, però ens queden 5 minuts. No sé fins quin punt domineu el farmear aura, farmejar aura en català. Tu domines, no? Veig que...
2: Ara jo des d'avui...
3: Jo sí que tinc un passat i fins i tot present gamer, i per mi el concepte de farmejar és una cosa que he pronunciat de forma no irònica, però sí. Aura també. Junts, no he, no he, practic,
1: un passat,
3: no he practicat el farmejaure en el món real, ara, en el món digital.
1: Àlex Calatrava, com estàs? Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
1: Tu es controles una mica aquest tema, perquè tu ho vas seguir per aquí a Catalunya i et vaig escoltar. Què està passant? Perquè vas començar a explicar-ho. Havia passat a Barcelona, però ja s'ha fet a altres llocs, no?
6: Sí, ara de fet s'ha fet a Tarragona, va ser l'última, però s'ha fet també a Sabadell, s'ha fet a Girona, s'ha fet a molts punts a Catalunya, imagina't, també a Espanya, fins i tot als Estats Units també.
1: Com ho expliquem? Perquè aquí el gamer ho sap, el passat gamer, però la Llucia ho acaba de descobrir avui i la Clara igual per les teves filles, però no,
0: no
1: massa.
0: No, avui no, però fa els últims 72 hores.
1: Ràpidament, aquests dos minuts, com expliquem què és?
6: A veure, és un concepte una mica estrany d'explicar, però bé, farmejar, com bé comentava, era, ve del videojoc, ve de farming, que és guanyar punts, no? I Aura, què és Aura? Home, és una mica difícil, però no només per nosaltres és explicar-ho és complicat, sinó també pel mateix públic, que a vegades donen versions diferents. Jo resumiria dient que és farmejar, intentar molar més que el teu adversari.
1: Encanta.
6: Per aconseguir-ho es pot fer de tot, depenent de cadascú té les seves cartes. Alguns fan balls virals de les xarxes socials, altres fan acrobàcies, que es valora molt bé, es disfressen de personatges de ficció o d'internet, tot i que per molts pugui semblar una tonteria, haig de dir que aquests tornejos aixequen passions, eh? Escolteu com sonava Arc de Triomf en plena batalla d'Aura. No és el Camp Nou celebrant jugades a la minya mal, eh? Són xavals que veien doncs, aquests trucs, aquestes acrobàcies.
1: Tu com, crits a... com ho vas viure?
6: Home, doncs jo ho vaig viure amb perplexitat, perquè realment era complicat. T'haig de dir que hi havia moltíssima gent, eh? El primer que es percep, sobretot, és que aquestes competicions són iròniques. El gruix del públic va allà a riure, a passar-ho bé. Això sí, entre el públic hi ha de tot. Hi ha qui li agrada i ho mira perquè li agrada de bo, però també hi ha qui li fa certa vergonya.
7: Pot comparar això amb els anys 90, amb els skates, amb les batalles de rap, un fenomen pues, cíclic. Jo simplement crec que aquí la gent pues, pot ser lliure.
8: Hemos preguntado a unas chavalas qué es lo que estaba pasando aquí y pues nos han dicho que se ha hecho una batalla de farmear aura y yo ya había visto esto por TikTok, pero verlo en persona me ha impactado porque da mucha vergüenza, en mi opinión.
1: Ràpidament, que els vull escoltar a ells, el perfil de les... Quina gent?
6: Entre 13
1: bordeus,
6: i 19
1: bordeus
6: anys.
1: Joves?
6: Sobretot entre 13 i i 19 anys, i bé, gent molt addicta també a les xarxes socials.
1: Jo vaig escoltar una iaiona que deia oh, com a mínim estan aquí i són, saps? I es veuen presencialment i no estan amb el mòbil.
0: Jo
1: és
0: vaig
1: això,
0: Clara,
1: ahir
0: no? En un dinar i em van dir he fet lo que tota la vida, los chavales, gilipollas.
2: Sí, però si no hi hagués mòbils no hi serien, també t'ho dic.
1: Ara, jo he escoltat tant ja de farmejar, que és la típica frase de vosaltres sí que farmegeu ara, no? Que és, això seria la traducció.
3: És molt trist perquè farmejar era una cosa molt dura, farmejar, com el seu nom indica, de granja, era, vol dir, passar-te hores i hores fent una cosa molt, una feina molt desagraïda per aconseguir punts en un videojoc, no era divertit. Llavors, hi ha aquesta cosa de que farmejar ara és treballar per la teva reputació com un autèntic miner que baixa al fons de la mina.
1: Miner.
3: Que, bueno, el que s'ha de fer per l'aura no canvia.
1: Acabem, Llucia Ramis Carabanxà, Joan Bordeus, gràcies, abraçades.
2: Que vagi
1: fins
2: molt bé,
1: aviat. Ara és aquí l'Oriol Soler per explicar-nos, i això és novetat d'aquesta temporada, el dia en 5 minuts. Després, què t'hi jugues, Barça, amb en Sique Rodríguez, en Bermo i tot l'altre.
9: El balcó.
10: Tiri, tiri, tiri. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
11: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
10: ¡Qué buen servicio!
11: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva una Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
13: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
14: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fulmina la seva número 2 al departament una setmana abans de començar el curs escolar.
15: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
14: La consellera justifica el cessament per l'escàndol de les proves PISA. S'ha obert expedient disciplinari a dos funcionaris i a un alt càrrec que van ser advertits del problema que hi havia amb les proves i no van fer res per arreglar-ho. Però, a més, Niubó prescindeix de la seva número 2 per enviar el missatge que a partir d'ara s'obre una nova etapa en què errors com aquest no es poden repetir. La substituta serà Marta Clarí, fins ara gerent de Drets Socials a l'Ajuntament de Barcelona, Soledad Domínguez.
9: Esther Niubó creu que PISA ha estat el detonant que ha destapat algunes febleses organitzatives de la conselleria.
16: És una mena de detonant de molts funcionaments o de molts processos importants i sensibles, doncs, que en aquest departament no sempre funcionen com voldríem.
9: I per això la nova secretaria general té l'encàrrec d'enfortir tota l'estructura i reforçar direccions clau per millorar els resultats dels alumnes. Niubó ha explicat que els tècnics de l'Institut Nacional d'Avaluació Educativa del Ministeri van advertir fins a 7 vegades, quan encara s'estaven fent les proves PISA, que s'estaven excloent massa alumnes, però ningú al Consell d'Avaluació va avisar ni als centres que feien les proves, ni a la inspecció, ni tampoc a la consellera del que estava passant, malgrat en aquell moment encara hi havia marge de temps per corregir-ho.
14: El curs començarà, si no hi ha canvis, amb una vaga de professors el primer dia lectiu i demà Niubó es reuneix amb tots els sindicats. Per cert, que avui mateix també ha deixat el càrrec el número 2 de la Conselleria d'Interior. En aquest cas, ha estat una decisió personal, ja que Tomàs Carrión marxa del departament per tornar a la seva plaça de funcionari a Santa Coloma de Gramenet, Andrea Villoria.
17: Sí, el fins ara número 2 d'Interior, Tomàs Carrión, ha deixat el càrrec per motius personals. Fonts del seu entorn diuen que vol obrir una nova etapa vital reprenent la seva feina com a funcionari de Medi Ambient a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, d'on el van fitxar. Per això, altres veus d'Interior indiquen que la decisió no ha sorprès, perquè quan van tomar l'encàrrec ja va plantejar que fos per mitja legislatura. El substituirà una dona de la casa, Joana Ricardo, que fins ara era la directora de la DGAS, la Direcció d'Administració de Seguretat, que és l'àrea encarregada, per exemple, d'autoritzar manifestacions o càmeres de videovigilància.
14: I Esquerra Republicana adverteix al govern espanyol que Catalunya no pot acollir de manera indefinida. Els republicans asseguren que cal atendre, sí, els menors que ho necessitin, però hi posa matisos. Oriol Junqueras, avui a l'Aquí Catalunya.
18: Si hi ha un nen, una nena que estan en una situació com la que estan, és evident que hem de fer tot el possible per ajudar. Mentrestant, el govern espanyol ha de fer la seva feina i escolti, si ha de retornar algú, pues que el retorni. Si la justícia espanyola s'ha de fer més ràpida la seva feina per decidir qui retorna i qui no retorna, doncs que la facin. Però ells que facin la seva feina, que nosaltres ja farem la nostra.
14: Un Junqueras que endureix una mica la visió del republicà respecte a la immigració i l'acollida. I atenció amb aquesta dada que hem sabut avui. Les morts laborals a Catalunya han augmentat un 17% en el que portem de 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Entre gener i juliol, 74 persones han mort a la feina, Àlex Calatrava.
19: En el que portem de 2026, dins de les 74 persones que han perdut la vida mentre treballaven, 53 han mort durant la seva jornada laboral i 21 anant o tornant del seu lloc de feina. La gran majoria han estat al sector serveis, un 70%, mentre que la resta s'han repartit entre la indústria, amb un 20%, i la construcció, amb un 10%. En aquests mesos, a més, hi ha hagut més de 70.000 accidents laborals que han causat baixa, en aquest cas, de tots els graus de consideració, des de la mort, lesions greus o lesions lleus.
14: I és notícia d'aquesta tarda, l'actor Francesc Garrido ha mort als 56 anys.
20: La veritat és que no sé què és el que fem aquí, Natàlia. Són tots uns corruptes en aquest país, tothom.
14: Garrido havia participat a diverses sèries de TV3 com Estació d'enllaç o Cites i també havia sortit a pel·lícules com Mar Adentro o Balandrau. Aquests últims mesos havia estat rodant una altra sèrie al costat de David Verdaguer i també amb Enric Auqué a les ordres de Marcel Barrena. L'actor ha mort a causa d'un infart.

0: I ara a la sèrie Ser Catalunya, la prèvia del Barça-Rayo, amb el que t'hi jugues del Siki Rodríguez i tot l'equip d'esports. La informació continua també aquí a la Ser, a través de l'app de Ser Mas. Podeu escoltar Hora 20.
1: El dia en 5.
2: El que t'hi jugues Barça amb Siki Rodríguez presenta la següent alineació. Albert Bermúdez, Nil Solà, José Mari Vaquero, Fermín Suárez, Gonzalo Álvarez, Cristóbal Jacent, Alejandra Castelló, Anna Palet.
3: Que t'hi jugués Barça, avui amb notícia, perquè Leo...
4: Sí, la verdad que teníamos que decirlo, ¿no?
3: Acabas de explicar en Instagram,
4: espérate, que...
3: tres libretitas, un texto bien escrito, muchos párrafos explicando que dejas la selección argentina.
4: No, es lo que yo esperaba, que... Bueno, pues qué sorpresa, ¿no? Dejar la selección a los 49 años, ¿no? Casi. Dejar la selección a la edad de jubilación. Qué lástima, ¿no? La verdad que me hubiera gustado seguir muchos años más, pero nada, ya lo que vendría a ser el Rakitic, me siento Rakitic, pero Rakitic en el sentido de raquítico.
3: Després amb l'Anna Palet repassem la parrafada, el text que ha escrit Leo Messi al seu Instagram fa uns minuts. Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección. I una llarga explicació d'un Messi que ho ha passat malament, òbviament, ha mort el seu pare, el Mundial es va emocionar perquè ja estava malalt, l'Argentina va arribar a la final, no ha aconseguit el segon Mundial, però déu-n'hi-do la carrera de Messi amb Argentina. Després de molts problemes va aconseguir el que volia, primer guanyar Copes Amèrica i després el desitjat Mundial. Aprofitant que estem al Camp Nou, li hem preguntat a la gent que avui vindrà a l'estadi a veure el Barça-Rayo què senten, què pensen al veure que Messi deixa la selecció perquè és el pas previ a definitivament retirar-se del futbol. Això és el que ens han dit.
5: Messi juega a la selecció, que va merecer la pena, hazme caso.
6: Leo Messi, pues ha sido un referente para los barcelonistas jóvenes.
7: Enhorabuena por toda su trayectoria y bueno, que es muy querido aquí y ahí, que bueno, muchas gracias por todo.
8: Y el legado será insustituible. Gracias, Messi, por estar siempre a nuestro lado.
9: Ha sido una etapa de la selección argentina muy gloriosa, que ha ganado un Mundial, dos Copas Américas o tres, y que siempre será un grande en el Argentina y en el Barça.
10: Será un ídolo y una leyenda.
11: Una institución como ell no es mereix que la gent tractat d'aquesta manera.
12: A Messi li diria que el que ha dit el company, que torno a casa, que és un déu pels jovens dels que pugen de la Masia.
3: Això és el que diu la gent. Aquí al Camp Nou ja s'han obert les portes de l'estadi. Són les 8:32. Això és el que t'hi jugues, Barça. Això és Ser Catalunya.
2: Aquí comença el que t'hi jugues amb Siki Rodríguez. El programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
13: Caracolea 1, caracolea 2, remate.
14: Es un animal.
13: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
14: Quin golarro que acaba de fer la minya mal.
13: Cose el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
14: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
2: Que t'hi jugues amb Siki Rodríguez.

0: una hora, Barça-Rayo Vallecano al Camp Nou, tercer partit d'aquesta Lliga. El Barça, l'únic equip imbatut ara mateix a primera divisió, no li han fet cap gol. El Madrid apreta, ha guanyat els tres partits, el Barça, si ho aconsegueix, serà co-líder d'aquesta primera divisió. Abans haurà de derrotar el Rayo Vallecano. Ja va golejar a l'Elx a la primera jornada, 0-5, va guanyar l'Atlètic Club a la segona, 2-0, i avui espera un Rayo Vallecano amb molts problemes en un Camp Nou on fa molt temps que no aconsegueix els 3 punts l'equip d'avui de Beñat San José. Ja tenim alineació confirmada del Barça de Hansi Flick.
1: Espera. Sisplau, sintonia èpica.
0: Santi Valle.
1: Un moment, va.
0: Cristóbal, ens anem a preparar
1: per
0: cantar-ne com Déu mane.
1: Per favor, acompanyeu-me.
0: Albert Bermúdez, què tal, com estàs? Nil Solà, què tal, com estàs?
2: Hola, què tal, Sique?
0: Preparem-nos, Cristóbal, agafa el bombo. Tots preparats a l'estudi.
1: Però acompanyeu-me, sisplau,
3: Que sí, que sí.
1: Vinga, endavant, Nil, quan vulguis. Preparats.
2: Avui el Barça, que jugarà amb el número 1, Joan García. En defensa, amb el 23, Jules Koundé. Amb el 15, Christensen. Amb el 5, Pau Cubarsí. I amb el 12, Xavi Espart. Al mig del camp, amb el 22, Marc Bernal. Amb el 8, Pedri. Amb el 20, Dani Olmo. I a davant, amb el 17, Anthony Gordon. Amb el 10, Lamine Yamal. I amb l'11, el capità Rafinha.
0: Aquesta és l'alineació del Barça, ben cantada. T'ha agradat, Cristo?
1: Molt bé, Nil, gràcies per donar-nos espai. M'agrada l'11 i m'agrada que Nil deixi espai pel bombo. I per cert, sí, que estic a la teva cadira, estic de jefe avui,
0: O sigui, ja te l'he cedit, perquè he vingut al Camp Nou, que havia de veure
1: gran.
0: Com avançaven les obres,
1: avui,
0: també t'estava una mica la retransmissió.
4: Arriba, perquè el míster és el míster. Sí,
5: però tercer programa i t'estàs que ja has de vindre aquí, ja. Anem bé.
0: I ja sabem amb què juga el Barça de Hansi Flick i amb què surt el Rayo Vallecano.
2: Doncs, com deies, amb moltes baixes i un 11, jo crec, bastant de circumstàncies. Cárdenas en porteria, defensa per Balliu, Legend, Patecís i Joshua Bertrut. Mig del camp, Òscar Valentín, Unai López Dibu, Aré, a dalt. Álvaro García a l'esquerra, Jorge de Frutos a la dreta i en punta Sergio Camello.
0: L'àrbitre del partit, el que xiularà avui el Barça-Rayo Vallecano amb les alineacions que acabem d'explicar, el que t'hi jugues Barça.
2: Hernández Maeso.
0: Bermú,
6: què dius?
0: De qui tens ganes de narrar avui un gol?
6: Aviam, sobretot el 50 de la Lamine Yamal. Aniria sent hora, no? Que diguéssim.
7: Aniria sent hora.
0: O no? Si marca tu hijo.
6: Bueno, a ver si marca mi hijo, eso es claro.
2: Si marques el gol 50 de Lamine amb el Barça.
6: Son 50, 50. Le he comprado un nugget por cada gol que vaya a marcar.
3: Por favor.
0: Cristo, amb qui estàs aquí a la taula avui a l'estudi del carrer Cas número 6, al centre de Barcelona?
1: Amb tota la tropa. Bueno, mira, Fermín Suárez, estic amb l'Alejandra, amb la Paula, amb el Gonzalo, el Jordi Martí, el Quim Molins. Ben acompanyat, Xique Rodríguez, a l'estudi.
0: Avui narrarem el Barça-Rayo Vallecano a partir de 9:45 de la nit, la primera mitja hora a la cadena SER a Ser Catalunya. Després, els que vulgueu podeu escoltar el Carrusel, la retransmissió del Barça en castellà, i els que ho preferiu en català, la retransmissió del que t'hi jugues Barça. I hem obert porra del partit a Instagram. Si voleu anar gratis al concert de Fito Páez, dues entrades per al que encerti porra, resultat i el primer golejador. Josep Pons, què diu la gent a les xarxes socials del que t'hi jugués Barça?
8: Què tal, Sique? Què tal, companys? Doncs la gent és superoptimista amb el Barça. Hi ha resultats bastant amplis que es comenten. Hi ha molts 4-0s i molta gent sí que creu que Lamine Yamal serà qui marqui el gol número 50 i qui obri la llauna d'aquest Barça-Rayo. Per tant, la gent, després de les dues primeres victòries, és molt optimista.
0: Doncs encara teniu temps de fer la porra del partit. Si voleu anar gratis a veure Fito Páez, concert, entrades per a dues persones, per a qui aconsegueixi clavar el resultat del partit i el primer golejador. Bermú.
1: Aquests del Fito,
0: Sí, perquè el Cristóbal em diu, hòstia, que avui regalem entrades de Fito i Fittipaldi. No, de Fito Páez.
1: No, Fito Páez.
0: De Fito Páez. Puja, Víctor, puja. Para acordarme los sueños de mi casa. Va guanyar 2-0. El segon gol el va narrar el Bermúdez. Mm-hmm. El segon gol de Fermín.
3: Sí.
0: El va narrar el Bermúdez recollint un repte que ens va plantejar el Miguel Ángel Román, company de d'Azón. Què era aquest? El Román li llançava aquest repte al Bermúdez.
7: Estem amb Miguel Ángel Román, que em dirà dues paraules per colar un gol. Polígraf i carpeta. Endavant. Som-hi.
0: Bolígraf i carpeta. No el primer gol, perquè era la teva estrena al Camp Nou, marcant Rafinha al Barça i et feia molta il·lusió. Però sí al segon, Víctor, al segon gol del Barça, el 2-0.
7: Sí, pilota la banda esquerra per Karim Adeyemi.
0: Les paraules.
7: Adeyemi arrenca la moto. Se'n va Karim Adeyemi per la banda esquerra. La centrada, li queda Fermín. Gol, gol, gol, gol. Gol, gol, gol, gol, gol.
9: Fermín, Fermín.
7: Fermín ha marcat el Barça, el gol de la sentència. Ara sí, arxivem a la carpeta el gol del 2-0. Un partit més que s'endurà el Barça, 6-6. Avui dormim líders. Gol del Barça, marca Fermín, 2-0.
1: Ah, és que és bon tio.
0: Les va colar i us plantegem als oients que llanceu repte al 616-32-72-11. 616-32-72-11. Cristóbal, Anna, Alejandra, que ens enviïn missatges als oients proposant paraules.
1: Doncs sí.
0: Paraules originals.
1: Estàvem parlant ara a la prèvia.
9: Sí, també teníem una idea nosaltres, eh?
1: Estàvem parlant de paraules modernes que utilitza la... És que, clar, nosaltres ja entrem ja en la... Estem en el límit de puretes.
9: Bueno, això parla per tu també, eh?
1: Parlo per mi. Però hi ha paraules com, per exemple...
9: Permear aura, que això està molt de moda ara.
1: Aura.
9: Però ha de ser junt, eh? Permear aura, jo crec.
1: Cringe.
9: El cringe és el del...
0: Cringe.
9: Així com si anessis a vomitar.
1: Cringe.
3: Però un moment, però quin tipus de narració que hem de fer aquí?
0: Apunta-les, que les primeres...
9: Aura
0: i cringe amb algun dels gols del Barça. Aura i cringe.
3: Però què estem jugant aquí?
0: Va, 6-6-32-72-11. 6-6-32-72-11, envieu-nos notes d'àudio amb paraules originals que vulgueu que el Bermú coli a les retransmissions dels gols del Barça. Entre els que participeu, regalarem entrades per anar a veure The Weeknd demà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Entre els que participeu enviant paraules originals al 6-6-32-72-11, un parell que vulgueu que coli el Bermúdez a la retransmissió dels gols del Barça, 6-6-32-72-11, podreu anar a veure aquest tio, que sona ara mateix a l'estadi olímpic Lluís Companys.
1: Aviam, Bermo, no et molestis. No et molestis, han de ser paraules un punt complicades, no? Perquè...
0: Mira, ens arriba aquest àudio. Mira, escolteu. A veure.
10: Hola, Bermo, a veure si pots colar la retransmissió, recursos i traspàs.
0: Recursos i traspàs.
1: La de recursos
0: i traspàs. Ves apuntant.
3: Traspàs. Entre aura i cringe i recursos i traspàs, igual em quedo amb recursos i traspàs.
0: Va, 6-6-32-72-11, propostes per al Bermú en el moment en què Nil salta a escalfar Joan García.
2: Salta a escalfar ja Joan García, aplaudiments de la grada, a poc a poc va entrant gent, per cert, sí que un dels temes que hem de tocar avui té a veure amb la porteria, perquè encara no està inscrit pel partit d'avui Dominic Livakovic, que vas explicar l'altre dia el que t'hi jugues, que serà el porter suplent de Joan García. Ens asseguren des del club que estarà inscrit i que ja es preveu que pugui ja estar, per exemple, a València, Dominic Livakovic, que arriba per ser el porter suplent de Joan García i per deixar tranquil a molta gran part del barcelonisme que patia si li passava algú al porter de Sallent.
0: I ja heu escoltat que hi ha el Jordi Martí a l'estudi, també tenim el Fermín Suárez, a la Paula López, i demano que us poseu de peu, com sempre, perquè entra el gran capità.
11: El gran capità, el que t'hi jugues Barça.
12: Grande José Mari!
0: José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
13: Gabón.
0: Sí, Gabón.
13: Gabón es buena noche, cabrón es otra cosa. Bueno, alguno hay ahí de cabrón, pero...
1: ¿Unos cuantos?
13: Por matizar.
0: Ahora que lo dices, ¿cuál es el futbolista más cabrón con el que has compartido vestuario?
13: El más Gabón.
0: El futbolista del Barça,
1: ¿eh?
0: Sí, del Barça.
13: Hombre, seguramente con el que más intensidad he tenido, con todo el cariño y a veces con toda la intensidad, con Risto, claro, con tu 8.
1: Lo sabía. Bueno.
0: Con Stoikov, ¿eh?
13: Pero
0: sí,
13: fíjate,
0: el meu número esta, preferit per ell.
13: No, pero esta mañana has dicho mi número preferido el 8. Tú sabes que yo jugué con el 8 en la Real Sociedad casi toda mi temporada,
0: ¿ah, sí?
13: Mis 8 temporadas. No digo porque
0: ¿y qué pasa que llegaste aquí no, te lo quitó Stoikov?
13: No investigáis muchas cosas del pasado de la gente y habláis, a veces informáis, pero no tan bien.
12: Sin saber.
13: No tan bien. Claro. Pero bueno,
14: sí. Vaya palo para empezar.
0: Oye, una pregunta de Livakovic, que ahora ha explicado fácil, Nil Solà, que avui no está inscrit, pero al proper partit ya podrá ser convocat y será el porter suplent de Joan García, com vam explicar. ¿Et quedes més tranquil? ¿Te quedas más tranquilo con Joan García y Livakovic de segundo, con Chesney, digamos, haciendo piña, pero siendo más tercer portero, o no?
13: Bueno, yo creo que Chesney, ojo, que en un momento donat potser que vagi Milatovic de segon, però si hi ha una dificultat, potser entrarà l'altre, el polaco, entens? És a dir, que jo crec que això és una qüestió també de futur, i estan mirant, crec que amb intel·ligència, perquè he vist una mica i crec que és un bon porter, però torno a dir-te, ojo, que si dona el moment de que ha de jugar un, potser sigui el polaco, Que no sé la pronunciació, aleshores, encara que he estat 3 anys ahí, no tinc clar la pronunciació.
0: Sí, perquè José Mari Vaquero va estar a Polònia, i coneix, per tant, de primera mà Lewandowski i entenc que també a Wojciech Szczęsny. T'agrada l'alineació titular del Barça avui amb molts canvis, a l'equip, a l'11 inicial?
13: Bueno, yo creo que lo hemos comentado esta mañana también, en qué te jugas, ¿no? Yo creo que ahora mismo el postmundial está llevando a cada equipo a tomar unas decisiones, los entrenadores quiero decirte, a tomar decisiones conforme van viendo el estado de forma de los jugadores. Yo creo que Flick va metiendo poco a poco a los jugadores del mundial, tiene que ir sumando minutos. También he comentado que siempre, desde Tosac, que vino a la Real Sociedad desde el 85, él decía siempre, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que las primeras 6-8 jornadas no hay que hacer grandes conclusiones de cómo va a jugar un equipo. A partir de ahí seguramente sí, y este año pues hemos visto la primera jornada Joan García ha jugado, Pedri ya jugó un poquito y luego al día siguiente jugó un poquito más y ya se le veía más de ritmo, hoy mete a Olmo, es decir, al final la cuestión es, el año es largo, es verdad que hay que ganar cada partido, pero a mí me parece muy bien y muy inteligente por parte del entrenador también dar minutos a Koundé, ¿sabes? Es decir, bueno, meter a todo el mundo lo que es el circuito de estar dentro de la plantilla y hay que pelear el puesto.
12: Todos los van jugando más minutos, la semana que viene ya llega Rodri de titular. Vas de Rodri de titular. Ya te puedo.
13: Pues mira, te voy a decir una cosa, Flick. Te voy a decir una cosa.
12: Dime.
13: Estoy muy contento que.
1: Deco.
13: Pues igual con la esta no te oigo muy bien, pero te digo en serio. Estoy muy contento que Bernal juegue. El otro día jugó muy bien, lo dije en el post partido.
0: Es tu niño, Bernal.
13: Que, no es mi niño. Yo creo que es un jugador muy interesante, muy inteligente, que tiene muchísimo futuro y que está bien. Entonces, lo que me preocuparía o no me gustaría tanto es que Rodri, porque es el fichaje que todo el mundo esperamos, que vaya cogiendo la forma y además sea pieza muy importante. Tiene que ser el capataz, no el sheriff, porque el sheriff es el capitán, pero el capataz. Rodri tiene que ser el capataz en el campo y que vaya cogiendo la forma poco a poco y Bernal se sienta importante y querido y necesario en este equipo.
12: Y ha venido Gabriel Jesús para sustituir a Ferran.
0: Ahora hablaremos de Gabriel Jesús. José Mari Vaquero, nos escoltamos después del partido. Abrazada fuerte, capitán.
1: Grande, capi.
13: Molt bé, una abraçada a tots.
0: Plans pel cap de setmana?
1: Doncs sí, i gratuït. Ja ho sabeu, l'Extrem Barcelona punxa en figures dels 40, com l'Adrià Ortega el dissabte, l'Uri Mora el diumenge, actuacions en directe a les finals del campionat més important d'esports urbans. Gratis, del 4 al 6, a Extrem Barcelona, al Parc del Fòrum.
0: Són les 8:48, escolteu el que t'hi jugues Barça, ser Catalunya, òbviament el nom propi a la prèvia d'aquest partit en clau blaugrana és el fitxatge de Gabriel Jesús. L'has anat a rebre a l'aeroport, Nil, què tal l'has vist?
14: Doncs l'he vist bé, realment, és que ahir ho pensava, que l'últim partit que li recordava jo era aquesta pretemporada contra el Girona i em va donar sensacions al veure'l per la televisió de dir, ostres, aquest tio pensava que estava desaparegut, va marcar un gol, de fet és l'últim gol que va marcar allà, l'he vist il·lusionat, ens ha dit que tenia la rodilla perfecta, s'ha encarregat de remarcar-ho, i a més també ha de fer ja el seu gest del telèfon i ha dit que té pensat fer-lo moltes vegades.
0: Que el gest del telèfon és perquè truca a la seva mare. Cada vegada que marca un gol simula que truca a la seva mare, una persona molt important per a ell. Els va criar ell i els seus germans sola. I és, diguem-ne, la figura més important de la família, un jugador que és brasiler, però diguem-ne dels atípics, dels que no li agrada sortir de festa, sinó familiar.
14: No li agrada gens sortir de festa, de fet, gent que el coneix molt bé de la seva etapa a Manchester explicava això, que fins i tot hi havia moltes vegades que els jugadors, després de guanyar, sortien, ell es quedava a casa, molt familiar, i molt, molt bona persona.
4: Okay, no és brasileiro legal. Não é um brasileiro de verdade, não é nada. Què va ser?
0: Això que t'hi jugues Barça, Cristo, Gonzalo, no sé si ens agrada, que un brasiler no surti de festa.
1: Un brasiler, Gonzalo, que no surt de festa...
5: A mi...
14: Aviam
1: si te veu, Gonzalo. No
0: me'n recordo un cap. I vés a buscar gent per preguntar per Gabriel Jesús, aviam si il·lusiona el fitxatge. Què deies, Gonzalo, Cristo, perdó?
5: No, no, ràpidament, que a mi una persona que no surt de festa no em genera confiança mai.
9: Què?
14: Abans de marxar,
1: Perdoneu.
14: Vaya cap de setmana, Gonzalo, vaya cap de setmana, Gonzalo.
5: No sé ni, no et vaig veure. No et vaig veure.
14: Déu-n'hi-do.
5: No et vaig veure.
1: Els jugadors que surten de festa estan més en forma. Perquè és un entrenament sortir de festa.
5: És molt important.
0: No t'agrada Gabriel Jesús o no? Més enllà de si surt o no de festa.
5: No surt molt. A mi m'agrada. A mi pel Barça m'agrada. Crec que és un bon fitxatge.
0: El Jordi ha marxat ja?
1: El Jordi està per aquí, sí. Però si...
0: Li preguntava, si li agrada o no li agrada.
1: Que si t'agrada el Gabriel Jesús... Que diuen que si el mires fixament es lesiona el genoll un altre cop.
9: Pobre.
15: Aquest fitxatge ens ha sorprès una mica a tots, no?
5: A mi no.
15: No?
5: A mi no. Jo vaig anunciar aquí el mes de maig, a l'últim bar que es va fer, la tàctica del Barça per aquest estiu. Il·lusionar, com ho fan sempre, amb un fitxatge estrella, pressionar a través de la premsa i com es faci falta perquè aquest jugador arribi i l'últim dia de mercat portar una mediania.
1: Ja estem
5: rajant. I és el que ha passat.
9: No és veritat.
5: Tot el món del futbol coneix el Barça. I tot el món del futbol coneix com funcioneu.
15: Però a veure, escolta una cosa.
5: No, jo escolto.
15: Aquí la idea era que per tenir més garanties per assaltar la Champions convenia un nou potent. Convenia un paio que fotés gols. Però no sé si...
5: El suplent de l'Arsenal porteu, Jordi. Sisplau, parlem clar.
15: Si t'ho estic dient.
9: Per mi, jo estic com tu. Per mi crec que és un fitxatge, que està bé, però no és el fitxatge del nou que tots estàvem esperant.
5: Clar,
4: podríem dir que és el nuevo Larsson?
14: Que ja veurem.
4: És el nuevo Larsson?
1: Home, que el Barça ha jugat Luke de Jong, Luke de Tronc.
16: A mi el fitxatge m'agrada. És a dir, per 10 milions portar un jugador que ha estat 10 temporades seguides a la Premier, que ha jugat amb Guardiola moltíssimes temporades, que és versàtil, que té bona predisposició sempre, jugui d'entrada o no, que té una bossa de gols que portarà segurament, que és cert que ve en un moment més delicat perquè ve de no jugar, ve dels creuats, a veure si recupera la forma. Hòstia. Però a mi em sembla un jugador que tindrà molt bona predisposició, que té molta mobilitat, que pot anar a la profunditat i que et pot donar un cop de mà. És que el mercat de nous està molt complicat, però complicadíssim.
9: Pel preu que ha costat, sí que és veritat que és una ganga.
1: És com aquestes neveres que compres amb un cop, saps?
9: Ah, sí, i no passa res.
1: Ei, la nevera funciona perfecte, però si és qüestió de preu, tenies Aubameyang, que era molt més barat.
15: Cauen els gols amb el Depor, al tato,
16: Imagina. Jo crec que ajudarà, que és el principal. És a dir, pot haver un moment de no tenir tant entusiasme, perquè lògicament en aquest estiu tothom esperava, ostres, vindrà una patum, vindrà una primera espasa. És cert que no ha succeït, però per la complexitat del mercat. Jo abans de 80 per Luis Suárez, doncs escolta, 10 per Gabriel Jesús més variables, em sembla una operació rodona, la veritat.
0: Clar, és que és el que no volia el Barça, gastar-se 50-60 milions d'euros en futbolistes que són promeses, tipo Tresoldi, i guardar els diners pel que realment vol, que és Julián Álvarez, que veurem demà com és l'entrenament amb l'Atlético. Avui l'equip ha tingut festa, per tant no s'ha exercitat amb els companys, que la situació és complicada. El mercat tanca a les 12 de la matinada. En tot cas, el Barça el que trasllada internament és que ni molt menys descarta incorporar Julián Álvarez, si no és ara, al mes de gener, o fins i tot posposar-ho al juny. I portant a Gabriel Jesús, el que fas és tapar el forat que et queda per no portar un davant de centre, però sense gastar-te els diners que en teoria han d'anar al reforç estrella. Si no és ara perquè no es pot, la propera temporada.
4: Vaig jugar a l'Arsenal a Girona, que vaig flipar amb la facilitat que tenia Gabriel Jesús en general
3: de marcar gol, perquè és que va jugar, què va jugar? No més de 10 minuts.
17: Sí, el problema de Gabriel Jesús són les lesions.
3: Em va fotre un.
17: Que des de, mira, està, abans d'anar amb el Bruno Alemany, que ja el tenim aquí, que demà farà un especial per tancar el mercat de fitxatges. El Nil, amb aficionats, aviam què diu la gent sobre Gabriel Jesús, si il·lusiona o no el soci del Barça.
18: Nil. Bona tarda, doncs ens trobem aquí amb aficionats del Barça a la prèvia d'aquest partit contra el Rayo Vallecano. Ha arribat avui Gabriel Jesús ja a Barcelona. Què us sembla l'arribada del davanter?
19: Bé, il·lusionat. Necessitem un nou ara mateix aquí a Can Barça i és una opció molt vàlida i segur que ens donem moltes alegries.
20: Bueno, un nou ve de l'Arsenal, no ha jugat molt, però bueno, confiem que ho pugui fer bé, no?
18: Continuem amb més aficionats del Barça. Què us sembla aquesta arribada del davanter de l'Arsenal?
21: Jo crec que és un bon jugador, però les lesions, sobretot si li respecta les lesions i pot tindre continuïtat, jo crec que pot ser un fitxatge per ampliar plantilla.
22: Però que pot aportar alguna cosa, a veure com està físicament, però sí que es ve que la figura de nou el Barça no la tenia, i si Julián no ve, em sembla bé, un preu sembla que és adequat, i el temps ho dirà.
23: Esperaven altres coses, però bueno, li hem de donar temps. Ha estat un gran jugador, no ve de ser un millor moment, però ha de tenir el vot de confiança.
24: Doncs a mi m'il·lusiona el fitxatge, no el coneixem gaire bé aquest jugador, però promet bastant.
25: Jo per mi és una mica descafeinat, perquè buscaves Julián Álvarez i al final has portat una tirita.
17: Són les paraules de l'afició. Gràcies, Nil. Torna cap a la zona de tribuna, on una estem tirita. Els del Que t'hi jugues Barça, preparats per narrar aquest Barça-Rayo i preparats per viure els últims moviments al mercat de fitxatges. Bruno Alemany, què tal, com estàs?
26: Hola, sí, què tal? Bona tarda.
17: Demà farem un especial a la cadena SER, al YouTube del Larguero, al YouTube del Larguero, també a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de la cadena SER, un especial per viure el tancament del mercat, que és demà a les 12 de la nit, a partir de les 9. Del que estàs veient, creus que hi haurà un últim dia frenètic o no?
26: Sí, crec que especialment a la Premier hi haurà molts moviments que s'estan començant a coure ara, però que s'han d'acabar de tancar demà. Compte, perquè és rival del Barça al Manchester City i és a punt sí que de tancar un doble cop al mercat, de fitxar Ndiaye, jugador internacional per Senegal i de l'Everton per 75 milions d'euros. I està negociant per Enzo Fernández, el jugador del Chelsea. Aquest estaríem parlant d'un fitxatge de més de 130 milions d'euros. Hi ha més jugadors, per exemple, ja ho hem explicat, Jonathan David reforçarà l'Atlético de Madrid, Harvey Elliott ve del Liverpool per reforçar el València, i hi ha equips com la Juventus que s'estan a punt de reforçar amb Voltemade. Crec que hi ha molts que estan a punt de tancar-se, sí que, però que demà tindrem un dia especialment mogut en aquest sentit.
17: Serà a partir de les 9. Jonathan David fitxa per l'Atlético, i això no vol dir que traspassin a Julián Álvarez, sinó que volien un davanter per complementar la plantilla.
15: Ah, no? Collons.
26: Sí, de fet, és un cedit. Arriba en forma de cessió i crec que la Juventus paga part molt important de la cessió, de la fitxa del jugador, vaja, perquè si no tindria diners l'Atlético de Madrid per acometre aquesta operació.
17: Ara amb el Fermín i amb la Paula discutíem sobre Gabriel Jesús. Cert que des de que es va lesionar el 2022 al Mundial el seu rendiment ha caigut bàsicament perquè li falta continuïtat, i que en l'última temporada només ha fet 6 gols, a l'anterior 7, fa 3, 8, fa 4, 11, és a dir, que les seves xifres golejadores van cada vegada a menys. Però tot i això, pel preu, a tu t'agrada?
26: A mi és un jugador que m'encanta. És veritat que pel preu tens aquest dubte, no? Saben perfectament a l'Arsenal que anava a ser el tercer davanter de la plantilla perquè mai pot jugar 3 partits seguits. És un futbolista que els últims 3 anys ha tingut molts problemes en aquest sentit, problemes de lesions. Dit això, a mi quan surt al camp és un futbolista que no em genera absolutament cap dubte, que s'associa bé, que te l'aguanta bé d'esquenes, que té bon joc aeri, que a més en una jugada, en un partit que estigui atascat, et pot fer una genialitat i marcar un gol que siguin els 3 punts. A mi futbolísticament no em genera cap dubte. L'únic dubte, òbviament, és a nivell físic i les lesions.
17: Doncs estarem pendents d'aquest últim dia de mercat amb el Bruno Alemany, un especial a partir de demà. Òbviament, abans, el Que t'hi jugues a les 12, informarem de tot el que passi al voltant dels traspassos. Gràcies, Bruno.
26: Fins ara.
1: Jo sé com el van convèncer.
17: Han saltat ja tots els jugadors del Barça a escalfar el Camp Nou, i em deies, Nil, per línia interna, que Gabriel Jesús ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
18: Sí, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça. Aquesta tarda ens explicaven que directament aniria a l'hotel a passar la revisió mèdica. Passaria per la
14: la ciutat esportiva i que la idea era que avui pogués estar allà a la llotja veient els que seran els seus companys. La previsió és demà, oficialització del fitxatge i també roda de premsa de presentació de Gabriel Jesús, que com dic, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, un bon senyal, però també us dic una cosa, era, és a dir, el Barça tenia molt bons informes, s'ha assegurat el Barça abans de firmar-lo de que aquest genoll estava bé.
3: I tant, ha fet la revisió mèdica amb els genolls precintats.
1: Ha anat al Manar, al Manar 75.
3: I hem gastat una pila de precinta, no ho saps prou bé. L'hem embalat, per dir-ho així, l'hem embalat.
2: On dius que ha anat el doctor Platan, Cristo, al Manar?
1: Clar, ha anat el representant i el jugador, tots al Manar 75, clar, per acabar de tancar i de posar-lo en situació al millor restaurant de la Barceloneta. Ja ho sabeu, Manar 75, que tenen 19 tipus de paelles diferents.
3: El
1: mirador de les paelles, president. Així, allà és on es tanquen els fitxatges. Manar 75.es, la web.
3: I on s'obre la gana. On es tanquen els fitxatges i on s'obre la gana.
2: Ai, Cristóbal, és fantàstica la imatge que veiem al live del Que t'hi jugues, a través del YouTube del Que t'hi jugues, també a Facebook, X, teniu vídeos a les xarxes socials, podeu veure el Cristóbal vestit amb la samarreta del Barça, envoltat de pitxis.
1: Amb el bombo.
2: I tota la gent que avui està a la retransmissió des del carrer Casp al centre de Barcelona. Són les 9 de la nit, puja sintonia, Víctor, que ara desdoblarem la programació i la gent podrà triar entre escoltar el Que t'hi jugues Barça, la retransmissió del Barça en català amb l'Albert Bermúdez o el Carrusel, la retransmissió del Barça en castellà amb el Lluís Flaquer, amb el Flaqui.
3: A mi. Que t'hi jugues Barça amb Sique Rodríguez.
2: De la nit, escolteu el Que t'hi jugues a Ser Catalunya, mitja hora de que comenci el partit, escalfen els jugadors del Barça, també escalfen els jugadors del Rayo Vallecano i parla el seu entrenador Beñat San José a la tele, l'escoltem.
6: Pregunto por esa palabra, personalidad. Claro, uno siempre piensa, ¿cuánto puedo arriesgar contra un Barça, ir con mi idea, con mi identidad, pero sabes que estás en el Camp Nou?
7: Bueno, siempre que lo hagamos en conjunto, estaremos cerca de cumplir nuestra

0: Un abrazo fuerte, que vaya bien.
1: Un abrazo, chicos, chao.
2: Tela,
1: Es increíble. Tela,
2: Juan Martín Presa.
3: Sí, no, sí, però és que la ciutat, i la ciutat esportiva del Rayo Vallecano també és... Bueno, jo que he tingut l'oportunitat d'anar a jugar allà, és que hi ha trossos. I, de fet, hi ha alguns camps que els van tancar per l'estat de la gespa, per l'estat dels vestuaris, el bar, els lavabos... Criminal, criminal.
4: Pep Chavarrío ha canviat aquest estiu a Vallecas per Stamford Bridge i la primera conversa que vaig tenir amb ell deia que semblava un somni que va passar de segurament una de les pitjors instal·lacions del futbol professional a tenir pràcticament una banyera de gel per tots i clar, deia que no havia vist una cosa igual a la seva vida, que era absolutament un desastre. I
5: eso te curte.
0: Aviam si un dia ens el poses a Pep Chavarría. Sí, sí, fa pinta de ser cachondo, Pep Chavarría. Fa pinta de ser
6: Kitty Sugar. Sí, sí.
4: Fa pinta de ser Kitty Sugar, totalment.
0: Ara estem parlant d'un club que està a primera divisió, el Rayo Vallecano, poca conya. En fi, són les 9:07, Nil, per la gent que connecta ara la ràdio des del Camp Nou, amb què surt del Barça de Hansi Flick?
4: El Barça que avui sortirà amb Joan García en porteria, defensa per Koundé, Christensen, Cubarsí i Xavi Espar, mig del camp, Bernal, Pedri Olmo, a dalt, Gordon, Lamin i Rafinha.
0: Fermín, Paula, us agrada aquest Barça de Flick, aquest 11 titular?
3: Sí, la veritat que està bé. O sigui, crec que a dia d'avui podem dir que tenim la sort que jugui qui jugui, farà un bon partit i sí que és cert que ha volgut mantenir, no?, alguns jugadors en els eixos principals de l'equip, però ara mateix doncs, també ha de fer aquests canvis, però és que els jugadors que hi ha avui, per exemple, a Olmo, després de veure el Mundial que ha fet, doncs, són un encert.
6: És que, clar, jugadors com Koundé, com Christensen, si no es lesiona, i com Dani Olmo, perfectament poden ser titulars, no? I amb això juga Flick, a part els acoixina amb una estructura que ja és ferma. El tema que em generarà més dubtes en el futur, però aquest ja serà un altre que t'hi jugues Barça, és el tema del trident, perquè aquest trident té molta pinta de ser el de capçalera, el de no rotar, i veurem quina acumulació de minuts tenen, perquè la diferència entre aquesta unitat A i la resta no sé si serà molt alta.
0: Cristo, Alejandra, us heu fixat amb el que ha dit el Fermín? Els acuixina. Aquesta paraula també podria entrar al joc del Bermúdez, eh?
3: Sí.
6: Polièdric el primer dia, acuixinar en el segon.
7: Són paraules de persona llesta, saps?
6: Sí, sí. Bueno, de diccionari.cat,
7: Ah, molt bé, també, sí.
5: Per cert, sí que...
0: Acuixinar.
5: Per cert, no em vull oblidar...
0: Digues, Cristo.
5: Encara no m'has demanat perdó.
7: Ui.
0: Per?
5: Home, l'altre dia jo què vaig dir? Que a Madrid estaven demanant la pilota d'or per Mbappé. Te'n recordes, no? I vau menysprear...
0: I jo et vaig dir que no.
5: Que no, que aquí te demana, que t'estàs precipitant. Qui ho ha dit? No veus que els conec, sí que? Que jo aquesta gent ja els conec.
6: Però si és que va ser top 3 del Mundial, és normal que les travesses entri, segur entrarà.
0: No, però Raúl Cristóbal, jo vaig flipar perquè el tio es va treure de la patilla, lo de...
5: No, patilla no.
0: A Madrid ja demanaven la pilota d'or per Mbappé i, clar, quan uns dies després, escolto, no, vas per aquí, Cristo,
5: sí,
0: Mourinho.
5: Sí, t'he preparat el time, Mourinho, mira, Mourinho.
8: Para mí, Balón de Oro tiene que ser un de esos jugadores que cuando termina de jugar, nosotros... Echamos de menos para la eternidad. Yo echo de menos a Maradona, a Ronaldinho, a Ronaldo Nazario, a Ronaldo Cristiano, a Messi, a Zizou, a Lothar Matthäus. Yo echo de menos a esta gente. No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial. Y no tiene que ser ni de Paris Saint-Germain, ni no tiene que ser de la selección española. Claro. El mejor jugador del mundo son dos o tres o cuatro, y nosotros sabemos quién son y sabemos dónde están aquí.
5: O sigui que oblidem-nos ja dels títols, perquè se'l mereix Mbappé, és el que la resposta de Mourinho era més de dos minuts.
6: Diria el mateix si Rodri hagués fitxat pel Madrid?
5: Segurament no.
3: No, clar que no.
6: És que no té cap validesa.
3: És una realitat que no.
9: Jo tengo un criterio, tu cambio, eres Fermín Suárez. ¿Quién eres tú?
6: Ningú.
7: ¿Quién eres tú?
6: Simple opinador.
9: Fermín.
0: Per què no fas un merenguímetre, ja que coneixes tant els madridistes?
5: Amb molt de gust. Mira, en cada partit jo crec que us puc portar un o dos talls del que diu les cavernes que rajan contra el Barça. Mira,
0: perfecte.
5: De fet, no només ho va dir Mourinho.
6: Què mires?
5: A l'As, Mbappé apunta el Balón d'Oro.
6: Home, clar.
5: Vull dir, la maquinària...
0: Gonzalo, tu el coneixes. Aquestes declaracions de Mourinho, aquestes paraules, agraden a Mbappé?
10: Sí, Mbappé està encantat amb Mourinho i el vestuari del Madrid també. Hi ha molt bon rotllo i hi ha jugadors que potser l'any passat tenien més friccions o tenien menys comunicació, que a dia d'avui tenen una molt bona relació. Feia molt de temps, avui parlava una persona que està amb una mica mal dia a dia amb ells, que feia molt de temps que no hi havia tan bon rotllo en el vestuari del Madrid. De moment Mourinho, amb aquesta actitud més humil, més tranquil·la, que inclús està caient bé els periodistes,
5: que té una,
10: bueno, la pilota
5: fins
10: que ho
5: perdit.
10: Per mi està sent professional i està fent les coses bé, i crec que ha fet un exercici de que l'equip tenia que unir-se més, tenien que estar més com aquí, com a família, i ho estem veient en el dia a dia.
2: Això sembla una pinya?
5: Que han jugat contra el Gratallops, tu.
2: Què dius, Kilian? Sí, que somos una pinya, que somos todos juntos, estamos todos bien. Yo creo que tenemos que jugar para el equipo.
10: Li agrada menys les imitacions del Bermúdez que Mourinho. Imagina't, amb això respon.
0: L'has de fer arribar, les imitacions del Bermúdez de Kilian Mbappé. Són les 9 i 12,
10: Marlès.
2: Tu eres el míster?
10: Estava ahí Mbappé al concert de The Weeknd.
7: Amb les tres pòsitos,
10: clar.
0: Els oients podeu anar, igual que Mbappé, al concert de Weeknd, al de Barcelona, en aquest cas. Demà, sí, participeu al 606-32-72-11, enviant nota d'àudio i proposant al Bermúdez paraules divertides, originals, per a que inclogui a les retransmissions del Barça. 606-32-72-11. Entre els que participeu, regalarem entrades per anar a veure The Weeknd demà a l'Estadi Olímpic. Què dius, Cristo?
5: No, ortopèdic.
2: No voy a aceptar estas palabras.
5: Kilian, quina paraula?
2: No, yo no voy a aceptar esas palabras.
0: Parla Hansi Flick, l'escoltem, a la son.
11: First of all, we were looking at the data, 7 goals in 2 games, but no goals conceded. Then we saw, we were talking with Joan Garcia and he told us almost no chances created against Athletic Club. Is that you want to focus on the road, you want to focus because you know you have players to score goals, but to see Barça not scoring, I think is that good as well.
0: Preguntem per la porteria zero que ha mantingut el Barça en els dos primers partits.
12: Season we struggle a little bit, so we have to see that we saw in this moment that if not everyone is included, if not everyone has this commitment, we need or it's very difficult to win games or to not concede a goal. So I'm very happy about our defense performance in the first two games.
0: Diu que està molt content pel que aporta la defensa, que evidentment si no et fan gols no perdràs el partit, i si em pots ajudar des de l'estudi, Fermín, perquè aquí amb el xivarri de la gent al Camp Nou em costa d'escoltar Hansi Flick.
2: Jo estic traduint "I was made for loving you, baby".
0: Que és la cançó que està sonant a megafonia, Fermín.
11: Ja des de hace mucho tiempo aquí en el Spotify Camp Nou. Coach, I want to ask you for a concept you said on the press conference, spirit of team.
6: Esperit d'equip, li diu, un concepte que ha dit a premsa.
11: Xavi Espart, he started as a left wing, then to
6: part a l'esquerra.
11: What is this figure, this player for you?
12: No, it's always good to have players that they can also play a different position. We had last season.
6: Diu que a favor de jugadors versàtils.
12: As a number 6, also at the last line, every position. So it's good to have this player.
6: They are flexible
12: and help us in different situations.
6: Poden variar situacions, tant de mig centre com a la línia defensiva.
11: Siempre es bueno tener esa versatilidad en jugadores, en este caso poniendo como ejemplo al mismo Xavi Espart. Coach, last question.
0: Tres paraules de Hansi Flick. Si a l'última resposta diu alguna cosa interessant, l'escoltem al que t'hi jugues Barça. Sobre Xavi Espart, has explicat, Nil, al migdia, que quan es tanqui el mercat el Barça li oferirà la renovació.
4: Sí, el Barça li oferirà la renovació a Xavi Espart amb aquesta millora de contracte, ja futbolista del primer equip des de fa uns dies, ja va jugar amb el dorsal 12 l'altre dia, està inscrit, és una tasca que té pendent Deco, un cop es tanqui aquest mercat. També hi ha altres futbolistes com per exemple Gerard Martín, que no tant segurament per la durada del seu contracte sinó per la millora salarial que se li ha de fer perquè estigui a l'escaló pertinent dins de la plantilla que li toca. Per tant, les renovacions o millores de contracte de Xavi Espart, Gerard Martín, sobre la taula de Deco, i també està parlant fa setmanes ja amb Marc Bernal.
0: Marc Bernal, Xavi Espart, Gerard Martín, que seran renovats, almenys aquesta és la previsió del club, quan es tanqui el mercat de fitxatges durant aquest mes de setembre, i pendents de les sortides, què passa amb Marc Casador?
4: Doncs que de moment no està clara la seva situació. Sap des del juny que ha de marxar del Barça, per el que ens diuen les últimes informacions, és que les propostes que més convencen a Marc Casador no convencen tant al Barça, sobretot a Deco, que volia treure'n bastant rèdit econòmic, i al revés, que les que més convencen al Barça són les que no agraden tant a Marc Casador. Aquí hi ha un parell de punts importants, que és que Turquia i Aràbia tanquen el seu mercat de fitxatges més tard del que el de la Lliga Espanyola, que es tanca demà a les 12 de la nit. Per tant, Turquia i Aràbia, que són dos països que han temptat bastant a Marc Casador, que encara no tanquen el mercat. Per tant, és probable que, si no tanca la seva sortida demà, doncs els propers dies ho faci en direcció, en alguna d'aquestes direccions.
0: Per cert, de fitxatges, Mirza Katovic i sí. Miquel Bassa,
4: sí.
0: Qui són?
4: Dos futbolistes que arribaran al...
0: Cristo, estic com tu, no en tinc ni punyetera idea de qui són.
4: Doncs estigues atent, Cristo, que és notícia, a més a més seran molt bons. Mirza Katovic, futbolista que arribarà a Alemany, que arribarà al Barça, al filial, cedit de l'Stuttgart amb una opció de compra que pot ser obligatòria depenent d'una sèrie d'objectius, 3 milions i mig. És un futbolista que juga de pivot, de 1,90, que va jugar a la final de la contra Espanya sub-19, que agrada bastant al Barça, un pas endavant pel que ens expliquen des de dins del club per al filial. I també arribarà Miquel Bassa, que és un futbolista central de només 16 anys, per qui el Barça pagarà al voltant d'un milió d'euros, que s'incorpora o té fitxa, tindrà fitxa inicialment del juvenil B, és un alemany també, per tant d'aquest perfil que agrada bastant a Hansi Flick. Insisteixo, la idea és que es formi juvenil i filial, però que li veuen talent i força per poder estar en breus al primer equip.
13: Que decir todo, de este jugador. Tienes que decir todo.
4: Qui és el representant?
13: Que no, el primo. És el primo del Ta.
0: Jonathan Ta.
13: Del Ta del Bayern de Múnich.
0: És el cosí de Jonathan Ta.
13: Primo del Ta.
0: Ah, sí?
13: I va jugar en segunda RF. A segunda Ta.
0: Mira, podem explicar una interioritat sense dir noms?
4: Sí.
0: Els que esteu a l'estudi no ho haureu vist, òbviament, però els que estem al camp sí. La conya del Jonathan Ta i a segunda... Ta. S'ha fet tan viral, Cristo, s'ha fet tan i tan viral que fins i tot et puc dir que des de la gespa alguns jugadors del Barça li han demanat al Bermúdez, que estava a la
3: cabina
0: de transicions de Ser Catalunya. Què t'han demanat, Bermú?
14: Bueno, m'han demanat una segunda.
4: Sí, diem-ho diferent. El vestidor del Barça sap que el jugador que fitxen és el cosí de Jonathan Tah, i quan hem arribat a l'escenari del partit, com que Bermú i jo som molt previsors, hem arribat molt aviat.
2: Hi ha un parell de jugadors amb qui ens hem intercanviat uns Tah.
0: Sí, o sigui, mira la càmera perquè els oients que a més estan escoltant i veient el live del que t'hi jugues, què és el que els has fet als jugadors del Barça?
13: El do i
4: I hi ha una cosa, clar, al Camp Nou pràcticament en silenci, els riures dels 4 o 5 futbolistes del Barça que estaven fent aquesta rotllana s'ha escoltat pràcticament des de la nostra zona.
5: Que heavy,
4: és molt bona aquesta.
0: És molt heavy. Va, queden 11 minuts perquè comenci el partit i anem rebent missatges, no, Anna, d'oients que volen que el Bermú inclogui algunes paraules a les retransmissions del gol del Barça?
15: Mira, sí que el telèfon del que t'hi jugues, el 606-32-72-11, ja està traient fum. La gent participa, la gent vol donar paraules al Bermúdez, com per exemple les propostes del Miquel.
16: Hola, amics del que t'hi jugues. Les meves paraules pel Bermú són Oppenheimer i lubricant.
3: Perdona?
16: Vinga, una abraçada a tots.
15: Jo crec que ja s'està entenent la temàtica, no, sí, d'aquest programa. Sí,
5: sí. M'agrada.
3: Lubricant,
15: sí, ja I un altre oient que ens ha enviat, aquest no es presenta, però les paraules tampoc tenen pèrdua.
17: Bona nit, juguers.
0: Juguers, m'agrada.
17: Les paraules serien Julián i Álvarez. Que vagi bé. Força Barça.
14: Aquest seria relativament fàcil, no? Vull dir, qui marqui farà oblidar Julián Álvarez. Clar.
0: Anem a enviar missatges al 606-32-72-11. El Bermúdez els va
14: apuntant
0: les paraules. Oppenheimer, lubricant, recursos, traspàs, aura, cringe... Avui quines faràs? O serà sorpresa?
14: El que vegi. En el moment en què estigui
0: inspiració,
14: cantant
0: molt, no?
14: Gol, em posaré a pensar.
3: Clar, farmear aura amb lubricant. Cristo,
0: alguna cosa, no?
5: Doncs sí.
0: Alejandra, perdona?
3: No, he dit farmear aura amb lubricant. És així, tot junt.
0: Barreja-ho
3: bé.
14: Aura amb cringe.
0: Vale. Cristo, què hem de vendre?
5: Hi ha dues maneres de gaudir de les estrelles. Pots estudiar astrologia o anar al bar i demanar una estrella d'am o dues estrelles d'am. Ja ho sabeu. Estrella d'am, la nostra. Salut, company, salut!
0: 9 i 20, 30 segons i ens centrem en la part final de la prèvia d'aquest Barça, Rayo Vallecano, el que t'hi jugues de ser Catalunya.
18: Esports i bogeria a ser Catalunya. Què t'hi jugues?
19: Barça!
18: Amb Siki Rodríguez.
0: Dir que el nou narrador serà l'Albert Bermúdez.
20: Doncs sí, narraré jo.
0: Flipant, o sigui, clar.
20: Jo fins ara havia narrat la Kings League, havia narrat futbol de la Federació de Paràlisi Cerebral.
21: Hay que valorar lo que tienes.
18: Què t'hi jugues?
19: Barça!
18: Amb Siki Rodríguez. A Encat Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
22: I també totes les eines i ferreteria.
18: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
22: Si ets professional, troba el més proper a emcat.cat.
23: Un glob de vi.
24: Un glob de cervesa.
25: Un glob entre amics.
26: A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El Glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
27: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
28: Et donem aquests 20 segons de tranquil·litat per tu, per respirar. I per al teu Nissan, fins a 10 anys de tranquil·litat amb la garantia de Nissan Més. Fent el seu manteniment en un taller oficial Nissan. Consulta condicions a nissan.es.
29: Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan a Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
30: Ei, com va? Com et dius?
31: Tenim un nom que el sap tothom.
30: Però d'on surts tu?
31: Tant se val d'on venim, si del sud.
30: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
31: Ara estem d'acord, estem d'acord.
30: Sí, i una estrella ens agermana.
32: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
33: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mont Vertical tiene la experiencia. Un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mont Vertical.
34: ¿M'expliques un conte, papa?
35: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
36: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
37: Diuen que de mare només n'hi ha una. I de manar 75 també. A Manar 75, cada dia és una nova oportunitat per gaudir. Vine a descobrir el sabor de la felicitat i a crear moments inoblidables amb nosaltres.
18: Què t'hi jugues, Barça? Amb Siki Rodríguez.

0: 9:24, que t'hi jugues Barça, a Ser Catalunya, comencen a sonar la música, els altaveus del Camp Nou, s'encenen i apaguen les llums, això vol dir que estan a punt de sortir els jugadors al terreny de joc molt ràpidament. Bermu, has parlat amb el Flaqui, quins són els seus flacticinis?
1: Hombre, els flacticinis, de fet els tenim, en teoria els tenim en àudio, però en tot cas, doncs mira, te'ls llegeixo. Bàsicament ha vingut a dir, primer, victòria...
0: Espera, els tenim. Ens diu la paret que els tenim. Escoltem els flacticinis, aviam que es compleix i que no després del partit.
2: Flaqui!
3: Guanyarem i dormirem líders. Ah, i Rafinha dormirà pitxitxí. Avui Dani Olmo es puja al carro dels titulars. Avui sí, avui somriurà i cantarem el gol 50 de Lamine Yamal amb el Barça. Pot ser que Koundé ens posi bastant més nerviosos que Xavi Espar?
4: Està bé, són factibles.
5: Sí.
0: Per recollir-los, Fermín, perquè des del camp no escoltem absolutament res. Però absolutament res. La megafonia està a rebentar. Hi han posat el nom de Leo Messi als videomarcadors, eh?
6: Sí, han posat el nom de Leo Messi als videomarcadors. Estem parlant del dia en el qual s'ha retirat Leo Messi de la selecció argentina. Ja comencen a desfilar els futbolistes del Barça cap al túnel de vestidors. Tot a punt, presenta una gran entrada avui també al Camp Nou, que a poc va avançant en aquesta construcció. El Barça a punt de salt del camp.
0: Ara recordem les alineacions del Barça i del Rayo Vallecano. Abans, els números del partit amb el Fermín Suárez.
7: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
4: Mira, tenim avui el partit número 100 de Christensen a la samarreta del Barça, 100 de 225, per tant, se n'ha perdut 125 des que juga al club, 96 dels quals per lesió, és l'onzè de l'actual plantilla en ser centenari amb el Barça, un equip, el de Flick, que porta 20 victòries seguides a casa a la Lliga, veurem si avui serà la número 21, Fermín i Rafinha han firmat 6 gols del 7 que porta el Barça en aquest inici de temporada, arrosseguem, com dèiem, el gol 50 de Lamine Yamal, un Barça molt productiu, en els darrers dos partits ha creat 27 ocasions. Per tant, que segueix aquesta ratxa.
0: 27 ocasions en dos partits, eh?
4: Sí, 13 de les quals grans. Per tant, a veure si aquesta producció tan prolífica continua en aquesta línia.
0: 3 minuts i arribem a 2:15, moment en què ha de començar aquest Barça-Rayo Vallecano, tercer partit de la temporada pel Barça de Hansi Flick, el segon al Camp Nou. Amb què surt el Barça, Nil?
6: El Barça avui que jugarà amb Joan García en porteria, defensa per Koundé, Christensen, Cubarsí, Xavi Espar, mig al camp per Marc Bernal, Pedri i Dani Olmo, a dalt Lamine, Gordon i Rafinha.
0: Amb què juga el Rayo Vallecano?
6: Dani Cárdenas en porteria, defensa per Balliu, Legend, Patecís i Joshua Bertrud, mig del camp, Òscar Valentín, Unai López i Buaré, a dalt Álvaro García, Jorge de Frutos i Sergio Camello.
0: Bermu, què et diu el Nas avui?
1: Avui el Nas em ve a dir, i amb tots els respectes, diguéssim, pel rival, que pot caure un carro.
8: Vamos.
1: Que pot caure un carro, collons. Mira, o sigui, hi ha jugadors del Rayo que dona sort que no jugo jo.
9: Ostres.
6: Aviam, posa noms, ja que apretes d'aquesta manera.
1: Home, estan jugant amb Patecís de central.
4: No, Patecís.
1: Dani Cárdenas... Sí, però que l'estan posant de central perquè normalment juga al mig.
6: Cárdenas, va.
1: Dani Cárdenas, porter suplent. Estan fotent a Buaré com a part, a veure què passa. Em sembla que o Òscar Valentín o Buaré seran al mig a punt. Ostres, avui no tinc massa jo amb qui anar.
0: Els jugadors del Rayo sortiran...
1: La meva aposta, perdó, sempre Sergio Camello, que és molt fan de coses del programa.
0: Exacte, sí, deia que sortiran els jugadors del Rayo Vallecano amb una samarreta Fuerza Augusto, que és un missatge de suport al porter Augusto Batalla, que s'ha lesionat.
6: S'ha fracturat la tíbia Augusto Batalla, el Rayo que busca en aquestes últimes hores porter. En principi ha de buscar un porter titular, perquè no confien del tot en Cárdenas, just en el moment en el qual surten els jugadors al Camp Nou.
0: Escolteu l'ambient a l'estadi del Barça en directe, el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya.

0: capela.
1: I focs artificials, petards a l'estadi per acompanyar aquest himne del Barça, que l'afició canta a capella en el tram final, en el moment en què ja han saltat els jugadors dels dos equips, els del Barça de Hansi Flick, els del Rayo Vallecano de Beñat San José, com dèiem, amb la samarreta, donant suport al seu porter, Augusto Batalla, i l'àrbitre del partit, recordem, Nil, qui és?
2: Hernández Maeso. Els jugadors ara mateix del Barça ja posant per fer-se la fotografia. Moltes estelades de nou en aquest partit d'avui a la Camp Nou, tot a punt. Ara ja saludaran en breus instants Òscar Valentín amb el capità.
1: Que això agradarà al Quim Molins. Va, Quim, canta!
3: No, sap tothom!
4: Barça! Barça! Barça!
1: I avui, Cristóbal, has posat el Quim al costat del Gonzalo?
3: Efectivament. En el mateix cantó. I el que té jugues Barça, que el fem amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Quadis Jansà, concessionari oficial Nissan.
1: Amb una mica de retard començarà aquest partit entre el Barça i el Rayo Vallecano. Recordem que el Barça és l'únic equip que encara no ha encaixat cap gol en aquesta lliga, i recordem també que necessita guanyar per a igualar el Madrid al capdavant de la classificació. És el Madrid l'únic equip que de moment ha aconseguit els 9 punts en joc. Si el Barça guanya, també els sumarà. Vermo.
5: Aviam, que això sempre... Ja no hi ha manera de començar un partit puntuals. Mai. 21 a 31 i aquí tirant monedetes, tu. Ja n'hi ha prou.
3: Clar, comencem
5: per cert,
3: com
5: bona imatge, la que ens vam endur l'altre dia amb Alexia Putelles, que recull sempre la moneda i de l'àrbitre, i allà a Anglaterra no hi estan acostumats, i fa bastanta gràcia veure com un àrbitre i Alexia Putelles es disputen la moneda en el més pur estil esperit de Catalunya.
3: Un euro.
5: Anar a buscar els euros. Tot aquí està ja el llest per començar. L'11 del Barça, que farà aquest, el corrillo per donar-se aquest últim impuls, mentre els jugadors del Rayo se saluden entre ells, fan les seves abraçadetes, però el Barça fent una pinya tots a una, i ara sí, Joan García ja se tira cap a la porteria. Servirà el Rayo, ho farà Sergio Camello. Tot a punt per començar.
1: Està Gabriel Jesús, el nou fitxatge del Barça, avui al Camp Nou?
2: Està ja confirmat, el nou fitxatge del Barça, passa la revisió mèdica i ara mateix es troba a la llotja del Camp Nou.
1: 21-32, a punt de començar aquest Barça, Rayo Vallecano en directe, el que t'hi jugues Barça, ser Catalunya.
5: Xiularà Hernández Maeso, ho farà. Encara es mira el rellotge, comprova que tot estigui bé. Sí, Charlie, 1, 2, 3, 4. Alfa Delta Bravo, comença el partit, serveix Sergio Camello, serveix el Rayo enrere. I la gent canvia la primera pilota llarga, buscant aviam si Koundé ha sortit empanat. I el primer que ha fet Koundé ha estat enviar-la a córner. 5 segons del partit, córner pel Rayo.
1: És el primer córner del Rayo, els primers segons. Fermín, és un equip que llança bastants córners, eh?
6: Sobretot perquè la gent té una catapulta, és a dir, és un jugador que te la posa ràpidament a 40-50 metres.
5: Doncs la pilota ja la servirà Unai López. Des de l'esquerra, amb cama dreta, compta, la centrada era bona. No hi arriba Álvaro García, que intenta ara sí jugar enrere. Empate 6, avui fent de central. Juga la pilota al Rayo, Bertut enrere. És Álvaro García que intenta retallar. El tanto que roba el Barça, ha robat Rafinha. Podria ser falta i podria ser groga, però Anthony Gordon manté la pilota. Àrbitre, hauries de xiular alguna cosa, nano. Àrbitre, la mare de Déu, senyor Maeso, que tenim una groga al minut 1 i l'acabes de perdonar.
7: Perdona!
5: Ha perdonat una groga aquí.
1: Ha semblat molt clara la falta al mig del camp. No sé si a la tele la podeu veure repetida. És una traveta clara, més en jugada prometedora, de Álvaro García sobre Rafinha al mig del camp.
6: Ara tenim la repe. És que el tema és que al final arronsa la cama, eh? A mi no em sembla groga. Sembla més aparatosa del que és.
8: Hola.
1: Doncs, gràcies per posar seny, Fermín.
9: Va, Fermín, una mica de seny.
5: Seny, de seny!
9: En directe he de dir que a mi em semblava, i és veritat que la repetició he dit, ai, és veritat, bueno, va.
6: El directe és més cru, sí.
9: Però el directe és cru, perquè a més tens un contraatac molt favorable al Barça, que talla amb una entrada, diguéssim, Álvaro García, quan tot acaba seguint endavant. Juga Dani Cárdenas, que ja s'equivoca en aquest desplaçament. Avui Dani Cárdenas té molta feina per fer. Servei de banda pel Barça. Juga Cubarsí. Cubarsí trepitja la pilota. El Rayo avui ben tancadet. Sembla que serà Unai López qui faci una mica sí. de mitja punta. I llavors Òscar Valentín i Bouaré, els dos que estaran fent de pivot. Dani Olmo intenta rebre entre línies, ha aconseguit recuperar Álvaro García, però a la Lamine Yamal la lluita, la fa picar contra el cos de...

0: Dos minuts i mig de la primera meitat, continua el 0-0 al Camp Nou, un estadi que està bastant ple, Nil.
1: Està bastant ple, rondarem els 60.000 espectadors, l'altre dia van ser 59.300, veurem quina és la dada d'avui, però molt bona pinta aquest Camp Nou.
0: Té la pilota el Barça, Bermú.
2: Se n'ha sortit Koundé gairebé sense voler, s'ha tirat un túnel, ha intentat fer una cosa molt estranya, ha perdut la pilota, servei de banda favorable al Rayo, i hi ha molt ambient per ser dilluns.
0: Sí, sí.
2: Ja no és només la gent, sinó l'ambient que hi ha.
0: Per cert, m'ha sorprès molt, m'ha cridat molt l'atenció la quantitat de samarretes del Barça de la temporada actual. Moltíssima sí, gent amb sí, la samarreta sí, sí. Nova.
2: Mal
0: sacat. Sí, crec que està triomfant molt entre l'afició i els socis del Barça, tot i el preu, perquè és cara,
3: molt.
0: La samarreta nova, eh? N'he vist moltíssimes.
2: Li han xiulat errada de servei mal a Bertut.
4: Sí, sí, sí.
2: Ha canviat el signe, diguéssim, de la possessió per un servei mal sacat. Jo feia temps que no veia això.
5: Sí, és que ell és central, és més central que lateral, i jo crec que això li ha passat factura.
1: Sí, però avui pot passar malament, Fermín, amb la ment.
5: Sí.
2: Juga Anthony Gordon al mig cap a Pau Cubarsí, intenta enfonsar una mica i juga per Dani Olmo entre línies. Dani Olmo buscava Rafinha, era molt complicat, l'ha enviat amb un legend. La lluita Unai López, però finalment se l'endú Marc Bernal amb Lamine Yamal. En Bernal acaba jugant enrere. Bola per Pedri, aplaudiments al Camp Nou.
0: Què deies, Cristo?
3: Sí, que no tinc clar si m'agrada la samarreta del Barça.
6: Què dius?
3: Passa, no, em passa
2: jo
3: molt.
2: Jo tinc clar que
3: molt.
2: Sí, i espera't que hi arriba Lamine Yamal, sí. Que és dins l'àrea. Lamine Yamal intenta anar-se cap a fora, juga amb Pedri. Pedri pot provar el xut amb l'esquerra, tapa Buaré. Pilota, novament, que juga Koundé, que fa una cosa molt estranya. Acaba refusant la defensa del Rayo. Realment, Koundé...
1: Fa coses molt estranyes.
2: Si te'l mires bé,
3: que són un
2: és molt raro.
3: De Koundé, eh?
5: Però anem a abraçar Koundé.
0: L'outfit de Koundé m'agrada molt.
6: Si li tires tant David, fallarà, pobre. És que estem acostumats a Eric García.
4: Però ara torna a ser lateral, una altra vegada.
0: No, sí. Avui sí, perquè descansa Eric García.
4: El nou central de l'època, ara torna a ser lateral.
0: Aguantem el córner, que és a favor del Barça.
2: Servirà ja... Crec que és Dani Olmo, en curt,
0: creus bé.
2: Amb Lamine Yamal, busca Pedri. Pedri des del vèrtex, juga per Rafinha. Rafinha intenta encarar Sergio Camello. Torna, obria la banda esquerra, és boníssima jugant amb Dani Olmo. Intentarà des de la banda esquerra buscar la centrada. Obre per Gordon. Gordon dins l'àrea, intentava anar-se'n. Oh, tanto que torna a recuperar Dani Olmo. Dani Olmo amb Christensen, li tornava Dani Olmo. Refusa la defensa del Rayo, el tanto que intenten sortir a la contra. Bertut intenta jugar, però és que...
0: Com hi van?
2: Molt bé, Marc Bernal. La pressió del Barça és bestial.
0: No, és que és espectacular com mosseguen els jugadors del Barça quan perden la pilota.
2: Torna a jugar el Barça, torna a fer una minya amb el Samba de dos, pot ser falta,
0: i ara
2: és
0: sí,
2: molt perillosa de Bertut. Doncs el tanto que potser la minya mal aquí la demana.
1: Sí, la primera de Bertut sobre la minya mal, s'aixeca ja la minya que no tindrà més problemes, es farà càrrec de la pilota i aquesta, tot i que també hi va Rafinha, mira, Rafinha ara mateix sembla que serà qui la posarà, s'ha perdut una mica la minya.
2: Si no esteu mirant el partit, és més o menys a l'alçada del vèrtex de l'àrea, sí. Per la banda dreta.
0: A un metre de la frontal de l'àrea, escorada a l'esquerra del porter, a la dreta de l'atac del Barça, està Rafinha, està també Olmo, un esquerrà, un dretà, bé, perquè així confon el porter, pot llançar directe, pot centrar a l'àrea.
1: És molt estrany, però, que no hi hagi la min.
0: Bueno, ara s'apropa, ara s'apropa la min. Sí.
2: No, però directament no.
0: Sí, sí, prepara el bombo, Cristo.
2: Pinta que anirà Rafinha.
7: Taló, solta el mòbil.
2: Rafinha.
4: Sense que no quiero acompañar esto, chico.
2: Olmo amb cama dreta. Al tanto. Xiula l'àrbitre,
0: se'n va Olmo. Coordinat amb el Camp Nou,
2: per tant, serà Rafinha, prova el xut, segon pal. El tonto que gairebé la tocava. Balliu l'ha enviat a córner, serà pel Barça, novament.
1: El segon pel Barça, el tercer del partit.
2: Dani Olmo, que serà qui servirà des de la banda esquerra. Ja va buscar la pilota i s'apropa Lamine Yamal. Un altre cop, Lamine Yamal a rebre l'encurt. I Pedri, al vèrtex de la banda esquerra de l'atac del Barça. Juga novament Lamine, ara sí, se'n va cap a fora, pot provar la centrada. Lamine la penja al punt de penal, pentina Christensen i arribarà novament el segon pel Rafinha. Rafinha, davant de Balliu, intenta anar-se'n Rafinha. Ara intenta anar-se'n de dos, aconsegueix finalment, arriba a la línia de fons. Oh, una rebona per buscar la centrada, toca Balliu, corna.
0: Era Rafinha o era Ronaldinho?
2: Era Rafinha.
0: Era Rafinha o era Ronaldinho?
2: Una mica Ronaldinho, eh? Foi una mica Deus! Poc meu Deus!
0: Ha intentat centrar de rebona, Rafinha.
2: Centrar de rebona.
5: Di Maria ha fet, eh? Molt bé, Rafinha.
0: Bueno, jo recordo entrevistar-lo. Espera, aquí al córner i t'ho explico.
2: Rafiki buscant la centrada amb l'esquerra, però finalment acaba jugant en curt amb Pedri. Pedri per Lamine Yamal, que esquista el vèrtex ara. Se'n va canoament cap a la banda dreta. La paret amb Pedri és boníssima, Lamine. Segon pal, no hi arriba ningú! No hi arriba! Espart.
0: Sí, marca
2: Era Marc Bernal. Era Marc Bernal que hi hagués pogut arribar al segon pal. Tampoc hi ha arribat Xavi Espart, no hi ha arribat ningú.
0: 7 minuts de la primera meitat. Ronda el gol el Barça. Empat a 0 al Camp Nou. Cristo, venem alguna cosa que ens
3: doncs,
0: han de pagar?
3: Els millors del món, de l'skate, de les bicis, del BMX, del breakdance, de l'estret futbol, el teniu a l'Extrem Barcelona, al Parc del Fòrum, aquest cap de setmana. Activitat gratuïta amb els millors del món i amb música en directe. No us ho perdeu.
0: 21:40, escolteu el que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya, ens podeu seguir a través de la ràdio convencional, la de tota la vida, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena Ser, al YouTube, a Facebook, a X, a totes les xarxes socials, trobareu vídeos del que t'hi jugues Barça. Us deia sobre Rafinha, que el vaig entrevistar, ara que el comparava amb Di Maria, i precisament vam parlar d'aquesta qüestió, que ell recorda una mica a Di Maria i estava orgullós de que el comparessin amb el Fideo. Estava orgullós Rafinha de que el comparessin amb Di Maria.
2: Té un
5: tros de jugador.
2: És que a nivell d'arrencada, de finta, m'agrada molt i és molt similar. És veritat que és molt similar. Ara hi ha hagut falta de Sergio Camello sobre Marc Bernal. Servirà novament el Barça. El Rayo, s'ha de dir, intenta amb dos tocs plantar-se a dalt de tot. Enviar-la amunt i a lluitar-la. I sense jugar-se la massa. Compte que controla Olmo entre línies. L'obra banda dreta per la Minya Mal, que arribarà a la línia de fons. Pot provar la centrada d'exterior. La treu la gent. Mariscal del Rayo, la pilota arriba a la banda esquerra per Rafinha, juga enrere novament, busca Xavi Espart, la passada entre línies, busca en Pedri, Pedri que gira, juga per Bernal, canvi de banda, arriba la pilota al vèrtex de la dreta per Lamine Yamal, Lamine que busca la rematada, tocat, Bertut, intenta recol·locar la Cubarsí, la treu al Rayo, novament pilota per Cubarsí, aplaudiments al Camp Nou, això segueix 0-0, avui en fotrem 4.
1: Aplaudeix Flick el joc dels seus futbolistes, també aplaudia ara Pedri a Lamine, ho torna a intentar el Barça.
2: Lamine ha de jugar enrere en Koundé. Ja ha eliminat, diguéssim, el factor sorpresa. Però el tanto que Bernal controla entre línies. La passada per Olmo és ben bona. Olmo li ha sortit patecís al pas i ha jugat amb Lamine Yamal. Torna a provar la centrada d'exterior, però la treu novament patecís. Camello, que és que el Barça recupera els dos tocs. I avui el Rayo es pot passar el partit en el seu primer terç de camp.
5: És que el ritme és infernal, del Barça. Tant en pilota com amb la pressió post-pèrdua és molt bo.
6: Sí, al moment que el Rayo intenti apretar una mica més amunt, el Barça trobarà els espais que necessita per ser letal.
2: Xavi Espart jugant des de l'esquerra. Té Anthony Gordon més obert, però busca la centrada directa. No és bona. Atrapa Dani Cárdenas, que directament se'n va a terra com si fos el minut 89 i anessin 0-0.
1: Home, tu saps qui era el porter titular del Rayo fins que es va lesionar, no? Augusto Batalla, doncs alguna cosa Cárdenas ha hagut de prendre.
0: Batalla és el porter que perd més temps de la història del futbol.
1: De la història, segur.
2: Sí, la veritat és que Batalla ho feia molt bé. En aquest sentit, ho feia molt bé. Compte que surt el Rayo des de la banda dreta. Intenta jugar de Frutos buscant Álvaro García, molt atent. Joan García per atrapar aquesta pilota.
1: S'havia enfadat Flick, Siguem aquesta acció de Xavi Espart, que ha estat a la pressió davant de Balliu, li ha guanyat a l'esquena, ha aplaudit després la reacció de Joan García.
0: I és una centrada senzilla, però que el porter d'està atent i ho fa molt bé, Joan García, que Gonzalo de la Masia, a aquestes pilotes, no? Que talla una possible rematada i és una acció de gol.
1: És una acció de gol.
0: És un porter que anticipa.
1: Anticipa. No és que sí que hagi volgut colar-te aquesta, Gonzalo? Sabeu, que ho cantava a la grada d'animació.
2: Li hem comprat una Masia només per poder dir-ho. Li hem comprat una Masia, hem fet una mica de crowdfunding entre tots i li hem comprat una Masia en Joanga i ara podem cantar que és de la Masia amb coneixement de causa.
4: Sí, sí.
0: Com ho cantes tu?
2: Joan García
7: és de la Masia.
5: El primer pla.
6: El primer pla és meravellós.
5: El Gonzalo és impagable, eh?
1: Sí, però això no és pel càntic, eh?
4: Em pregunto que com hem arribat tan lluny al món periodístic, us dic en sèrio.
2: Gol del Rayo, Koundé, que t'acabes de menjar, Álvaro García, contra la centrada, gol del Rayo. Ha marcat el Rayo.
4: Joan García no ve ara, no ve ara.
2: Marca el Rayo, quin golaç, el primer pal, Sergio Camello. Quin golaç del Rayo, però Koundé, fill, la que t'has menjat és increïble. Apareix el pas d'Álvaro García i Álvaro és que només ha hagut de controlar per anar-se'n de Koundé. Increïble, la passivitat des de la banda dreta. Marca el Rayo, s'avança al Camp Nou. Barça 0, Rayo 1.
0: 12 minuts de la primera meitat, sorpresa al Camp Nou a la primera que ha tingut el Rayo, una no autopista a la banda dreta del Barça, sinó la pista de l'aeroport del Prat, ha deixat Jules Koundé, jugada franca Nil i gol del Rayo.
1: Sí, gol del Rayo, és el primer gol que encaixa el Barça aquesta temporada, 192 minuts aguantat amb la porteria 0, Jules Koundé que deixa passar Álvaro García i la reacció de Hansi Flick després d'aquest error de Jules Koundé no li ha agradat gens, amb els braços ho ha deixat molt i molt clar, s'avança el Rayo al Camp Nou, minut 12 li ha durat el Barça la immobilitat en quant a porteria 0, 192 minuts.
0: Com es pot ser tan tou, Fermín? Paula.
5: A veure, és a dir, hi ha un error de Koundé, això és evident, perquè ell interpreta molt malament l'acció, perquè ell va directament al duel d'Álvaro en comptes d'aguantar una mica. És a dir, ell intenta defensar cap endavant en una situació en la que correspon córrer cap endarrere. Però també us dic que la pilota ja ve de l'altra banda. És a dir, hi ha un refús d'Espar i ningú és capaç d'assegurar la segona acció. I a partir d'aquí el Rayo et gira amb molta facilitat.
6: Sí, i una de les coses principals que té el Rayo és aquesta, que és letal en contraatacs. I
2: mira,
6: és que
2: el tanto que va no Koundé, arriba la línia de fons, la centrada enrere, què fas? Per favor! Ha refusat la defensa del Rayo, juga Pedri novament amb Christensen, Christensen amb Pedri, Pedri buscant aquesta passada, la prolongació, Rafinha, la treu Cárdenas a córner! L'ha tret Cárdenas a córner, la rematada de Rafinha, pilota novament pel Barça.
1: És el quart córner pel Barça, el cinquè del partit.
0: Ha estat claríssim, eh? Aquesta és la primera bona del Barça davant del Rayo. És córner a favor de l'equip de Hansi Flick.
2: Servirà novament Rafiki. Era molt bona la prolongació d'Olmo després de la passada de Pedri. El Rayo torna a estar amb 11 perquè Bertut havia necessitat assistències. I aquest és el temps que necessitava per tornar Bertut al segon pal. Christensen l'ha tret un jugador del Rayo. L'ha tret un jugador del Rayo gairebé sense voler. Novament córner.
0: Sí, amb el clatell la té el jugador del Rayo, la rematada de Christensen amb el cap.
1: Es queixa un jugador, sí, es queixa Òscar Valentín, crec que des de la pilota que li ha impactat en el cap, després que Gerard Martín, de fet, ha evitat pràcticament el gol, és el cinquè córner pel Barça, al minut 15.
2: De fet, no és Òscar Valentín a qui toca la pilota, toca amb Balliu. Òscar Valentín es queixa del salt amb Christensen, compta la centrada novament. Koundé no hi arriba, novament serà córner. Ara es queixa el Rayo perquè demanaven que era servei de porteria. De fet, si és porteria, em sembla que el VAR ho pot corregir, però ja el Barça ja ha servit ben ràpid. És Lamine Yamal, se'n vol anar per la línia, buscant la línia de fons, intenta fer un parell o tres de voltes, però no acaben de sortir les coses. El remat d'Anthony Gordon se'n va fora.
0: Se'n va fora la rematada d'Anthony Gordon. Ho està provant el Barça, tot i això guanya el Rayo Vallecano al quart d'hora de partit, 0-1. Davant del Barça, una errada de Koundé. Culpes compartides, segons el Fermín. La centrada d'Álvaro García, la rematada de Camello. Xiula el públic del Camp Nou perquè perd temps el Rayo.
2: Era Dani Cárdenas que trigava lo seu. Envia ja la pilota llarga. No en vol saber res el Rayo, directament a Joan García. Directament a Joan García. Juga Christensen amb Cubarsí. Ara intenta apretar un pèl al Rayo la sortida sobre Pedri. Cubarsí novament amb la pilota. 5 jugadors a cada camp té el Rayo i 5 jugadors a cada camp té el Barça. I finalment la pilota arriba a Xavi Espart. És Anthony Gordon, que té també a Xavi Espart, però intenta anar-se'n i arrenca la moto. Anthony Gordon, que se'n va a dos, arribarà a la línia de fons. Gordon juga enrere, la centrada al segon pal, Lamine! No arriba la rematada, li queda novament a Pedri, fora. Res, arriba novament a Xavi Espart del refús. Pilota de Pedri, Pedri al segon pal, no hi arriba Rafinha.
0: No s'ha atrevit a rematar.
2: Servei de porteria, de moment estàs arribant una pila, però no estàs fent prou mal.
1: Ovaciona el Camp Nou perquè l'acció d'Anthony Gordon és la demostració del que és aquest futbolista. Ha superat a tothom, l'ha posat enrere. Ocasió clara pel Barça. Està enamorant Anthony Gordon a la seva afició.
0: La jugada d'Anthony Gordon és espectacular. Sembla pujat en una moto. La rematada de Lamine Yamal és lamentable.
2: És d'intentar jugar amb l'esquerra i no amb la dreta, que és amb la cama natural amb la que hagués arribat. Ha recuperat Xavi Espart, la pilota al mig. Novament per Pedri. Té Lamine Yamal, però no està prou obert. I ara mateix pel carril dret no s'incorpora ningú. Ho fa tímidament Koundé, mentre Lamine Yamal segueix dins l'àrea. Busca la centrada. Ha de recuperar la pilota, ha de recollir-se. Intenta tirar un canyo. Encara se'n va de dos, segueix Lamine amb pentes i rodolons, jugant enrere per Bernal, que xuta bastant malament fins al punt que la pilota ha sortit per banda. Servei de banda pel Rayo.
0: Intenta animar el públic del Camp Nou al Barça, que està perdent 0-1 al minut 17. Escolteu el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya. Cristóbal.
3: Doncs sí, amb Estrella Damm, ja ho sabeu, esperant que marqui el Barça, perquè en cada gol obrim sempre una Estrella Damm. O sigui, això està al caure. Iker Rodríguez.
2: Està al caure, aviat.
1: Tranquil que no obriràs 3 o 4.
0: És una prova, perquè és la primera vegada el que jugués Barça que narrem el partit anant per darrere el marcador.
2: Efectivament, i de moment la té el Rayo.
1: I el Camp Nou que reacciona al minut 17-14 amb crits d'Ininda, Independència, una altra vegada molta presència d'estelades.
0: És un vídeo, aviam si té el repiule Carles Puigdemont.
2: Tanto que s'està fotent un embolic Buaré, però finalment ha sortit molt bé amb la pilota. Molt bé amb la pilota. I el tanto que ha aconseguit recuperar el Barça és Pedri, buscava la Minyamal, estaven fora de joc, serà servei de falta, però no, falta favorable al Rayo.
0: El comentari ve per si algun oient escolta avui i es va perdre l'anterior retransmissió, perquè Carles Puigdemont va repiular un missatge de Nil Solà a l'anterior partit del Barça, presentant-lo com un referent del periodisme.
1: Correcte, i a més estic convençudíssim de que ens escolta.
2: Era fora de joc de Lamine Yamal, només per un peu, però ho era.
0: Us imagineu a Puigdemont tornant a Catalunya i fent un a segunda ta?
2: Home, i tant, a segunda ta. Vinga, nois.
3: Menys d'un minut pel minut 19.
2: Sí, al tanto que surt del Barça, intentant buscar Xavi Espart, que està demanant la pilota com un boig, però finalment Pedri, que hi posa tot el temps del món, tota la pausa, acaba jugant amb Christensen, l'aplaudeix al Camp Nou, Christensen intenta incorporar-se, Christensen que torna a jugar la pilota amb Pedri, entre línies amb Xavi Espart, bola per Rafinha, Rafinha que se'n va, Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Vingui Julián Álvarez o què? Perquè aquí tenim el tio amb més recursos del món. Es diu Rafael Díaz Belali, que buscava una paret amb Xavi Espart per marcar el primer gol del partit favorable al Barça. 1-1, empat a Rafinha. Barça 1, Rayo 1.
0: 19 minuts de la primera meitat, empat al Barça, empat a Rafinha, Cristo, i obrim la primera.
3: Ara sí, ara sí, el que t'hi jugues Barça, celebrem els gols amb una estrella d'am.
0: Pichichi Rafinha Nil.
1: Pichichi Rafinha, que situa amb 4 gols a només 3 partits, i atenció perquè amb aquest gol Rafinha iguala un rècord que ara mateix tenia, ningú tocava, des de Messi, 3 partits inaugurals de la Lliga, 3 partits consecutius marcant. Només ho havien fet 14 jugadors de la història. Avui ho podien fer Fermín i Rafinha. De moment, Rafinha, que s'apunta a un rècord, que l'últim que l'havia fet era Leo Messi.
0: Al tanto a la flipada del Nil, eh? Rafinha acaba d'igualar un rècord de Leo Messi.
1: 3 partits consecutius marcant a l'inici de la temporada. No feia ningú des de Messi. 14 jugadors en tota la història, entre ells Eto'o, Ibra o Cesc.
0: Empat aquesta dada, Fermín.
5: Doncs mira, Rafinha porta 4 gols en aquest inici de temporada d'un total de 6 rematades a porteria.
2: Demana penal al Barça per mans de Patecis. Jo crec que són molt fortuïtes, si ho sona, però espera que segueix Lamine Yamal. Oh, Déu meu, Lamine Yamal! Quin golarro de Lamine! Quin golarro de Lamine! Aura! Aura, companys! Això és aura! Quin golaç! És el 50 gol de Lamine Yamal! 50 de Lamine Yamal al Martínez Valero. No el va voler marcar perquè la penal era massa fàcil, l'havia de fer més maco, un gol que fes menys cringe, un gol que fos una mica més bonic, i ha decidit clavar-la per tot l'escaire a Lamine Yamal. Quin golarro de Lamine! Barça 2, Rayo Vallecano 1.
0: La clavada on estava l'aranya, li dedicava Julián Álvarez aquest golarro de Lamine Yamal. Cristo, no n'obris una. Obre un 4.
3: Obro, Déu. Lamine.
0: Una per cada una d'estudis.
3: Que dia te quiero más, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Que dia te quiero más, Lamine Yamal, Lamine Yamal. Cada dia te quiero más.
0: Chicharro de Lamine Yamal, al ritme de la seva cançó preferida, Nil, celebrem el gol de Lamine.
1: Esclata el Camp Nou a crits de Lamine Yamal, que marca el seu primer gol de la temporada. Són 50 ja amb el primer equip de la joia de la Masia, jugada característica. Res ha pogut fer Dani Cárdenas, no es va poder estrenar, celebració per la seva parella, i acaba fent 3 o 4 petons a l'escut. Presentació de Lamine en aquesta temporada.
0: I Víctor, puja la música, que aquesta és la que vol que soni Lamine quan narrem els seus gols a la ràdio.
2: Y que fue
0: el chicharro es descomunal, ¿eh?
8: El gol és increïble.
6: Se l'estava guardant. Volia marcar un golaç.
5: Increïble, Lamin Yamal. Gol amb 19 anys i 49 dies. Gol 50. El més precoç en assolir-ho. Recordem que Messi va fer el gol 50 amb 21 anys i 222 dies.
0: És que, Fermín, quants jugadors a la història del Barça han fet 50 gols?
5: T'ho miro, però uns quants, eh?
0: Sí, però que té 19 anys, aquest tio.
5: Sí, sí, no, per això, que és el més precoç en assolir 50 gols.
3: Oh, meravellós.
8: Lamin Yamal és precoç, eh? És el titular d'avui.
6: No, i molt bona reacció del Barça, eh? Molt bona reacció.
8: Sí, sí, sí. Molt bona. Minut 22:50, ja vas 2-1 en un partit que pensaves, ai, Déu meu, que això es començarà a complicar.
0: Sí, és veritat que el 0-1 era irreal, eh? Per com estava anant el partit.
8: Però serà que no ens hem trobat 0-1 irreals.
0: I el Barça de Hansi Flick ha demostrat moltes vegades que és un equip mentalment fort perquè és un dels que més remonta a tota Europa.
8: 4 contra 3 a favor del Barça. Ivan Toni Gordon intentarà anar-se'n de la gent, li tira un canyo, protegeix molt bé la gent, treu la pilota al Rayo.
1: De fet, el primer tram de la temporada passada el Barça va haver de remuntar a moltes ocasions. Per cert, què t'he dit, Cristo, al minut 17 o 18 t'he dit que no obriries 3 o 4 i al 22 ja n'has obert 2. No sí. Està malament.
3: I no ha pogut cantar, per cert, Llibertat, Julián Álvarez, amb la bogeria.
4: Per cert, un altre no jugador que abans dels 19 va fer 50 gols va ser Mbappé.
5: Sí, jo deia de només del Barça, però sí, sí, que n'hi ha hagut
8: molts. Sí, sí, claro, és que aquí solo habláis de una cosa, ¿no? Pero en el fondo, pues claro, sí, sí, yo claro, yo siempre trabajando para el equipo, ¿no? Es decir, yo... Juga el Barça. És Unai López, se'n volia anar de la Minya mal, però ha tocat la pilota. El recurs és de Sergio Camello, que aconsegueix jugar enrere. Amb prou feines la intenta treure el Rayo i acaba la pilota a peus de Dani Cárdenas. Dani Cárdenas, pobret, està fet un flam, l'ha d'enviar amunt. Recupera Christensen, juga amb Xavi Espart. Xavi Espart que venia a buscar la pilota, però el refús ha quedat per Marc Bernal. Novament Pedri, juga i juga el Barça amb tota tranquil·litat del món.
1: Sí, ara demanava conversar calma als seus companys, després d'haver remuntat a només 2 minuts, els hi deia Pau que tranquil·litat, que juguessin i que tornessin a la calma.
4: Feia temps que no veia una celebració de Lamin amb tanta felicitat, eh?
6: Sí,
4: una
6: necessitava, eh?
4: Home, s'ha fet espantar. Ho necessitava molt.
8: El tanto Gordon jugant amb Xavi Espart dins l'àrea, la treu la gent. De moment, l'única nota positiva, gol a part del Rayo. L'únic jugador que està sent realment consistent del Rayo és Bernal. El Barça està començant a jugar amb aquestes passades al primer toc, ràpides.
3: Sobrats.
8: Que jo feia temps que no veia... O sigui, sí que les veia, però no tan constants.
5: És que ha quedat...
8: O sigui, tinc la sensació que està millorant molt el Barça aquesta temporada.
5: Ha quedat eclipsat amb el golaç de Lamin i que la remuntada ha estat en menys de 2 minuts, però l'assistència en el primer gol de Rafinha és de Xavi Espart, que és la segona amb el primer equip, i és un toc de primeres a la frontal boníssim.
8: Rafinha està fent de nou, que és veritat que amb ell perds, per exemple, com avui ens deia José Mari Vaquero, el recurs de l'extrem que trenca constantment, que potser amb el temps ho acaba fent Anthony Gordon. Has perdut algunes coses amb Rafinha que traient-lo de l'extrem. Ara bé, de nou?
0: Home, poses a un tio a jugar de davant de centre i en 3 jornades et porta 4 gols.
8: No, és increïble.
0: Res a dir.
8: És increïble, res a dir. El tanto que se'n va Xavi Espart, molt bé, deixant la pilota per Gordon. Gordon, que se'n va cap al mig, reclamava el Barça una falta sobre Xavi Espart, però ha deixat seguir amb criteri l'àrbitre. La pilota arriba a Lamin Yamal. Lamin té a la dreta Koundé. Intenta jugar al mig amb Pedri. Pedri vol donar la volta. Vol mirar a banda contrària, però finalment insisteix per la dreta. Juga amb Koundé. Koundé davant Vertut. Ve a rebre Pedri, però finalment Koundé prefereix jugar enrere amb Lamin Yamal. Lamin obre i juga cap al mig. Cubarsí, ara fa la 1 al Barça, juga Christensen a l'esquerra amb Xavi Espart, canvi de perfil, però tornarem a insistir amb el canvi, la 1 segueix, juga la pilota amb Cubarsí amb Pedri, ara hem tornat a la dreta, el Barça s'ho pren amb molta calma, i el tanto perquè Pedri veu la incorporació de Xavi Espart, li fa arribar la pilota a Marc Bernal a Xavi Espart, Xavi Espart des del vèrtex de l'esquerra, torna a jugar amb Bernal, torna a jugar amb Pedri, i mica en mica, i Pedri s'ho pensa, i juga novament amb Koundé, i Koundé novament amb Lamin Yamal, i el Barça no té pressa, però el Barça va tancant el Rayo, i ara Lamin Yamal intenta arrencar, i intenta anar-se'n de Vertut, li ha fet falta.
0: Claríssima.
8: És molt clara i serà molt perillosa. És una falta similar a la del 2-6. Que marca Puyol.
0: Falta sí, lateral. Sí, és un mini-corner.
1: Sí, és un mini-corner, falta de lateral. És la segona acció a la qual Joshua Bertrud en aquests 27 minuts li fa falta a la Lamine Yamal. Un Barça que ara té una nova oportunitat per demostrar que també és perillós a pilota aturada aquest Barça.
0: 27 minuts de partit, guanya el Barça 2-1. Han capgirat el gol inicial del Rayo Vallecano. Primer Rafinha i després Lamine Yamal. La falta la servirà precisament Rafinha.
8: Serà Rafiki qui jugui des de la dreta. No sé si xutarà directe, vull dir, no sé si ara el bombo farà, diguéssim, l'efecte del xut directe, però el tanto...
0: Perquè a més va coordinat el bombo de l'estudi del Cristóbal amb el so d'ambient del Camp Nou.
8: Rafinha juga enrere, és Pedri! La rematada alta. Ha rematat molt amunt Pedri, però és que estava tan tancat al Rayo que Rafinha ha dit, coi, jugo aquí fàcil enrere perquè és que... Estan tots dins l'àrea.
0: Partit aturat, servirà de porteria el Rayo Vallecano. Cristóbal, aprofitem, guanya el Barça 2-1.
3: Doncs sí, i hem d'anar a Quadis en sala concessionari oficial Nissan per provar els e-Power, que són elèctrics sense endoll. És un cotxe màgic, 10 anys de garantia. Quadis en sala a Barcelona i Sant Boi, en la gamma e-Power.
0: Per cert, en un moment el Josep us penja a les xarxes el gol de Lamine Yamal, és el primer d'aquesta temporada, el número 50 que fa amb el Barça, el Bermúdez, ha colat quatre paraules dels oients. Quatre paraules a la narració del gol, a la mitja part. A la mitja part les recuperarem, les quatre paraules que ha colat el Bermúdez. Proposta dels oients, eh? I en una estona a les xarxes socials del Ketijugues, el Josep us penja l'àudio del gol, l'àudio i vídeo.
1: Tenia molt de mèrit perquè colar cringe el gol

0: i el, sí, podem afegir també.
1: Allegro, Allegro Cringetto. Juga Christensen. Novament, pilota filtrada buscant Anthony Gordon. La passada per Rafinha no és bona. Refusa el Rayo. El Rayo està, us ho dic, tancat en un terç de camp. Entre línies, ve a rebre Olmo. I amb un equip tancat, Dani Olmo sempre aprofita per fer de lubricant. Pilota per Marc Bernal des de la línia de fons. Aixeca el cap, no és la seva posició. Acaba deixant enrere per Lamine Yamal amb un rebot. Lamine Yamal se'n vol anar a dos. Li han deixat un passadís. El tanto Lamine Yamal. Finalment se li ha escapat la pilota. Servei de porteria. Servirà Dani Cárdenas.
2: És important, que Lamine Yamal el retrobi sensacions i que avui hagi marcat aquest golaç, perquè se'l notava nerviós a Lamine Yamal pel fet de no haver, sí, encara ni haver marcat,
0: no
2: ni donat cap assistència.
0: Se li havien escapat diferent.
2: Sí, sí, se'l notava neguitós.
3: Sí. Per cert que... De fet, Nil, Lamine, a part del golaç, el gol 50, és que porta 5 ocasions en mitja hora creades. És el jugador que més participa del Barça.
4: I a la prèvia del partit l'enfocava en Nil, estava Lamine assegut a les escales, molt seriós.
5: Escolta, és que Lamine ha fet de mudança, també.
1: La pregunta és, si Lamine hagués pogut llançar el penal d'Elche, és a dir, li van fer a Rafinha, i jo crec que Rafinha el reclama i, per tant, no hi ha discussió, si Lamine hagués pogut llançar-lo, hagués preferit llançar-lo i marcar el gol 50 de qualsevol manera, o no?
3: És que jo crec que
1: el sortir Joan García era fora de joc, fill. És que per què te la jugues, tu, àrbitre, a esperar un xoc possible entre Álvaro García i Joan García? És a dir, és que el fora de joc...
2: Escolta el Camp Nou ara. Joan García és de la Masia, dedicat al Gonzalo.
6: Són molt graciosos, la veritat. Vosaltres, els culers, teníeu una xispa i un humor especial.
1: No, que li han comprat una Masia.
5: Però a tu t'encanta no venir aquí? T'encanta? Tu ets superfeliç venint aquí? No, és que...
6: Bueno,
5: tu per què vens?
6: Li dono una mica... Bueno, això ho decidís als meus jefes, a tu.
5: Però
6: principalment li dono un toc diferent al vostre humor. I sobretot poso una mica de seny i de cap. Que veig que fa falta.
7: A casa, quan pugem cap al poble, a Sallent, quan passem per Sallent, tots dins del cotxe anem cridant el Joan García de la Masia.
6: Sí, no, si som molt graciosos. La realitat és que la majoria de jugadors que arriben al Barça venen de la Masia de l'Espanyol.
0: I, nois, notícia al Camp Nou, perquè s'ha hagut de retirar, o s'acaba de retirar, Joshua Bertrut, un altre lateral que indirectament lesiona a Lamine Yamal. Debutarà un exconegut de Gonzalo, o no sé si fins i tot conegut i amic, Adrià Pedrosa.
6: Sí, bona gent, a més. I aquest de la nostra Masia ho ha passat malament els últims anys i ha fitxat pel Rayo per retrobar-se una mica amb el futbol que va enamorar quan va debutar l'Espanyol.
1: S'ha de dir que el pobre té un escenari complicat al davant, és a dir, Bertut ha hagut de marxar lesionat per regats, és a dir, saps quan veus que un jugador acaba lesionat per regats d'algú? Doncs tinc la sensació que Lamine Yamal ha espremut a Joshua Bertut al màxim i...
0: Això ha passat molt, en diverses ocasions.
1: I ha passat diverses
0: vegades. No és una cosa que sigui nova, sí, sí.
1: Amb Nuno Mendes va passar.
0: Correcte, correcte.
1: Imagina't. I no estem parlant de moc de pap. No és moc de pap.
3: Per cert, la remuntada, que és molt segell de Flick, des que Flick ha arribat al primer equip, són 37 partits en què el Barça ha hagut d'anar remolc, en 18 el Barça ha aconseguit remuntada. 18 de 37 que es torcen.
4: Com s'està passant el Camp Nou, eh?
0: Sí, s'ho està passant bé.
4: Ei, nosaltres també.
1: Hi ha molt de càntic, molt de càntic. Molta animació, veig gent... Crec que hi ha un públic un pèl més local que fins i tot habitualment, perquè la gent se suma bastant als càntics.
0: Home, quan he anat a buscar la gent perquè m'expliqués què pensava de Gabriel Jesús, la veritat que m'ha sorprès, perquè avui encara hi havia bastants catalans, que normalment al Camp Nou no passa res per dir-ho, està ple de guiris. Però avui entre les estelades i que els he localitzat bastant ràpid, m'ha donat aquesta sensació que hi havia més gent local i es nota molt la grada d'animació.
1: A punt de perdre la pilota, Joan García se n'ha de desfer. Pilota pel Rayo per banda. Servirà Adrià Pedrosa, que ja intenta sortir, però és que la pressió de Rafinha, d'Anthony Gordon, fins i tot de Lamine Yamal, diguéssim, quan les distàncies són curtes, fins i tot de Niolmo, que el veig un d'aquests de pressionar, però més que apretar directament el jugador, dels d'intentar tallar passades, de col·locar-se bé, al tanto la centrada la treu Pau Cubarsí. Serà servei de banda pel Rayo. M'està agradant bastant aquest Barça, però sí que és veritat que de tant en tant el Rayo, que tampoc és que vingui a tenir una sortida de pilota que flipes, aconsegueix superar-te la pressió i veus moltes ganes, però crec que encara hi falta un pèl d'ordre.
3: És que necessita el Rayo dues o tres passades, no li fa falta res més per atacar i per almenys intimidar una mica.
1: És a dir, tens ara les ganes, tens molt les ganes, ara et falta un pèl

0: d'ordre. Pilota de la gent que prova el xut des de lluny, és molt tímid. Servei de porteria pel Barça.
1: Ha baixat una mica el suflé al Barça, que amb la remuntada s'hi ha posat, ha remuntat molt i molt ràpid, i ara una mica més de calma transmetia també Pedri Cubarsí.
0: Pilota de Lamine Yamal, que se'n va de diversos. És que és una passada. El tàntum, la diagonal de Lamine Yamal, la passada era bona per Rafinha. Ha aconseguit tallar la passada Florian Legend, però és que, de veritat, val la pena cada partit del Barça per Lamine. Per Lamine val la pena cada partit del Barça.
2: Però en aquesta,
0: és increïble.
2: En aquesta Bermo ho fa de nassos, sortint de la pressió, i té sol espart en una passada que és molt fàcil i així no perds la pilota, i està buscant la passada definitiva cap a Rafinha, i crec que està escardant una mica el partit. És a dir, el Barça ha de tenir més control. Si no, entrarem en l'intercanvi de cops que jo crec que no li beneficia.
0: Juga Pau Cubarsí. Ara intenta apretar una mica el Rayo, queden 10 minuts i potser intenten allò, anar-se'n un pèl més amunt, a veure si troben petroli. Compte, la passada d'Olmo era bona, però molt fort, ha arribat a les mans de Dani Cárdenas.
1: I aquest Barça, que a més respecte a la temporada passada, el que ha guanyat és profunditat de plantilla, perquè avui et mires la banqueta, sí, Rodri, Adeyemi, incorporats Gabriel Jesús, Fermín, Gavi lesionat, clar, és que Cancelo, sí, clar.
3: Glop.
4: És el que volia Hansi Flick, és en el que ha treballat Deco, ha faltat òbviament el fitxatge de Julián Álvarez, però el Barça ha millorat en moltes posicions respecte a la temporada passada.
0: Glop. Gordon, des de l'esquerra, intenta entrar a l'àrea, pot provar el xut, atura Dani Cárdenas.
3: Que bé que estem nosaltres aquí, eh? Estem molt bé aquí al Toreschi.
2: Per què estàs bé, Cristóbal?
3: Que, per cert, us convido a venir, podeu venir sempre que vulgueu aquí a veure el futbol amb nosaltres aquí al Toreschi, carrer Casa de Barcelona. Sí. Estem molt bé, nosaltres sí que no us vull donar enveja, però...
2: Què estàs
3: Fermín,
2: fent?
3: L'entrepà teu d'on és?
2: Mira, del Glob.
3: Alejandra,
2: el
3: biquini teu aquest?
5: Sí, el meu és un lomo queso, que flipes.
3: Un lomo queso, toma, ja.
2: Paula, què tens? Avui.
5: Truita amb pa sense gluten.
3: Tot del Glob.
0: Entrepà de Red Bull.
5: Sí, també està aquí, al costat. Sí, t'ho juro, està aquí. O sigui.
3: I a més, quan entres, sí que quan entres, què tens? Les brases, et fan les botifarretes a la brasa. És que és meravellós, el Glob.
1: Això sí que m'agrada a mi.
3: La nostra oficina.
0: La dreta per Balliu, jugar al Rayo.
4: Però no talles una menció per una jugada que no té cap perill?
0: No, sí, espera, la rematada, Joan García.
3: Que vol entrepar.
0: Ara què, al final xuta?
4: La rematada que et pares tu i tot.
0: Escolta, imagina't que s'ho empassa d'un sol Glob.
3: El Glob.
6: La vol fer i la menció.
3: Ai, el Glob de...
4: Ara està bé.
3: El de Barcelona o el de Gràcia, el que tu vulguis. Quin entrepanets, quins menús.
0: Ara.
3: Botifarretes, meravella. Glob, Glob, Glob, Glob, Glob, Glob.
4: Que vosaltres teniu entrepans aquí, però aquí al Camp Nou no n'hi ha cap.
0: O Glopo.
6: Bueno, pues posa Glop pel matí, per la tarda, per la nit. Sempre està
3: obert. Glop, Glop, Glop, Glop,
4: Glop,
3: Glop,
4: Glop,
3: Glop, Glop,
4: Glop, Glop, Glop,
3: Glop.
6: Per cert, recordar que el Rayo és el pitjor Rayo dels últims anys. Ve de que els seus millors jugadors...
3: Ja està.
6: De que els seus millors jugadors han marxat, tenen un conflicte amb el president, entrenen a la ciutat esportiva de la selecció perquè no tenen ni un entrenador, tenen el camp tancat...
0: El Barça líder contra el pitjor Elche, contra el pitjor
4: Rayo. I l'Atlètic Club l'altre dia també, Gonzalo, i l'Elche, i en canvi la Real Societat és el Brasil del 70.
1: I el Màlaga, per cert, Gonzalo, va, et donaré una dada que t'agradarà perquè et recolzarà això que dius. Si perd avui el Rayo, serà la primera vegada des de la temporada 15-16 que comença perdent 3 partits, o que comença només fent 1 de 9 durant la temporada, que no ha aconseguit cap victòria. Per tant, sí que és veritat que li està costant aquest Rayo.
4: Pots repetir la dada, que no m'ha quedat clara.
0: No he acabat d'entendre.
4: Apunta't a la llibreta, subjecte, verb i predicat.
1: La primera vegada des de la 15-16, que el Rayo no guanya cap partit de les primeres 3 jornades.
6: Gràcies, Nil, perquè cada vegada que parlo aquí entreu com miures tot, és el més semblant a una dictadura que jo he viscut a la meva vida. I agraeixo que estigui el Nil, que té una mica de seny, es nota que està en un altre nivell.
3: Barcelonisme sociològic.
1: Seny sobretot.
0: L'ha perduda novament el Rayo, que... Ostres, no és el millor Rayo dels últims anys. Ho he dit jo a l'entrar i pensava que ja me la menjaria amb el gol de Sergio Camello, però de moment 2-1.
4: A veure, conyes, però Fermín, Paula, el Barça transmet bones sensacions.
2: Sí, jo el veig molt bé.
4: Si penseu que no, digueu-ho, vull dir.
2: No.
4: El Cristóbal té targetes per ensenyar-vos, però digueu-ho.
2: És només sí que estava un xic esbojarrat al Barça en els primers compassos, que anava molt bé, ha arribat fins a 10 rematades, però clar, només una porteria, no ha materialitzat, i és cert que a la que baixes un moment la guàrdia, qualsevol equip amb la forma amb la que tu ataques, estàs desprotegit i et poten dues o tres passades fer mal. Però el Barça ha fet el més complicat i ara crec que cal tenir-la.
5: Exacte, o sigui, al final...
0: Digues,
5: Albert.
0: per favor.
7: No, no, que, no, que al final és el que diu, intentar buscar aquest, aquest equilibri, el no precipitar-se. El Barça està jugant bé, s'associa bé, arriba molt bé després de perdre la pilota, però és això, no? Que no es torni un partit esbojarrat, perquè quan el Barça no té aquest control, sí que pateix per tema de desproteccions enrere.
0: Jo el que flipo bastant, de veritat, és amb lo innegociable que és l'estil. Perquè és que és recontra-innegociable. És increïble.
2: Com has canviat, no? Al final?
4: No, per això el Barça tenia molt clar que el que havia de reforçar aquesta temporada era la davantera.
7: Sí, 100%.
4: Que els problemes defensius o aquesta sensació de fragilitat defensiva, que després mires els números i no és tanta, és per a que ataca el Barça.
0: Compte Bernal, el xup des de lluny, toca Dani Cárdenas, serà córner.
4: Aguantem el córner i després expliquem el que volia el cos tècnic i en el que ha treballat Deco durant aquest estiu.
0: M'has prohibit tallar una menció en un atac.
5: M'has prohibit,
0: Rayo, que era pitjor que aquest,
5: M'has prohibit.
0: Que era pitjor que aquest, Pitjor que aquest. Serà córner pel Barça.
2: Que bé, Bernal.
0: S'aixeca la,
4: molt bé, Bernal.
0: Les mitges, Dani Olmo. Ve a rebre en curt Pedri.
4: Són mitges o no?
0: Ara sí que Dani Olmo intentarà penjar directe, buscant tancar-la bastant. Koundé no hi arriba, prolonga un jugador del Rayo, serà novament córner. Ara per l'altra banda, per la dreta.
4: Ja que tenim a Pompeu Fabra aquí, el que té jugues Barça, són mitges o mitgetes?
8: El que tu vulguis, sí que. Doncs què vols tu?
0: Mitges o mitgetes?
2: No, tinc un dubte,
0: No, no.
2: Ho miro.
0: Jo crec que al final les dues,
4: mitgetes,
0: em semblen,
4: no?
0: Correctes, no? És a dir...
8: Mitjol.
0: No, pitjons segur que no.
4: Pantis.
0: Servirà Rafinha, buscant la pilota dintre, la treu Dani Cárdenas de punx, però li ha quedat la pilota molt morta. Toca novament Koundé, que intenta rematar, la treu Legend, és falta. Ha xiulat l'àrbitre,
1: sí, falta de Christensen.
0: I de Christensen en el salt, pilota pel Rayo.
6: I per cert, més enllà del cabreig que porten els aficionats del Rayo amb la remuntada del Barça, també s'ha fet viral que l'entrevista prèvia que ha fet de zona el vicepresident del Rayo s'ha equivocat inclús en la dada de quan termina el mercat de fitxatges. Es pensa que terminava més tard del que realment, que és demà. Llavors, ja no només que no arriben fitxatges, sinó que a sobre el propi vicepresident no sap ni quan tanquen.
3: Però ho diu per altres mercats que acaben més tard.
4: Quan ha dit que acabava...
6: No, he vist el vídeo, però he vist...
7: És que ell el viure de nit necessita un dia més.
6: No he pogut escoltar-ho perquè estic aquí en directe, però sí, s'ha equivocat.
1: Home, clar, és que Martín Presa, si comença a treballar a les 12 de la nit, el dia de demà ja l'ha perdut.
7: Clar, és el següent, per ell és el següent.
1: I això no és conya, que conec gent que ha rebut trucades de Martín Presa a 3 del matí, un quart de 4 al matí.
6: Jo també.
4: Però vocalitzava bé quan parlaven amb ell o no?
1: Vocalitzava bé, però es veu que el seu horari de feina és a partir de la...
4: No, a vegades passa això. Sí, sí. Ens ho va explicar José Mari Vaquero sobre Romario. Sí. Ells compartien habitació i...
0: Gordon al xut! Fora!
4: Deia Vaquero que el problema de Romario és que tenia insomni per la nit i que de matinada parlava amb els seus familiars al Brasil, que per la diferència horària si no estaven dormint.
1: Sí.
4: I que per això se n'anava a dormir tan tard.
2: Sí, és una justificació.
6: Mira, jo sí que et podria escriure...
4: Que després es fotia una migdiada de 3 hores.
6: Un llibre, un llibre de totes les anècdotes del senyor Presa i al·lucinaríeu. O sigui, l'any passat
4: vaig explicar que quan
6: va trucar un jugador, ho vaig explicar l'any passat, quan va trucar un jugador al despatx per explicar-li com es tenien que tirar les faltes i va agafar una pilota de l'armari i va començar a xutar a la paret del despatx per explicar-li com tenia que donar-li la pilota.
5: Què dius?
4: Estic flipant.
0: El Jofre ens n'havia explicat alguna per l'estil.
6: Això va passar.
1: No és dolenta, que es desperti, o sigui, que comenci a treballar i que truqui els jugadors a les 3 del matí quan ha de fer operacions i tot això. A mi em sembla bastant gros.
4: Va, minut 43 de la primera meitat, guanya el Barça 2-1 amb marcat Rafinha i Lamine Yamal.
0: I juga Christensen. Era Cubarsí que juga ja amb Lamine Yamal, al tanto d'or. Lamine que intenta arribar a l'àrea. És que té sempre 3 tios a sobre i amb prou feines gairebé no se'n va. És a dir... Empentes i rodolons pot arribar a acabar anar-se'n dels 3.
4: Empentes
0: i
4: rodolons.
0: Per insistència i per tècnica, sobretot.
1: Que per cert, el Barça, el compte oficial del Barça ha fet un tuit, no sé si és perquè estan escoltant el que t'hi jugues al Community Manager, però deixant clar que Lamine és el jugador més jove de la història a arribar amb aquesta data 50 gols per davant de Haaland i Mbappé.
0: Al tanto, Rafinha.
1: Vale, Gonzalo, Sí. Vale, Gonzalo.
4: Què diu exactament aquesta pilada del compte oficial del Barça? Perquè va amb missatge, evidentment, eh?
1: Va amb missatge claríssim aquesta pilada del compte oficial del Barça, que diu, literalment, ara no acabarà d'aparèixer, sí que apareix. Lamine Yamal es converteix en el jugador més jove de la història de les 5 grans lligues europees, arribar als 50 gols.
0: Espera que es juga Álvaro García des de l'esquerra, busca una centrada similar a la del primer gol, però ara la pilota ha arribat a peus de Christensen.
1: I acaba dient, superant a Haaland i Mbappé, i a sota posa arroba Gonzalo Álvarez.
4: El community manager és Cristóbal Jacent.
0: Un segon que és pilota de Xavi Espar. Xavi Espar, res, ha frenat l'atac, ara la toca la pilota a l'àrbitre fins i tot. Res, seguiu.
6: Digue-li al community manager del Barça que el màxim golejador català de la història segueix sent Raúl Tamudo, vale?
0: Però no estan parlant del tuit. El tuit no...
6: Parla del que jo digui.
3: L'altre dia el vaig veure, Tamudo. Amb més gols de la història és Josep Samitier.
4: Tamudo és el màxim golejador català de la Lliga de totes les competicions de Samitier.
0: Espera, Antoni Gordon dins l'àrea, la rematada, toca Koundé, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Barça! Koundé, que ja sabeu que al principi comença una mica nyigui-nyogui i acaba necessitant una mica de lubricant per portar una mica de salsa del tema. Marca el gol del 3-1 i és que al final el que ens calen són bombes. Què voleu? Una bomba pel 3-1? Doncs aquí tens a Koundé fent d'Oppenheimer!
4: T'ha quedat fantàstic, però l'anul·larà.
0: 3-1, jo crec que l'anul·larà perquè estava fora de joc, oi?
4: Sí, sí. Mira que t'havia quedat bé la retransmissió colant les paroles dels oients, però
1: el peu dret
4: de Koundé està més avançat.
0: Jo n'hi torno, però...
2: Quin regal, de Cárdenas, perquè el xut de Gordon era tubet.
5: Sí, sí, sí. Havia quedat el lubricant.
4: És errada del porter.
0: Oppenheimer i lubricant.
4: Sí, fora de joc, ja l'assenyalat, fora de joc.
0: Doncs res, nois, la bomba atòmica a vegades no... A veces a la cara i a veces a la cruz.
1: Es jugaran 3 minuts afegit.
4: És un fora de joc clar, eh? Sí. És la cama dreta de Koundé està més avançada. És veritat el que dius, Fermín, el rebuig del porter del Rayo és defectuós perquè la rematada tampoc era tan forta de Gordon. En tot cas, estem al temps afegit de la primera meitat, anulen el gol de Koundé per fora de joc, continua guanyant el Barça 2-1, estem als instants finals d'aquest primer temps.
5: Però si s'anula el gol, lo de lubricant ho va tornar a dir, no?
0: És a dir, no, sisplau.
5: Que m'ha encantat lo de lubricant, m'ha encantat.
0: De veritat, no, vosaltres penseu que el lubricant només és una cosa sexual. Jo l'acabo de fer servir com a cosa de 3 en 1.
5: No, que ho has fet superbé.
0: Superbé. És que sou uns verdots.
2: Per greixar la maquinària, clar. Per greixar-la.
0: El Rayo, sí. I al final...
4: Però quina maquinària.
0: El tanto que la pilota la perdó del Barça, recupera Camello, finalment Koundé juga enrere amb Joan García, que l'envia...
2: Jo deia la maquinària col·lectiva, però clar, és veritat.
6: Per cert, el Rayo darrere, Fermín, molt malament, eh?
2: Sí, tu veig.
6: Estan a punt de fitxar un central de l'Olimpíada de Marsella, Cornelius.
0: Ui, com s'han anat Gordon, un segon, Gonzalo, perquè ara sí que ataca el Barça. Gordon buscant una passada entre línies per Dani Olmo, no hi ha arribat! Pilota que arriba a peus de Dani Pedrosa, anava a dir.
4: Flash Gordon. Adrià
0: Pedrosa.
4: Què deies, Gonzalo, del central que vol fitxar el Rayo?
6: Que volen fitxar un central i estan parlant amb diferents centrals de França, sobretot de França, francesos, i tenen un lío molt gordo amb Ratiu, eh? Ratiu...
2: a la Premier, no?
6: Sí, però no sé si és oficial, però bueno, el que jo sí que sé és que havien ofert la clàusula i el president del Rayo encara no havia ni respost. I després un altre jugador que està a prop d'arribar és Iker Lozada del Betis.
3: Era molt d'hora.
2: Són bons fitxatges.
0: Si no contesto, no és il·legal.
6: No havia respost. O sigui,
4: doncs el tanto en no contestar algunes ofertes per Ratio perquè fot una pinta de... tenir molta personalitat.
2: Però Ratio jo crec que l'any passat ja va voler sortir i el club tampoc va voler negociar.
6: Quan Enteca va sortir un dia plorant l'últim dia de mercat o Patecís, un dels dos, no me'n recordo,
1: Patecís.
6: Plorant, cagant-se'm al president, passant la finestra, parlant amb els periodistes, dient que no l'havien deixat sortir, bueno, de tot. No em sorprèn, que no
0: us diré. Olmo, bislot a la banda dreta, Lamine Yamal pot buscar la centrada, la picadeta no ha quedat bé, toca la xarxa per damunt de la porteria, per tant, pilota pel Rayo.
4: No us diré el nom, perquè no puc, però hi ha un jugador que quan va rebre l'oferta del Barça i veia que el seu club dubtava si traspassar-lo o no, li va dir al director esportiu que si no el deixaven anar al Barça, li fotria un tiro al president.
5: Ostres!
1: Sí, sí. Sí, sí. Donc fe, donc fe.
0: Està bé. Està bé.
1: Jo dic que aquest dia de Patecís...
0: No era Julián Álvarez, no?
1: Si surt,
0: no.
1: Si surt el que li va arribar a dir Patecís a Martín Presa, no hauria acabat en tiros, però...
6: I recordem
1: però
6: com un representant d'un jugador del Rayo actual li va pagar un punyetazo a Presa en una reunió.
0: Arribem al descans, al Camp Nou, el Barça guanya 2-1. La feina s'haurà de rematar la segona part.
4: Mitja part, són les 10:21. Escolteu el que t'hi jugues Barça, Ser Catalunya, guanyen els de Hansi Flick, 2-1, ha marcat primer Camello pel Rayo, ha capgirat el marcador el Barça amb un gol de Rafinha i un altre de Lamine Yamal Cristo.
3: I el que t'hi jugues Barça, que el fem amb el patrocini de CaixaBank Estrella Damm i Quadi Jansà, concessionari oficial Nissan.
4: Pausa i analitzem aquesta primera meitat al Camp Nou.
9: Què t'hi jugues?
10: Barça!
9: Amb Siki Rodríguez.
11: Entesos de papers?
12: Un glob de cervesa.
13: Un glob entre amics. A Barcelona, quan diem el glob, no parlem només de fer un beure. Parlem de taules plenes, de cuina catalana, de família i tradició. El glob de Gràcia. Brinda amb nosaltres.
14: A MCAT Group tenim els millors materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar i jardineria.
15: I també totes les eines i ferreteria.
14: Assessorament personalitzat, materials sostenibles, assequibles i els preus més competitius.
15: Si ets professional, troba el més proper a mcat.cat. La calor, la suor i les nits d'estiu es passen molt millor amb un nou Nissan. Perquè amb els Summer Days de Quadis Llançà ara pots aconseguir el cotxe dels teus somnis a un preu que es desfà. Només 20 unitats i fins al 31 d'agost. T'esperem al teu concessionari oficial Nissan Quadis Llançà a Barcelona i Sant Boi. Consulta condicions al teu concessionari Nissan Quadis Llançà.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: Ei, perdona, una estrella.
20: Ei, una estrella.
19: Perdona, una estrella.
20: Una estrella.
19: Què? Un crit valent?
20: Vinga, tots units fent força.
19: Una estrella!
20: De seguida!
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Si creus que el Què t'hi jugues Barça és un gran programa i escoltes els partits amb nosaltres, et recomanem que parlis ràpidament amb el doctor de confiança.

0: Són les 10:24, escolteu el que t'hi jugues. A Ser Catalunya guanya el Barça 2-1. Els números d'aquesta primera meitat.
1: Mira, tenim una primera meitat en què el Barça ha rematat moltíssim, fins a 17 vegades, 17 rematades al Barça a la primera meitat, gairebé són xifres que podrien ser equivalents a 90 minuts, i 10 de les quals han estat en els primers 15 minuts, on ha estat realment un vendaval el Barça com ha arrencat el partit. D'aquestes 17 rematades, 6 han anat a porteria, la primera no ha entrat en gol, la segona i la tercera sí, la remuntada s'ha gestat en minut 40 exactament, el Barça li ha capgirat el marcador, el Rayo ha rematat 3 vegades, 2 a porteria, la primera ha acabat en gol. Un Barça que ha creat fins a 16 ocasions a la primera meitat, que és una barbaritat. 2 de clares, el Rayo un total de 2 ocasions, cap de clara. Un Barça amb 300 passades bones, això sí, n'ha fallat 39, que és una xifra alteta. Això vol dir que hi ha un punt de joc esbojarrat i hi ha un punt d'imprecisió, segurament fruit d'aquest dinamisme que està tenint el Barça a la primera meitat. Un Rayo amb només 85 passades, el Barça trepitjant molta àrea de Dani Cárdenas, 37 accions per només 3 del Rayo, i tenim Lamine Yamal com a jugador molt destacat de la primera meitat, 5 de 8 enregats, el que més, 5 ocasions creades, el que més, 5 ocasions és una barbaritat, és una xifra que perfectament seria extrapolable a 90 minuts, 47 accions de Lamine Yamal, 11 de les quals a l'àrea rival, i a sobre Xavi Espara, a part de l'assistència en el primer gol, 6 pilotes recuperades, el que més del Barça en el primer temps.
0: Escolta, Cristóbal, lo que sona ara mateix a la megafonia del Camp Nou. Aviam.
2: Toma ja, mira. És una de les cançons de Lamine Yamal. I que fue.
0: Amb qui hem repassat les dades, Cristóbal?
2: Doncs amb els amics de CaixaBank, sempre aquí, al Que t'hi jugues, Barça.
0: Abans d'analitzar aquests primers 45 minuts, Anna Palet, repassem l'actualitat perquè el dia ens deixa la renovació de Ousmane Dembélé amb el Paris Saint-Germain.
3: Doncs sí, renovarà fins a l'any 2030, acabava contracte Dembélé el 2028, per tant, dues temporades més al conjunt parisenc, és a dir que si compleix contracte, Dembélé jugarà amb el PSG fins als 33 anys.
0: Fins al 2030, Dembélé renova fins als 33 anys, Lucho.
4: Lo aguantaremos un poco más, soy el único entrenador que lo ha conseguido entender en algún momento.
5: Sí.
4: Hablo de idioma incluso, o sea que soy el único que lo ha conseguido entender. ¡Us! Mejor por un cono ahí, Mejor por un cono.
0: A primera divisió, Ana, s'ha jugat el Osasuna-Getafe.
3: Doncs sí, era el partit que precedia aquest Barça-Rayo Vallecano. Ha acabat amb la victòria per la mínima d'Osasuna contra Getafe. 1-0, victòria d'Osasuna.
0: A l'Espanyol, marxa Rubén Sánchez després d'arribar a un acord amb l'Elx, Andrea de la Torre.
6: Bona tarda, sí, que l'Espanyol i l'Elx han arribat a un acord pel traspàs de Rubén Sánchez. Al lateral dret arribarà el Martínez Valero per menys d'un milió d'euros, tot i que el club perico en volia mínim un. A falta de tancar alguns petits detalls entre el jugador i el club valencià, tot estaria a punt de fer-se de cara al final del mercat.
0: Estava pendent Rubén Sánchez d'Héctor Fort, si anava o no a la Real Societat, perquè era l'alternativa, si hagués marxat Héctor Fort al Borussia Dortmund. Al final Héctor Fort se'n va a la Real Societat i Rubén Sánchez, Gonzalo, a l'Elx.
7: Sí, marxa per mig milió i el 25% d'una futura plusvalia, d'una venda que faci l'Elx en el futur. El jugador no entenia molt bé què volia l'Espanyol d'ell, perquè semblava que comptava al principi de la pretemporada, de cop va estar apartat, no li han posat facilitats per sortir, tenia el PAOK, tenia altres equips, al no classificar-se a competicions europees aquests equips a les prèvies se'ls ha caigut l'operació i al final l'Elx, amb el que portaven parlant setmanes, emporta el jugador i ara veurem què fa Monchi en aquestes últimes hores de mercat, si va per algun jugador lliure o algun jugador que pugui estar al mercat i que pugui vindre barato, doncs potser l'Espanyol refusarà el lateral dret, però encara que no està clar.
8: No, no expliquis en condicional, explica el que farà l'Espanyol, que és igual, ja ho deu saber igualment, no, aquí potser no, explica.
0: Sí, potser l'Espanyol fitxarà Brian Zaragoza, clar. I pam, al cap d'uns dies fitxa Brian Zaragoza.
7: No, tinc hi ha dos o tres noms a la taula, dos d'ells que estan lliures i un altre que està en un altre equip, i Monchi té que decidir les últimes hores si al final l'Espanyol vol fitxar o no vol fitxar.
0: Hi ha dos o tres noms que estan sobre la taula, dos llibres, no sé, sense dir noms. Mateu Morey, nou fitxatge del Girona, aquest sí, amb nom i cognoms, Anna.
3: Aquest amb nom i cognoms ja és oficial, el lateral deixa el Mallorca per fitxar pel conjunt gironí, assignat fins l'any 2029.
0: En tenis, Alcaraz Safiu, l'he pronunciat bé?
3: Doncs,
5: Roman Safiuli, Roman Safiuli.
3: Vale, perdona, Nil, aquí l'expert en noms de tenistes.
0: Ja pot pinta de pijo.
3: Doncs mira, acaba d'acabar el partit i no li ha costat gaire a Carlos Alcaraz, que ha guanyat en 3 sets a Safiuli i, per tant, passa de ronda al US Open.
0: I han operat a Pogacar?
3: Sí, és notícia d'última hora. Fa tan sols uns minuts que ja s'ha comunicat que aquesta operació de Tadej Pogacar a la clavícula esquerra en un hospital de Barcelona s'ha produït amb èxit i, per tant, Pogacar, esperant que li donin l'alta mèdica per ja poder tornar cap a casa, es perd el que queda de Vuelta a España a Pogacar.
0: Al Camp Nou, mitja part, guanya el Barça 2-1, el Rayo Vallecano. Paula, què t'ha semblat aquesta primera meitat?
9: No, la veritat que ha sigut una primera meitat de moltes coses, no? Hem vist un Barça que ha començat molt bé, després una mica el gerro d'aigua freda, no?, que amb el gol, però després una molt bona reacció. Moments de bogeria i d'altres de calma. La veritat que m'agrada veure aquest Barça, m'agrada veure aquest equip, no?, que és capaç d'atacar i de fer i de generar perill pels dos costats, pels dos extrems, tant amb Lamine com amb Gordon, com Pedri és capaç de traure tants rivals per després doncs oferir espais, no?, a tals jugadors com Lamine, com Rafinha i com Gordon. No sé, a mi m'està agradant. Sí que és cert que en certs moments m'hagués agradat veure una miqueta més de calma, però crec que a poc els jugadors van agafant la sintonia.
0: Ja sabeu que el que t'hi jugues Barça s'escolta, també es veu, i és boníssima la imatge al live. Hola. Del programa de la Paula amb el bolígraf a la mà dreta.
9: Sempre.
0: I clar, a l'esquerra té tan a prop la cervesa que claro. Quedar-me. Aquesta li has posat tu, no, Cristóbal?
9: Ententa.
2: Sempre, a tots els micros.
9: Sí, sí.
2: Tots els micros tenen la seva estrella, clar. Aquí tenim més estrelles que a Espanya.
10: El què?
0: Si t'ho estàs passant bé.
10: Molt bé, molt bé. A més, estàvem mirant les xarxes perquè, clar, en principi tothom pensava que seria un 0 del Rayo. Llavors, clar, molt poca gent ha dit que seria un 1. I ara mateix ningú ha fet un 2-1. La gent deia 3-1 amb Rafinha.
0: Sí, ara mateix no hi ha encertant de la porra.
10: No hi ha ningú, i estava flipant. Dic, és que ningú.
0: Estarem atents, recordeu que hi ha en joc unes entrades per anar a veure Fito Páez al Palau de la Música. La porra del partit, de moment, no l'encerta ningú. Si fes un tercer gol el Barça, llavors hi hauria algun guanyador. I ja sabeu que estem regalant entrades per The Weeknd, entre els que envieu notes d'àudio al 606-32-72-11. 606-32-72-11.
11: Com eres tan tonto que he dicho The Weeknd y es mañana martes.
0: Porque actúa mañana martes.
11: Pero es The Weeknd, tiene que tocar a fin de semana.
0: No, en Madrid.
11: En Madrid toca a fin de semana, vosotros la borralla.
0: Ens estan arribant moltes notes d'àudio. Els oients han proposat paraules perquè el Bermúdez les introduís a les narracions del gol del Barça i Anna Palet s'ha de reconèixer que ha complert la paraula, la promesa.
3: Sí, sí, no, la veritat que és impressionant. Ha ajudat que hi hagi 3 gols, un anul·lat en aquesta primera part, però perquè quedi constància, hem recuperat com el Bermúdez ha anat clavant una per una les paraules que proposen els oients.
11: Gol, gol, gol, gol, gol! Tu deus do futebol! Tu deus do futebol! Que esteu esperant un traspàs perquè vingui Julián Álvarez o què? Perquè aquí tenim el tio amb més recursos. Aura, companys! Això és aura! Quin golaç! És el 50 gol de David Yamal! El Martínez Valero, no! No el va voler marcar perquè la patada era massa fàcil! L'havia de fer més maco! Un gol que fes menys cringe! Koundé! Que ja sabeu que al principi comença una mica nyigui-nyog i acaba necessitant una mica de lubricant. I és que, al
10: és
11: final,
10: la millor, aquesta.
11: El que ens calen són bombes. Què voleu? Una bomba pel 3-1? Doncs aquí tens a Koundé fent d'Oppenheimer!
9: Increïble.
3: I a més, que ha complert.
1: I ha ficat, Anna, una altra paraula que bé perfectament serviria o que algú l'hagués introduït, que és nyigui-nyogui.
3: És veritat, és veritat. I també se'ns ha dit pel WhatsApp, pel 606-32-72-11, que agrada empentes i rodolons,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, és.
3: Mira, tenim més propostes. Escoltem els oients què volen que digui el Bermú.
12: Hola, bona nit. Tomàs, des del camp. Soc de Gràcia, avui estic al camp. Les paraules palanques i recalificació. A veure si ho pots posar, Bermúdez.
9: Déu-n'hi-do.
12: Una abraçada ben gran. I gràcies a tots pel programa. Adéu.
1: Gràcies a tu.
13: Requalificació, no? Diguéssim, si dius
0: m'encanta,
2: Com m'agrada, amb el
0: pinganillo. Un palanc és una requalificació.
2: Sí, i amb pinganillo al camp.
0: Aviam, que tenim aquí un reforç. L'esteu veient al live del que t'hi jugues. Què t'ha semblat la primera part?
14: Molt bé. El Barça ha jugat molt bé.
13: No sé què més dir, no vull parlar més. M'estàs obligant a parlar.
10: M'estàs obligant, eh?
8: Una pregunta, una única pregunta. Qui t'ha dit avui al matí que marcaria Rafinha i la dada?
2: Sí, eh? Li podeu passar el pinganillo? Li podeu passar el pinganillo perquè no escolti?
0: Que el Cristóbal et vol saludar. Espera un moment, ara se'l posa.
2: Teo.
0: Ara t'escolta.
2: Què? El Nil t'ha comprat la samarreta que tenia que comprar?
13: No, encara no.
8: Però la compraré. No. La paraula és la paraula.
2: Chato.
13: La Rodri, la segona.
0: La de Rodrigo, que li hem de preguntar si vol que li diguem Rodri o Rodrigo, perquè la samarreta es posa Rodrigo. Però quina? La primera, perquè la primera ja la portes. I de qui és la primera?
13: De Gavi.
0: Per què portes la samarreta de Gavi?
13: Perquè és el meu jugador preferit.
0: Doncs digues-ho fort, que ell ens escoltarà i així li transmetràs ànims.
13: És el meu jugador preferit, el Gavi.
2: Sí.
0: Que quedi clar. Gràcies, Teo, carinyo.
2: Gràcies, Teo.
7: Lo del Nil esperant les rebaixes és increïble.
8: Gonzalo, aviam si. La empresa que Teo diu que soc tan bo, hi ha un augment de sou, de moment m'adona per quan hi hagi rebaixes.
2: Puc parlar del tema de samarretes? No, és que breument hem parlat al principi del programa. Les samarretes han pujat de preu, estan més cares que mai. I a mi em passa amb aquestes samarretes, sí que... Bueno, el que em passa en altres temporades, que d'entrada... No m'agrada.
10: I després t'encanta,
2: no? I després van passant els partits i li vaig agafant el punt.
8: No.
2: Jo sóc dels que penso... No, però jo sóc dels que penso que la primera samarreta ha de ser com la que porto.
14: Totes. A mi m'han agradat totes les primeres equipacions de la història del Barça.
2: Home, la de Quadres et va agradar.
14: La de Quadres,
2: per favor.
14: Menys la de Quadres. Aquell mantel...
2: Horrible.
14: Bueno, aquesta i la dels pantalons que eren un blau i l'altre vermell.
2: Sí.
14: Aquella que era la de Memphis Depay, que era com...
0: A mi aquesta m'agrada, també.
14: Aquí una creu, aquí no sé què...
1: Era xulíssima, eh?
0: No, per cert, sabeu...
14: Són les dues úniques que no m'han agradat mai.
0: Sabeu qui és la persona que va regalar la primera cosa del Barça als meus fills? El Quim Molins.
2: Quim Molins. Grande,
0: Quim Molins va venir a l'hospital només per portar un regal del Barça als nens i ser el primer en donar-li.
8: Una bufanda a cadascú.
0: Una bufanda, sí.
7: A mi m'acaba de donar ganes de ser pare, ara. M'acaba de donar ganes de ser pare, perquè t'he vist el teu fill que et donava uns petons, ara. I dic, hòstia, quina imatge més bonica i més bona.
2: Ai, el papa.
8: Què passa? Em sembla que encara queda.
14: Doncs ja saps, Gonzalo, lubricant.
0: Estem a la mitja part, eh? Faríeu algun canvi al Barça, Fermín? Paula?
1: A priori no, és a dir, a veure una mica com va la cosa, i perquè és que el partit no, ni de bon tros està tancat. Pot sortir Fermín, que podria... Jo crec que serà Fermín el primer canvi per dins, perquè a Olmo tampoc l'estic veient amb moltíssima presència, però jo d'entrada no tocaria res.
14: D'entrada no, però potser quan el Barça, si és que marca el 3-1 o el 4-1,
1: clar,
14: llavors suposo que començaràs a veure canvis més per descans.
8: Jo tinc una cosa, Fermín, jo tinc ganes de que jugui Hamza.
2: I Rodri.
8: Perquè, sí, Rodri, evidentment, també, però diu que jugui Hamza. Des que ha arribat Flick, són 10 els que ha fet debutar, que estaven futbolistes de la Masia. Hamza, que crec que, a més, ahir va tenir unes bones paraules cap a ell i que li doni l'oportunitat. I aviam quan s'estrena Balde, que també crec que sí, després aquesta conversa, no? Sí, que...
0: Sí, home, hauria de jugar almenys uns minuts Balde. I lo de Hamza, a mi m'agradaria veure'l, perquè al final és un davanter que a la pretemporada ha marcat gols. Sí. Llavors, és una aposta del club, és veritat que és molt jove, però, escolta'm, sí, que és un altre dels que, per cert, han de renovar, renovaran en breu perquè li volen pujar la clàusula.
8: Correcte, li volen pujar la clàusula, millora salarial.
0: Clar, i si marques gols, t'has guanyat, almenys rascar alguns minuts, no?
9: Sí, penso que si el partit va com ha d'anar i va tranquil, Hansi farà aquests canvis, donarà minuts a jugadors que potser més endavant durant la temporada no els hi pot donar tant de rodatge. Així que sí, jo crec que serien canvis intel·ligents.
0: I que a més aquest
15: Gonzalo,
0: perfil...
15: Vas dir que tu volies ser pare, perdó, Vas dir que volies ser pare, Gonzalo?
16: Sí.
15: Mira, li acabo de donar diners al meu fill perquè anés a comprar-se un entrepà per sopar, vale?
16: Ostres.
15: Teo, pots explicar-li a la gent el que has comprat?
16: Dos dònuts.
15: Està aprofitant que estic treballant despistat.
17: Sí, no, perquè has dit que em comprés algú de menjar, ja ho he fet.
18: Ja veuràs la pretemporada.
15: I una cosa.
17: Espera un moment.
15: Ha vingut, ha comprat uns dònuts i me torna 13 euros de 20. Què costen, 7 euros els dònuts?
17: Sí, dos dònuts, 3,5 cada dos.
15: Dos dònuts, 7 euros al cap. Dos dònuts valen 7 euros al Camp Nou. Vine, que traiem notícia, Teo. M'estàs dient que dos dònuts costen 7 euros?
17: Sí.
15: I amb el carnet de soci?
17: Ai, no l'he ensenyat.
15: T'he dit que l'ensenyessis.
8: Ah, soci. Home, t'ho
14: ensenya el carnet de soci.
2: Carnet de soci.
7: Si no et cobren, et cobren el guiri ho veu, 7 euros amb dos gonos.
2: Bueno, aviam. No només els guiris. Ho dius com si a Cornellà ho regalessin.
7: Perdona, Cornellà menja de puta mare.
14: A mi em fas triar entre pagar 7 euros i menjar-me dos gònuts.
15: President, què?
14: Són dos gònuts, eh?
10: Però totalment, eh? Dos gònuts.
15: Home, jo sé que tu ets un gran amant dels donetes.
14: I tant. I de les...
15: Va, començarà la segona meitat. Sense canvis.
5: Sense canvis al Camp Nou.
14: Sense canvis. De fet, el Rayo ja ha hagut de gastar una finestra per un canvi per lesió, de manera que començarà la segona part.
15: Una cosa, cobrar-li 7 euros a un nen de 12 anys que va amb samarreta del Barça per dos donuts em sembla denunciable a la policia.
7: És el seu club.
15: És denunciable a la policia.
14: Comença la segona part del Camp Nou. Pilota per Jules Koundé. Koundé que juga enrere amb Joan Garcia. Apreta una mica el Rayo.
5: Imagina't si el pare fos jo. No. Això encara seria molt pitjor. Seria molt pitjor. No,
2: imagina't el preu de l'entrepà.
9: No. És caríssim, és caríssim.
7: Això és el vostre club. Benvinguts a la realitat.
2: Pasta, eh?
7: No, és la realitat el que teniu vosaltres.
8: Els meus el porten de casa, l'entrepà.
14: El tàntum, la sortida de pilota d'aquest Barça, que juga amb Pedri, enrere amb Christensen, aplaudiments al Camp Nou.
5: Aplaudiments, Bermúl Camp Nou, perquè surten a escalfar ara mateix Eric Garcia, també ho fa Rodri, i també ho fa Joao Cancelo.
15: Qui escalfa Eric Garcia i?
5: Rodri.
14: Rodri o Rodrigo, depende de què quieres tu. Què quieres?
5: Has fitxat a un avui que també et costarà, no?
14: Què?
5: Qui has fitxat avui? O fitxaràs demà?
14: Rodrigo? Gabriel Jesús?
5: Gabriel?
14: Jesús. No, però ell és brasileño. No hay problema para pronunciar ese nombre. Juga Sergio Camello, la treu Xavi Espart. Servei de banda pel Rayo. I serveix un vell conegut d'aquesta casa. Balliu.
1: Internacional per Albània.
14: Sí, és veritat.
1: Clar.
14: És veritat. És veritat. Ivan Balliu, internacional amb Albània. De la Masia.
7: Balliu. Està xulo, per anar a l'estiu, Albània, us ho recomano.
1: Sí?
7: Sí.
15: Tota aquella zona és molt xula.
9: Sí, no està molt tan massificada.
15: No et cobraran 7 euros per dos donuts, allà.
2: El que està xulo...
14: Estàs al Camp Nou, eh?
2: El que està xulo, sí que Rodríguez és l'experience de CaixaBank.
14: Us
2: ho vam explicar l'altre dia. O sigui, us imagineu sentir-vos com la Milla Mal o com Rafinha fent un gol al Camp Nou o a l'estadi de Cornellà? Doncs això és possible amb els amics de CaixaBank. Experience, si voleu més informació, @experiencecaixabank. Després en parlem més d'això.
5: Ja tenim la gent que hi ha avui al Camp Nou, 57.768. L'altre dia n'hi havia 59.300, és a dir, una mica menys de gent al Camp Nou. Per cert, s'afegeixen a l'escalfament Karim Adeyemi, també Fermín. Per tant, de moment, ni Hamza ni Malde.
15: I a la llotja hi ha moltes jugadores del Barça de futbol femení. Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Clàudia Pina, n'hi ha moltes. I pel que veig hi ha també bastants cantants, eh? Miqui Núñez, Edu Esteve, sí, hi ha actors també, Pau Escobar, Berta Ruiz, Guillermo Las Heras, hi ha Spursito, també, a la llotja avui.
2: Pau Escobar.
15: I hi ha un xef, no sé si el coneixes, Alejandra, que es diu Charles Webb.
10: Doncs ara mateix,
14: no? Pilota per Gordon, la tallada, novament, la rematada, finalment, de la Minya Mal, ha sigut horrorosa.
15: El coneixeu o no, aquest xef?
10: No. Ara mateix, no.
14: Aquest senyor?
15: Charles Webb. Charles Webb.
10: El busquem.
14: Charles Webb.
15: W-E-B-A-L-T-B-A-L-T.
14: Conec Howard.
10: Ah, mira, sí, ja l'he trobat, ja l'he trobat.
2: Què?
10: No, bé, Howard, doncs mira, uns 50.000 seguidors i els plats, bueno, bé, cuina bé, no? O sigui, molt maco, tot.
15: Aquest tio està a la llotja avui.
14: El teu fill està menjant els dònuts i cada mossegada és un euro.
15: On ha anat?
14: Allà darrere, menjant d'oro, però com un jabato. Pilota llarga buscant Sergio Camello, ha tallat Pau Cubarsí, pilota novament pel Barça, juga Marc Bernal amb Christensen.
1: És cert que tot el que implica Permo sense pilota, saltar pressions, això a Espar encara li costa una mica, però tot el que implica tenir la bola és espectacular. És a dir, té una facilitat per sortir de regats i per jugar amb desinvoltura que és increïble.
9: Bueno, l'altre dia va ser un jugador clau.
15: Sí, totalment, és el que anava a dir. Pablo, m'ha sobtat amb total normalitat que hagi aparegut un tio aquí que no tenia ningú al radar, Xavi Espart, que Hansi Flick l'ha posat titular de lateral esquerre i porta tres partits seguits i no desentona.
9: No, realment és un jugador que no tenia res a perdre, no? Era un jugador que, ostres, Hansi Flick li ha donat la confiança, ell sap que és el que pot fer, no? I què és el que millor se li dona fer, com per exemple sortir de pressió així amb regats, amb conduccions, ficar-se cap a dintre, aparèixer, no?, per darrere de l'esquena dels defensors, i es limita realment a fer això. L'únic que és un jugador amb molta qualitat i que a dia d'avui el Barça li està donant molt, i ell jo crec que ho sap.
2: Jaume Marcet, ja ho deia.
8: Ha completat els dos partits sencers, jugant de lateral esquerre, que en una posició a la qual no l'havíem vist. I també hem de recordar que no va tenir vacances, perquè va guanyar l'Europeu Sub-19 amb Espanya, on era peça indiscutible jugant al mig del camp, i l'endemà no, perquè vam fer festa, però al cap de dos dies ja estava entrenant amb Hansi Flick.
1: I és el màxim assistent ara mateix.
8: Sí.
14: Pilota de Pedri, intenta anar-se'n, juga enrere amb Gordon, Gordon entre línies buscant Xavi Espart, que escola per tot arreu. És que Xavi Espart escola per tot arreu. Ara està jugant gairebé de mig centre. Pilota a la banda dreta, és la Minya Mal, juga amb Koundé, la deixa passar Koundé, a cap a on la deixes passar? La intenta treure el Rayo a la contra, de córrer Christensen, bon control de Sergio Camello, al tanto, Camello sol contra dos, contra Cubarsí, contra Christensen, però de moment aguanta la pilota. Intenta buscar la incorporació d'algú, però evidentment prou difícil ho tenia.
15: Desesperat Camello. Sí, estava molt sol. Té qualitat, però clar, contra tres tios.
14: La punxada que ha fotut és important, eh? El tanto que ara també es queixa un jugador del Rayo, és Buaré d'un cop amb Dani Olmo. Intenta robar Rafinha, però Patecís arriba abans, pilota novament pel conjunt de Vallecas.
2: I la vacilada...
15: 50 minuts de partit, 2-1 guanya el Barça, què dèieu?
2: La vacilada de pels culers és veure aquesta foto d'Espart amb Bernat, amb Lamine Yamal, amb Cubarsí. O sigui, una fornada espectacular.
14: Pilota de Olmo, busca Anthony Gordon dins l'àrea. Anthony! Gol! En pròpia, però gol! Marca el Barça! Marca en pròpia porteria! Crec que és...
8: La gent!
14: I és que la veritat, pobre nano, ja anava corrent cap a porteria. La paret ha estat boníssima amb Anthony Gordon. Centrada molt fàcil. Marca el Barça el 3-1. No sé si és la sentència...
15: Escolta el Camp Nou, Escolta el Camp Nou. Gordon.
14: Marca el Barça. Barça 3, Rayo 1.
15: Cristo! Yeah.

0: Nil. Gol en pròpia porta, gran jugada una altra vegada de Gordon, que s'emporta l'ovació de la gent.
1: Té ovació de la gent des del primer partit del Camp Nou. Dijous ja va fer aquell gest en el qual es feia petons. Ara mateix, al Camp Nou, ovació de Gordon.
2: I si no marcava la gent, marcava Rafinha.
1: Sí.
2: És que no hi podia fer res, pobre nano.
1: Gordon ha caigut de peus. L'altre dia explicava aquell gest just quan van a buscar una pilota al costat de la grada d'animació, que el van començar a ovacionar i ell va començar a fer-se cops al pit. Ha caigut en gràcia, jugador que treballa, jugador que demostra que segurament els 60 milions d'euros estaran molt ben invertits.
3: 70.
1: 60 més 10.
3: Però explica-ho tot,
0: aquest pas serà un fitxatge Gordon, pel Barça.
2: Sí. Mira, i una vegada més arrenca la moto per intentar desmarcar-se Anthony Gordon. Finalment Pedri no l'ha trobat i l'àrbitre ha xiulat una falta prèvia sobre Pedri, una agafada feia uns quants metres de Pedri, que al final doncs no ha pogut donar la pilota en condicions, i evidentment doncs ara es queixa Sergio Camello, però és veritat que estaven agafant Pedri des de feia estona.
4: La defensa està massa tendra per la potència de Gordon, perquè és una recuperació camp rival del Barça, ho fa molt bé, pocs tocs, però clar, t'ataca aquell espai entre lateral i central, li guanya el cos a cosa a Balliu, i després típica passada de la morca, o és per un company...
2: Centrada de Xavi Espart, la treu Patecís, Dani Cárdenas, que atrapa sense problemes.
0: I amb aquest hat-trick del Barça avui ja porta 10 gols en 3 jornades, eh? És més de 3 per partit.
1: I a la temporada passada hi va haver un tram també molt golejador al Barça, que tenia pràcticament amb Hansi Flick aquesta mitjana de 2,7 gols, recordo la temporada passada, 10 gols i encara falta més de mitja hora perquè acabi aquest partit.
2: L'única llàstima, el gol encaixat ara mateix, sí, l'única llàstima. Sí, perquè Dani Olmo
4: encadenar porteries a zero amb Flick, no. Avui, per exemple, si hagués fet una tercera, això a la temporada passada només havia succeït un cop, o sigui, això li costa.
1: Una vegada, sí.
5: Bueno, és que al final juga d'una manera molt ofensiva, no? Sí. I que queda molt exposat també, que bueno, s'entén. Sí que és veritat que s'han de minimitzar, no?, aquests gols en contra.
2: Passada
5: però...
2: boníssima de Gordon per Olmo, l'ha perdut el Barça.
1: Per ser un Gordon. Golmon. Sí, un Gordon, Golmon. Que a més a més... pel que ens expliquen, s'ha integrat molt i molt bé el clan d'Eric, Pedri i companyia.
5: Són molt bona gent.
4: Sí. Els bons gens.
5: Sí. Són molt bona
1: gent. Els dos primers dies, Eric i Gordon van entrenar de manera individual, perquè els seus companys encara no havien arribat. Eric va retallar vacances. Gordon també van entrenar de manera individual, es van començar a portar molt i molt bé. L'Eric li ha fet una mica de l'acompanyat en aquesta entrada al vestidor.
0: I Gordon parla tan bé castellà com va semblar a la presentació?
1: Això l'ha ajudat també bastant, perquè es veu que des de que va saber que fitxava el Barça ha estat fent classes de castellà, i ja era bo el castellà en aquell moment quan va ser presentat, i es veu que cada dia el treballa, les tardes estudia castellà, i això l'ajuda molt a integrar-se també en el clan dels bons nens.
0: El va prendre amb un fisio del Newcastle, sí, que és d'aquí, i el tio va sorprendre la gent parlant en castellà i fins i tot algunes paraules en català.
2: Que ha perdut la pilota Pedri, juga el Rayo des de la banda esquerra, intenta Álvaro García entrar a l'àrea, pot provar la rematada, se li apareix molt bé Koundé al pas, ha de fer mitja volta Álvaro García, i el Rayo ja no suposa un perill. Pilota de Buaré al mig amb la gent, intentava una passada filtrada, crec que venia des de fora de joc. Sergio Camello, pilota novament pel Barça.
4: El que sí estem veient en aquest inici de temporada és que tant Barça i Madrid, quan són capaços de pujar una mica la inèrcia, sobretot el Barça perquè ja té un bloc consolidat, la diferència amb els rivals cada cop és més gran, eh? No sé amb el pas de la jornada si això es pot mitigar o no, però la diferència es nota, eh? Més enllà del marcador, que pot ser més o menys gruixut.
2: Bola novament pel Barça, Cubarsí pot buscar la pilota entre línies per Rafinha. Rafinha s'ha tirat un control massa llarg, ha recuperat el Rayo. És Buaré enrere amb la gent controla i juga amb Patecís. Juga a la banda dreta buscant Balliu. Balliu que intenta creuar la divisòria. Juga finalment amb De Frutos, que estava a la banda dreta. Molt bé, Olmo recuperant, pilota pel Rayo.
0: 10 minuts de la segona meitat. Continua el 3-1 al Camp Nou. Cristóbal, què hem de fer?
6: Doncs hem d'anar a Quadi Jansal, concessionari oficial Nissan. Per què? Doncs perquè tenen cotxes elèctrics que no necessiten endoll. És màgia. O sigui, hi ha molta gent que té problemes, que la comunitat no li deixa instal·lar l'endoll, o doncs mira, compres un Nissan a Quadi Jansal, que tenen el concessionari a Barcelona o a Sant Boi, tens 10 anys de garantia i et compres un SUV d'aquests guapos, 10 anys de garantia, que és el que tu et mereixes. Quadi Jansal.
2: Bola pel Barça. Ha tallat molt bé Joan García. Està molt atent a les centrades, eh? Pilota des de la dreta i Joan García ja està pendent per intentar...
0: Sí, però no ho diguis, que quan ho hem fet a la primera meitat, a la jugada següent n'hi han marcat gol.
2: Bueno, ja, però coi, no ha sigut precisament una jugada així.
1: Doble canvi al Rayo. Entraran Pedro Díaz i també Fran Pérez. Marxarà Boaré, el primer dels dos futbolistes.
0: Marca... Marxa... corrent com un llampec.
1: Sí.
5: I si vol,
1: i el
5: vol
1: segon a marxar De Frutos. Fran Pérez i Pedro Díaz entren. De Frutos i Boaré, els dos futbolistes que marxen del Rayo, que amb aquest ja ha fet tres canvis i dos finestres.
0: No. De Frutos, Fermín, que va sonar fins i tot la temporada passada per la selecció,
1: sí,
0: i per, com a possibilitat pel Mundial i
1: va
0: tot.
1: Va fer una molt bona temporada, De Frutos.
2: Va ser preselecció.
4: Sí, perquè és que per perfils d'extrems a nivell nacional no n'hi ha tants, eh? I De Frutos és un jugador que és molt veloç, és molt ràpid i va tenir una bona temporada. Bueno, ja porta unes quantes, eh?
1: Sí, 10 gols va fer Fermín la temporada passada al Lliga amb una assistència. Ja porta un parell de temporades al Rayo, abans ho havia fet bastant bé també al Llevant.
2: Que cada vegada que hi ha una convocatòria se sent Jeremy Pino i penses, hòstia, existia.
4: Ah, Crystal Palace.
0: Sí, va marcar un golaç l'altre dia, eh?
3: Jeremy Pino. Lo del nano mexicà, heu parlat o no?
2: El del nano mexicà.
3: No, hi va haver un
0: del
3: nano.
0: Del que està al Camp Nou?
3: Sí.
0: No ho hem explicat a l'antena, però sí, us ho explico. De fet, hem parlat amb ell. Si de cas, al final del partit podem emetre un extracte de la conversa, eh? És un aficionat... Espera, que hi ha corner a favor del Rayo i us ho explico.
2: De moment podies dar d'allò, perquè...
0: Sí, molt ràpidament. És un aficionat que va venir a un partit del Barça i per culpa del retard amb els avions no el va poder veure perquè va arribar al Camp Nou al minut 65 i seguretat ja va dir que estaven les portes tancades. S'havia gastat 10.000 euros per venir a veure el Barça en un viatge des de Mèxic, sí, i el club l'ha convidat avui a la llotja.
2: Oita que bé. El dato al córner, la centrada, buscant el primer pal, gol!
0: T'ho he dit, Bermu, t'ho he dit.
2: Marca!
0: La culpa és teva, hòstia.
2: Marca el Rayo! I el tanto, crec que és el segon de Sergio Camello.
1: El doblet, sí, Camello.
2: Rematada de cap de Sergio Camello.
0: Que bé que surt Joan García, que bé que surt Joan García. Calla't la boca, hòstia.
2: Quan hi ha una centrada...
0: Que bé que surt Joan García, que bé que surt Joan García.
2: És que de veritat...
3: Ara no parles de la Masia.
2: Vosaltres no enteneu,
0: la culpa és teva.
2: Sí, la culpa és meva per haver dit que Joan García surt bé a les entrades. Home, en un córner no.
0: Si a la primera meitat ho diem i a la segona jugada li marquen un gol, no ho repeteixis a la segona part.
2: Doncs que bé que surt Joan García.
1: Un dels error punts la marca forts, de Xavi Espar.
5: Sí, però
1: sí, error
5: un
1: la marca de Xavi Espar. I gol de doblet de Sergio Camello, que es posa amb 3 gols com a màxim golejador del Rayo. Li va costar jugar la temporada passada. Aquesta temporada ja porta 3 gols.
2: Vols dir alguna cosa?
0: Que el córner està ben servit, que el Barça s'adorm, la rematada és franca i és impossible que Joan García pogués aturar-la. Camello, que és aquest amiguet teu, no? També ha marcat el segon al Camp Nou.
2: Efectivament, Koundé dins l'àrea. Hi ha hagut una recuperació per part del Rayo. Pilota pel conjunt de Vallecas. Servirà Dani Cárdenas.
1: Ha pitat falta l'àrbitre de Koundé sobre Adrià Pedrosa i a mi em sembla, Fermín, que la dormida dins de l'àrea de Xavi Espar és bastant inconsiderable.
4: Sí, és que ha de créixer, eh? A nivell competitiu, sense pilota. Tot el que és amb pilota, fantàstic, però és cert que és molt fàcil. És a dir, la posa molt bé Unai López, però és que realment és un duel, és una situació d'emparellar i que ell només està pendent del jugador i no pas de pilota d'atacar-la. Aquí una errada clara.
3: Sí, però en un partit...
2: És una mica de dormida general a la segona part.
3: Sí, i en un partit...
0: Com dona per fet que havies guanyat el partit.
3: Sí. En un partit en el qual ets molt superior al rival, perquè el Rayo tampoc és res de l'altre món a dia d'avui, vas 3-2, eh?
5: Exacte.
3: Sí, sí, sí. Està treure les lectures de tot això.
6: Ojo, peligro.
0: Sí, sí, i l'altre dia contra l'Atlètic Club va costar, tancar el partit. El Barça va tenir moltes ocasions, però fins que no va marcar el 2-0, la rematada del pal de l'Atlètic Club.
2: També ha perdut la pilota, recuperat Adrià Pedrosa, buscant la centrada, segon pal, la rematada, se li escapa Joan García, a punt de marcar Camello, la treu Koundé, servei de banda pel Rayo.
1: A partir d'ara no es farà cap comentari fins que acabin els partits.
2: Empanada general ara mateix del Barça.
1: L'ocasió és molt clara, eh?
0: Sí, sí, i crec que l'atura Joan García,
4: sí, sí,
0: primer
4: sí,
0: se li escapa
4: parell,
0: i després l'atura Joan García.
4: Sí, esmena ell l'errada, sí, sí.
5: Mare de
0: Déu. Sí, l'aturada és bona, eh?
2: La rematada de Fran Pérez tampoc tenia gran cosa, però se li ha escapat al pobre Joan García.
4: Fill de Rufete.
2: Després ha anat boig per treure-la. Finalment ha estat Cubarsí qui la toca.
1: Sí, diria que la toca Cubarsí finalment, en tot cas. Ara apreta una mica la gran animació al Camp Nou, que veu que els seus futbolistes ho necessiten.
0: 15 minuts de la segona meitat, 3-2. Guanya el Barça al Camp Nou contra el Rayo.
2: Jo ara ja patint pel que puc dir i no puc dir, però si de cas dic alguna cosa que...
1: Sigues tu, Bermo, sigues tu, que va bé.
2: Bueno, doncs, pilota que treu... És que Koundé també està de canvi, que no vegis. Ara Christensen... intentant treure la pilota, també Cubarsí, que és l'únic que ara mateix està dels quatre de la defensa del Barça, et diria que Cubarsí és l'únic que està
0: com ha d'estar. Per exemple, Fermín, Paula, quan es reclama personalitat al camp, és en moments... Ara necessites a un Rodri.
1: Doncs vinga, ara mateix.
0: Ara necessites a un Rodri que sigui el tio que... Ojo que taca el Rayo.
2: Compte una altra vegada dins l'àrea, gairebé Camello, el xut arribarà a mans de Joan García.
0: Sí, necessites algú que et digui, tranquils, que estem aquí, calma, tenim la pilota i no passa res.
2: El gol de córner arriba d'un mal control de Christensen, amb el pit.
5: No t'ho diran gaire, ens sortim.
2: Xavi Espart, que ha fallat en la marca del gol. Ara mateix Condé també amb l'empanada. L'únic que està bé dels quatre de darrere és Cubarsí.
1: Ha estat Siqui Rodríguez dir que el Barça necessitava caràcter i ja han anat cap a canviar-se, posar-se a punt els dos primers canvis del Barça en el partit d'avui. Entrarà Rodri i també entrarà Fermín.
0: És que és evident.
5: Sí,
0: necessita
5: sí, sí.
0: Jerarquia amb Rodri i energia necessita. Amb Fermín.
5: Sí, sens dubte.
2: Compte, la passada de Dani Cárdenas no és bona. Recuperar Lamin Yamal, pilota d'Olmo per Lamin. Lamin dins l'àrea busca la passada, la treu Patecis. Falta també un punt de brillantor a dalt, perquè ara mateix han perdut una pilota que és imperdonable i l'has de castigar. Des de la banda, res, ha perdut la pilota el Barça, serà servei de porteria. Sí. Reclamen córner, jo crec que no he pogut veure des de tan lluny si era córner o no, aquesta pilota de Bernal des de la línia de fons. Diu l'àrbitre que se li escapa i per tant és pilota pel Rayo.
4: Jo crec que no toca, el defensor, diria.
5: No toca.
1: Hi ha doble canvi, sí, toca, doble canvi al Barça. S'ha abraçat ara Hansi Flick, tant en Fermín com en Rodri. El primer en marxar, Dani Olmo, que avui tenia la seva primera titularitat. Entrarà Fermín, sí. L'altre futbolista ha abandonat el terreny de joc també. Jugador per jugador, home per home. Marxa Marc Bernal i entra Rodri.
0: Doncs doble canvi. Ha detectat ràpid Hansi Flick que el Barça tenia problemes. Marxen Olmo i Bernal. Entren, com escolteu, ovacionats. Rodri i Fermín.
2: És que entra una de caràcter ara mateix que no vegis. I jo crec que la idea és posar una mica d'ordre en general.
5: I Olmo, que tot i haver tingut aquesta primera titularitat, ha anat de més a menys, i és que quan Olmo no està, es nota molt que no està. O sigui, necessitava un canvi i ja.
2: Sí que és veritat que Olmo o té un dia fantàstic.
5: Esplèndid, sí.
3: I a l'Olmo de la selecció mai el veig al Barça, o menys vegades.
5: Mai.
2: És que sí,
5: en això
2: et
5: dono la raó.
3: És al·lucinant, eh? A l'Olmo de la selecció m'he enamorat.
5: Sí,
3: i en canvi al Barça li costa més.
0: És que té molta classe, l'Olmo.
1: Sí, clar, perquè vesteix de vermell a la selecció i aquí vesteix de blaugrana, per això té enamorat.
3: Nil, aquesta sensació la té molta gent. Olmo és un tros de jugador.
2: Això ja respira diferent. El tanto pilota de Fermín. Fermín jugant amb Rodri. Els dos que han entrat. Rodri, que juga a l'esquerra amb Xavi Espart. Espart buscant Pedri. Pedri enrere amb Christensen. El Barça ja torna a tancar el Rayo a camp contrari. I ara ja torna la paciència, però alhora torna el caràcter. I intentarem que canviï una mica la dinàmica del que estàvem vivint. Ara és Fermín, que intenta arribar a la línia de fons. La centrada no és massa bona, però intentarà arribar encara Anthony Gordon. A pilota passada. Jugant enrere amb Espart, Espart que se'n va molt bé, busca la centrada, aixeca el cap, jugant Lamin, és a la mitja lluna Lamin que intenta donar-se la volta, segueix Lamin, el rematada amb la dreta no és bona, li cau a Fermín busca la centrada, la rematada de Xavi Espart no és bona.
0: Era bona, rematada des de la frontal de l'àrea amb el cap de Xavi Espart que surt per sobre del travesser. Estem al minut 64 de partit, guanya el Barça 3-2, hi ha hagut ja dos canvis, han sortit Rodri i Fermín, i quants jugadors escalfen del Barça a la banda?
1: Ara mateix, Adeyemi, Cancelo, Hams Abdelkarim i també Eric García. Per tant, de moment no escalfa Valde, el primer partit desconvocat. L'altre dia el 87 va sortir a escalfar, de moment avui encara no escalfa.
0: Té la pilota al Rayo.
2: I juga Balliu. Balliu buscant una passada entre línies no gens bona. Pilota de Pedri, ha recuperat el Barça. Pedri que s'ho pren amb calma i de fet, coi, si volen la pilota que la vinguin a buscar. Per tant, ja juguen Pedri i Rodri intentant adormir aquest mig del camp del Barça. Christensen intenta colar-se a Xavi Espart, que a nivell, o sigui, és el que diu el Fermín, amb pilota Xavi Espart bastant bé, però és sense pilota que l'han d'acabar d'educar. Recuperat el Rayo, Patecis, se'n va de dos, com si fos un mig centre de Rafinha i de Lamine Yamal, i al tanto que surt molt bé el Rayo, la pilota és de la banda esquerra, és Fran Pérez intentarà arribar a la línia de fons, frena Fran Pérez, ha deixat assegut a Pedri, ja, una vegada això. I dues, la centrada, segon pal, no hi arriba Xavi Espart, córner.
1: Eric García jugarà tots els partits importants del Barça de lateral, seguríssim, perquè és una autopista a la banda de
4: però és que també Rafinha i Lamine van a una pressió, sí, sí. És a dir, sí, sí, Patecis sí, sí. No et pot regatejar Rafinha i Lamine en una pressió, vull dir, és que és absurd.
1: Sí, sí, a més amb molta facilitat.
5: No, i el Rayo que ho té tot molt clar, pantalla de contenció i a sortir a córrer.
3: Quin creieu que és el jugador del Rayo amb un contracte més alt? Dels que estan.
2: La gent?
3: No, no està ni al camp. És Raúl de Tomàs, que encara segueix sent
2: Hombre, del Rayo. Pilota del Rayo al segon pal. Atreu el Barça, intenta sortir a la contra. El tanto Lamine Yamal. Va, fes una d'aquestes passades que t'agrada. Ha intentat tirar tres retalls i al final ha acabat morint el contraatac del Barça. La pilota a mans de Joan García.
3: Ràpidament està.

0: un sou molt alt. Recordem que va vindre de l'Espanyol molt barat, per el que demanava l'Espanyol. L'Espanyol va demanar 22 milions d'euros, va acabar arribant per 9 al setembre, que es va perdre el Mundial per això, i té un contracte molt alt i no arribarà a un acord per a la rescissió, i de moment segueix el Rayo, i el Rayo pues, que té un davanter que era el millor jugador de l'equip i que està apartat.
1: Sí. Quina gomina, eh?
2: Doncs l'AFE hauria de prendre nota, potser.
0: Jo me'l portaria cap a l'Espanyol una altra vegada, si fos per mi.
3: Cubar, sí, buscant una passada filtrada, li cau a Rafinha el refús. Rafinha, des de zona de tres quarts, sona un dia de partit atronador.
4: Aviam si era Rodri sota cantar.
5: Sí,
3: sí. Això també el tanto.
4: Aquesta és la cançó que Rodri va corejar a la boda d'un empleat del Barça quan tothom donava per fet que fitxaria pel Madrid, i aquí ens van posar en alerta per rascar que fitxaria pel Barça.
3: Intentava jugar Rafinha amb Fermín, però ha recuperat el Rayo, que ara mateix, sincerament, el veig més fresc, el veig més ficat en el partit i molt, amb les idees però... molt més clares. I si em dius hi haurà un gol més, et diré que és del Barça, perquè el Barça és el Barça, però ho està buscant el Rayo.
2: Jo Lamine porta unes quantes, eh?
5: Vull sí.
3: Juga Rafinha amb Lamine i espera que em porta unes quantes per estar dins l'àrea. Juga amb Gordon Fermín, ha parat Dani Cárdenas.
4: Ha estat claríssima.
3: Era boníssima la passada de Lamine per Fermín, la rematada l'ha tret molt centrada Dani Cárdenas.
4: La rematada no ha estat bona, era claríssima el cas de gol pel Barça, eh?
6: Però és que, a banda d'haver marcat molts gols, també crec que s'estan fallant gols molt clars.
5: Sí, la Trepa Lliu ara és un dels futbolistes del Rayo que ha quedat dins de l'àrea, que està lamentant. Crec que és Adrià Pedrosa, Òscar Valentín, perdoneu si no m'equivoco. Ja la torna a tenir el Barça, l'ha tingut molt, molt clara Fermín.
3: La torna a tenir el Barça. Òscar Valentín intentant allí aixecar-se una mica. Ara no és perdent temps, perquè evidentment el Rayo va perdent, però sí que és veritat que tampoc s'ho està prenent amb presses, perquè és que se'l veu una mica adolorit. Juga Pate Cis, pilota oberta, banda dreta, veurem si controla Balliu, no és bona. Servei de banda pel Barça, anima el Camp Nou, que també potser ho necessita una mica.
4: 20 minuts per arribar al final del partit. Continua guanyant el Barça 3-2. Compte que ataca el Rayo.
3: I Pedri, que ha tornat a perdre la pilota.
1: Jo.
3: I està en un, ara mateix està com amb l'energia un pèl baixa. Es nota molt que Fermín i Rodri que van d'entrar, perquè van a un ritme bastant més alt que la resta de l'equip.
4: I mira que apreta el Camp Nou ara, 57.000 persones cantant.
3: La llarga, la lluita, Camello, que li guanya el duel a Espart, entra dins l'àrea, Camello, segueix Camello, ha recuperat Rodri, que juga Jan Pedri, intentant sortir el Barça de contra, va Koundé, fill, vinga, una mica d'algo, pilota llarga de Koundé, supera la gent, al tanto que hi arriba Anthony Gordon, Gordon entra a l'àrea, se'n vol anar de la gent, Gordon se'n va cap dins, busca la rematada, la deixa per Rafinha, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Gordon! No van caldre palanques en aquesta ocasió per fitxar per 80 quilos aquest paio que es fot a córrer, que té tants metres per córrer que pots fotre una requalificació de tots els metres que arriba a córrer Anthony Gordon. Juga de taló per Rafinha, que marca ras el segon pal. Impossible per Dani Cárdenas. Marca el Barça al quart. Barça 4, Rayo 2.
4: Va, Cristo, respira i obren un altre.
1: Respirem oxigen i ho fem amb una estrella de Mamic. Salut, salut, salut.
4: Nil marca un altre gol, o Capitao.
5: Marca un altre gol, el segon doblet en només les 3 jornades. 5 gols porta Rafinha ja. Ara mateix, pichichi de la Lliga per davant de Kylian Mbappé, mentre el Camp Nou li canta Rafinha català. Marca Rafinha, doblet. I, per cert, Anthony Gordon, 3 assistències. Això canta el Camp Nou.
6: És boníssim.
4: Mira, aquesta te la pots quedar, Cristóbal. Rafinha català, Rafinha català, canta el Camp Nou.
1: El Rafel, el Rafel, clar, tota la vida.
5: En Rafel. Rafiki, Rafinha, Rafel.
4: O sigui, la jugada és d'Antoni i la rematada d'en Rafel.
1: L'Antoni i el Rafel.
0: De la Masia,
1: Rafel.
0: No? De la Masia. Sous caradures.
3: Rafel, de Masinha. Un Rafiki, un Rafel.
1: Rafel.
4: I la jugada de l'Antoni, tremenda, eh?
3: L'Antoni el gras.
7: per fer-vos una idea, nois. L'any passat, Rafinha, tota la Lliga,

0: 13 gols, en porta 5 en només 3 jornades, i és evident que el canvi de sistema o el canvi de posició de Flick, de moment, per funcionar a la perfecció.
1: Escolta'm una cosa, Cristo, si a Madrid reclamen la pilota d'or per Mbappé, aquí ja podem parlar de la bota d'or de Rafinha.
2: No, no, és que se la mereix. No, no, i la pilota d'or també.
3: Té títols.
1: La pilota d'or se la mereixia fa 2 anys.
2: Se la mereixia, i el tanto amb aquesta temporada, eh?
4: Home, vull dir, al final... crec que és una temporada en què Rafinha, clar, en el moment clau de la temporada es va trencar per culpa d'un amistós, però és que quan juga és increïble, és que és un jugador increïble, el veus per tot arreu.
1: I de Rafinha ja coneixem moltes coses, estem descobrint-lo com a davanter centre. Fermín, Paula...
4: Ui, quina passada de Fermín per Gordon! Gordon se li ha escapat el control, arribarà a mans de Cárdenas.
1: Precisament us anava a preguntar per aquest tio, per Gordon. Si... 3 partits sembla que porti tota la vida al Barça.
5: No, sí. No, la capacitat d'adaptació que ha tingut aquest jugador és increïble. O sigui, la manera en com s'entén, la manera en com ell mateix sap identificar quan ha de conduir, quan ha de passar, els girs que té. O sigui, crec que li està donant molt a aquest Barça aquest principi de temporada.
6: El toc d'esperó aquest te'l firma l'extrem més talentós, eh? I no encaixaria 100% en el perfil de Gordon, que és un tipus enèrgic i és molt voraç, però a sobre té aquestes deixades de qualitat. Està sorprenent, la veritat.
0: A mi m'ha sorprès molt, eh? Un nivell molt i molt alt de Gordon, és que porta 3 assistències, i perquè el tercer d'avui se l'ha fet la gent en pròpia, si no portaria 4 assistències, havent jugat 2 estones. Entra en doble canvi el Rayo, Alemão i Enteca, marxa Sergio Camello, autor d'un doblet avui, i també marxa Unai López, per tant, doble canvi bastant ofensiu al Rayo Vallecano.
1: Un quart d'hora per acabar el partit. Respira el Barça, respira l'equip de Hansi Flick amb aquest gol de Rafinha. Cristo.
2: Si tenim que fer reformes, on hem d'anar, amics?
6: Ma.
2: MCAT Group. Si volem materials per a la construcció de confiança i garantia, on hem d'anar?
3: MCAT
2: Group. On podem trobar materials sostenibles i a bon preus? MCAT Group. Entra al seu web, MCAT.cat. MCAT.cat.
1: Alejandra, vas repassant què diu la gent a xarxes? Està contenta amb aquest resultat del Barça?
7: Sí, ja estava veient que la primera tendència ara mateix és Gordon, i el primer tuit que veus és Alberto, que diu: Gordon me la pone como su apellido. Així com a titular, eh? No, igual, Albert. Sí,
4: tanto, un segon que
1: juga Xavier. Continua, Alejandra. Què més?
7: No, i després, clar, de la porra és molt interessant, perquè aquest 2 del Rayo no s'ho esperava ningú. Però ningú és ningú, eh? O sigui, estic veient,
1: o sigui,
7: a veure, perquè estic repassant...
1: Per regalar un altre partit.
7: Sí, estic repassant comentaris, però clar, aquest 2, difícil, eh?
1: Per cert, m'ha agradat molt el missatge d'un oient al live del YouTube, que defensava el fitxatge de Gabriel Jesús, perquè és un 2-1, Gabriel i Jesús.
4: Molt bé.
8: Mare meva, entre me la pone Gordo.
7: Me la pone Gordo, ho ha dit un tal Albert aquí, jo no ho he dit.
8: Mare meva.
0: Doble canvi al Barça, per tant serà el tercer o quart canvi del Barça en aquest partit. Es preparen, ja entraran en breus instants Joao Cancelo i Karim Adeyemi.
8: I Valde segueix sense escalfar, o sabem alguna cosa d'ell?
0: El teu amic Valde continua a la banqueta. Mentrestant es mouen Gerard Martín, Eric García i Hamza Abdelkarim. Per tant, si no m'equivoco, juntament amb Brian Fariñas, Valde és l'únic que no escalfa.
1: Brian Fariñas
2: i Cancelo, preparat.
8: Brian Fariñas ha agafat molta confiança amb la Lamine Yamal. Amb la marxa...
0: Has vist la història d'avui, eh?
8: No, però només per això. Amb la marxa d'Héctor Ford i Caçadors i companyies, crec que serà un dels recolzaments més importants en el vestuari per Lamine.
1: Doncs és important, perquè així estarà content Lamine Yamal, i aprofito per recomanar-vos el llibre Fariña, si no l'heu llegit. Molt interessant.
8: I la sobre
1: sèrie.
8: La sèrie
7: està molt bé.
2: Ui, està terrible, està terrible, la sèrie.
1: Si podeu llegir-ho, que els llibres sempre són més profuns que les sèries.
0: El tercer doble canvi al Barça.
8: Ja sóc molt bàsic.
0: Marxa Pedri, el Camp Nou dempeus. Ovació per Pedri, entra Joao Cancelo, marxa també Gordon, entra Karim Adeyemi, així reacciona el Camp Nou a la marxa de Pedri Gordon.
1: Ara crits de Pedri, i ara de Gordon.
7: Clar, lo de Gordon dona molta joc a les xarxes, eh? Perquè era una altra cosa. Gordon te como todo lo que viene a ser el gordo. Clar, és que o sigui, la gent tampoc...
8: Sí. Està desatada.
1: Això no se censura, eh?
7: No,
1: jo
7: no.
1: Està
7: desatada. Jo no, és la gent a les xarxes.
2: Està obsessionada.
8: Acabat de llegar a Ibiza i està desatada.
2: Vaselina, lubricante.
7: Però que jo no he dit res de lubricante, no és cosa meva, tampoc.
1: Fixa't, és com si fos el pati de l'escola, eh? Tots callats, i de sobte, quan l'Alejandra diu lo del gol, no sé què, tots...
7: Ai, Déu meu.
2: Bueno, el sí que ha colat abans un que ha passat desapercebut. Diu Flash Gordon.
0: Sí,
7: Veus?
1: Mejor no me'n recordo.
2: Sí.
8: Mejor que el de Gabriel Jesús.
2: Diu, corre com Flash Gordon, mec.
1: Ah, sí. Ah, és Flash Gordon.
2: És que dona joc.
1: Sí, el que passa és que Flash Gordon crec que Cristóbal el coneixem sí, tu i jo.
2: Som puretes,
1: ningú
2: ja.
1: Ningú més a la retransmissió.
4: M'alegro, per cert, que s'hagi tenit jo. Tornant una mica a parlar de futbol i aquestes coses, m'alegro bastant que Xavi Espart torni al mig. Sí,
1: sí, sí. Ara mateix reubica l'equip amb aquests canvis. Sí. Han entrat Cancelo per Pedri, Adeyemi per Gordon i això fa que Espart passi al mig del camp.
0: Sí, ara mateix el Barça que juga amb Koundé, Cubarsí, Christensen, Cancelo al mig del camp, amb Fermín, amb Rodri, amb Xavi Espart del doble pivot, Adeyemi, Rafinha i Lamine, per tant, si no el canvi ara, seran 3 partits de Xavi Espart, 3 partits completats als 90 minuts.
8: La irrupció d'aquest nano, déu-n'hi-do.
1: Està jugando bien, eh?
4: Bien Jodri, eh?
1: Te gusta, eh, Deco?
4: Está jugando bien Jodri, eh?
1: ¿Cómo se llama?
4: Jodri. Jodri. Rodrigo, depende. Jodri, Rodrigo, depende.
6: Jodri està genial. No falla cap passada.
4: Juga Koundé amb Pau Cubarsí.
6: I Espart, per molt bé que ho estigui fent, en dies grans em generarà dubtes per l'aspecte sí, defensiu, sí o sí.
4: Sí,
1: estic d'acord.
4: Sí, sí, jo crec que també està jugant molt al principi sí, perquè és veritat que són tres rivals que no vindrien a ser la gran història. Ha recuperat Alemão pel Rayo, molt bé Fermín que recupera, intenta apuntar la contra. Al tanto que surt Fermín, creu a la divisòria, busca una passada buscant a Lamine Yamal, que la deixa per Adeyemi, el tanto Adeyemi, la treu Cárdenas! Jugada de manual!
0: L'havia perdut ella i l'ha recuperat Fermín.
4: Molt bé, Fermín, eh?
1: Sí.
4: Com hi va, quina
1: és l'energia que necessitava el Barça.
0: Sí, sí.
1: El seny amb Rodri i la rauxa amb Fermín.
4: Rauxa.
0: I compte perquè Fermín coixejant una mica en aquesta última acció, recupera, però ha aplaudit Flick aquesta recuperació del futbolista del 7 del Barça, que continua tocant-se a punta del peu.
8: I aquest nivell de Gordon també fa que Adeyemi surti més motivat que mai, eh? Perquè Adeyemi al final té un ego també i voldrà sortir, demostrar sí, i no ser l'únic fitxatge que li canten.
1: Home, i estarà content que demà actua el seu germà a l'Estadi Olímpic.
5: Són idèntics.
8: Pensava que anaves a dir la seva dona, perquè és cantant la seva dona.
1: La dona de Adeyemi és cantant?
8: Sí, i molt coneguda, una rapera coneguda a Alemanya.
1: Ah, doncs Víctor, sí, sí, aviam si trobes alguna cançó de la dona de Adeyemi. Gonzalo, ajuda'l, el nostre tècnic. Jo deia lo de que actua el seu germà perquè s'assembla a The Weeknd, a Adeyemi.
8: Tu vas demà, sí, a The Weeknd, xiquet? Que.
1: Demà no, tinc els nens.
0: I tu?
8: Jo sí, Gonzalo? Jo sí que vaig.
5: Sí o no?
0: Amb qui? Amb tu.
5: És que tu tens uns contactes que jo ja sé.
8: Estic decidint.
9: Per cert,
8: decidint,
9: no he parlat de la festa d'aniversari del Gonzalo.
8: No fa falta.
0: Si vols et dono algun detall.
9: Gràcies,
8: mira, tinc
9: sisplau,
8: un missatge del Nin Sola.
9: Ens interessa.
8: No, és que vull escoltar. L'últim missatge que tinc del Nin Sola és dissabte a les 4 del matí i m'envia un vídeo meu i em posa "Estàs agrandat".
5: Ah, vale.
8: Res més.
0: El vaig trucar dues vegades i com que estàvem gent més important que jo...
6: A les 4?
1: Perdó. L'altre dia, i ara ens centrem en el partit, eh? Estem al minut 80, 4-2, té la pilota al Barça en zona defensiva, per tant no passa res, però l'altre dia a la retransmissió, quan va acabar, van aparèixer dos noies amb un pastís.
0: Ah, sí?
1: Per regalar-li al Gonzalo perquè era el seu aniversari.
9: Molt maques,
0: per cert.
1: Una d'elles, germà d'un dels millors porters del món.
8: No, i era divertit perquè estava el Sique fent el carrusel en directe a l'estudi del costat i elles estaven allà fent-se fotos. Molt amigues meves, gràcies per vindre i pels pastissos i per tot.
0: Total, Cristo, tu creus que ens trobem en un local de nit a la Costa Brava i pràcticament ni em saluda perquè no era tan important com els altres.
4: Al tanto que ataca el Rayo per banda esquerra.
8: Novament
4: intenta Fran Pérez la passada enrere. Enteca, la treu Joan García. Joan García atura en un contraatac que feia bastanta por del Rayo, perquè ens havia enganxat, s'ha de dir, una altra vegada per la banda de Koundé, una altra vegada en pilota.
1: També creus que és culpa de Koundé, aquesta, Fermín?
6: És que tu has vist l'equip com està? És a dir, hi ha distàncies?
1: Sí, sí, per això et pregunto. Sortirà moltes fotos i li cauran castanyes a Koundé i ho entenc, perquè a més aquesta, no, porta el cabell més llarg, ara té, és Dembélé, d'embeleja, Koundé. Però no sé si algunes de les fotos són injustes amb Koundé, saps?
6: Sí, o no són tan completes, perquè realment, jo no estic entenent la segona meitat del Barça, de debò. O sigui, és cert que és molt superior al rival, però fixa't, és un intercanvi de cops i és una anada i tornada constant que no té cap sentit amb 4-2 al marcador. No. És a dir, superdesprotegit, tothom a l'atac, tot trencat, té poc sentit, la veritat.
4: I si almenys després pressiones com cal, però és que amb dos o tres passades te la munten. I te la munta un Rayo que tampoc té ningú.
6: T'has obrit la porta.
4: Ha

0: Bon rotllet, no?
1: Escolta'm, si marca de Yemi, posem a la cançó de la seva dona, eh?
2: Molt bé, una paletlla. M'ha anat
3: a fer alguna després, imagina't.
4: Bueno. De moment, mentre sonava, li ha donat temps a Yemi de perdre dues pilotes.
1: I estem al minut 83 de partit, a punt de produir-se notícia al Camp Nou.
5: Notícia hi haurà al Camp Nou perquè entrarà Hamza Abdelkarim.
2: Vamos.
5: Debutarà ben oficialment fet. Amb el Barça. Són ja 11 els futbolistes que hauran debutat de la Masia de la mà de Hansi Flick. Ràpidament, Marc Bernal, Sergi Domínguez, Andrés Cuenca, Toni Fernández, Dani Rodríguez, Jofre Torrents, Dro, Tomi, Espart i Álvaro Cortés. Avui debutarà Hamza Abdelkarim.
1: Dic que Hamza és de la Masia, igual és passar-se una
2: mica,
1: no?
2: Bueno,
3: vosaltres
2: sou
3: tapassos.
2: Perdona,
6: ve de baix, ve de baix.
5: A veure,
1: Nil, soc més jo de la Masia que Hamza, eh?
2: A Madrid tenen que Vinicius era de la fàbrica, eh?
3: Va jugar al Castilla,
4: Jo soy de la fàbrica.
1: A veure, tècnicament...
3: Tu cállate, que Kylian te está hablando por todos lados. Espabila.
4: Tu te callas, gilipollas. El equipo tuyo.
3: Cállate tú, que madre mía.
4: Tú pa' segunda.
3: Sí, pero pa' pedir dinero bien que estabas, ¿eh? ¿Y ahora qué?
2: Hòstia, l'espin.
6: I què macarra s'ha posat tot això, no?
1: Gonzalo, eh? Que és el nostre Vinicius, que no és el Real.
5: Això que dius tu, Gonzalo, això que dius tu és el que pensa Mbappé?
3: No,
1: és el Zac. Es porten bé, no, Vinicius i Mbappé?
6: La gent de l'Espanyol té aquestes coses.
2: Sí, es porten bé.
4: El tanto Lamine la treu la gent, però li cau la pilota, Joao Cancelo, prova-ho, la rematada fora.
7: Que bé, Fermín.
1: Quin xicharro, eh, Cancelo?
4: Sí,
1: un obús.
5: Si hagués anat a dins, sí, no, xicharro?
4: Et cau una pilota.
1: Ha estat una francesinha.
4: Putant d'aquesta manera. Al Camp Nou, xutar és obligatori.
1: Heu tastat les francesinhas portugueses o no?
5: Prepareu-vos, perquè ara sí que arriba l'ovació de la nit. Hansi Flick decideix que qui marxa és Rafinha, que es treu el braçalet de capità. I sorpresa, cap a Jules Koundé, el Camp Nou ja es posa de peu. Marxa Rafinha, que deixarà el lloc a Hamza. Així reacciona el Camp Nou.
1: Marxa Rafinha, entrarà ara mateix Hamza Abdelkarim amb el dorsal 29. Doncs bé,
4: prou tes ganes.
1: Mini ovació per a Hamza Abdelkarim.
4: Tanto que la baixa Lemao, li cau la pilota a Enteca. Enteca pot obrir la banda esquerra, al tanto la centrada, la treu Koundé. S'ha de dir que en defensa estem mostrant certes debilitats.
3: Quines ganes de causar l'àmbit també.
4: I dels tres dels quatre del darrere, diréssim...
5: Vermo, però són tres suplents.
4: Sí, però
1: sí, tres de quatre són suplents.
4: Dels quatre de darrere, ara juguen. L'únic que realment ha jugat bé és Cubarsí.
1: Koundé, banda dreta, amb el braçalet de capità. Cubarsí i Christensen, amb banda esquerra, ara Joao Cancelo. Fins ara havia jugat Espart de lateral esquerra.
3: Sí, i aquest any no estarà un cop per fotre la culpa, eh?
1: Ara és com se va en Liverpool, Araujo?
8: No, va bien, va correcto.
3: No juegas, no juegas.
1: El otro día vi que saliste y en dos minutos te metieron tres regates.
8: Sí, pero claro, es que estoy adaptándome. La Premier es una liga que necesita su adaptación.
4: Estoy fuerte.
8: Claro, yo vengo de otra liga totalmente diferente, como la española, que nada, está muy bien.
1: Es una aceituna.
8: Me gusta.
2: A la ojo en el Liverpool ha sortit quan el Liverpool perdia i ha aconseguit empatar.
5: Sí, tant. Gol de Víctor Muñoz.
8: Dos, sí, entonces partits. Tenés que hablar. Sí, sí. Ahí tenés que hablar.
1: Va ser clau. És una opció de compra de 55 milions, la que té el Liverpool, que es fa càrrec de tot el salari, no ha pagat res per la sessió. Per cert, tinc un amic que està just darrere de Gabriel Jesús.
2: Què diu?
1: Avui al Camp Nou i em diu que està celebrant molt els gols del Barça.
3: I aplaudia ara també a Rafinha.
5: Us he dit que m'arriba de gent que ha estat amb ell durant molt de temps, que és una gran persona, que a banda de que creuen que encaixarà a la perfecció com a jugador, que com a perfil de persona encaixa molt bé en aquest gran vestidor que té aquest el Barça.
9: I és perfil molt d'equip, eh? És a dir, zero careta, si em toca sortir uns minuts surto, si és a banda esquerra surto, vull dir, predisposició sempre òptima.
2: I un col·lega per Rafinha.
3: Sí, per anar al càmping amb la furgoneta, amb la caravana.
2: No, perquè se'l veu familiar.
6: Ens encanta el càmping.
1: Per cert, sí, ja vam explicar que va amb furgoneta amb la seva família al càmping Rafinha, que està posant de moda ara lo dels pantalons curts arremangats. Va així sempre. No
3: això
1: és
3: ho feien
1: els jugadors,
3: sí,
1: els portes...
3: però feien els entrenaments. Ara ja ho fa al partit, Rafinha.
1: Al partit. Els portes sempre així, ara.
6: És que juga com s'entrena. No? I té
3: tatuatges que voldrà ensenyar.
4: Al tanto de Yemi, segon pal, la treu el Rayo. S'havia llançat Koundé per la pilota De fet, han xiulat servei de porteria, perquè és que tallant. Semblava complicat que... vete por ahí.
2: Això fa Rafinha, Rafinha per marcar paquet.
1: No, però... Cuixa, per marcar
4: una,
1: cuixa.
4: Una que també ha corregut molt Koundé i gairebé arriba sí, a salvar una pilota que era per gol, doncs... És, també
1: o sigui, el que senties per De Jong ara ho abocaràs en Koundé.
4: No.
2: Porta tot el partit.
9: T'estic veient, amb
2: Koundé. Però,
1: per cert, Cristo, ara que parlem de Rajà, que has d'agafar les targetes, tio. Li demanem a Iturralde González i targeta groga qui raji i vermella qui es passi massa.
2: On estan les meves targetes?
1: Sí, hem de demanar.
4: Koundé... Koundé és un jugador que no és com De Jong en el sentit que jo per mi De Jong em sembla que li falta sang. En canvi Koundé de tant en tant és un empanat, però ja hem vist que és un guanyador. Ens ha donat una Copa del Rei, al tanto. Fran Pérez, la pilota Christensen a córner.
1: I com el vam cridar?
4: Doncs llavors ja està.
2: Quasi moro.
4: No cal més.
2: Allà a Sevilla.
1: Increïble.
2: Mare de
4: Déu. Servirà de córner al Rayo.
1: Minut 88.
4: Pedro Díaz. Queda un minut més el que afegeixi Maeso. No, Hernández Maeso. La centrada, primer pal. La treu la defensa del Barça. Dèiem, intenta sortir ell sol. Molt i bé. La treu amb cops de cap. Al tanto que el Barça munta la contra. Se la vol endur. Hamza Abdelkarim. És falta i groga. I serà groga, efectivament, per Adrià Pedrosa.
5: Sí, és la primera groga del partit, l'ensenya Hernández Maeso, el català Adrià Pedrosa, per una falta quan s'havia girat molt bé Hamza Abdelkarim.
1: Molt bona la maniobra d'Abdelkarim.
4: Sí, la veritat. Molt ràpid i molt bé Adeyemi sortint sol a la contra, eh? Allò... Com he de fer-ho per tocar la pilota per seguir endavant?
5: Doncs. Això serà molt important, el fet de que avui els canvis del Barça han estat Rodri, ha estat Fermín, ha estat Adeyemi, ha estat Cancelo, tens a Gavi lesionat, Gabriel Jesús encara no t'arriba, per tant és realment la millora de plantilla important del Barça.
1: No esteu d'acord en que quan ha sortit Rodri el descontrol ja s'ha acabat?
5: Sí.
1: L'ha portat ordre?
4: Xavi Espart buscant Adeyemi, Adeyemi la deixa enrere, Lamin! Oh! Quin golarro de Lamin Yamal! Que ja comença a tenir xuts que em recorden a Messi. És que ficar-la allà, rasa, impossible per Cárdenas, la deixa enrere Adeyemi i és que la mina el que fa és passar-li la pilota a la xarxa. Marca el Barça el cinquè. Barça 5, marca Lamine, Rayo 2.
1: Al 90 fa el segon Lamine Yamal, el cinquè del Barça, Cristo.
2: I una estrella més, un altre dia més. 5 estrelles al que t'hi jugues, Barça.
4: Salut, ja puja, Víctor.
2: Salut.
4: Xapa. Sí que hizo la minya mal, sí.
1: Segona maneta.
9: Com l'ha celebrat, Nil?
5: Ha fet una passada al fons de la xarxa. Segona maneta, com deia Quim Molins. Són 12 gols en 3 partits per part del Barça. La mitja li havia resistit el primer partit, també el segon. Ara envia la pilota al fons de la xarxa. 12 gols del Barça. El segon de Lamine, que ha tornat a fer petó a l'escut i l'ha dedicat a tota la grada.
1: 5 minuts d'afegit. Estem al descompte. El Barça guanya 5-2. Fermín, Paula, tercera victòria en 3 partits d'aquesta temporada.
9: La rosca és molt bona, eh? Ho fa de forma molt fàcil, però no és
1: gens... És una assistència a la xarxa, com ha dit el Nil.
6: Sí, és un
9: super, passe. Superajustada, no és gens fàcil enganxar-la així de primeres, ho fa molt bé. És el 12è gol de fora de l'àrea de Lamine Yamal amb el Barça.
4: Atura Joan García, córner. L'ha tingut el Rayo.
9: Empat amb Eto i amb Deco, amb 12 gols des de fora de l'àrea amb aquest.
3: I altra assistència de Adeyemi, eh? Que a nivell d'assistència està molt bé.
9: Gol i assistència porta allà.
6: Sí, perquè no li ha fet falta gaire cosa més que rebre una pilota a la frontal de l'àrea per empuixar-la. Vull dir, aquesta segona part no hem vist un Lamine esplèndid, no l'hem vist, no ha aparegut, no ha tingut moltes aparicions, simplement. Una piloteta ja ben plantada i una passada a la xarxa.
1: I acaba de saltar un espectador a la gespa.
5: Hola. Acaba de saltar un espectador a la gespa. Salta. Ha relliscat abans de que l'haguessin d'agafar, ja se l'han emportat, tot a punt perquè es torni a jugar al Camp Nou.
6: Feia temps que no ho veia.
4: Amb la samarreta de Lamine Yamal anava.
1: No era Jimmy Jam.
2: No.
3: Ja ha sigut a Jimmy Jam.
4: Entra Pedro Díaz, pilota el segon pal, saltava la gent.
2: Viu Alemanya.
4: La pilota no és bona.
2: Setmana passada
4: estava. La treu Lamine Yamal, que la fa rebotar contra un jugador del Rayo, pilota pel Barça.
1: Encara viu Alemanya?
6: Sí.
2: Viu Alemanya perquè ja sabeu que...
5: Però bé sovint, eh?
2: Tenia molt
0: tenia moltes sancions, moltes multes de saltar.
7: I treballa de cuiner.
0: I va decidir anar a viure allà. El truquem,
7: treballa
0: si
7: de
0: voleu.
7: Cuiner? Treballa de cuiner, diuen, sí.
0: El truquem, si voleu, un altre dia i fem una valoració del salt.
1: Ha vingut diverses vegades al programa Jimmy Jam.
7: M'encantaria,
0: El truquem ara, si voleu.
3: Vau portar el balón de playa també aquí, o sigui, si m'ho crec de vosaltres.
0: Bona gent, Jimmy Jam. Molt maco.
2: El dia Atlético estava al camp, eh?
1: El dia de l'Atlético?
2: Sí, em va venir a saludar.
7: El Jimmy Jam?
1: Ah, sí? És molt oient del que t'hi jugues, Jimmy Jam.
2: Sí, em va donar records pel Cristóbal i tot.
0: Molt amic del programa, sí.
4: Queden 2 minuts dels 5 que s'han afegit. La pilota és llarga buscant Fran Pérez. El persegueix Cancelo, la centrada, la treu molt bé Cubarsí, perquè surt molt bé Joan García, però Cubarsí encara arriba abans.
1: Pillaràs com marqui ara el Rayo, eh? No, que el Cristóbal sap que aquestes bromes no m'agraden a mi.
8: No, ja ho sé. I a mi encara m'agrada més fer-les al tonto. El túnel que tira Fran Pérez. Ai, Alemó la deixa enrere. La treu Koundé.
1: Has estat a punt de pillar.
4: Que poc ha faltat perquè els déus de la superstició fessin la seva feina.
1: Amb qui era, Cristo? Amb Mbappé, no? Qui és Mbappé? I ens va marcar no sé quants xitarros per culpa teva.
0: Amb qui ha empatat?
1: I contra el PSG eliminats amb gols d'Mbappé.
0: I qui és Haaland, també, vull dir. Tinc un historial ampli. Sí.
8: És que una cosa és... El tonto, li han tirat un canyo a la Minya Mal, eh? Li han tirat un canyo a la Minya Mal. Pilota en un moment pel Rayo. Aquest partit està bastant mort. Minut 94 dels 95 que s'han de jugar. Juga Balliu des de la dreta, apreta el Barça i la pressió ha sortit d'efecte, la passada no és bona, es pilota novament pel Barça des de la banda. Servirà Christensen, que completarà un partit sencer.
10: Ara només faltaria que passés alguna cosa amb Christensen.
7: El post, Christensen. Aviam com es lleva demà, aviam si té algun dolor.
8: Tindrà els isquiotibials al clatell.
9: Però va completar contra l'Elx, també.
10: Sí.
9: 2-3, eh?
10: 100 partits amb el Barça avui.
8: Recuperant a Christensen, fitxant a Gabriel Jesús.
9: Sí, la prèvia.
1: Avui he anat a la botiga del Barça, aprofitant que venia al Camp Nou i tal, i m'ha sorprès que he vist allà exposades les samarretes de... Acaba el partit.
4: Final del partit!
10: Líder.
4: No hem arribat ni als 95.
1: No són bombes, eh? Són petards.
4: Tres petards que es llencen al Camp Nou com si comencés la festa major. Arribem al final. Barça 5, Rayo 2. Victòria una mica complicada. Ha costat al principi, però finalment s'ha imposat la lògica. Guanya el Barça. Barça 5, Rayo 2.
1: Són les 11:30, 11:45 de la nit. Fins a passada la mitjanit. L'anàlisi d'aquest Barça 5, Rayo Vallecano 2. Cristóbal, que el que té jugues Barça hem viscut amb...
0: Amb el patrocini de CaixaBank, Estrella Damm i Aquadis Llançar concessionari oficial Nissan.
5: Sona ja l'himne al Camp Nou, l'himne del Barça. Són 21 victòries consecutives del Barça quan juga com a local i 33 partits consecutius marcant gol quan juga com a local el Barça, que guanya el tercer partit d'aquesta Lliga. Es situa amb 9 de 9. Lamin s'abraça amb Rafinha, també amb Chesney, que fan broma i ara tenen un pique fent una mica de calambia. Dida també s'abracen diversos futbolistes del Barça amb Sergio Camello, amb qui hem compartit selecció. El Barça ha tornat a guanyar 9 de 9. El Barça de Flick segueix imparable.
1: Quedeu-vos que en aquesta propera hora el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya escoltarem protagonistes, analitzarem aquesta nova victòria que deixa el Barça de Hansi Flick líder a primera, empatat a punts amb el Real Madrid. El Barça i el Madrid són els dos únics equips que han sumat 3 victòries als 3 primers partits d'aquesta Lliga. Ens podeu escoltar a la ràdio, la convencional, la de tota la vida, a l'aplicació per a telèfons mòbils, a la pàgina web de la cadena Ser, i ens podeu veure al canal de YouTube del que t'hi jugues. Comenteu allà el programa, també a les xarxes socials com Facebook, X, i teniu vídeos a Instagram i TikTok on hem fet la porra i d'aquí a un moment donarem el nom dels guanyadors, si és que n'hi ha. Atents també perquè obrirem telèfons per a que pugueu guanyar entrades per anar a veure The Weeknd demà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El Barça guanya avui el seu tercer partit de la temporada, 5-2, tornarà a jugar diumenge a 16:15, 16:15, València-Barça. València-Barça, diumenge, 16:15, i tenim ja horaris també del Barça-Feyenoord de Champions, primer partit de la fase Lliga, dimecres a les 6:45, dimecres, dia 9 de setembre, 18:45, després en Lliga el Barça viatjarà a Llevant, per jugar contra el Llevant, òbviament, a València, per jugar contra el Llevant, a les 4:15, és a dir, jugarà contra el València i el diumenge següent contra el Llevant.
4: Sí, sí, dos diumenges seguits a 4:15.
1: I a la mateixa hora, al mateix lloc pràcticament, València i Llevant. I tenim horaris també del Barça Racing del dia 16, 21:30, i del Sevilla-Barça el dia 19 a les 21 hores. Aquests són els horaris que ja tenim confirmats, i ara mateix estan fent la foto els jugadors, Nil,
5: per als 100 partits d'Andreas Christensen, una imatge habitual, camiseta commemorativa marcada, tota la plantilla també amb Frenkie de Jong, pendents d'aquest homenatge, amb Livakovic, per cert, que el Barça el podrà inscriure ja aquesta setmana com a nou futbolista del Barça.
1: S'han fet la foto de plantilla per celebrar aquests 100 partits de Christensen. Us deia sobre ell una curiositat: avui he anat a la botiga del Barça i he vist exposada la samarreta de Pedri, la de Lamine Yamal, la de Rodrigo, i n'hi havia una de Christensen, i li he preguntat a la noia: com és que hi ha una samarreta de Christensen aquí exposada? I m'ha dit: perquè l'ha tornat una persona que l'ha comprat i l'hem deixat ponja de fi, és tot a punt de comprar-la, que m'ha fet pena. M'ha fet llàstima.
0: Balliu a Dazón, si vols, sí que.
1: Sí, sí. Balliu a Dazón, l'escoltem, Cristo.
11: Me pongo a pensar en un jugador como Sergio Camello, con un nivel brutal, pero a la vez con esa contrariedad de que ahora mismo hay, pues eso, ¿no? Tensión en el clima Rayo Vallecano, por lo que tú ya sabes, lo que habéis venido comentando. No sé si tienes la sensación de que hay como sentimientos encontrados. Juega bien el Rayo, a la vez por fuera se habla mucho de muchas cosas. No sé cómo estáis llevando vosotros todo esto.
12: Correcto, todo lo que nos envuelve, todo el ruido de fuera no ayuda al equipo. Al final es verdad que, bueno, el equipo es lo que es, nos une, estamos con todo, pero el ruido que hay en el exterior no te voy a engañar, no ayuda.
11: Mucha suerte para lo que viene.
12: Gracias a vosotros. Gracias.
1: Són les paraules de Balliu, evidentment rajant del club, perquè el soroll extern, el que afecta a nivell institucional, no ajuda a l'estabilitat de la plantilla. En un moment surt jugador del Barça, Bermú.
4: Doncs sí, i una de les coses que hem de fer, per cert, no sé avui qui vol triar el tema de l'1x1. Sortirà Marc Bernal ara a parlar a la tele, quan hi sigui Cristo ens avises, però això,
0: doncs
4: sobretot...
1: Sí, escoltem, doncs sí, a Marc Bernal, va, que ha fet un bon partit.
11: El bueno de Marc Bernal, pero claro, la competencia que tienes este año no está mal, un balón de oro, campeón del mundo también, no está mal.
13: Ya, bueno, la verdad que sí, muy contento por el partido y nada, respecto a lo otro, yo creo que esto es el Barça, el mayor club para mí del mundo, entonces la competencia es la que hay y es el club que toca, pero lo bueno es que la competencia es buena y sobre todo sana.
11: Se ve en el campo con jugadores como Rafinha, yo no sé, para alguien joven también que bueno, ya lleva unos años no en el Barça, pero que ve lo que hace un jugador como Rafinha con el brazalete de capitán puesto en el brazo, ¿qué piensa?
13: Bueno, la verdad que es un referente porque nos ayuda mucho a todos, sobre todo a los jóvenes, que al final yo creo que tanto fuera como dentro es cercano y al final es lo que queremos nosotros, un capitán así, y la verdad que lo respetamos mucho.
11: Marc, ¿cómo sentís, cómo estáis viendo el momento del FC Barcelona, que se os ve en lo más alto de la montaña?
13: Bueno, a seguir trabajando, de momento 3 victorias de 3 y nada, a intentar conseguir todos los objetivos y hasta entrenar cada día.
11: Te tiro ya la última y te dejo marchar. Mira que nos preocupamos por la felicidad de Lamine Yamal, tú que eres buen amigo suyo. Hoy le hemos visto sonreír. Decía sí. Tu entrenador que no se sonríe todos los días, que no pasa nada.
13: Bueno, no, es verdad lo que dice el míster y bueno, la verdad que él en los últimos partidos no ha podido meter, pero bueno, al final ya ha demostrado la calidad que tiene, lo ha demostrado durante toda su carrera y nada. Hoy por lo menos ha podido meter y nos alegramos por él.
11: Bernal, mucha suerte, gracias.
13: Muchas gracias.
1: A Dazón, mira, i aprofito que tinc aquí a la veu del FIFA, que és la primera persona que va llançar un repte al Bermúdez a la narració dels partits. Miguel Ángel Román, com estàs?
14: Molt bé, i tu? Bueno, ara una mica cansat i suat, ja, perquè fot una calda aquí al Camp Nou insuportable, però bé, ja hem fet la feina i cap a casa.
4: Ja, mira, i avui és el dia que menja suat, almenys, perquè fot unes suades, o sigui, unes... No, és terrible, semblo...
1: Cristo, com impressiona escoltar el Miguel Ángel Román acostumat a jugar amb la seva veu?
14: Vull dir, amb el Cristo som veïns. Ara, no...
1: És veritat, de Sant Boi.
14: Sí, som de Sant Boi, per tant, ell ja m'ha escoltat en persona.
0: Mita.
1: Creus que aquest Barça de Hansi Flick competirà i guanyarà molts títols?
14: Un segon, pots repetir? És que m'estan parlant perquè he d'entrar ara en directe.
1: Ah, doncs que s'esperin, que Dazón va després de la cadena, ser de ser Catalunya. Sí, quants títols guanyarà el Barça de Hansi Flick?
0: Els 3.
14: No ho sé, la veritat, però està... Clar, dir-t'ho ara l'1 de setembre és complicat, però jo crec que competirà per tots. Jo crec que està preparat per competir per tots.
1: És que el Román Cristóbal el tenim darrere nostre, eh? Gràcies. Des, des de la família, que s'han pensat des de Dazón. Home, que s'esperin.
3: S'esperin.
1: Una abraçada, Roman. Fem pausa, fes-los una abraçada. I saludem al gran capità, José Mari Vaquero. Pausa primer al Que t'hi jugues, Barça.
15: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre al millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. La teva estació de proximitat.
16: M'expliques un conte, papa?
17: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
18: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
19: Només hi ha tres veus dignes de trencar el silenci. Quan naixem, quan ens enamorem i quan ho celebrem. A Manà 75 trenquem el silenci amb l'amor que li dediquem a tot el que fem. Manà 75, on viure, compartir i gaudir de la vida.
20: En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Monvertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Monvertical.
21: La calor, la suor i les nits d'estiu es passen molt millor amb un nou Nissan. Perquè amb els Summer Days de Quadis Llançà ara pots aconseguir el cotxe dels teus somnis a un preu que es desfà. Només 20 unitats i fins al 31 d'agost. T'esperem al teu concessionari oficial Nissan Quadis Llançà a Barcelona i Sant Boi. Consulta condicions al teu concessionari Nissan Quadis Llançà.
22: Ei, com va? Com et dius?
23: Tenim un nom que el sap tothom.
22: Però d'on surts tu?
23: Tant se val d'on venim, si del sud...
22: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
23: Ara estem d'acord, estem d'acord.
22: Sí, i una estrella ens agermana.
24: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: La calor, la suor i les nits d'estiu es passen molt millor amb un nou Nissan. Perquè amb els Summer Days de Quadis Llançà ara pots aconseguir el cotxe dels teus somnis a un preu que es desfà. Només 20 unitats i fins al 31 d'agost. T'esperem al teu concessionari oficial Nissan Quadis Llançà a Barcelona i Sant Boi. Consulta condicions al teu concessionari Nissan Quadis Llançà.
25: El gran capità, el que t'hi jugues Barça.
1: 11:39, escolta el que t'hi jugues Barça, SER Catalunya. José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
26: Bona nit.
2: Home, José Mari.
26: Quan es guanya, sempre s'està millor, no? Sí. Sempre he dit això. Encara que juguis malament o bé, que això no vol dir que avui el Barça ha jugat malament, però sí que és veritat que quan guanyes sempre està bé. És veritat que
1: tu
26: hi ha
1: que
26: alguns
1: això,
26: jugadors...
1: Que el futbol és tan simple com que si guanyes estàs content i si perds estàs emprenyat.
26: No,
1: i a
26: és
1: partir d'aquí
26: fàcil...
1: podem discutir.
26: Això mateix, sempre és més fàcil, de veritat. Però bueno, al final jo crec que avui ha millorat una mica el Barça a diferència de l'altre dia, és a dir, jo crec que sí que és veritat que els primers 20 minuts, 25, per dir d'alguna manera, ha jugat amb molta intensitat i tras pèrdua de pilota ha recuperat bastant a dalt, val? Però és veritat que troba a faltar una mica aquesta calma després d'aquest moments. És a dir, al final el Barça no puede dominar 90 minutos, sobre todo porque ahora todavía en el estado físico de muchos jugadores y algunos de ellos que vienen del Mundial, no está al mejor nivel. Entonces, sí que ha mejorado un poquito respecto al otro día, pero al final la calidad individual y la calidad y el estado de forma de algunos jugadores pues ha hecho que bueno, por ejemplo, Gordon o Rafinha, que son jugadores delgaditos, que cogen la forma muy rápido. Entonces, ya sabes mi teoría. 6-8 jornadas para hacer análisis importantes.
1: ¿Qué es lo que más te ha gustado de hoy, del partido?
26: No, los primeros 20 minutos, donde yo creo que algunos jugadores, también Lamine, yo creo que está mejorando un poco en cuanto a su demostrar ese talento diferente que tiene, por ejemplo, con el primer gol, o incluso el segundo gol, la calma con la que chuta, porque... Por ejemplo, si miramos la fase final de la temporada pasada, Lamine era trabajador, ayudaba al equipo, pero no era Lamine que nos esperábamos un poco de la temporada anterior. Entonces yo creo que en el caso de Lamine está progresando adecuadamente. Lo he dicho en Carrusel, para mí él hasta ahora había vivido solo del talento, es decir, el talento le había sido suficiente y ahora se está encontrando con que tiene un cuerpo... Y tiene una mente y le van pasando cosas y tiene que aprender a convivir con talento, cuerpo y mente.
1: El golazo que ha metido, por eso el número 50 con el golazo. Barça, tremendo, ¿eh? Es
5: que qué manera de hacer el
26: gol. Por eso, 50, no, por eso te digo que, pero ese era el gol que marcaba hace dos temporadas, que prácticamente la temporada pasada no, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, al final, ¿recuerdas lo de Picasso?
1: Sí, sí, sí, que los grandes copian.
26: Que cada año tenía una mejorar. Evolución. Sí, y hacía autorretratos cada año. Pues Lamine es muy joven y seguramente algunos, por ejemplo, como yo, pues aprendimos cosas, pues igual en vez de con 18 o 19 años como él está aprendiendo, pues lo hicimos con 23, 24 años. Por lo tanto, yo creo que debemos de dejar de hablar de que si sonríe, si no sonríe, si está contento o no está contento. Oye, tiene que reencontrarse consigo mismo y ir sacando, recuperando este talento que es único que tiene, porque otros jugadores se pueden discutir que tienen más gol, pues lo que tú quieras, pero el talento que él tiene es único en el mundo.
1: El Barça ha ganado 5-2, estamos contentos, pero en defensa con Fermín, con Paula, comentábamos que hoy el Barça ha mostrado cierta fragilidad.
26: Bueno, lo que estén para una mica. Yo creo que estén comenzan y han jugadores, muchos jugadores. Por ejemplo, el otro día donaba la sensación que el Pedri, por ejemplo, estaba mejor. Avui ha donado la sensación otra vegada que estaba una mica más espés. Ha surtido también al mig camp, ahora mira, después de hablar tan en castellà, a vegades me costa el medio campo. Sí, el Bernal también ha estado una mica més espès, es decir, al final están jugando cada 3-4 días y la verdad es que, bueno, hem de veure cómo acaba la alineación tipo, que encara no sabem ningú cómo acabará eso, y a partir de aquí veure una mica quan igualen una mica aquesta situació de condició física. Torno a dir-te, la condició física ara mateix és fundamental. Por exemple, al Real Madrid, per exemple, Mbappé o Bellingham estan en un moment pràcticament de Déu. Rafinha està en un moment de Déu. Hem de veure quan baixa una mica aquesta diferència física com es va tot igualant i com van resolvent els problemes de cada partit.
0: Ara bien, José Mari, quan estaves en la Masia, ya se hablaba de esta jornada de los Lamine, Cubarsí, Bernal y Spar, que aparece en la foto. Ves el equipo de niños, de alevines, y aparecen todos juntos. ¿Ya se hablaba de estos?
26: No, yo creo que Lamine y Cubarsí sí, no tanto de Spar. A mí Spar me recuerda mucho al lateral del Mallorca, Moré.
1: Si Mateo Morey.
26: Que era un...
5: Mateo
26: Morey. Sí, sí. Morey, perdón. Sí, Morey. Me recuerda un poco a él. Es decir, era un jugador lateral que podía jugar de interior en un momento determinado, físicamente fuerte, con una mucha personalidad, pero yo no lo conocía tanto. Pero sí que es verdad que Cubarsí como central siempre destacó, desde prácticamente los 12 años, y Lamine también desde un poquito antes, incluso Lamine ya era diferencial.
0: ¿Qué decíais en el club? ¿Qué decíais? Este, cuidado con este, hay que cuidarlo. ¿Qué decíais?
26: No dicen nada de estas cosas. Oye, con 12, 13, 14 años no sabes lo que va a pasar, Es decir, al final hay tantas circunstancias personales, de carácter, de personalidad, de familia, de decisiones de familia, que no dependen tanto de ti. Al final, en la Masía lo que se hace es intentar cuidar lo que hay ahí. Yo siempre he dicho que lo mejor que tiene el Barça es los scouting de la Masía, porque tienen muy muy claro el perfil de los jugadores que se quiere fichar y no se da en valor muchas veces porque son gente que son anónimos, que viven en diferentes provincias, pero primero son del Barça, que no podéis ni imaginar, y segundo detectan ese talento y normalmente los que salen en la foto, los que salen en los periódicos de Barcelona son la gente que pues ha pasado por ahí, ¿no? Y que cuenta que ellos han sido muy importantes o parece que han sido muy importantes, pero lo más importante siempre es la persona que toma la decisión de proponerte fichar un jugador, porque hay que ser valiente. Fichar un jugador de 12 años o 9 años o 10 años que vive en Málaga o en Galicia o en Santander o en Burgos, sabiendo lo que eso supone para la familia. Una vez que llegan aquí, los que estamos aquí o los que hemos estado, eso es peccata minuta. es fácil. Lo difícil es tomar la decisión de decir, este chico es diferente.
5: Tu, José Mari, estàs d'acord amb, per exemple, com ara, és que estem veient a Valde fer molts exercicis ara de carreres d'una banda a l'altra del camp.
26: Després del partit.
5: I tu estàs a favor, diguéssim, del que està fent Flick, és a dir, et sembla exagerat, et sembla poc, et sembla... Tu com ho gestiones? Tu que has sigut entrenador, quan et passa una cosa per l'estil al vestidor, com ho gestionaries?
26: Però què vols dir? Que està entrenant ara, vols dir?
5: Sí, ara hi ha sis jugadors del Barça, evidentment, els que tenen menys minuts o els que no han jugat. Però parlo més del fet de no fer-los jugar, eh? Vull dir, la setmana passada deia, ostres, Valde potser aquest cop s'hagués merescut una mica un carmelet o alguna cosa per l'estil. Com ho veus?
26: Aquest és un món professional, has de ser fred i segur que l'entrenador, si pres decisions, no pensis mai que si ell pensa que amb aquest jugador guanya, lo posaria. Això no vol dir que pensi que no guanyarà amb ell, però si té confiança en un altre, s'ha de respectar això. Aquí estem parlant de professionals on realment lo important és el rendiment que tu tens. A partir d'aquí, després, per exemple, ara el que estàs dient una mica, entrenar, això és absolutament normal i natural.
5: És que, ja et dic, la setmana passada parlàvem de si li havien de donar minuts, ho deia per exemple el Gonzalo, què hem de fer amb Valde, sembla ser que al final doncs, no marxarà, però això, el tema de corregir actituds, sobretot en minuts al camp, és com creus que s'ha de fer?
26: Mira, diré una cosa, al final, com tota ara, la vida, és ara, hi ha gent imprescindible, molt important i important. Si per l'entrenador és important on queda Valde. Darrere de los dos primers, no? Estàs d'acord o no?
5: Quin dir, vols dir els dos primers?
26: Al final...
0: El bueno juego.
26: No, vull dir que al final, si tu dius, escolta, per mi, quins són els jugadors més imprescindibles que tinc a la plantilla? Aquests. Quins són molt importants? Aquests. I si el tercer grup, pues, no són imprescindibles ni no molt importants, són importants, d'acord? Respecte total, però al final has de prendre decisions, és molt simple, no és tan complicat com tu penses, és a dir, al final és una cosa natural que has de fer les coses naturals.
1: José Mari Vaquero, gràcies. Mira que he anat a portar el meu fill aquí al Tio Faja, que se l'emporta cap a casa perquè pugui anar a dormir abans, i em pensava que ja t'haurien acomiadat i encara estava aquí parlant amb Vaquero.
5: Una pregunta li fes.
1: L'heu exprimit, el capità, eh?
5: S'ha expromut ell.
1: Una abraçada.
26: No, aquí estic, tranquil. Digues.
5: Una abraçada.
1: No, ja veus, no van a dar la madrugada.
0: Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Grande, José Mari. Grande.
26: Adéu, bona nit a tots. Adéu.
1: Que vagi bé, adéu. Nil, parla algú a sala de premsa o encara no?
6: Encara no n'he sortit a l'entrenador del Rayo, per tant encara queda estona perquè es podem escoltar a Hansi Flick.
3: Bermú, tinc una idea per l'1x1. Com demà la gent torna a treballar, és dia 1 de setembre i acaba l'estiu, pues coses d'estiu.
1: Va, bueno, està bé.
5: Vinga, va, sí. Coses d'estiu.
1: Sí,
5: em sembla bé.
1: Sí.
5: Sembla bé. Mira, m'hi poso ara.
1: Per cert, el repte de demà és fer l'1x1 amb coses d'estiu. El podreu escoltar el que t'hi jugues ja en horari habitual, de 12 a 2 del migdia. L'1x1 habitual dels partits del Barça demà, especial coses d'estiu, per petició del Gonzalo Álvarez. Ja sabeu que les vostres peticions són ordres per nosaltres. Al 616-32-72-11 ens podeu enviar notes d'àudio per a que el Bermúdez inclogui les paraules que vulgueu a les retransmissions dels gols dels partits del Barça. Anna, avui n'hem inclòs unes quantes i ens han enviat moltes notes d'àudio, els oients, no?
7: Sí, no, la veritat que avui ha estat un dia perfecte, la veritat, per jugar aquest joc. De fet, ho hem comprovat a la primera part, anem a comprovar com a la segona també el Bermú ha seguit fil per randa tot el que li demanaven els oients.
8: Marca el Barça el 4-2! Gordon! No van caldre palanques! Que es fot a córrer, que té tants metres per córrer que pots fotre una requalificació de...
7: Així que la gent, clar, continua demanant perquè veuen que això és instantani. Per exemple, escoltem algun dels oients que ens envia notes de veu al 616-32-72-11.
9: Bona nit, que t'hi jugues. Les meves paraules pel Bermú són: Cristóbal, estàs
4: fatal.
7: Hola. Clar, aquí són tres, però jo crec que aquesta es pot incloure, no?
4: Sí.
9: I tant.
10: Cristóbal, estàs fatal. Home, clar, sí, al final no fa mala pinta, no, perquè això es pot incloure
0: sí,
10: a tot
0: qualsevol moment, fins i tot.
9: Cristóbal
0: sí.
9: I Timbal, les
0: sí.
9: dues.
0: I el bombo, sí.
4: I Cristóbal i fatal va perfectament sí. acompanyat, o sigui, té un sentit
0: sí, absolut. Van de la mà, sí, que... sí. Per cert, ara en pantalla estic veient la reacció de Rodri al gol de Lamin.
11: Fort, eh? Sí, és xulo. Les xarxes també l'han posat molt.
0: És viral la imatge.
1: Diuen a les xarxes d'aquesta reacció de Rodri, perquè és molt guapa.
11: És molt xula la reacció, sí, perquè estan molt contents, perquè la veritat és que ha sigut un vídeo que ha rulat molt, perquè estava, bueno, es veia molt content i era xulo de veure, la veritat.
7: Mira, si voleu, escoltem alguna de les peticions més dels oients, també pel Bermúdez, que vagi home, apuntant pel pròxim partit.
12: Por los clavos de Cristo.
11: Què? Això són més paraules, clar, això són més paraules.
7: La gent confon paraula i frase,
10: Però vull dir que al final, si algú marca un golaç, doncs dic, por los clavos de Cristo, però quin golaç! Saps? Vull dir, poseu allò, reptes, paraules estranyes, paraules rares.
1: Clar.
11: O sigui, després t'agobies molt.
4: Especimen.
10: Bueno, però ho faig.
11: Ho fas.
4: Especimen.
7: Mira, de fet, aquí Hansia podem escoltar això, Hansia de Zon.
1: Sí. Aviam si el podeu traduir, sisplau, que no l'escolto bé des d'aquí.
12: Was quite good and yeah, I love
9: el partit.
12: Of things I saw in the first half.
9: Però tot hem fet coses bé a la primera meitat.
13: Però evidentment esas reacciones es algo de lo que más le ha gustado y vuelve a recalcar la fantástica primera parte del equipo.
14: Emeco?
12: Hello Mr. Flick, congratulations on the victory. 3 matches, 3 wins, 12 goals. Good news. But I'm sure that you want to improve things. Tell me just one thing. When you are 3-1 ahead, you also have to, especially at home, you also have to control the game much better.
1: Has de controlar el partit.
12: So I think we have the quality to control it, to have more possession or
1: tenir més possessió.
12: Of course, this is maybe also the attitude, the mentality of our team, of some players.
1: La mentalitat de l'equip.
12: Always want to attack, but sometimes it's also good
1: volem atacar, però hem de tenir més pilota.
12: You have to recover. And this is really necessary.
1: Si la perdem, hem de recuperar.
12: We are playing the style how we're playing, that they also find the situations where we can that run the ball and not us.
13: Bueno, insisto un poco
9: hem de trobar situacions en què corri la pilota i no nosaltres.
1: És Hansi Flick, ara l'escoltarem a la sala de premsa amb el Santi Ovalle i el Nil Solà. Són les 11:54, que t'hi jugues Barça a Ser Catalunya fins a les 12:30, dos quarts d'una de la matinada, i recordo que demà a les 12 que t'hi jugues i a dos quarts de nou, 20:30, Anna Palet, la graderia del balcó, on debutes tu ja de manera oficial com a directora i presentadora aquesta temporada.
11: Bravo!
7: No, sí, la veritat sigui una mufa, com la de Bermúdez, quan diu que Joan García està sortint molt bé, el diumenge us ho recordo.
4: Anna Palet és de la Masia, també, eh?
0: Home, 100%, eh? La Masia de la Ser, al tanto, eh?
7: És la millor, no? I a més fa molta il·lusió perquè la graderia és una marca històrica, més de 30 anys en aquesta casa, on ha passat doncs, gent com el Lluís Flaquer, agafo també el relleu del Joan Tejedor, i demà la veritat que comencem en un dia immillorable perquè seran les últimes hores de mercat de fitxatges, o sigui que us espero tots allà per comentar l'última actualitat del Barça i a veure si hi ha alguna bomba que ens animi al vespre.
1: Allà estarem a les 20:30 perquè a les 9, és a dir, acaba la paleta amb la graderia del balcó i a les 9 s'hi posa el Bruno Alemany dirigint un especial final de mercat al YouTube de Larguero, a l'aplicació per a telèfons mòbils de la SER i també a la pàgina web fins a les 11:30, que és quan comença el Larguero. Per cert, aviam si pots ver-m'ho fer un vídeo, perquè ara mateix, mira, hi ha a una zona del camp els suplents del Barça fent un mini entrenament amb Adeyemi, els que han jugat una estona però no molts minuts, i alguns que no ho han fet, perquè veig també a Valde. Està Adeyemi,
10: tens Eric García,
1: Eric García,
10: tens Gerard Martín.
1: Els que no han jugat o han jugat molt poc. I a l'altre costat està Koundé. Aviam si li podem fer un vídeo a Koundé, perquè això es pot penjar a les xarxes socials i és interessant, amb la seva família i amics jugant allà a la porteria, no? Van, suposo que sumeraran que tiren uns penals, no s'està Koundé amb xancles. Està Koundé amb xancles, amb uns nens petits, allà jugant amb una porteria, mentre hi ha altres futbolistes del Barça que fan un mini entrenament.
5: El que passa també és que la porteria ja l'han recollit, diguéssim, és a dir, ja està plegada.
0: Sí,
5: i clar, no pot xutar massa a porteria perquè es pot fer malbé la porteria.
0: Sí, però fixa't,
5: i s'estan fent passes, s'estan fent passes.
0: Però has dit, sí, que has dit tanca el mercat i Koundé estàs amb la família al camp fent
1: xuts. No, però no s'està acomiadant.
0: Vale.
1: No s'està acomiadant.
0: Vale. Okay.
1: Ojo. Ara llançaran un penal. Aviam si el Bert m'ho pot narrar el penal que li llançaran a Koundé.
5: Va la criatura, para la pilota.
11: Bombo.
5: Pum, pam, el xut! Gol! Ha marcat o no? Ha anat fora. Em sembla que ha anat fora.
14: Mira, el Morse,
5: Tenim Morse. Com que està la porteria plegada...
1: Va, però narra el gol, sisplau, que vull veure si Koundé gira cap a nosaltres.
11: La criatura.
5: Vale, va.
1: Va, anem a fer-ho bé, va. Vinga.
0: A veure.
5: Va, al tanto la criatura que aixeca la pilota, juga amb un amic seu que va vestit una mica estrany. El xut de l'amic li passa directament a Koundé. Koundé que juga amb curt, amb la criatura. Va, criatura, vinga, xuta. És que estan fent passes.
1: Ara ve el gol.
5: Vinga, va, provo. La passada per Koundé.
1: Ui, ha intentat un regat de Lamine.
5: Busca...
1: Això és així, real, en temps real.
5: El xut li passa novament a Koundé. Koundé la para amb el taló directament, perquè el xut no és un passe. Aixeca la pilota, intenta passar-li normalment a Koundé. S'estan passant la pilota, sí que
1: sí,
5: de seguir
1: massa. La tonteria ja s'ha acabat. Sí. Vinga.
5: Si hi ha un gol, el crido com un boig.
1: Paula, quina nota li poses al Barça avui?
15: Bé, li posaria un 7, la veritat. Crec que si volem ser un equip guanyador de títols i un equip amb molta regularitat, aquests detalls defensius els hem de controlar. Ha estat bon partit, però crec que te marquin dos gols és fruit de desconcentració. Per tant... Bueno, un set alt. Soc molt crítica, eh?
11: Per cert, no sé si coneixeu un influencer...
5: Un set no em sembla una mala nota.
11: Un influencer català que es diu Àlex Xiné, no sé si el coneixeu, que és molt català i molt del Barça. Doncs ha posat a les xarxes "Lo digo, lo suelto, le echo huevos, Rafinha es mejor 9 que Julián Álvarez". I molta gent li està donant la raó, eh?
15: Saps què passa? Que Rafinha ha de tocar moltes pilotes i en aquella posició central és que rep moltes pilotes, per tant, es pot veure més.
1: Recullo el que has dit, Alejandra, i li pregunto al Santi Jiménez, que ha baixat ja el Que t'hi jugues Barça. No sé si has tancat la pàgina del diari AS. Santi, com estàs?
16: He tancat una i mitja de tres.
1: Va, doncs així meitat. Et fem un parell de preguntes, pim-pam, i tornes cap a la redacció. Com titules la crònica de l'AS?
16: El senyor Lobo del Barça.
1: El senyor Lobo?
16: Sí. Quan hi ha un problema, apareix sempre Rafinha per solventar-lo.
0: Sí, senyor.
1: Per tant, estàs d'acord amb el que deia l'Alejandra ara, que Rafinha és millor que Julián Álvarez de davant de centre o no? O és massa bèstia dir això?
16: No, és claríssim. És que jo crec que trobaríem molts millors que Julián Álvarez de davant de centre.
3: Mare meva, de Maria, de veritat, porteu tot l'estiu donant pel cul amb el tema de Julián Álvarez i ara m'esteu venint a dir aquí. Esteu venint aquí a dir-me això.
16: És millor Roberto que Julián Álvarez.
3: Ah, és millor Roberto de l'Espanyol que Julián Álvarez.
16: Evidentment.
1: Perdona, ara que dius lo de Roberto, al grup de WhatsApp de la redacció d'Esports, quan va marcar l'altre dia amb l'Espanyol Roberto, va escriure "val 16 milions, va passar per la Masia, quin final de mercat seria que li robéssim a l'Espanyol l'últim dia".
0: T'imagines?
3: No us arriba per pagar la clàusula de Roberto.
0: Quina clavada, eh?
16: Te'l canvien per Koundé.
3: No us arriba. I per cert, un altre nano de la Masia que marxa, Guille Fernández, que se'n va al Mallorca.
16: Ah, molt bé. Va, que li vagi molt bé. Sort, molta sort.
1: Santi, què, el senyor Lobo? Què dius? Nil?
17: No, dic que amb això ja confirmadíssim que s'inscriurà demà o demà passat a l'Ivakovic i que serà el porter suplent del Barça, i a més la Masia, que quan no poden rendir sobre la gespa perquè no tenen lloc, dona diners, és perfecte.
1: Santi, deia que el senyor Lobo serà el davanter titular del Barça aquesta temporada o amb l'arribada de Gabriel Jesús canviaran les coses?
16: Jo crec que serà el davanter titular durant molts partits. Primer hem de veure com està Gabriel Jesús, com es va rodant, però evidentment encara que... a mi hi ha hagut un moment del partit que Rafinha em feia patir amb 4-2, perseguint i anant a pressionar boles en defensa, perseguint el porter, el lateral, el central, l'utillero del Rayo i a tot. O sigui, a aquest ritme, jo no crec que Rafinha aguanti tot una temporada. Quan comenci un partit, ha de tenir un descans. D'aquesta manera, jo crec que té molts fons d'armari el Barça per poder canviar. I a part de que Fermín ho ha fet bé de nou, també pot jugar a la mínima, Gabriel Jesús és una altra alternativa. I a part hi ha altres coses que també ha intentat. Flick va dir a la prèvia de que la gestió dels jugadors era dels minuts era complicada per ell i pels jugadors, perquè ell intenta tenir contents els que no juguen i no cremar els que juguen. Clar, tu dius, hòstia, li has de donar un descans a Eric, perquè Eric tampoc ho pot jugar tot, però puso a Koundé i veus el que ha fet Koundé i dius, hòstia, és que Eric no es constipi. I Olmo ha sortit en el lloc de Fermín i no ha estat al nivell que ha estat Fermín en aquests partits. I hi ha més partits en clar. Això.

0: és normal.
1: No, això, això
2: per cert, de Gabriel Jesús, no. Santi, de Gabriel Jesús, què t'arriba d'ell?
0: De l'actualitat, del com està.
2: Que sí, de com és i
0: és una aposta que si surt bé, és collonuda. Ara te l'estàs jugant molt a un preu... a veure, no has fet una inversió descomunal.
3: Era bon sou.
0: Bueno, bon sou, clar, el que es mereix. No és el teu, però sí, bon sou.
3: Bueno, no, no.
0: No arriba. Ja voldríem, però realment... A veure, òbviament, les revisions mèdiques aquestes, quan està feta l'acord, són paripé. Vull dir, les passa a tothom. Ter Stegen ha passat la revisió mèdica, l'Àjax.
1: La passaríem nosaltres, no?
0: Sí.
3: Què vols dir, que no estava per passar la revisió mèdica, Ter Stegen, a l'Àjax?
0: Ter Stegen no està ni per entrar al tornat a ser Barcelona.
2: Una abraçada, llegim el diari As.
1: Moltes gràcies, Santi, grande.
2: Que vagi bé. Que bona que és aquesta cançó.
1: Sí, senyor. Jo ja sóc client de la Caixa, així que, Rodríguez, ja estic pensant en tornar-me a la baixa i un altre cop d'alta per participar en l'Experience de CaixaBank. Ja sabeu que estan sortejant jugar, entre altres coses, jugar en un camp de primera divisió. Pot ser el Camp Nou, pot ser Cornellà, pot ser el Bernabéu. Doncs ja ho sabeu, t'imagines marcar el Camp Nou? Ho pots fer amb l'Experience de CaixaBank.
2: Són les 12:04, a l'espera de que surtin protagonistes a la sala de premsa. Encara no surt ningú, Nil?
4: No ha sortit ni bé, ni San José, l'entrenador del Rayo Vallecano, fer les proves de so ja fa una estona, 12:04, i aquí encara no compareix
3: San
4: ningú.
3: San José estava a la televisió que feia el partit avui, a la gespa.
2: El Bermúdez està preparant els seus comentaris sobre el partit, sí, mentre avança amb l'1-1. Fem-ne els números amb el Fermín i així els comentem una mica d'aquest Barça 5, Rayo Vallecano 2.
5: Les dades del Fermín amb CaixaBank.
6: Arrenquem amb Lamine Yamal, que ha aconseguit el gol 50. Dada opta, és el més jove de qualsevol equip de les 5 grans lligues que assoleix aquesta xifra de 50 gols des de, almenys, la temporada 14-15. 19 anys i 49 dies per Lamine Yamal, que d'aquesta forma supera altres figures i mites de la història del barcelonisme, com Henry, com Villa, com Ronaldo, com Alexis. 19 anys, 49 dies, Lamine Yamal, gol 50. Leo Messi, per aconseguir el gol 50, 21 anys i 222 dies. Rafinha Díaz ha marcat ja 5 gols en 3 partits de Lliga. Com deia el Nil, és el primer jugador que marca tants gols a les primeres 3 jornades des de Leo Messi a la 17-18. Un Rafinha que està de dolç respecte a porteria, perquè són 5 gols de 7 rematades a porteria. Ja porta 80 gols de blaugrana al bo de Rafinha. Gordon ja és el màxim assistent del Barça, amb 3 assistències en 3 partits. El segueix Xavi Espar, que avui ha fet una nova assistència. Un Barça molt prolífic, està creant molta ocasió, 49 ocasions creades en 3 partits. Avui 4 de clares de 22 ocasions són moltes, però 4 de clares per tantíssim volum segurament es queda una mica curt. Tot i així, el Barça continua victoriós a la Lliga, 21 victòries seguides a casa a la Lliga, sumant aquestes més les de la temporada anterior. És la millor ratxa de victòries consecutives al Temple des de la temporada 12-13 i 13-14, és a dir, que ens hem de remuntar al Tito i a Tata per trobar una situació tan bona a casa de tanta victòria. Un Barça avui amb moltíssimes rematades, són 26 rematades, 9 a porteria, però també el Rayo li ha fet moltes, eh? Són 12 rematades del Rayo, 5 a porteria, que és el doble del que li estaven rematant al Barça en aquestes dues primeres jornades. I anem a noms propis. Lamine Yamal, 7 ocasions creades al Camer, 7 de 11 enregats al Camer, 6 rematades també al Camer, 16 accions a l'àrea rival al Camer, però tot i així, 22 pèrdues, que crec que són moltes, 2 recuperacions i cap alta per Lamine Yamal, que sense pilota no ha estat tan bé. Tot i així, doncs, 2 gols i res a dir del seu partit. I Rafinha, 47 accions en el partit. Clar, estem parlant de que el nou del Barça ara mateix està doblant les xifres de Lewandowski o de Ferran, de moltes més intervencions per partit, i això té una connotació que és prou interessant. Un Rafinha avui, 4 de 5 enregats, 3 ocasions creades, 4 rematades, 3 a porteria, com sempre molt voluntariós a sobre amb el seu doblet. I per últim, Bernal, 9 pilotes recuperades, el que més, juntament amb les 8 de Pedri, 17 recuperacions pels dos jugadors que actuen a la base. Un Barça que també ha estat prou bé en les recuperacions altes, amb un total de 7, 6 de les

0: quals entre Espar i Bernal.
1: Doncs interessant, aquesta dada de Marc Bernal, el futbolista que més pilotes ha recuperat en tot el partit, amb 9. Ara us pregunto per aquestes dades. Fermín, Paula, parla Benyat San José a la sala de premsa Nil.
2: Li acaben de preguntar per quines sensacions li queden després de, del partit d'avui, de veure l'actitud que ha tingut el seu equip davant del Barça.
1: Aviam si pots pujar una mica més el volum, que no s'escolta gaire.
3: No estic parlant del lavabo.
4: Del lavabo.
1: Ara s'escoltarà un pet.
3: Mira de la cadena.
5: Estoy orgulloso de los jugadores, hemos generado ocasiones muy claras y hemos generado ataques.
1: Milloraré el so perquè no s'escolta massa. Em pregunta el Nil per línia interna si no hi ha so. No, clar, l'has de posar tu, Nil, el so. Per això estàs allà, no? Ai, mare meva. Ara? Ara, molt bé, Nil.
5: Y hemos generado ataques muy claros que deberíamos haber generado más ocasiones, que se me entienda en ello, ¿no? O sea, yo creo que ahí tenemos también un margen de mejora, pero bueno, empezar ganando ha sido un paso muy importante para nosotros, porque encima ha sido una jugada que los jugadores han interpretado muy bien, pero que es lo que hemos trabajado entre semana, y ha venido el gol ahí, y bueno, después sí es verdad que ellos se han adelantado con un juego muy exquisito, individual, con unas asociaciones y unos golpeos pues de top, ¿no? que te hacen pues que te den la vuelta al marcador, pero creo que en la segunda parte hemos entrado muy bien, muy fuertes, hemos presionado, hemos robado un montón de balones, creo que hemos empezado a dominar el partido, a tener ocasiones, y como digo, eso no es fácil, lo hemos hecho, y bueno, apenado por el resultado sin duda, pero también nosotros hemos tenido dos goles muy importantes de córner, que lo trabajamos mucho en una gran jugada y muchas ocasiones. Entonces, bueno, hay cosas para mejorar, que en este campo pues siempre salen defectos a veces más claros, pero por otro lado hay virtudes que se ve que estamos dando pasos y que nos van a servir para lo que viene.
1: Destacant els dos gols que ha marcat el seu equip. Hola, després de la derrota 5-2 contra el Barça. Si diu alguna cosa, Nil, ens demanes pas, si val la pena, i si no, ja esperem a Hansi Flick. Paula, estàs més tranquil·la després dels dos gols de Lamine Yamal? És veritat que ha perdut moltes pilotes, però aquesta dada que donava el Fermín, 7 de 11 en regats, és una barbaritat que ell ja ha convertit en norma, però és el futbolista que més driblings fa de tota la primera divisió. Després de veure que avui es retroba amb el gol, ja estàs més tranquil·la o no?
6: Sí, estic més tranquil·la, i també és cert que el fet de que nosaltres doncs, tenim la sort, no?, de poder tenir a Gordon per l'altra banda, fa que els equips no se centrin només en Lamine i deixi de tenir tants espais, sinó que també doncs, tinguin altres vigilàncies, no?, per l'altra banda, fet que afavoreix quan Lamine rep la pilota doncs que tingui una miqueta més d'espai per actuar, i si més no, doncs, que li arribin més pilotes i que per això sigui també més incisiu.
1: I és important, Fermín, que amb l'arribada de Rodri, Bernal no s'arrugui, no? Ha estat titular als tres partits. És veritat que quan surt Rodri es nota la jerarquia, avui ha portat ordre al mig del camp en un moment de desgavell del Barça, però està jugant prou bé, Marc Bernal.
7: Molt bé. De fet, ja sé que és l'assistència menys assistència segurament, però la passada en el gol, en el primer de Lamine, és seva. Ell està a prop per activar recuperació. 9 pilotes recuperades per Bernal, el que més de la plantilla en el dia d'avui, i a sobre és un jugador que només ha perdut 6 pilotes de 60 accions, és a dir, se'l veu amb una naturalitat i amb una capacitat per distribuir molt, molt alta, i jo crec que tindrà molt minuts, de veritat. O sigui, Rodri, és cert que quan agafi el to serà complicat que surti de l'11, perquè és un tot jugador, i a més en faceta defensiva, clar, està molt més madur i és molt més potent que Bernal, però a mi em sembla que Bernal ha d'aprofitar que ara vindrà a competició europea, que cada 3 dies no poden jugar els mateixos tants minuts, i Bernal jo crec que entrarà amb molta naturalitat en l'11, la veritat, per la rotació.
1: Aguanteu un moment que parla Benyat San José i li pregunta a Santi Obay a la roda de premsa.
8: Hola, entrenador, soy Santi Valle para el arquero de la cadena SER. Hoy hemos visto que Ratio está en el banquillo, pero que bueno, está en la situación que está. No sé si de aquí a mañana que cierra el mercado crees que va a poder salir del equipo, o si vas a poder contar con él durante este tramo de temporada que viene.
5: Sí, no lo sé, la verdad no lo sé. Queda un día de mercado. Creo que siempre que esté el mercado abierto, pues obviamente, pues... pues no es bueno, ¿no? Sobre todo porque, bueno, desequilibra mucho las situaciones de todos los equipos, yo creo, mientras compites, quiero decir, y bueno, esta es un poco la situación. No sé a día de hoy cuál es la situación de los fichajes que vamos a hacer, que sé que vamos a incorporar fichajes, además necesitamos incorporar y la dirección deportiva está trabajando en ello de lleno. Ni tampoco sé la situación de mis jugadores, si van a tener mañana una oferta o no. No lo sé porque he estado en el día del partido, y en el día del partido pues solo existe el partido, ¿no? Entonces, ante eso no te puedo contestar si va a salir un jugador o no. Eso no te puedo contestar. Lo que sí te puedo decir es que vamos a fichar, yo creo que un par de jugadores o tres para el día de mañana, y bueno, eso es lo que estamos trabajando.
1: Doncs té feina, el Rayo, perquè amb un dia de fitxar tres jugadors, com explica el seu entrenador, Vinyat San José, que té raó, Fermín, demà en parlarem, en l'especial amb el Bruno Alemany, a partir de les 9 de la nit, abans a la gradera del balcó amb la Napalet, a les 12 al que t'hi jugues, però que comenci la temporada i el mercat es tanqui després de la jornada 3, no sé, és com raro, és estrany tot plegat.
7: Això s'ha de regular i després pensa que està Aràbia Saudí i està Turquia, que tancant a sobre més tard, i Brasil fins i tot tanca més tard.
4: Però no pot ser que hi hagi jugadors que potser la primera o segona jornada juguen amb un equip i després juguen amb un altre.
6: Exacte.
1: Sí, sí, però
6: exacte.
1: Que és adultera la competició.
4: Clar,
1: això.
4: Sí. És que potser sí. Hi ha un jugador del Rayo que avui ha jugat contra el Barça i aquest cap de setmana torna a jugar contra el Barça perquè fitxa per l'any.
7: Això ja li va passar al Barça la temporada passada, de fet. I el Racing, per exemple, ara parlaven de Ratiu, que potser marxa o potser no, però és que el Racing ha perdut a Gustavo Puerta i ha perdut a Sergio Martínez, que s'ha anat al Real Madrid, o sigui...
4: Castilla.
7: Sí,
4: que vegis.
6: Però, no, però també crec que s'hauria de regular amb les altres lligues, vull dir, al final
7: clar,
6: crec que ha de ser,
7: mà, sí,
6: exacte, crec que ha de ser una cosa
1: i quan encara no hagi començat
6: internacional,
1: la competició,
6: exacte.
1: No?
4: I que et ve un equip d'Aràbia d'aquí dos dies i clar. Et treu un jugador i tu no pots fitxar ningú.
6: No, exacte.
1: Perquè, Nil, al Barça li queda pendent la sortida de Marc Casado,
2: sí.
1: I a última hora encara s'intentarà algun fitxatge?
2: Sí, s'intentarà un fitxatge que no és prioritari, però ja ho vam explicar, que la secretaria tècnica, sobretot a Deco, vol incorporar un central esquerrà de perfil jove, que no són els dos futbolistes, evidentment, que avui ha tancat el Barça pel filial i pel juvenil, i un dels noms que és sobre la taula que més agrada la secretaria tècnica, ja ho vam explicar l'altre dia, és Ruud Nistad, defensa del 20. És veritat que el 20, l'acord amb el jugador podria estar a prop, però el 20 demana com a mínim 10 milions d'euros, va renovar fa poc, és un central que agrada molt, insisteixen des del club, que no és prioritari, però que el Barça té pendent de fer aquest moviment i que durant el dia demà l'intentarà fer.
1: El coneixes, a Ruud Nistad, és un central de 18 anys, 1,93, sí. És holandès, juga al 20, Fermín.
7: No el coneixia, però arran del Nil, de quan ho va dir l'altre dia, ja he fet els deures, i és que està sent titular al 20 amb 18 anys, i té una presència brutal, juga molt bé, és molt fi, té conducció, té molt bona planta, un xic tendre a nivell defensiu, però és cert que és el típic jugador amb molt potencial, que potser si fa un canvi de mentalitat i guanya una mica de fermesa, doncs pot ser un central molt imponent, perquè ja amb 18 anys ser titular a un equip com el 20 que jugarà competició europea, doncs és seriós.
1: Paula, creus que el Barça fa bé d'intentar fitxar un central fins a última hora o no cal?
6: Aviam, mai està de més no tenir una miqueta de fons d'armari, i a més, doncs, si és un jugador jove que estan aquí al club, doncs se'l pot veure amb trajectòria. Ostres, doncs mai està de més, penso que mai està de més.
1: Ruud Nistad, apunteu aquest nom, és el que el Barça intentarà incorporar fins a última hora sense ser prioritat, per tant ja entenc que el club donem per fet que Julián Álvarez no podrà marxar de l'Atlético de Madrid demà i hauran d'esperar al gener o al juny de l'any vinent per incorporar-lo, mentre avui hi ha arribat Gabriel Jesús...